ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

fuck is this? Hit me on the gram at 6, saying Jada Grace trying to

Canvi Història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 de

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta
2: hora? Mateix de sempre. Pas de Tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: És el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que no.
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré els
2: horaris. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: i el cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. És la primera visita d'un papa a casa nostra des de la que va fer Benet XVI l'any 2010. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent, ja que la part més institucional del viatge ja l'ha feta a Madrid. A Catalunya el missatge serà, doncs, sobretot pastoral i social. I demà serà la jornada central de la visita amb la que culminarà a la Sagrada Família, amb una gran missa i benedicció a la Torre de Jesús. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per la vaga de docents i aquesta visita del papa. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura.
1: Els bombers estabilitzen l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida. Els veïns, que han hagut de ser desallotjats, ja han tornat a casa seva i es mantenen confinats. La feina ara se centra en evitar que les flames afectin més naus de la cooperativa.
2: Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats al cap de setmana arran del bombardeig israelià a Beirut, al Líban, Teheran i Tel Aviv, però avisen que respondran amb contundència qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns.
1: L'escriptor i biòleg Biel Mesquida, que aquest dilluns ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música, ha dit en el seu discurs que en temps d'incertesa i amenaces el que cal és més llengua, més escola en català i més cultura. Els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat han començat una concentració indefinida a les portes de la planta.
2: L'empresa té la intenció d'acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i els altres que té al Prat i a la zona franca. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i fins ara no s'han posat d'acord. Juan Carlos Yepes, de la UGT.
3: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
2: Els sindicats diuen que mantindran la concentració fins que l'empresa els doni una solució.
1: Esports, el Barça de bàsquet arrenca avui dimarts les semifinals de la Lliga ACB enfront del Tenerife. El base del Barça, Nicola Provitola, ha deixat entreveure que marxarà al final de la temporada.
2: A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals a l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, que coincidia en dia i hora, s'haurà de jugar finalment a Blanes. El Barça havia demanat ajornar-lo, però la federació s'hi ha oposat.
1: La selecció espanyola de futbol juga a aquesta hora un partit de preparació de cara al Mundial que arrenca aquest dijous. La selecció espanyola s'imposa per 2-0 al Perú en un partit que es disputa a Mèxic. Un dels gols l'ha fet Pedri. Mentrestant, el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per al debut d'Espanya al Mundial previst per dilluns contra Cap Verd, però veu complicat, diu, que jugui de titular.
2: I la pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha dit un jutge, que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga en contra de l'associació de futbolistes que volia començar una setmana més tard.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 9 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts els ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient més suau i les màximes baixaran arreu del país. Les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus. I avui, per cert, vull saludar com cada matí a la Marta Viana. Marta, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Blanes el sol sortirà a les 6:15 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, dia 9 de juny, és el Dia Mundial de l'Ànec Donald. I per això hem de recordar aquesta gran frase d'un dels personatges d'animació més icònics de Disney. No et limitis a volar, si aconsegueixes enlairar-te, planeja i gaudeix del cel.
0: Deixa'm escoltar aquesta cançó, a veure què, a veure. M'encanta aquesta cançó, just estàs entrant-me jo al Roger amb aquesta cançó. M'encantaria, vaig.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Maiol, què tal?
2: Molt bé.
0: T'agradava tu l'Ànec Donald o no?
2: No recordo un especial carinyo, ni tampoc un especial odi, vull dir, una certa indiferència.
0: Allà al mig, no?
2: Allà, sí, està allà.
0: Bé, avui dimarts, amb aquesta musiqueta de fons, recordem un artista celebrat, enyorat i recordat. Sempre és un bon moment per arrencar el matí amb la seva música.

0: presentacions necessita Pau Donés. El seu estil senzill, directe i ple de sensibilitat el van convertir en una de les veus més estimades de la música en espanyol gràcies a cançons com La Flaca, Depende, Agua o Bonito. Més enllà de la seva trajectòria musical, va destacar per la seva actitud davant la vida. L'any 2015 li van diagnosticar un càncer de còlon, una malaltia contra la qual va lluitar durant 5 anys, i ell, lluny d'amagar-se, va compartir la seva experiència amb sinceritat i optimisme, transmetent missatges d'esperança i de valorar l'ara i l'aquí, és a dir, el present. Segur que tots recordareu que una de les idees que més repetia era que viure és urgent, una frase que s'ha convertit en un llegat de superació i humanitat. Era una persona generosa i, malgrat tot, va voler compondre Eso que tú me das per agrair tot l'afecte, el respecte, l'amor i el suport que havia rebut durant els seus últims anys de vida, especialment durant la seva lluita contra el càncer. Va dir que havia rebut molt més del que mai havia demanat o cregut mereixer. Malauradament, va morir el 9 de juny del 2020, als 53 anys, però la seva música i el seu missatge continuen vius. De fet, avui vull engegar el programa amb el llegat que ens va deixar en forma de cançons, on explicava que sovint la felicitat es troba en les coses més senzilles i que cada moment de la vida mereix ser viscut amb autenticitat i gratitud. Res més a afegir.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, arrenquem el programa d'avui dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 del matí, com cada dia, comença el matí de Catalunya Ràdio. I avui què toca?
2: Doncs mira, avui pendents de la visita del Papa, que avui sí a Terra Barcelona, 12:25, a Terra a l'aeroport del Prat, i per tant estarem molt pendents de tots els detalls. De fet, enviem a la Lara García a l'aeroport de Barcelona i la Marta Canella a l'Estadi Olímpic, on hi haurà l'acte d'aquest vespre, i estarem molt atents també a les restriccions del trànsit. Parlarem amb l'excap de comunicació de l'aeroport per saber com es gestiona una arribada d'aquestes característiques. Després també parlarem amb el Manuel Barbero, la persona que va estar pel cas dels maristes, per saber una mica la reunió que va tenir ahir amb les víctimes d'abusos i els missatges que va enviar el Papa, com s'han rebut. I després parlarem del dispositiu de seguretat amb el cap del dispositiu, el comissari David Boneta. I després tindrem a la persona encarregada de la seguretat del Papa Mòbil, tot el dispositiu que rodeja el vehicle del Papa. En parlarem amb el Josep Lluís Merlos, també el periodista, a 3:15. Després, secció d'economia amb Xavier Salamartín. Parlarem de festivals d'estiu amb el Juli Guiu i l'Oriol Aguila de Paralada. El Juli Guiu és director de Clippers. I després, a la secció de televisió i sèries, rebrem a Anna Ponsí i a la directora de la sèrie Abandonados de Disney+. Si no m'he equivocat, la Marta m'ha mirat amb cara de... No sé si t'has equivocat i és la protagonista.
3: Ara, molt bé.
2: Això,
3: ja està,
2: ara ho he dit bé.
0: Ja està.
2: Ara ho he dit.
3: Perquè... amb una de les germanes, amb l'Alvira.
2: Sí, perquè ahir en un moment havíem de tenir la directora, però finalment és veritat que és la protagonista.
0: Doncs ja ho sabeu, a partir de les 6, com sempre, en Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I en 3 minuts arribem ja a 1:15 del matí. Àlex Bosch, també molt bon dia.
4: Bon dia, Martínez.
0: Què tal, com va aquest dimarts?
4: Doncs molt bé.
0: Nit moguda, els informatius de Catalunya Ràdio.
4: Sí, perquè estem molt pendents d'aquest incendi de Lleida, que al cap i a la fi no ha sigut res important, en el sentit de que no hi ha hagut cap víctima, però sí que els desperfectes són molt importants, i veurem a veure quin impacte té tot plegat, perquè s'ha cremat una cooperativa de fruita i l'incendi realment ha sigut espectacular. Estava molt a prop d'una barri de cases,
0: de Ciutat Jardí,
4: i s'ha hagut d'evacuar diverses persones. Totes han pogut pràcticament tornar a casa. De fet, em sembla que hi queden dues persones que no han pogut tornar a casa, però la resta sí que han pogut tornar a casa, però això sí, confinats, perquè el fum era bastant important.
0: Important, ho celebrem, doncs, que celebrem quan hi hagi hagut víctimes, i mentrestant han passat més coses al món mentre dormíem, Àlex.
5: Sí, aquesta matinada hem estat bastant pendents de Donald Trump.
0: Home!
5: Perquè ha anat a veure el tercer partit de la final de la NBA, que juguen els seus Knicks, ell és de Nova York, els New York Knicks, contra el San Antonio Spurs. Era la primera vegada que un president en actiu dels Estats Units assistia a una final de bàsquet. I la cosa s'ha embolicat. Primer, perquè les mesures de seguretat han posat Manhattan potes amunt, i fins i tot s'ha cancel·lat una festa popular que els aficionats dels Knicks havien organitzat als voltants del Madison Square Garden, que és on es disputava el partit. I després, perquè en una ciutat que és bastió demòcrata, qualsevol cosa que faci Trump,
0: clar,
5: no acaba de ser ben vist.
0: Clar.
5: Ell mateix ho ha pogut comprovar quan, un cop a dins de l'estadi, durant els prolegòmens, ha sonat l'himne dels Estats Units i les pantalles del pavelló han projectat la imatge de Trump. Escolta com l'han escrit.
0: Ara.
5: No tenim en aquest moment la... Però hem sentit... Bàsicament, es veu les imatges, ho reproduiré, eh? Es veu el cantant que en aquesta mena d'activitats comença a cantar, i les imatges han enfocat Donald Trump fent una salutació marcial per respecte a l'himne, i tot el públic
0: xiulant.
5: Ha començat a xiular-ho d'una manera realment extraordinària. Recordem, a més, que Nova York és la ciutat de Trump, o sigui que no és ben profeta a la seva terra.
0: A la seva terra.
5: I, a més, és malestruc. Perquè a hores d'ara, el partit encara està en joc, estan perdent 108-100 els New York Knicks, per tant... Donald Trump els ha portat mala sort.
0: És que, coneixent a Donald Trump, no m'estranyaria que demanés identificació de tota la gent que ha entrat a l'estadi per fotre'ls a la seva particular llista negra.
5: Imagina't.
0: Que passaria Donald Trump. Fins que ho compra tot, doncs també podria comprar les dades dels espectadors. Gràcies,
5: va,
0: Àlex.
5: Fins ara.
0: Adéu. Vinga, va, que estem fregant ja pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui també volem saber, Lara, per què el lloc serà... per què el món serà un lloc una mica millor. Ara sí.
3: Doncs el món és un lloc millor per peticions com la de la síndica de Greuges de Catalunya i que l'Ajuntament ha assumit. L'administració assumirà el cost de les activitats d'estiu adaptades a infants amb discapacitat que tenen necessitats específiques. El que passava fins ara és que l'Ajuntament autoritzava unes activitats que tenien un cost superior al màxim que el propi consistori marcava i eren les famílies les que acabaven suportant el sobrecost. Així, ara s'eliminaran els greuges comparatius.
0: I alerta, perquè us hem de parlar d'una notícia que segur que interessa als pares que esteu en ple dilema amb els vostres fills adolescents a l'hora de plantejar a casa si necessiten tenir un smartphone, un telèfon intel·ligent o no. Perquè és una de les coses que parlarem poc avui, Marta.
3: Sí, sobretot això, que els pares utilitzen o no els telèfons davant dels fills. Ara Suècia es veu que ha demanat que no ho facin. L'Agència de Salut Pública Sueca, a més unes directrius, amb què volen que els pares i mares facin un ús saludable de les pantalles davant dels seus fills. Els experts també demanen que hi hagi zones lliures de pantalla dins de casa, perquè el govern veu fonamental doncs, que els pares creïn bons hàbits amb les pantalles, perquè diuen doncs, que això influirà i molt en el que fan els seus fills en un present i en un futur. Els experts a Espanya aplaudeixen aquesta proposta i psicòlegs i pediatres demanen doncs, predicar amb l'exemple.
0: És que el tema dels mòbils és per donar de menjar part, eh?
3: Sí, vagis on vagis, hi ha nens, hi ha pares amb el mòbil.
0: Jo, a casa, sempre quan hi ha dinar familiar, els mòbils fora.
3: Sí, tots, clar, clar. Tots. Nosaltres perquè ja som grans, però...
0: Però igualment també estàs amb el mòbil a la butxaca.
3: Sí, però
0: i és
3: clar,
0: molt fàcil caure en el vici de mirar el mòbil mentre estàs dinant.
3: Sí,
0: i
3: sí, que té tot el sentit que els nens t'imitin. Sí. Ara no li demanaràs que no passin servir el mòbil si estem nosaltres enganxats.
0: Mòbils fora, almenys durant els àpats familiars, les trobades familiars, els moments per estar amb la família. I amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
3: Doncs mira, tinc bona notícia si sou de Lleida, Tarragona o Reus, perquè aquestes tres ciutats, tot i que es troben dins la llista de les 20 ciutats on hi ha la gent més infidel d'Espanya, han baixat de posicions del rànquing.
0: Ah?
3: La capital lleidatana, Marta, que s'havia col·locat en el setè lloc durant l'any passat, es trobarà en la posició número 10. Tarragona és una de les ciutats que ha baixat més posicions, des de la 8a fins la 13a, i Reus, per la seva banda, també ha baixat un esglaó, del lloc 15 al 16. Però, en canvi, no tinc tan bones notícies per la gent de Girona. Girona, t'enamora tu,
0: m'enamora a mi, i a tots ens enamora. Girona, els gironins, déu-n'hi-do.
3: És la ciutat més infidel de Catalunya i, atenció, ara també d'Espanya. D'aquesta manera, la ciutat gironina encapçala el rànquing nacional, seguida de Manresa i després Barcelona. Manresa, la capital del Bages, ha escalat dues posicions respecte a la llista de l'any passat, on ocupava la quarta posició a nivell nacional, i la capital catalana, per la seva banda, ha passat del cinquè lloc al tercer. Tot això, segons les dades de l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison, que és com una mena de Tinder secret per infidels.
0: Doncs escolta'm, déu-n'hi-do amb els gironins, la ciutat més infidel de Catalunya i també d'Espanya, i Manresa i Barcelona, que tampoc es queden
3: Manresa
0: curtes.
3: Manresa sempre està al rànquing, a dalt de tot. Sí, és molt curiós.
0: Ara ja m'estic imaginant que hi haurà gironins, manresans o barcelonins que ens estan escoltant i dirà, puc passar per la porta de casa o no puc passar per la porta
3: que
0: de truqui, casa?
3: Que truquin!
0: Que truquin en directe. Petonet des d'aquí als oients gironins infidels que a aquestes hores també ens esteu escoltant. I avui també volem saber quin motiu tenim per saltar del llit. Ens ho explica, com sempre, l'Ot Serra. Ot, molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és visitar l'Amfiteatre de Tarragona, sobretot ara que s'està renovant per intentar tornar a la seva essència. L'Ajuntament ja té acabat el projecte que busca millorar l'entrada a través de la Porta Triomfalis i així es recuperarà l'accés des del costat del mar. Tindrà un sistema de rampes que, això sí, no reunirà les condicions d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda perquè hi haurà desnivells de més del 6%. Com a mínim serà un itinerari practicable per a persones grans i cotxets amb infants.
0: Doncs vinga, un bon motiu per saltar del llit aquest dimarts 9 de juny, fent els matiners a Catalunya Ràdio. Obrim la nostra revista del cor. Buf, alerta, perquè el cor encara batega aquest matí amb la relació que van tenir fa 5 anys el Modena City i Cristian Gálvez.
3: Sí, perquè el programa El Sótano de TEN han destapat quin hauria estat suposadament el motiu de la ruptura el 2021. Encara estem parlant d'aquest tema. S'havia dit molt que va ser perquè... S'havia dit molt que va ser perquè el Cristian volia tenir fills, que el Modena en aquell moment doncs no volia o que no ho tenia molt clar i que ell doncs havia dinamitat la relació. Doncs bé, és possible que hi hagués alguna cosa més.
7: Sobretodo lo que hubo fue una terrible infidelidad que le provocó a la pobre Almudena una situación tristísima durante mucho tiempo.
8: Pero escúchame, ¿infidelidad con la que es actualmente su mujer?
7: Eso ya no lo sé.
0: Cristian Gálvez des de Girona?
3: No ho sabem. De Manresa, de Manresa.
0: Les infidelitats, aquest és un tema que sempre acaba portant cua, eh? Ara hauria de sortir al Modena City i dir sí.
3: Sí.
0: Va haver una infidelitat.
3: Tal com està de, no, fent aquestes declaracions al Modena City últimament, doncs que ho digui tot i ja està.
0: Ho digui, perquè a més a més, com que sempre li estan preguntant i sempre acaba sent ella com la víctima revictimitzada, que ella digués, ho vaig deixar amb Cristian Gálvez perquè em va fotre les banyes.
3: I llavors que li posin el micro al Cristian.
0: Ah, molt ben apuntat. I alerta perquè el cor també batega amb Mario Casas.
3: Sí, perquè ara ha tornat a atrevir-se a dirigir una altra vegada amb el seu germà Òscar Casas i, de moment, ha explicat això pel que fa a fer pel·lícules amb la seva família.
9: Una aventura el yo protagonizar junto a él, a la vez dirigir también. Una de las protagonistas es una de mis perras, que nos acompaña toda la película. Entonces, bueno, ha sido una experiencia nueva para los dos.
3: A banda de fer aquesta pel·lícula també amb una de les seves gosses, ara Mario Casas no ha tancat la porta a compartir pantalla amb la seva nòvia, que és la influencer Melissa Pinto. Atents al que deien.
9: Esperemos.
10: Va a salir.
9: Yo creo que lo podría hacer muy bien, además.
3: Diu. No sé jo.
0: Home, no,
3: no,
0: però escolta, això a nivell de màrqueting va superbé, ja t'ho dic ara.
3: I tant, anirà com un coet.
0: Clar, tu el que has de fer és... Què passa, Lara?
3: Que m'ho fes.
0: No, però estossega, home, estossega. A veure.
3: Ja està.
0: Segur?
3: Que no.
0: Podem avançar?
3: Sí, que sí. Si tu estàs en aquest programa, tens durant tota una setmana Xavi Canalies ficant...
11: És una condemna, eh?
3: És una condemna. Veus? Ja està. Demà, quan et saludi...
0: 9 minuts, 6:15. A veure, a qui li toca això? Ui, a la Lara.
3: A veure com surt això, no sé.
0: Lara, quin son deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, la Laura Fa ens va explicar on viurà Pep Guardiola ara que ha deixat la banqueta del Manchester City.
12: Els plans de Guardiola és descansar entre 3 i 6 mesos en un lloc tan cuqui com Abu Dhabi, perquè diu que ja està tranquil, també és veritat que el seu fill està allà, que té negocis a Abu Dhabi, un dels propietaris del City, un xec d'aquests àrabs, que també està a Abu Dhabi. Vull dir que se'n va perquè continuarà fent feina des d'allà. Però... que Guardiola torni a Catalunya i que Guardiola sigui una persona aquí fixa i que tal, de moment això no passarà.
0: Oh, déu-n'hi-do, doncs.
3: Carai.
0: Abu Dhabi?
3: Què? Abu Dhabi.
0: Però és que hi ha molta gent que ha anat a viure a Abu Dhabi que es veu que es viu bé. Jo tinc els meus dubtes de que allà es visqui molt bé.
3: Oh, clar. Si tens diners i t'agrada tot això, a mi no m'hi veuran.
0: Aquí és el tema, a mi no m'agrada.
3: Però un tema de pasta, money. Estaria molt bé veure Pep Guardiola per aquí.
0: Doncs sembla que, segons el que va explicar i Laura fa al matí de Catalunya Ràdio, de moment això costarà. I també ens va visitar, per cert, l'actor Joan Pera, Lara.
3: Sí, que protagonitza l'auca del senyor Pera al Teatre Condal de Barcelona.
13: No m'hi vull posar de nerviós, perquè inquiet sí, perquè sempre la meva por és no complir les expectatives de que la gent és tan bona gent, m'aprecia tant que sempre penso, ai... Pobre gent, que els hi faci bé, almenys que vagin a casa tranquils.
14: Perquè saps que les expectatives són molt altes.
13: Sí.
14: Perquè hi ha gent que porta molts anys passant-ho molt bé amb tu.
13: Ara què els hi diré? Perquè no se'n fa.
0: poder recuperar la conversa fantàstica amb Roger, amb Joan Pera, ara sí, el Roger del Fill, a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. 7 minuts, 6:45 del matí.

0: passava, Marta, un dia com avui?
1: Doncs un 9 de juny del 1972, Elvis Presley feia història després de vendre totes les entrades per 4 nits consecutives al Madison Square Garden. Feia 10 anys que Presley no tocava a Nova York i, per tant, això va ser una fita històrica. No és d'estranya que fes sold out al concert i van anar un munt d'estrelles de la música. T'ho imagina't, d'assistents tenir-hi don John Lennon, George Harrison, David Bowie o Bob Dylan.
0: Gens malament, eh?
1: El concert, per cert, va ser gravat i llançat després, 9 dies després d'aquell gran concert.
0: Ai, Elvis Presley, Elvis, que estàs al cel com nosaltres, que anem ara mateix per saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que els astres els tenim una mica mudets aquesta setmana de juny, aquesta segona ja pràcticament setmana de juny. Anem a saber què és el que ens explica la gent d'astrocat.cat. Sergi Tous, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 9 de juny, Venus i Júpiter es troben junts en el signe de Cranc. I això no només passa a la carta astral, també ho podrem veure al cel. Després de la posta de sol, mireu cap a l'oest. Venus i Júpiter apareixeran molt junts, com si el cel ens fes una picada d'ullet. Astrològicament, aquesta conjunció ens parla de caliu, confiança i vincles que ens fan de casa. Així que aprofiteu, estimeu millor, celebreu més i deixeu-vos cuidar una mica.
0: Doncs vinga, estimar i deixar-vos cuidar, està molt bé. Sí, molt bonic avui, molt bonic. Mentrestant, hi haurà persones que es despertaran i diran: avui és el meu aniversari.
1: Sí, avui dimarts tenim un trio d'estrelles de Hollywood que fan anys. Primer felicitem l'actor Johnny Depp, que en fa 63. Un altre actor, en aquest cas és Michael J. Fox, que avui celebra que ha arribat als 65 anys. I acabem felicitant l'actriu Natalie Portman, que bufa 45 espelmes. I avui també felicitem l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, que en fa 96. Que el poder de bessons us acompanyi i que tingueu un molt bon dia d'aniversari.
3: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: El 9 de juny de l'any 2001, Madonna va arrencar la seva nova gira The Drowned World Tour. Va ser el seu retorn després de 8 anys sense gira. I el primer concert el va fer a Barcelona i no hi van faltar clàssics com aquest, és la Isla Bonita.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem els talls en la mobilitat amb motiu de la visita del Papa. També parlarem dels festivals de música de l'estiu, ara que ja ha arrencat la temporada amb el Primavera Sounds. El primer dia a la selectivitat, a la tarda, reunirem els estudiants que han tret les millors notes dels últims 25 anys. I el Catalunya Nit arrencarà a les 9. Serem en directe a l'acte del Papa a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 9 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Ja fa dies que en parlem, però avui sí. És el dia que arriba el Papa a Catalunya.
1: El Papa Lleó XIV arriba aquest migdia. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic davant de 40.000 persones. Demà serà la jornada central de la visita amb la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos i la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del Papa. I també compta amb les restriccions de trànsit per motius de seguretat que poden complicar aquests dies la circulació per la ciutat.
0: Ahir, en el seu darrer dia a Madrid, el Papa es va comprometre a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos.
1: Ho va fer després de reunir-se amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats, entre d'altres, pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Les associacions de víctimes que han quedat al marge de la reunió lamenten, però, que el Papa no s'hagi volgut reunir amb elles.
0: I el Papa també va passar pel Congrés.
1: En la seva intervenció, el pontífex no ha esquivat qüestions com l'avortament i l'eutanàsia, on ha reafirmat els postulats tradicionals de l'Església, però també ha denunciat la discriminació dels immigrants.
2: Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
0: Els representants polítics l'han aplaudit durant més de 7 minuts i s'han fet seu, d'una manera o una altra, el seu discurs.
1: El ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són un aval a les polítiques de la Moncloa, i per Alberto Núñez Feijó, les crítiques de l'avortament i l'eutanàsia reforcen el Partit Popular.
3: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
4: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
0: D'aquí unes hores, a les 9 del matí, més de 45.000 alumnes catalans començaran la selectivitat.
1: Una selectivitat amb dues circumstàncies excepcionals. D'una banda, la vaga de docents, i de l'altra, la visita del Papa a Barcelona. Els sindicats d'educació es comprometen a no destorbar. I sobre la visita del Papa i les restriccions de mobilitat, el govern recomana anticipació als alumnes. Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats.
5: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment i tenir després el temps que faci falta, no?
0: I el judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà avui.

0: per a la campanya de la fruita a l'exterior de l'empresa Arcofruit. Fèlix Larrosa és alcalde de Lleida.
1: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats, els de l'urbanització Vilamoncada. Dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
2: Per cert, Àlex, al principi del programa m'he quedat amb les ganes d'escoltar, he de dir-t'ho, l'escridassada aquesta matinada a Donald Trump.
0: Per això l'hem recuperat.
2: Gràcies.
0: Ha sigut al Madison Square Garden de Nova York on aquesta matinada ha assistit al tercer partit a la final de l'NBA de bàsquet que enfronta els New York Knicks i els San Antonio Spurs. El públic novaiorquès l'ha xiulat quan l'ha vist a les pantalles durant la interpretació de l'himne dels Estats Units.
2: Quina bona rebuda, Trump.
0: Està bé,
2: els americans són molt sentits amb això, Tu vas a veure un musical i ho donen tot i també les escridassades. Gràcies, Àlex.
0: Vinga, adéu.
2: 6:00 a.m, 4 minuts, Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
4: Bon dia.
2: Moment de repassar les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
3: Avui amb el Papalló, 14:09 en totes les portades del dia. Canalies, comencem amb La Vanguardia, que titula que el papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. El periòdico diu que el papa fa posar dret al Congrés reivindicant la dignitat humana i parlar el pontífex rebutja la prioritat nacional del PP i Vox.
4: La premsa de Madrid també és la principal notícia de portada. La més cridanera, la de La Razón. Fotografia a tota pàgina del pontífex al Congrés i el titular, ovació històrica per a Lleó XIV a les Corts. El País destaca que el papa urgeix als bisbes a actuar contra la plaga de la pederàstia i El Mundo demana als polítics límits morals al poder.
3: Altres temes de portada, El Periódico, la justícia situa el focus en els rescats de la CEPI i La Vanguardia explica que Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, anirà a declarar com a testimoni del cas Leire.
4: Acabem amb l'Ara, que destaca d'una banda que més de 45.000 estudiants comencen avui la primera selectivitat amb detectors de mòbils i de l'altra que Biel Mesquida ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fent una defensa dels docents.
2: I a les pàgines d'opinió dels diaris, reflexions diverses sobre les paraules del papa.
4: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que aquest papa agrada i la millor prova d'això és que en una política espanyola tan polaritzada hi va haver unanimitat en tots els partits a aplaudir el discurs del pontífex al Congrés.
3: Afegeix que quan escoltem Lleó XIV no tenim la sensació que sigui un sermó, sinó una invitació serena i subtil a reflexionar sobre aquesta societat que viu en crisi i canvi permanent.
4: L'editorial de l'Ara destaca el titular que el papa va condemnar la xenofòbia des del Congrés dels Diputats.
3: Celebra que el discurs de Lleó XIV és una esmena absoluta al principi de prioritat nacional que el PP i Vox han introduït en els pactes autonòmics.
4: El periódico lamenta que no sembla que hi hagi gaire predisposició des dels partits a aplicar les lliçons sobre la necessitat de bastir ponts i evitar la polarització.
3: I desitja que la Sagrada Família ressoni també el missatge a favor de la convivència.
4: A El País, una de freda i una de calenta. Diu que el papa va encertar a advertir a les Corts contra la polarització política, però que la seva crítica a l'avortament pertany a un altre escenari.
3: Sí que aplaudeix, en canvi, que parlés de pederàstia, on era més necessari, davant dels bisbes i a la seu de la Conferència Episcopal.
4: El Mundo aplaudeix que Espanya ha estat l'escenari escollit per Lleó XIV per projectar una dimensió pública del seu pontificat.
3: I diu que el discurs d'ahir confirma que vol intervenir en els grans debats contemporanis des d'una posició incòmoda per tots, crítica amb els excessos del relativisme, però també amb la deshumanització de la política i l'economia.
4: L'ABC destaca que el papa va recordar a les Corts que la dignitat humana precedeix la política.
3: I afegeix que molts van aplaudir, però pocs es van donar per al·ludits.
2: Pràcticament ja 6:08, 8 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
2: Moment també de repassar la premsa digital amb la Sílvia. Alerta perquè Gaudí tindrà un museu.
5: Sí, i amb l'aprovació del Vaticà. L'edifici de les Teresianes de Barcelona, projectat pel mateix Gaudí, serà l'espai que acollirà aquest museu que combinarà patrimoni, exposicions d'art i se centrarà en els valors espirituals i humanistes de l'arquitecte. Fins ara aquest edifici estava tancat al públic, doncs bé, ara s'obrirà d'aquí un parell d'anys, ho veiem a diversos digitals.
2: I alerta, la notícia que dona esperança a mestres i alumnes.
5: Que Torrejón de Ardoz, a Madrid, es converteix en la primera ciutat de tot l'estat a tenir aire condicionat a totes les classes de totes les seves escoles públiques.
2: Ho celebrem.
5: Celebrem 2026.
2: Oh, per favor. És que clar, els alumnes a l'estiu i a l'hivern.
5: Exacte.
2: És a dir, no sé què és pitjor, si passar calor o passar fred, però en tot cas que això s'hauria de començar a arreglar i a solucionar.
5: Sí, sí. Posem-hi números, són 899 aules a 21 escoles i ha suposat una inversió de 7 milions d'euros. Els aparells de baix consum ofereixen tant fred com calor, en sentit.
2: Doncs escolta'm, felicitats a tots aquests

0: instituts, aquestes escoles de Torrejón de Ardoz. I qui s'ha endut una sorpresa?
1: Un home britànic que es va trobar una moneda antiga i es pensava que era això, una moneda antiga, però no, resulta ser un anell d'or romà de fa 1.700 anys. Ara l'organització Southwest Heritage Trust s'ha quedat amb aquesta joia. L'home la va trobar fent servir un detector de metalls en una parcel·la. Ho veiem al Diario Punès.
0: I una segona vida?
1: Per l'antic escorxador de Gramunt, llegim el Segre, que ha tornat a tenir vida com a nou espai cultural. Ara obrirà de forma habitual a partir d'aquest mes de juny, una vegada i traslladin l'arxiu municipal.
0: Molt bé, escolta.
1: Optimista, avui,
0: Quina meravella. Gràcies, Sílvia. Marc, quin temps ens espera per avui dimarts 9 de juny? Va.
2: Doncs mira, depèn del punt del país. Avui parlem d'entrada de dia, de nuvolades i de ruixats al Pirineu, localment intensos fins a primera hora del dia, ara al Pirineu també a la tarda cap al Ripollès. A la resta del país, però, el dia serà assolellat, temperatures que baixaran, tant les mínimes com les màximes, farà poca calor, amb màximes que no passaran dels 32 graus.
0: Amb 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, fent els matiners com cada dia, de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio, i just quan arribem a aquesta hora, també ens interessa repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana.
3: Mireu, avui comencem amb una previsió, perquè al Palau de la Música Catalana se celebrarà la Diada Pau Casals 2026, precisament doncs amb un concert del Quartet Casals, acompanyat pel pianista Alexander Melnikov, i, si voleu anar, doncs el concert és a les 8 del vespre. Avui també, dia important, en aquest cas per Arnau Vallvé, que és el bateria de Manel, que ha decidit doncs llançar-se a la piscina i presentar el seu primer single del seu primer disc i també dates de la gira que farà el 2026.

0: hi ha un ressò aquí de Manel, eh?
1: Sí?
0: Hi ha alguna
1: una
0: cosa
1: mica
0: que
1: de
0: Manel.
1: Triquell,
0: sí,
1: no?
0: Jugular, sí,
1: Jugular,
0: sí, sí, sí.
1: La cançó aquesta es diu Mentre el monstre, ha estat coproduïda pel productor i músic Xicus, el segon membre del grup que comença carrera en solitari després del Guillem, i el que ha fet això és presentar aquest single, també dates de la gira, i per tant apunteu que el primer concert serà el dia 2 d'abril del 2027 a la Sala Apolo.
0: I alerta, matiners i matineres, perquè qui també publica música nova és Pepet i Marieta.

0: Aquest és l'avançament del disc de comiat de la banda Abrenc, que és un dels dos temes inèdits que es publicaran en un àlbum recopilatori que sortirà a la venda al juliol. A l'abril, recordem que van obrir la gira de comiat L'última i mon anem al Perelló, al Baix Ebre, sí. Una gira que hauria d'acabar al setembre, però es veu que ja tenen peticions per fer concerts l'any 2027, per tant, segurament encara tindrem temps de veure's.
1: Els podrem estirar una mica més. Gràcies, Marta, i alerta perquè avui movem el dial fins al juny del 2015. El suplement, quan el presentava aleshores a Sílvia Coppolo, el Pere Tàpies original i el Pere Tàpies, en aquest cas de Pep Plaza, intentaven portar precisament a la Coppolo a estiuejar l'escala mentre cantava la moto. A veure si sabeu qui és qui.
2: La moto chupo papapa, la moto chupo papapa, vinga, posa la tercera.
3: Sí.
2: Que amb la moto ens sentim joves, a l'escala ens esperen un bon bany i unes anxoves.
3: Sí, sí, sí.
2: La moto chupo papapa, la moto chupo papapa, la moto chupo papapa.
3: Serà un estiu d'altura.
2: Ui, ui.
3: Parlant de cuina i de cultura.
2: Oh, oh.
3: I la Sílvia entrevistant.
2: La gent en el divan.
3: Noi,
2: sí, sí, sí, sí. Amb el teu xupo, papapa, i amb el teu
3: xupo. Ja estem arribant.
2: Amb el teu xupo, papapa.
3: Diu que aquí no podem córrer.
2: Ai, que... No accelerem, aquí no accelerem.
3: Baixada.
2: No accelerem.
3: Ai, que ve una baixada, Pere. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,
2: ai, ai, ai, ai, ai, ai,
1: les veus de la ràdio. Escolta, hem complicat distingir l'estimat i enyorat Tàpies i el Pep Plaza, eh? Recordant també aquests bons moments al suplement de Catalunya Ràdio. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, alerta, Uganda és una hora més. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
4: Bon dia, matiners. Entre el 1980 i el 1986, aquí a Uganda es va viure una terrible guerra civil on van morir més de 150.000 persones. Encara avui en dia es treballa per recosir la societat, les infraestructures i l'economia del país, i avui, dia 9 de juny, és el Dia dels Herois Nacionals per commemorar els caiguts durant la guerra.
5: The day has been celebrated in remembrance of those who contributed to the 1981-1985 Civil War.
4: El Dia dels Herois Nacionals es va aprovar al Parlament el 2001 i des d'aleshores se celebra cada any, sobretot de manera institucional. Als centres culturals es fan xerrades divulgatives i a les escoles es recorda als infants els temps passats.
6: We celebrate many kinds of heroes. People have made advances in science and technology. People have saved lives during pandemics.
4: En tot el país, la jornada s'aprofita per homenatjar els difunts, generar consciència sobre les atrocitats de la guerra i la seva devastació, i també per celebrar el progrés d'Uganda. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Uganda, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Avui Maiol Roger, suposo que pendents de l'arribada del Papa.
7: I fins la 1, perquè a les 12:25 el Papa aterra a Barcelona i seguirem en directe aquesta arribada i la recepció abans que completi la seva agenda avui. Avui va a la catedral i aquest acte a l'Estadi Olímpic al vespre que presenta el Xavi Pérez Esquerdo. Analitzarem també una mica què va dir ahir, els seus missatges, sobretot amb les víctimes de l'avortament. També estarem pendents de totes les implicacions que té la visita a nivell de mobilitat i de seguretat a la ciutat. En parlarem, per exemple, amb el comissari David Boneta, que és l'encarregat de la del dispositiu de seguretat. També tindrem l'excap de comunicació d'AENA, l'Agustí Rodríguez, que ens expliqui com es gestiona l'aeroport una situació com aquesta, i el Manuel Barbero, que és el qui va destapar el cas dels maristes per parlar de la reunió que va tenir ahir amb víctimes d'abusos i del seu posicionament.
1: I estava seguint la visita del Papa a Madrid al llarg d'aquests dies. El cert és que porta una agenda apretadíssima i el sistema de vigilància i seguretat que ha de portar aquest home ha d'estar treballat en mesos, perquè... De fet, ahir quan sortia del Congrés dels Diputats a Madrid es va saltar el protocol, que van a saludar els treballadors del Congrés, i veies a tothom molt espantat perquè s'estaven trencant aquestes mesures de seguretat. Entenc que també és... Vaja, sembla com una mega estrella. Jo pensava dir que és una mega estrella protegidíssima.
7: És un dels caps d'estat més importants del món i té
1: una seguretat... porta més seguretat que Trump,
7: I té una seguretat a l'alçada, sí, sí, sí.
1: Què més?
7: Després parlarem d'economia amb el Xavier Salamartín i dels festivals d'estiu, que ara ja que ja va haver el el Primavera, ja ens agraden.
1: I tant.
7: Va venir el Primavera i ara ve tota la resta. Doncs en parlarem amb el Juli Guiu, el director de Clippers, i l'Oriol Aguilar, que és el director de Peralada. I després a la secció de telesèries amb la Mariola i el Darío parlarem d'Abandonados amb l'Anna Ponsí i una de les protagonistes, l'Alvira, ara sí que ho he dit bé.
1: Molt bé.
7: I ja està. Després un humor pendent i a rebre el Papa un altre cop.
1: Doncs vinga, d'aquí pràcticament, escolta'm, 14 minuts, 13, engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I alerta oients dels matiners, perquè molts esteu fent el primer cafè i volem saber si sou assertius, si sou intuïtius i funciona o no funciona la vostra assertivitat amb la dada major.
7: Ah, i avui, aviam si escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, perquè és una dada que vaig dir ahir. Ui. Perquè avui que fem la prèvia de la visita del Papa, dades sobre la Sagrada Família. Santo, santo,
1: yo te canto. A veure, Sagrada Família... Uf, a veure,
7: i en
1: a veure.
7: Concret, quantes peces té l'edició especial de Lego dedicada al temple?
1: Milions.
0: Moltes, llavors van fer, a més, un Lego que m'agrada molt.
1: Jo diria 30 milions.
8: Va. 13.000.
0: 12.000. 11.
8: 13.000.
1: 12. A veure, un moment. 12. A veure, filles, que sembleu de veritat, sembleu Miri Vanilli. A veure, Lara García, ordenadet.
8: 13.000.
1: 13.000.
8: 12.
7: Doncs avui el premi és per Marta Viana...
0: Ell
7: ha dit 30 milions, perquè són 12.060 peces.
1: Molt bé, Marta.
0: És que m'ho vull mirar, això.
7: És el Lego.
0: És
7: el Lego.
0: És molt xulo.
7: Aviam, ahir vaig fer una secció que es diu El professor, a les 7.23, en què ho vaig explicar, i també vaig explicar el preu, aviam si us en recordeu.
0: Molt.
7: El preu d'aquest Lego.
0: Sí, perquè m'ho vaig mirar per ma germà. 700
1: euros?
7: 750 euros. És el Lego amb més peces. Però no és el Lego... més gran, perquè el rècord l'ostenta la Torre Eiffel, que fa 149 centímetres d'alçada, ni el més ample, que el té el Titanic, que es fa 135 centímetres
1: de longitud.
7: Què us sembla? Aviam on el poseu, eh?
1: Mira, monta estava les, pensant, dic, a veure, un foto les, de Sagrada Família.
7: Monta les 12.000 peces i després aviam on el paga, monta'l i després posa'l, saps?
1: Quina mandra.
7: Però és preciós.
1: Gràcies, Maiol. Vinga, d'aquí uns moments repassem alguns dels sons que ens ha deixat la tele aquestes últimes hores i també parlem amb aquells matiners que ja esteu desperts i que aquestes hores ens truqueu al 93207474.
9: Senyores i senyors, bon dia.
10: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: Leire Díaz, bon dia.
11: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
9: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
11: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
12: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
9: Jordi, bon dia.
13: Bon dia. Sí. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
14: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
9: Catela Penya! Què passa?
15: Quina il·lusió. Oh, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
10: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
16: Evitem el soroll.
17: Ens allunyem de les estridències.
16: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
17: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
18: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
16: Un informatiu sense presses.
17: Per donar context als grans titulars.
18: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
10: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
19: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
20: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
19: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
10: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
19: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
21: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
19: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
10: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
21: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
19: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
10: A Catalunya Ràdio, els matiners. El despertador que desperta els altres despertadors.
22: Llavors ara tinc quatre gallines,
1: sí?
22: Una de les quals ara mateix fa coc, coc, coc, coc, com si fos un gall. Les gallines fan coc, coc, i els galls fan quiquiriqui, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc, coc, coc, coc. Ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
1: M'estàs dient que la gallina ha adoptat si el paper gall. De gall?
22: Jo crec que té una personalitat alterada o no,
1: no ho sé.
22: O se sent gall, no ho sé.
1: Ricard
7: Ostrans. Hola.
22: Té una identitat sexual.
1: Sí. Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat en aquest cas del gall. Sí, està clar. Sí.
10: Els matiners.
1: que amb 9 minuts arribem ja a les 6 del matí, pràcticament recta final dels matiners d'aquest dimarts 9 de juny. Repassem també algunes de les coses que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores, perquè a la Renaixença la mare d'en Peyu ha arribat al límit, estava emprenyada amb el papa, i ella té els seus motius, i precisament així li va comentar al seu propi fill.
2: Ben?
3: Ei, mama,
2: què? Escolta, qui entrevisteu demà al programa?
3: Demà, no sé, ara mateix qui
2: entrevisteu. No aprofitareu que ve el papa de Roma per entrevistar-lo?
3: El papa de Roma? No està previst, no, mama, no.
2: Ai, doncs mira, millor, perquè per mi no cal ni que vingui ja.
3: Què dius, mama, pobre home, què t'ha fet?
2: Que què m'ha fet? Doncs mira, anar a Madrid ha fet, eh? Ha hagut de passar primer per Madrid, no podia venir directament a Barcelona, no?
3: Perquè devia haver d'anar a fer alguna cosa a Madrid.
2: Una merda! Li fotem l'Iglesia més ben parida del món, 100 anys, per construir la Sagrada Família, el truquen per venir a inaugurar la Torre de Jesús i se'n va a Madrid. Pesa la merda, home.
3: Mama, no pots dir. Escolta, pesa la merda el papa de Roma, no se li pot
2: 172
3: dir.
2: 172 metres i mig, l'església més alta del món.
3: Sí.
2: I primer se'n va a Madrid. Pega la merda.
3: Mama, sisplau.
2: Quina església tenen a Madrid?
3: No sé, quina església. Tenen la catedral de l'Almudena, es diu aquella, em sembla, no me'n recordo.
2: 73 metres fa aquella casa de nines. Oh. Re, 100 metres més fa la Sagrada Família. M'hi pixo i m'hi cago a l'Almudena.
3: Prou, mama, prou. Estàs molt enfadada i estàs pixant fora de test.
2: Si hagués hagut el papa Francesc, que era molt amic de la Sor Lucía Grant,
3: sí,
2: els collons hagués anat a Madrid per fer. Primer hagués vingut a Catalunya.
3: No ho sabem, mama, tampoc ho sabem.
2: Tota la vida anant a missa, i ara, guaita, de veritat que és que donen ganes d'agafar un mocador, embolicar-se el cap i fer-se musulmana.
3: Pitjo, mama, que estàs dient masses disparats. Va,
2: a la Gakbar.
3: Mama, pitjo. Adéu,
1: La mare d'en Peyu. Que barrejadíssima aquesta primera visita del papa a Madrid. I alerta perquè l'actor immunologuista Marc Buixadera es va passar pel cotxe de l'Eloi Vila. Va fer una reflexió interessant sobre un dels propòsits que, valgui la redundància, s'ha proposat aconseguir, i és que la discapacitat es normalitzi i que la gent canviï la percepció que en té.
5: Les diferències són diferències, sí, d'acord, però, o sigui, no haurien de ser tan problema. I això és probablement el que més m'ha costat d'assumir, també perquè els meus pares ho han normalitzat tant i m'han ajudat tant els meus pares, i sempre que parlo dels meus pares parlo amb els germans, evidentment. Ho han entès tot tant que surts a fora el carrer, comences a rebre hòsties i dius, aquestes hòsties d'on venen? Perquè a la meva mare, a mon pare, a mon germà, quan estan parlant de mi als restaurants, per exemple, jo què sé, on ho col·loquem? I dius, pregunta-m'ho a mi. No, les piruetes i els xupi-xups amb el compte i dius, hòstia puta, dius, posa'm una ratafia, un algú, no?
1: I meravellós la conversa que va tenir en Buixadres amb l'Eloi Vila, i que podeu recuperar també a la plataforma 3CAT. I alerta perquè el cas Endic segueix portant cua, i ho va explicar la Maica Navarro al Totes Mot de l'Elena García Melero, perquè la fiscal ha demanat una reconstrucció dels fets, precisament també en presència de Jonathan Endic. Ho explicava d'aquesta manera.
23: Què ha demanat la fiscal a la magistrada? Doncs que li interessaria una reconstrucció. O sigui, una reconstrucció vol dir tornar aquest camí de la feixada, i que el Jonathan Endic, acompanyat del seu advocat, de la fiscal, de la magistrada, la lletrada, Mossos per enregistrar tot això, enregistraran tot el que va fer aquell matí en aquell punt amb el seu pare. Quan surten del cotxe, arriben, caminen i arriben al punt, i tot allò que fa ell un cop el pare cau. Jo crec que serà molt important que expliqui en aquesta comitiva què va fer en aquests prop de 5 minuts que passa entre el moment que el pare cau i què passa en el moment que se n'adona que cau i agafa el mòbil i fa aquesta primera trucada a la dona del seu pare, a l'Estefania. Per cert, en l'hipotètic cas que arribéssim a judici amb Tribunal Popular, el jurat també en el seu moment aniria allà a fer una reconstrucció, perquè el jurat ha de veure aquell espai per entendre aquest succés.
1: Pendents, doncs, del cas Endic, com ens estava explicant la Maica Navarro al Tot es Mou de TV3. I com cada dia a aquestes hores tenim ganes de saludar alguns matiners que ja estan desperts, que el despertador els hi sona aviat i que sintonitzen amb Catalunya Ràdio. Deixeu-me saludar en Pep. Pep, molt bon dia.
24: Bon dia, des del Pastador.
1: Home, a veure, què és el Pastador, Pep? Explica'm això.
24: El Pastador, bueno, primer el Pastador és com el Dantes, el que traies, en diem, els obradors de de flet, que es diuen ara, els obradors de fornalls.
19: Ah, i abans això era el pastador, eh?
24: Abans d'això, bueno, s'ha dit tota la vida, encara ho diem aquí. I el... jo, la meva fleca, li vaig posar al pastador.
19: Pep, i on tenim, aquest pastador?
24: Això està a Vic.
19: A Vic, eh? Capital usonenca. Sí. Escolta'm, i què fas despert aquestes hores, Pep?
24: Pana, perdona?
19: Què fas despert aquestes hores?
24: Doncs mira, ara que hora fa.
19: A quina hora ens llevem, Pep?
24: Jo em llevo a les 4:30, ara. M'estic llevant.
19: Perdona, que et sento una mica, malament, Pep. A quina hora?
24: A 2:45.
19: A 2:45 del matí. Wow. I això, de quin dia a quin dia ho fem?
24: Això ho fem de dimarts, que nosaltres comencem dimarts a obrir la botiga,
19: sí,
24: fins dissabte, però dissabte n'hi poso les 12, ho vaig a tenir abans.
0: I com ho portes, això de matina tant?
24: Bueno, bé, acostumar-te.
0: Clar, ja estàs acostumat, eh?
24: Sí, acostumar-te.
19: Quants anys fa, Pep, que estem fent aquest horari?
24: Bueno, relativament, perquè jo ara fa 3 anys que vaig obrir el pastador.
19: Sí.
24: Llavors jo la meva vida vaig passar treballant també per una farinera, professor de fleca, i amb una fàbrica gran d'aquestes també de tot el sector. Una d'aquestes multinacionals que estan per a Tricuit.
19: Déu-n'hi-do. És a dir, que has tocat una mica tots els pals, eh?
24: Sí, però llavors vaig sortir de casa meva, que era una casa centenària.
19: Sí.
24: I allà treballàvem tota la nit aquelles èpoques. Ara nosaltres enfornem tot el pa, fem tota la producció i la deixem fermentar lentament i la coem l'any demà.
19: El bon pa de tota la vida, eh, Pep?
24: Sí. Part és que hem tornat als dies,
19: ara,
24: aquí al mig de Vic, i intentar fer bon pa, intentar fer que la gent repeteixi, pa de qualitat, pa amb farines de proximitat, que això és molt important.
19: Important, també.
24: Sí. Ara, que és un tema que a vegades ens descuidem per la nostra pagesia i també amb un valor afegit ecològic i d'agricultura integrada.
19: Escolta,
24: és
19: que...
24: això és el que nosaltres busquem.
19: Aquest pa t'ha de caure la llagrimeta quan menges aquest pa, com ens ho estàs venent, Pep.
24: Bueno, això ho
19: hem de
24: provar.
19: I tant. Vindrem cap al pastador de Vic. Pep, gràcies també per participar als matiners. També una abraçada i records a Vic.
24: Molt bé, moltes gràcies i gràcies per la confiança per haver-nos escoltat.
19: Gràcies a vosaltres. Adéu, Pep, que vagi bé.
24: Bon dia.
19: Ai, que bé, escolta'm, amb aquest pam és el boc aigua, tu.
0: Ja, ens el menjaria.
19: Ai, Marta Viana, Anna Garcia, gràcies, estimades.
0: Adéu.
19: Tornem demà. Tinc per aquí el Cordomí.
4: Bon dia, bona hora.
19: Bon dia, Cordomí, què tal?
4: Hola. Bé, amb la boca aigua també.
19: Escolta, que sí, escolta'm, és que quan explica d'aquesta manera de fer pa, d'aquesta manera artesanal...
4: Sí, sobretot pensant que... en l'entorn, és veritat, sí. Que no sempre es té en compte això, el tema de la farina, d'on ve, de productors, etc.
19: Nosaltres tenim un home del temps de proximitat, que ets tu, i que ens explicaràs perfectament bé quin temps ens espera per avui, Eloi. Bones notícies, per favor.
4: Va, avui serà un dia una mica més canviant i, a més, avui baixarà la temperatura. De fet, ara mateix ja tenim alguns ruixats que es passegen pel Pirineu, pel Prepirineu, i també se n'aniran produint, tant durant el matí com durant la tarda. Aquest matí més cap a l'Alt Pirineu, a la tarda més cap al Pirineu Oriental, amb algunes nuvolades que s'aniran passejant a la meitat nord, farà més sol a la meitat sud, i amb vent de tramuntana i de mestral. I tot plegat farà baixar una mica la temperatura avui, sobretot a l'interior.
19: Bé, doncs escolta, amb la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures...
4: Ja pujarà.
19: Al revés. Ricard Ostrell, bon dia.
6: Bon dia.
19: Com estàs?
6: No sempre, eh?
19: Oh.
6: Tinc un amic que s'ha prendre una pastilla blava una vegada.
19: Ah?
6: I no hi havia manera de baixar-ho, jo, eh?
19: Clar, és que has de vigilar amb això. Que en riu. Doncs així ho deixem. Gràcies, Cordomí, una abraçada.
6: Vinga.

0: negra. Capítol 7. Reconstrucció dels fets.
1: Aviam. Crec que vosaltres dos m'heu d'explicar moltes coses. Que la paciència se m'està començant a acabar i no entenc res, i no hi ha res que em posi més nerviós que no saber per on venen les hòsties, i darrere mi me'n cauen moltes i em sembla que encara n'han d'arribar moltes més.
2: Ja entenc que estiguis emprenyat. Nosaltres també hi estem, creu-me. Però era del tot impossible poder preveure alguna acció tan agosarada i tan bèstia com aquesta. Ho teníem tot cobert, però ningú no es podia imaginar que podia fer quelcom de semblant. Ja no ens estem enfrontant a un assassí que aprofita les oportunitats, sinó a algú que ha planificat minuciosament i fins al darrer detall aquest crim.
1: Hi estic d'acord, però després ha sortit tot malament. L'operació Gàbia no ha donat cap resultat. Les xarxes socials van plenes de vídeos amb l'execució del poeta i ara mateix la nostra valoració està al nivell del batut. Tinc uns quants comissaris que m'estan demanant els resultats immediats, perquè fins i tot el president del govern els ha trucat per saber què collons passa. Per no parlar de les pressions espanyoles, que també hi són. Aviam, intenteu fer-me un resum de la situació i mirem què podem fer per atrapar aquest fill de puta.
2: D'acord. Hem fet una primera inspecció ocular a la casa des d'on han disparat. L'arma del crim és una ballesta antiga. La lletra ferit ha deixat també assenyalat un poema concret d'un llibre, però no sabem quina relació pot tenir amb el cas. Els companys de la científica han arribat i estan començant a treballar. També ja ha arribat la comitiva judicial amb el forense, però suposo que en aquest cas poques coses ens podrà aportar. L'alcalde ens està localitzant la propietària del pis i la seva família. Hi ha també alguns testimonis, ens interessen sobretot els que eren de cara a l'escenari, que són els que potser han pogut veure alguna cosa. Deu ser en tot cas una regidora de festes que l'estan atenent amb un atac d'ansietat i algun dels tècnics que hi pogués haver a l'altra banda de l'escenari. Però poca cosa més.
1: Molt bé. Vull la màxima celeritat en aquestes diligències. Tu i el caporal agafeu tots els agents que hi hagi, el que us calgui, per veure si podem treure una mica el trellat de tot això.
2: Vull demanar-li permís per poder entrar amb una civil al pis des d'on han disparat.
1: Per què? I qui és?
2: Serà una professora de la Universitat de Vic, especialista en l'obra de Verdaguer. Potser ella pot treure el trellat del que significa el poema que ens ha deixat preparat el lletre ferit. Si pot tenir alguna relació, no només amb aquest crim, sinó també amb tots els altres. I crec, sincerament, que és millor que vegi tota l'escena que ens ha preparat, per si això pot servir per alguna cosa.
1: D'acord. Procediu com us calgui. Però trobeu-me ja aquest fill de puta, perquè així ens podem dedicar a patrullar les platges a la recerca de carteristes i venedors il·legals de síndries i cocos sense control sanitari.
3: Sergent, hauria de venir al pis. Tenim novetats importants.
2: Digues, Estanislau, què hi ha?
3: Els companys de la científica que acaben de descobrir d'on prové la ballesta que s'ha fet servir com a arma del crim. I això demostra que el nostre home està carregat de sorpreses, perquè prové ni més ni menys que del castell de Súria.
2: Aviam, explica'm això a poc a poc.
3: Fa 2 mesos, aproximadament, algú va entrar al castell de Súria i es va emportar algunes armes antigues com espases, maces i, sobretot, una ballesta. Des de l'Ajuntament de Súria, que són els màxims responsables del castell i que munten visites guiades, es va posar la denúncia corresponent i ràpidament vam començar a buscar en el circuit de col·leccionistes de peces d'aquesta mena. Però fins ara no hi havia hagut resultats.
2: Vols dir que hi ha un mercat de col·leccionistes d'armes antigues?
3: Aquest és un país molt estrany. Hi ha molta gent a qui li fa molta gràcia tota la parafernàlia medieval. Així que sí, hi ha un mercat important. I si abans era una característica bastant pròpia de casa nostra, ara, amb tota la febre del Joc de Trons, el gust per col·leccionar andròmines de tota mena ha augmentat de forma exponencial, i hi ha un mercat important d'espases, escuts, llances i armadures del tot acollonant. El que mai podíem arribar a pensar és que algú s'emportés una ballesta d'aquestes i molt menys que la faria servir. Mai no havia vist res igual.
2: M'estàs dient que hi ha un munt de gent que roba a castells, esglésies i altres llocs per emportar-se armadures, esposots i tot d'objectes de l'edat mitjana per una sèrie de televisió?
3: No per una sèrie de televisió qualsevol, sinó per la mare de totes les sèries. No em diguis que no t'agrada.
2: No l'he vista mai, però mai no ho he confessat.
4: No sóc gaire de veure sèries i, en general, quan miro la tele m'agraden les coses romàntiques o que no facin pensar. Ara, tothom en parla meravelles i si és capaç de generar passions com la passió per l'edat mitjana, doncs benvinguda sigui.
3: Doncs els companys de delictes patrimonials no pensen el mateix. Ara tothom vol una espasa de veritat o una alabarda i no es conformen amb les rèpliques que es poden comprar a qualsevol botiga. En canvi, els qui estan entusiasmats són les empreses que organitzen justes medievals i tornejos i combats de recreació de l'edat mitjana que estan fent el seu agost gràcies a l'èxit de la sèrie. Ja veus, sempre hi ha qui troba la seva pròpia gallina dels ous d'or. Però al que anàvem, fa uns 2 mesos es va robar una ballesta amb les corresponents fletxes al castell de Súria. I ara la tenim aquí. I no, no demanis pistes de connexions ni res de semblant, perquè la investigació d'aquell robatori de moment es troba en via morta. Normalment, aquestes coses s'acaben resolent si hi ha alguna càmera de vigilància propera, d'alguna botiga o entitat bancària, però en el cas de Súria el castell és a dalt de tot del poble vell i segurament el lladre hi degué accedir a peu i va deixar el cotxe en una zona propera on no hi ha cap mena de vigilància. O quan surten a subhasta o a la venda per internet, que és el mercat natural per aquesta mena de productes. Però això tampoc no havia passat. Així que fins ara només hi havia un inventari d'objectes robats i poca cosa més. No és un fil del qual puguem estirar res.
4: D'acord. I sabem alguna cosa de la propietària?
3: En 10 minuts la podràs entrevistar. L'alcalde en persona ha anat a buscar-la.
4: Perfecte. I els testimonis han pogut aportar alguna cosa?
3: No. En l'única cosa que coincideixen és que els va cridar l'atenció que de cop i volta varen veure una cortina vermella molt bonica que es movia amb el vent, totalment preciosa, i que era inevitable aixecar la mirada cap allà. També degué cridar l'atenció del poeta, perquè els tres asseguren que ell també va mirar cap a dalt en un dels moments en què va fer una pausa en el seu discurs. Just després d'aquest moviment de cortina va ser quan va sortir la fletxa que el va matar i ja varen començar les corredisses. 2 dels testimonis asseguren haver vist algú guaitar des de la finestra per contemplar l'espectacle. Però no en podien dir res, només que semblava dur el cabell llarg.
4: Què en penses?
3: Que segurament va ser una bona maniobra de distracció per fixar el blanc. Hauríem de repetir l'operació. Si vols, podem fer que alguna gent faci moure la cortina i nosaltres ens podem posar a l'escenari per veure quin impacte fa. Això dels cabells llargs sí que pot ser una pista interessant, però també hauríem de comprovar si és un possible efecte òptic.
4: Doncs anem a fer aquesta prova abans que no vingui la propietària del pis i parlem amb ella. Demana algú que ho prepari tot per poder fer la prova quan arribem.
1: Què, nois? Com ho tenim, això?
3: Els companys de la policia científica han aconseguit esbrinar que la ballesta amb què es va disparar el senyor Coll procedeix del castell de Súria. Se'n va denunciar el robatori fa uns 2 mesos juntament amb altres armes del castlà de la vila del Bages. I els testimonis no varen veure gairebé res. Només una cortina vermella especial que es movia amb el vent i algú amb cabells llargs guitant. Ara venim a veure si ho podem reproduir i en 10 minuts la sergent podrà entrevistar la propietària del pis. I per aquí, com ha anat?
1: El forense ens passarà el seu informe com més aviat millor, però per ell no hi ha dubte. La fletxa va impactar directament al cor, produint la mort molt poc després de l'impacte. La fletxa va arribar amb una gran velocitat i va fer un blanc perfecte. La trajectòria sembla haver estat estudiada perfectament. Quan els de la científica acabin, vull que algú provi de disparar des de la finestra per saber si és fàcil encertar amb aquest grau de fiabilitat. Això pot ser important per intentar entendre qui estem buscant. La jutgessa és molt col·laboradora, però vol resultats ja. Encara està pensant si ho tracta de forma individual o l'adjunta amb les altres morts. Però han de decidir què fan, perquè ara ja són 3 morts en 3 jutjats diferents. Però de moment no ens posarà cap entrebanc el que necessitem. Des de dalt, la cosa ja no és tan fàcil. Ens estan posant molta pressió. La premsa s'hi ha abocat amb ganes, pràcticament no es parla de res més, i ara s'hi han afegit ja els diaris de fora de Catalunya. El lletraferit està donant carnassa a tothom qui vulgui escapar. Però això ja és qüestió meva. A vosaltres intenteu fer la vostra feina el millor possible i demaneu tot el que us calgui. posarem tots els recursos a la vostra disposició, però hem d'aconseguir alguna cosa ja mateix.
2: D'acord. Intentem veure què passa amb això de la cortina. Avisa els de dalt, que la moguin.
3: Pep!
2: Mare meva del Sant Roser! I tant que crida l'atenció, ja ho crec!
3: És un domàs antic molt bonic i a sobre amb la figura de Verdaguer, com un gran tapís. Fa una gran impressió, i tant! Segur que el poeta el degué veure i no es va poder estar de mirar cap a dalt. Jo hauria fet el mateix. El que és més dubtós és que algú pugui dictaminar des d'aquesta distància la persona que hi havia a la finestra duia o no duia els cabells llargs. I més amb el sol així com estava fa una estona. Però, és clar, si dues persones coincideixen amb això, deu ser cert.
2: Així doncs, si fem recapitulació dels fets, hauríem de pensar que el nostre assassí va arribar al pis bastant abans. Potser dies i tot. Va instal·lar-hi la ballesta, va recollir el domàs i el va despenjar en el darrer moment, i això ha creat l'atenció del poeta i de la resta de la gent que el va veure i ha aprofitat per disparar. I mentre tothom fugia, marxar i abandonar el poble abans que comencés l'operació Gàbia.
3: A no ser que no hagi marxat del poble i encara sigui aquí.
2: Què vols dir?
3: Que podria ser que no hagi marxat, que hagi decidit confondre's amb la gent que ha quedat al poble, pensant que muntaríem l'operació Gàbia, i que s'estigui aquí enfotent-se'n del Sant i d'aquí al Vetlla.
2: És una opció possible. No m'havia passat pel cap, però ho hem de contemplar tot. Podria ser això que dius, però no tenim puta manera de comprovar-ho. La putada és que sempre anem per darrere d'ell, a remolc, i que no comet cap puta errada de moment. Ens està passant la mà per la cara constantment.
3: És el que té tenir la paella pel mànec, que sempre tries tu quan i com girar la truita.
5: Mira, tols, aquest parellet, que es pensaven que venien a fer festa aquí a Folgueroles i a passejar el seu amor per la plaça. I ara els he ben fotut. Ara acaben de descobrir el domàs i de veure com és que he cridat l'atenció del poeta. Ai, aquests apassionats de Verdaguer són tan previsibles que fins i tot això m'ho han posat fàcil. I ara ja es deuen haver adonat que el lletre ferit sempre va un parell de passes per endavant, que sóc jo qui marca el ritme i la pauta. I encara no serà la darrera sorpresa que s'emportaran avui. Segur que els seus companys de la policia científica ja deuen saber que la ballesta és la que em vaig emportar del castell de Súria, que per aquestes coses sí que són bastant bons, aquests nois. Ai, sí, va ser fàcil. Vaig recordar que fa uns anys vaig anar a una visita guiada al castell, que ens van fer com a part de les distraccions que ens feien els convidats a un casament. I vaig pensar que podia anar sofisticant la cosa i que si havia de carregar-me algú al Mercat Vell de poesia, de Folgueroles, ai, ho havia de fer amb un cert estil. Dos putos mesos he estat practicant amb la ballesta, que no és fàcil de manejar, acostumats com estem a les mires telescòpiques, a la precisió de les armes modernes. Però ara seria capaç de matar un pardal a 100 passes de distància. I és que a mi m'encanten els reptes, i aquest era dels importants. L'escenografia sempre és un dels punts decisius. Una de les coses que més m'agrada d'anar pensant i planificant. I ara també m'imagino la cara que faran els de la Casa Museu quan vegin que els he fotut el domàs de Verdaguer i l'he fet servir en aquesta casa. És ben possible que algú li caigui el pèl. Però jo he aconseguit fer un tret que ja voldria en Guillem Tell. I he de reconèixer que tot ha estat perfectament bonic.
2: Bon dia, senyora Martí. Soc la sergent Antònia Siquier, dels Mossos d'Esquadra. Necessito que m'expliqui perfectament a qui té llogat el seu pis i des de quant temps fa.
6: Bon dia, sergent. L'alcalde ja ho sap. Nosaltres sempre hem tingut aquest pis, que havia estat el dels pares. Però quan ells varen faltar, jo i la meva germana varen pensar què havíem de fer. I vam decidir llogar-lo. Miri, ella viu a Barcelona i el meu marit i jo, quan es vam casar, vam anar a una finca més nova, al poble, prop de casa dels pares, però amb més comoditat. Aquesta és molt bonica, eh? Perquè dona la plaça i tot el que vulgui, però una finca nova ens feia més gràcia, sobretot perquè amb la mainada hi havia més comoditats. I és clar, això sempre és un fet. Tampoc no la volíem llogar de qualsevol manera ni a segons qui, és clar, perquè a l'hora de llogar, segons qui et fots a casa, tens un problema que et deixen de pagar i ja no saps què fer per treure'ls. És una llàstima, perquè segur que hi ha gent molt maca, però et fan agafar por. No sé si m'entén.
2: I tant, senyora Martí, i tant. Així doncs, què vàrem fer al final?
6: Doncs vàrem seleccionar molt bé la llogatera. Hi ha una professora irlandesa de la Universitat de Vic que era amiga d'una amiga de la meva germana i que buscava algun lloc per viure-hi i que no fos a la ciutat de Vic. L'Elizabeth Dwight buscava algun poblet i quan va veure el pis el va trobar ideal. I a nosaltres ja ens anava bé perquè era ella sola. Una persona que no posa problemes, amb un sou de màxima garantia de la universitat. I és clar, tot era perfecte. I des de llavors que hi viu ella.
2: I quants anys té la seva llogatera i a què es dedica? I on deu ser ara?
6: Oh, és que ella sempre marxa el mes de maig. No hi és mai, perquè resulta que ella no té docència aquí. I el que fa és anar sempre a fer alguns cursos a Irlanda. O sigui, que la trobareu allà. Aquí és una professora molt reputada, eh? Pel que sé, explica diferents assignatures de literatura a la universitat. Però fa classe sobretot el primer quatrimestre. Després es dedica a fer la seva recerca. Sé que li encanta viure a Folgueroles i està ben vinculada a les activitats culturals que s'hi fan. S'ha integrat molt bé al poble. Per això m'ha sorprès que algú hagués disparat des d'aquí. Sabia que ara no hi havia ningú. O sigui, que hauran de parlar amb la llogatera. Tinc el seu telèfon, si volen.
2: Moltes gràcies. Ara mateix la buscarem i parlarem amb ella. Li prometo que tot d'una que es pugui deixarem el pis en les millors condicions possibles. Però hauran de tenir una mica de paciència.
6: No es preocupi. Facin la seva feina i agafin el bàrbar que ha fet això i que ens ha esgarrat aquesta festa tan bonica. Pobre Jaume, tan bona persona que era.
2: Que el coneixia, el poeta?
6: Oh, i tant! Era professor a la Universitat de Vic i havia estat mestre de la meva neta. Però nosaltres, sobretot, a qui coneixem és el seu pare, que de sempre ha tingut bestiar i ha fet de pagès. I fan uns formatges molt bons a casa seu. No em puc imaginar el disgust que tindrà quan sàpigui això del seu fill. El seu pare ja li deia que això de fer-se poeta i músic no ho veia gaire clar. Que més li valdria haver fet de pagès, com ell. Que ja se sap que és una vida plena de disgustos. Però que si un és honrat, treballador i sap com fer-ho per gastar poc, encara es pot tenir un bon pervindre. Quin disgust que tindran, que n'estaven molt del Jaume.
2: Senyora Martí, ens ha estat de molta ajuda. Moltes gràcies per tot. Estanislau, si us plau, que algú que parli l'anglès perfecte localitzi l'Elizabeth Twain i li expliqui què ha passat. No en traurem res en clar, però l'hem d'avisar igualment i li hem d'explicar què ha passat. I què dimonis són aquests sorolls aquí fora?
3: Que han arribat els voltors carronyaires. Ja hi ha els reporters de dos programes d'aquests de les grans cadenes de televisió que es dediquen a explicar les misèries dels altres, que acaben d'arribar al poble.
2: Avisa l'inspector, que ell s'encarregarà de treure'ns els de sobre. No pot impedir que siguin al carrer, però si qualsevol es passa un pèl, els farà la vida impossible. I per descomptat, que ningú no faci cap mena de declaració. I parlant de professores, quan arriba la nostra experta en Verdaguer?
3: Acaba d'arribar. Un cotxe ha anat a buscar-la a casa seva a Manlleu, que la dona no condueix. Ara mateix arriba.
2: Perfecte. Aviam si posa una mica de llum a la foscor, perquè segur que la irlandesa no ens dirà res que pagui mínimament la pena. M'encanta aquesta cançó.
3: Sí, deu ser perquè resumeix a la perfecció el nostre estat en aquest moment. Ho hem intentat tot, però no hi ha hagut manera d'aconseguir cap resultat. Per cert, on dina l'inspector Serra?
2: Ha aprofitat per anar fins a Vic. Crec que té alguns coneguts a la comissaria d'allà. I pensar que avui havia de ser un dia tranquil. Una altra fira més, sense presència del lletre ferit, i que ara podríem estar tornant cap a casa tranquil·lament, a gaudir d'un bon cap de setmana.
3: Doncs ens haurem de conformar amb el menú de festa major que tenen aquesta gent. I que no és per dir res, però fot una pintassa. Em costarà triar el primer, perquè el segon ja el tinc claríssim. El malós de vedella amb espàrrecs i verduretes.
2: El que no es pot dir és que nosaltres mengem malament. Semblem aquells polis de les novel·les de lladres i serenos.
3: Sí, la part en què els polis es posen a menjar sempre és la meva preferida. Em llegeixo totes les novel·les de Camilleri esperant el moment en què en Salvo Montalbano s'entaula tot sol per començar a cruspir. I podríem anar a Sicília, quan tinguem vacances. Diuen que han organitzat una ruta espectacular per als paisatges de les novel·les i que, a més, també pots fer diferents degustacions gastronòmiques. A mi m'encantaria provar les sardines farcides, per exemple.
2: Segurament hi deu fer una calor de mil dimonis. Però si el pla és que fem alguna cosa plegats, m'hi apunto sense pensar-ho. Això de les sardines sona com a música celestial. I els rogers, fregidets, també deuen ser un pecat. Potser amb la nena tot és complicat, però...
3: Ja tindrà l'any. Llogarem un cotxe amb aire condicionat i casetes ben boniques a la vora del mar. Però abans haurem d'haver atrapat el puto lletre ferit aquest. Si no, no ens deixaran marxar ni al poble del costat.
2: Ja tens raó, ja. Què hem tret de les professores, si és que n'hem tret alguna cosa en clar?
3: Doncs mira, anirem primer per la irlandesa. La professora Twain va llogar aquest pis fa 3 anys. Sempre marxa el mes de maig sencer a Irlanda. És el mes que fa vacances. I també una setmana al febrer i una altra setmana a principis de setembre, per participar sempre als mateixos congressos internacionals. Abans de venir a Folgueroles havia estat vivint a Barcelona i a Vic, però ara buscava una cosa més tranquil·la i més petita, perquè a més de les classes es dedica a escriure i a la traducció, i volia estar més lluny de la universitat, on en paraules textuals hi puc anar sempre que vull, i tinc els materials, els llibres, el despatx, que està molt bé per a la investigació, però per a la creació prefereixo quelcom més tranquil, i això és el que busco quan sóc a casa. Per descomptat, mai no havia passat res en cap de les ocasions que havia marxat fora de casa, i per descomptat, no té ni idea de qui pot conèixer els seus hàbits i saber que el pis estava buit a banda dels llogaters, perquè la senyora Martí s'encarrega de regar les plantes el mes que ell és a fora i de recollir la correspondència.
2: Això no m'ho havia esmentat durant l'entrevista. Ho deu haver passat per alt.
3: O ho deu haver trobat la cosa més normal del món. Als pobles això és bastant habitual, encara.
2: El què?
3: Això de fer-se favors els uns als altres. I fins i tot això de dir bon dia quan entres a un lloc és una de les coses que s'estan perdent i que més trobo a faltar. No costa gaire ser una mica educats.
2: Va, deixem els panegírics sobre la vida rural per a un altre moment i centrem-nos en allò realment important. Què ha dit la professora Comanegra?
3: A primer cop d'ull ha identificat de seguida el domàs que penjava de la finestra com un tapís autorretrat del poeta que s'havia fet fa uns 100 anys aquí mateix a Folgueroles i que en teoria hauria de ser a la Casa Museu. Efectivament hem comprovat que era el d'allà i que no hi era, però que ningú no se n'havia adonat i no hi ha, per tant, cap denúncia per sostracció.
2: Es deu haver posat feta una fúria.
3: I tant. No li ha fet gens de gràcia. Es veu que la peça no té molt de valor per si mateixa. Valor econòmic i artístic, s'entén. Però es veu que una seva àvia havia estat una de les cosidores del Domàs i llavors, és clar, s'ha posat feta una fera, que si no respecta res, que si sembla mentida, que si la gent no pot apreciar el valor de l'artesania feta a mà, que si una obra popular té tant de valor com mi patapum, mi parvall...
2: Una bona recatòlica.
3: Doncs sí. Després, li he ensenyat la ballesta i el llibre amb el poema. I m'ha explicat que ella havia estat una de les editores del llibre, que havia quedat inèdit, però que no és capaç de trobar-hi gaires explicacions. Només ha apuntat una cosa interessant.
2: Quina?
3: Que Verdaguer s'estava dirigint als seus enemics i admetent que gràcies a ells, ell era alguna cosa. I potser d'alguna manera el lletraferit ens està dient el mateix. Que és el que és, gràcies a que nosaltres hem començat a perseguir-lo. Però vaja, això i res és el mateix. Així que... gaudeix del dinar, que d'aquí no res hem de tornar a anar per feina.
2: Llàstima. Perquè aquest cabró ens ha fotut la migdiada en l'aire.
3: Sí, ara mateix m'encantaria que el meu màxim problema fos decidir si cardàvem abans o després de clapar, o abans i després...
5: Això sí que serà una autèntica bomba de rellotgeria. No m'agrada fer la vida impossible a ningú, i menys aquest parell. Però potser... si vull que la seva història d'amor funcioni, el millor que puc fer és aconseguir que els apartin del cas. En Vayreda és un bon policia, eficient, un bon caporal. El perd la seva relació amb el poder i aquest punt de xuleria que té una mica com si fos un personatge de Raymond Chandler. Però sempre té la rèplica a punt per sortir-li per la boca. I la Siquier, què vols que et digui? Necessita més tranquil·litat i pensar una mica què vol fer a la seva vida, si està més per la criatura, si demanar un canvi de destinació i buscar una ocupació més còmoda, o continuar com fins ara, sempre al caire de l'abisme. Crec que faran molt bona parella aquests dos. Però que això de perseguir un assassí en sèrie, els ve gros? Són bons policies, però potser poden fer altres tasques no tan absorbents, que els deixin estar més temps amb la seva gent. I això que faré ara els farà un bon favor i demostrarà a tothom fins a quin punt el lletraferit sempre va un pas per endavant. Au, som-hi, enviar el comunicat i alé a Hacta Est. Els daus no només estan llançats, sinó que la sort també és dels audaços. I ara, que continuï creixent la llegenda.
7: Heu escoltat Reconstrucció dels fets, capítol 7 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol. Amb les veus d'Enric Frigola, Cris Cantal, Abel Font, Magda Bosch i Nuri Català. I al capítol següent, gir de guió provocat per una petjada aïllada que ho canvia tot com un mitjó. L'idili de la Siquier i en Vayreda pren un valor afegit quan l'inspector Serra el rescata per tornar al cas de les seves vides. Serà el capítol 8 de Mar Negra. M'hi jugo un pèsol.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
3: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Ramó de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció

0: del Centre d'Estudis d'Altafulla i autor del bloc divulgatiu de temes de la Nou de Gaià, NUCE. I en Ricard Ramon, investigador local, interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX.
1: Sínia, de l'àrab Sania. Una sínia és una màquina per treure aigua dels pous. Consisteix en una cadena proveïda de catúfols. És estirada per una roda col·locada sobre el pou.
2: Ramó de pedra.
1: Ramó de pedra.
2: Ramó de pedra.
1: Ramó de pedra.
2: Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Les sínies han estat una font de vida importantíssima per la pagesia i la mostra de la seva rellevància queda palesa en la quantitat d'aquestes construccions encara presents actualment a la Conca del Gaià. Amb els nostres convidats descobrirem la seva història, la tipologia, el funcionament i on les podem trobar. En Jordi Sunyer ens en fa una primera aproximació. Com funciona? Quins són els seus elements? És un patrimoni que mira al passat i ens fa reflexionar sobre el nostre present.
3: La sínia és molt curiós perquè és un tret identitari de molts municipis com ara el nostre, Torredembarra, però també ho és del litoral, de Catalunya, del País Valencià, de la Mediterrània. No? Es tracta d'un sistema d'aprofitament de l'aigua del subsol molt enginyós, molt barat de fer. Es tracta de fer un forat sota terra, allà on hi ha aigua, i extreure-la amb la força del matxo que dona voltes a la sínia, precisament, i fa a través d'un sistema de catúfols, d'uns petits recipients que van a parar l'aigua, doncs de pujar-la i abocar-la a la pastera, i de la pastera es va parar a una bassa, un aljub, i llavors amb saviesa es va administrant aquella aigua per regar. Aquest és un sistema molt intel·ligent perquè no pot extreure més aigua que la que hi ha. Per tant, no pot créixer en conseqüència més la població del que la terra, el medi, dona de recursos. No? Es tracta d'una comparació, vaja, amb l'avui en dia, que creixem de manera desorbitada sense tenir els recursos naturals per a fer-ho, no? I vaja, quan parlem del passat a través de les sínies, ens interpel·la també en el nostre present. Quan a través de les sínies s'extreia aigua amb motor, més cap aquí, van començar els problemes. L'aigua dolça es va anar salinitzant i va ser un primer crit d'alerta, diguem-ne, de la natura cap als homes, cap a les dones que treballaven la terra. No? Per tant, estem davant d'un patrimoni que ens parla del nostre passat, però també ens interroga, ens parla, ens fa reflexionar sobre el nostre present.
2: Ramó de pedra.
0: En Jordi Sunyer parlava de tret identitari de molts municipis i regions i nosaltres fèiem esment de la gran quantitat de sínies construïdes. Quantes n'hi ha de documentades a Torredembarra?
3: 113 sínies documentades, de les quals moltes encara visibles, algunes d'elles en espais municipals, per tant, esperem que en un futur es puguin rehabilitar, i les altres, doncs, catalogar i protegir.
0: Però ha descobert moltes coses més. Les sínies i l'aigua unides a la pagesia i als mercats, la importància de l'aigua per al comerç i la memòria dels avis que recupera la història local.
3: Tot el nom de les sínies, qui les portava, què hi plantaven, on venien. M'ha interessat molt, doncs, descobrir un poble ple de parades de verdura cada dia, a part d'un dia a la setmana en especial, que es feia un gran mercat, verdura tota d'aquí, l'exportació, diguem-ne, cap a mercats propers, la importància del mercat del Vendrell, el mercat de Vilafranca. Tots els avis ens parlen d'anar a vendre a Vilafranca, d'aixecar-se a les dues de la matinada, de dormir, del matxo ja sabia el camí i despertar-se a Vilafranca, més que anar a Tarragona o a Reus, curiosament, Torredembarra, el Baix Gaià eren pobles molt, molt penedesencs i es feia molta verdura. I després també m'expliquen els avis com gent que anava a vendre a Tarragona feia parada a la plaça Calestut, la carretera nacional entrava dins de Torredembarra, i allà precisament, doncs, com cada poble s'especialitzava en un producte o un altre, per exemple els de Calafell venien melons, doncs al parar allà molta gent tornava cap a casa després de fer el traguet a Calestut amb un meló cap a casa.
0: L'historiador local Lluís Virgili ha viscut en primera persona el funcionament de les sínies. Posa en relleu aquest patrimoni i la necessitat de recuperar-lo.
4: Jo de petit encara he vist funcionar

0: tot això, vull dir, clar, jo sóc de l'any 54, encara he vist totes aquestes sínies, com naven, els pous aquests que estaven al costat del torrent, al mateix nivell, que encara tenien cabals i tal, no? Clar, ara veus el panorama i vull dir, queden, clar, és un patrimoni material i immaterial, les dues coses, no? I crec que és bo aquesta tasca de, almenys, preservar la memòria per properes generacions, no? Perquè, si no, és que, bueno, aquest dia resseguíem les sínies, queden allò que estan, vamos, allò que la vegetació s'ho menja, com les basses que hi havia de regatge i tot això, doncs arbres pel mig derruïdes, clar, és un patrimoni que, avui dia, quan el veus i l'has vist en la seva època, allò que te s'acau el cor, no?
1: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: De patrimoni també ens en parla l'historiador local Ricard Ramon, autor del llibre La lluita per l'aigua a la conca baixa del Gaià, publicat per l'editorial Cossetània. En cita també a en Lluís Virgili pels seus articles. Ambdós treballen per recuperar i conservar aquest patrimoni, una recerca constant que busca també la sensibilització social. A més, descobrirem l'existència i l'ús de mines subterrànies.
3: Hem fet una recerca que està en marxa. El Lluís acaba de publicar dos articles amb la història de l'aprofitament del torrent de la Nou. Jo acabo de publicar, després del llibre de la lluita per l'aigua de la Conca Baixa, vaig publicar ara, per Sant Jordi, un article sobre les sínies del Vinyet. I tot plegat és recerca, diguem-ne, en marxa, que també el que pretén és sensibilitzar la gent del patrimoni lligat a tota aquesta activitat. Clar, aquí hi ha hagut, en pocs anys, el món ha canviat molt, i tenim, doncs, una generació de gent més gran que encara ho va viure, que va fer servir aquestes sínies, que va arribar, doncs, també a regar, a fer ús d'aquestes aigües a la Nou, i per nosaltres és important, doncs, tota aquesta memòria que va vinculada també a uns usos, unes pràctiques consuetudinàries, en alguns casos, inclús un vocabulari, i un patrimoni també físic, en el cas concret de les sínies. En aquests moments, més o menys, tinc més o menys ja, gràcies a la col·laboració de molta gent i molta gent d'aquí del poble, doncs, dels pobles de la vora amb què aquests anys, doncs, anem parlant, més o menys tinc identificades una trentena de sínies al que és l'antic terme de Tamarit, és a dir, la part, doncs, de Ferran en avall, perquè ens entenguem, de Ferran fins a la costa, una trentena de sínies, doncs, hi ha les 11 de la plana del Vinyet, més després una vintena entre Tamarit i Ferran, però és que després, si anem a Ferran mateix també, no hem d'oblidar que també hi ha mines, que també és un tema important, doncs, com es canalitzava l'aigua, en alguns casos procedent del mateix riu, es canalitzava via mines subterrànies, això a Ferran, de fet, encara hi ha restes. En el cas d'Altafulla també hi havia hagut la mineta d'Altafulla, que era, de fet, tenia 500 metres, doncs, i més, subterranis. Però és que després, pujant aigües amunt, perquè ens entenguem, quan arribem aquí a la Riera, doncs, com ja hem comentat, doncs, teníem la sort, doncs, de tenir, l'aigua, doncs, del Gaià, però si anem direcció a la Nou, doncs, cap al torrent de la Nou, el torrent de la Nou o de Salomó, hi podem dir de moltes maneres, o el torrent de Vespella, és un torrent on, doncs, també tenia una aigua subterrània molt important, i de fet hi havia, i encara hi són avui, tot un seguit de sínies, siguin de catúfols o de rosari, que anaven seguint, doncs, el transcurs d'aquest torrent, no? Estem parlant perquè la gent se situï als 10 ponts, dels 10 ponts en amunt, direcció a la Nou i cap a Vespella. I aquest és un patrimoni, doncs, a veure, que avui en dia molta gent encara té, la mateixa finca encara té una sínia, o les restes també del que era la maquinària, i pensem que és important tot aquest patrimoni, almenys ser-ne conscient de què el tenim, perquè durant molts anys no s'ha valorat.
2: El món que ens envolta influencia la nostra vida quotidiana. La cultura, els costums, el llenguatge, les rutines... En Ricard Ramon ens ho exposa. Recorda formes de vida, costums, records que en Lluís Virgili té molt presents.
3: Per això pensem que és important, doncs, anar sensibilitzant a la gent, no? Anar sensibilitzant a la gent, recuperar material. També hi ha coses... interessants, no? I és també tota la cultura associada a aquestes símies, no? Hi ha un fenomen molt curiós, no sé si us n'heu adonat. Hi ha molta gent aquí a la Riera i als pobles de la vora que tenia un tros de terra, no? Tenia una horta, no? I deia, no, anem a la símia, no? La meva família tenia un hort, però no deia anem a l'hort d'Altafulla, no, anem a la símia d'Altafulla. La símia era el punt de captació de l'aigua i era el que vertebrava tota una activitat econòmica i social. Jo també convé tenir present com al voltant d'aquella sínia, doncs estem parlant en primer lloc d'una sèrie de en primer lloc una vegetació, òbviament doncs hi havia una horta, hi havia doncs una activitat agrària, uns determinats arbres, eh? Per què? Perquè tenies l'animal, no? El macho, l'animal, aquell animal també necessitava una ombra, eh? Molt sovint hi ha una figuera, eh? Molt a prop d'una sínia sempre hi ha una figuera, i després hi ha tota una vida també, m'atreviria a dir, doncs, social, cultural, és a dir, ens hem de fer la idea també que anar, és a dir, en un món, en el món, doncs, el món rural que va existir fins fa una cinquantena d'anys, doncs en molts casos també, per una família de pagesos, doncs el diumenge anar a la sínia era també una manera doncs, de trobar-se, de fer una vida social, convidar amics, fer un arròs.
0: El cenatxo, que avui dia no saben ni què és això, eh? Sí, sí. El cenatxo que portaven el menjar i, bueno, terminologia d'aquests, els catufos, tot això, està desapareixent ja dels diccionaris, no? Sí. I per això que és bo preservar tot aquest patrimoni que ho hem conegut, vull dir, a certa edat, no? I que encara hi ha molta gent, pagesos vells i tal, bueno, que et conten anècdotes d'això. Em deien, la mula que donava voltes una que la deixava el diumenge, que el dilluns ja no podia anar perquè estava pobreta allò, que ja no són coses d'aquestes, no? I altres pous assaurins, allò fent pous al costat del torrent, coses d'aquestes, clar, avui dia dius, semblen coses esotèriques tot això, no? Però bueno, un conegut i bueno, tenia el seu sentit i era un altre món.
1: Ramó de Pedra.
2: Tot fent memòria, en Lluís ha citat un mot, catúful, un recipient destinat al transport d'aigua, un dels elements de les sínies. L'historiador local, Pep Saragossa, fa un repàs a la història de les sínies que, tot i existir ja en època romana, són els àrabs els que les reintrodueixen i ens explica la funció del catúful, com evoluciona les seves formes i el seu ús.
4: Tots aquests elements que ells s'introdueixen, per exemple, les sínies, que hem parlat, cal introdueixen ells. Les sínies, a l'època romana ja n'hi havia, però arriba un moment que és un llegat que es perd, i ells, doncs, els reintrodueixen. Vull dir que la sínia la reintrodueixen a finals del 10, començant de l'11, és quan comença a haver sínies a la península Ibèrica, i llavors doncs, es van escampant, no? Una de les característiques de la sínia són els catúfols. Els catúfols són com unes gerres, no?, que van lligades amb una corda, que se li diu res, va pujant l'aigua. Doncs aquestes gerres totes tenen un forat al cul. Aquest forat és perquè quan el catúfol entra dintre l'aigua, l'aire que hi ha dintre el catúfol doncs no deixa, s'ompli tot, doncs, i l'aigua surt, marxa l'aire i s'omple. Doncs, no? Doncs es té constància que aquest forat es fa a finals de l'11, començaments del 12, hi ha un geògraf enginyer andalusí que recomana fer aquest forat. Vull dir que el forat és una cosa, saber fins i tot quan es fa aquest forat, perquè per això, doncs, perquè se'n van adonar de compte doncs, que el catúfol pujava i no pujava ple. Doncs, ja sé, no? Doncs algú va dir, fem un forat. El catúfol és un element que molts, clar, molts ens troben aquests, es troben tots amb excavacions, diguéssim, no? I hi ha llocs que ho en trobes que no tenen el forat, perquè llavors també segurament el ceramista, el terrissaire, doncs feia i se'n feia ús d'una altra manera, com a gerra, doncs, no? I amb excavacions, per exemple, a Lleida o a Osca, dintre la ciutat s'han trobat catúfols que no tenen forat. I, bueno, aquí els catúfols es feien a Torredembarra. Torredembarra va ser el lloc on abastia de catúfols tot el que era Baix Penedès, Tarragonès, perquè són diferents dels que han arribat, que encara se'n fabriquen, per fer poperes, un element que a mar doncs, es posa dintre l'aigua perquè els pops hi facin niu, llavors estires la corda i treus el pop. Doncs, no? i es fan, que jo sàpiga, a Rasquera encara se'n feien. Llavors és molt diferent. El de Torredembarra era molt rodó, molt bombat, i l'altre és més aviat allargat, diguéssim, no? Són... és allò de cada terra fa sa guerra, no? Però l'ús, diguéssim, el funcionament és el mateix.
1: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: L'evolució de les sínies està present a la conca del Gaià. En Pep Saragossa ens va citant els seus noms mentre ens explica les seves característiques i com encara es poden observar. Amb ell també veurem l'enginy de qui no podia tenir sínies i un detall final que ens apropa al riu Nil, un xic lluny del Gaià, però que ens fa conscients de l'antiguitat d'aquests sistemes d'abastiment d'aigua.
4: Han anat quedant elements ja, per exemple, aquí al Baix Gaià hi havia el que aquí es deien sínies boges, no? Que és la sínia... de sínies hi ha dos tipus. N'hi ha una que és una roda vertical, que la mateixa potència de l'aigua fa que l'aixequi, no? I guanyes nivell i pots portar l'aigua amb uns metres més amunt, no sé. I aquestes aquí té la característica que n'hi diem sínies boges perquè, clar, van soles, vull dir, van boges, no? Diguéssim, no? Queden restes de tres. Vull dir, una és, ara que som aquí a la vida, tirem riu amunt, doncs una és a l'Ardenya, no? Que és la que té el nom de sínia boja, vull dir, Ardenya, doncs és la sínia boja. És una sínia que a mitjans dels 50 la roda hidràulica va deixar de funcionar perquè, doncs, necessitava una reparació urgent i llavors la van reconvertir en una de sang, diguéssim, una que la feia anar un animal, diguéssim, no? Perquè llavors hi ha aquest excepcional, hi ha les sínies de sang, que són les sínies que tothom coneix, que hi ha un animal que va donant toms i aixeca moscatúfols, aixeca l'aigua, doncs, no? Aquesta, doncs, la reconverteixen i fan una sínia de sang, però que no anava en catúfols. Diguéssim, anava, eren unes sínies que se n'hi diuen de rosari, perquè és una cadena que porta unes peces que n'hi diuen a glans, que una cadena que passa per dins d'un tub i va aixecant l'aigua. Són uns elements que a mitjans del segle XIX, quan comença a haver la industrialització, doncs, esclar, es fan de metall, es fan de ferro, i llavors es popularitza molt perquè són unes eines molt, molt, molt, molt, molt pràctiques, doncs, diguéssim, no? Aquesta es converteix en sínia de sang, i després n'hi ha una altra més amunt, el Catllà, que és la sínia del Clos. En aquesta encara hi ha la roda sencera, vull dir, si vas allí pots veure com era, no? És una roda, hi ha una roda que fa 6 metres de diàmetre, no? És metàl·lic. Regava, doncs, tota la part superior de la síquia. Vull dir, la gent que, doncs, no tenia horts, doncs, bueno, es va espavilar i hi havia aquests mitjans per lavar l'aigua. I després n'hi ha una altra, més amunt, que és la sínia de Rollet, que també és el Catllà, no? Clar, han quedat tant la de la sínia boja com la sínia Rollet, veus l'estructura que hi havia, doncs, no? I, però aquesta del Clos, doncs encara hi ha la roda, vull dir, pots veure com eren aquestes rodes, no? I és una cosa, vull dir, bastant excepcional, perquè no n'hi havia masses, no? Després, quan la gent que no podia fer una sínia, hi havia un sistema, que és la Pualanca, que no deixa més que una grua accionada manualment, que també per mitjà, doncs, del vaivé de la palanca, doncs, amb un cubell, amb una galleta, doncs, aixecaves l'aigua i regaves, doncs, no? I això, del meu record, doncs, jo em recordo 5 o 6, no?, de palanques d'aquestes. Vull dir que la gent que no tenia un tros de terreny damunt de la síquia, doncs, bueno, doncs, amb un element d'aquests, que són elements molt antics, per exemple, doncs, la palanca, ja la feien servir a Egipte, que en àrab es diu xaduf. Vull dir, aquests elements allà a Egipte estan allí representats, no? Gent que... hi ha unes escales, que hi ha dos o tres polanques i van aixecant l'aigua del Nil fins dalt, diguéssim. Són elements que durant la història doncs, han funcionat i encara en queden. I queden les restes d'aquesta. Queden les restes d'una, en terme de Salomó, que també és molt... És un element que, esclar, si no te l'expliquen no ho entens, però esclar, està allí, hi ha les restes allà al mig del riu.
1: Ramó de Pedra.
2: La vida és un canvi constant i l'evolució no s'atura, provocant transformacions a tots els nivells, com hem pogut escoltar de la veu dels nostres convidats. Afortunadament, en Ricard Ramon ens recordava que hi ha una recerca activa i es continua treballant per a la recuperació de la memòria, perquè aquesta és record, enyorança i a vegades també una mirada nostàlgica. La poeta Neus Esmel posa veu al desig de recuperar aquest patrimoni en un poema titulat La figuera de la sínia.
5: Sota l'ombra regalada de la figuera de l'hort, que recordo amb enyorança, sento tristor al meu cor. Era al costat de la sínia i cada dia al matí li dava la benvinguda quan arribava el padrí. Amb una branca penjava el cistell amb el dinar i el matxo desenganxava per la sínia a fer rodar. Ell cantava amb alegria perquè el matxo anés rodant i es pogués omplir la bassa per després anar regant. Quan era el cor de l'estiu, amarat de la suor, l'aigua fresca de la sínia li treia aquella calor. I el macho, també cansat, el morralet li posava allí sota la figuera amb el farratge i la palla. I a sota de la figuera, quan anava a reposar, la seva soca servia per l'esquena descansar. Quan el sol ja s'endinsava a l'horitzó fins demà, cap a casa retornava després de molt treballar. Però ja no queda la sínia, ni la figuera de l'hort, ni l'aigua d'aquella bassa que era un preuat tresor. El progrés a poc, la natura ens va robant. Què serà dels nostres gors? Què serà dels muntanyans? Què serà de l'aigua i l'aire que cada dia, cada jorn, ens el van emmetzinant? Tinguem tots la valentia de seguir qui ens vol guiar, fent tots una sola pinya per poder les aus salvar i preservar el que ens queda entre la torre i Creixell al costat del nostre mar.
1: Ramó de Pedra.
2: Avui hem repassat la història local trobant nexes d'unió de la Conca del Gaià amb Egipte. Les sínies ens han fet passejar per la vida quotidiana dels mercats d'altres temps, no massa llunyans i que ens recorden els d'ara. L'aigua novament ens ha mostrat la seva importància per a l'economia i hem acabat amb un poema, i és que la memòria i els records inspiren. La veu de la poeta Neus Esmel citava en els seus versos les aus, que avui també ens han acompanyat. Ja sabeu els seus noms?
1: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
6: Cruixidell, Emberitza calandra.
1: Au, resident a camp obert a tot el curs del riu.
6: Gafarró,

Hola, molt bon dia, amigues i amics, aquí Ràdio Molins de Rei i el seu programa sardanista, La Tenora, programa que us presenta Pere Païssa. Avui comencem escoltant aquesta sardana, Ja no et veuré mai més, del compositor Josep Font Bernat, amb la cobla La Principal de la Bisbal. I després continuarem escoltant Coll de Llop, de Jordi Moraleda, i Comiat a Lloret, d'Heribert Segalà, sardanes que seran interpretades per la cobla Salvatana.

Avui hem començat escoltant la cobla salvatana que ens ha interpretat Coll de Llop, de Jordi Moraleda, i Comiat a Lloret, sardana d'Heribert Segalà. Bé, i ara continuarem amb una altra sardana amb la cobla salvatana. Es diu Ones Plàcides a Lloret i és del compositor Josep Maria Roera. I després escoltarem una sardana interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal. Es diu L'acció del pens i és del compositor Pere Fontàs.

Acabem d'escoltar les sardanes Ones Plàcides a Lloret de Josep Maria Rueda amb la cobla Salvatana i després l'acció del Pens de Pere Fontàs amb la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i ara escoltarem una sardana una mica estranyeta. Es diu Gegants de Riudellots i és del compositor de la Catalunya Nord, Frederic Guiset, amb la cobla La Principal de la Bisbal.

Bé, i després d'escoltar aquesta, diguem-ne, una mica estranya sardana, Gegants de Riudellots, de Frederic Guiset, ara continuem amb la cobla, la principal de la Bisbal, que ens interpreta en primer lloc Iniciatives 96, de Tomàs Gil i Membrado, i després Cap al 2000, sardana d'Emili Joanals.

La Copla, la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar Iniciatives 96 de Tomàs Gil i Membrado i després Cap al 2000 d'Emili Jonals. Bé, continuem amb la Copla, la principal de la Bisbal, que ens interpreta Desè aniversari d'Alfons Mias i després Dolçó de Tible del compositor molt conegut Martirià Font.

La cobla, la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar desè aniversari sardana d'Alfons Mias i després dolçó de Tible de Martirià Font. Bé, i ara escoltarem una altra sardana de les dedicades a Riudellats de la Selva. Es diu Riu d'Amics i és del mestre Josep Casú.

La cobla, la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar Dolçor de Tible, de Martí Triafont, i Riu d'Amics, de Josep Casumbé, amigues i amics. I escoltarem una darrera sardana, i d'aquesta manera ens despedirem de vostès fins demà. I escoltem la sardana del Compact Disc de Molins de Rei, la sardana d'Artur Rimbau, Molins de Rei, amb la cobla Sant Jordi. I així, que tinguin vostès un bon dia i una bona hora.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

0: Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? És dimarts 9 de juny de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon dia i bona hora, la sintonia de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, ara mateix amb una temperatura a l'exterior de l'emissora de 20 graus i mig i el cel amb algun núvol, però bé, força destapat a aquesta hora del matí. Mireu, avui tenim moltes coses per explicar-vos. Parlarem del mercat municipal. De fet, ja ho anàvem a fer perquè teníem ganes de convidar l'Anna de les Palmerines. Ja sabeu que aquestes entrevistes també ens agraden. Després de tota una vida dedicada al mercat municipal, l'Anna i el seu germà Joan, Uller, es van jubilar el darrer cap de setmana del mes de maig. Escolta, i una jubilació amb festa inclosa, amb una xaranga que va acompanyar l'últim dia laborable de l'Anna i el Joan, que això va ser el dissabte dia 30, i a més també amb molts clients, molts companys del mercat que els van acompanyar. Avui ens visitarà l'Anna aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei a partir de les 11 per parlar de tota aquesta vida dedicada a la parada i al mercat municipal a través de les Palmerines. Serà, com dèiem, a partir de les 11. Si ens voleu escoltar i compartir aquesta estona, doncs ja ho sabeu. I just, parlàvem ahir amb l'Anna, i just aquestes últimes hores, doncs alguns paradistes del mercat municipal han publicat a les xarxes socials una carta adreçada a l'Ajuntament de la Vila expressant el seu profund malestar, diuen, per una situació que fa més de 6 anys que pateixen. Parlem de la climatització i no avanço res més perquè ara doncs llegirem aquesta carta a l'actualitat local. Serà just després d'actualitzar la informació de servei que repassarem aquestes i altres qüestions. Després, a banda de parlar de, o fer l'agenda d'activitats i parlar també de la informació general a través dels titulars de la premsa escrita i la premsa digital, a 9:15 parlarem d'un acte que es fa avui aquesta tarda. L'ANC organitza la presentació del llibre La Caixa, una història mai no explicada, de Polen Edicions, que ha escrit l'historiador i periodista el Rafa Burgos. L'acte és a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la Federació Obrera. És un llibre que té una història, perdoneu, al darrere interessant, i en parlarem amb el seu autor, Rafa Burgos, a partir de 9:15, d'aquí una estoneta. A partir d'aquí, les reflexions, l'apunt del dia amb el company periodista, el David Guerrero. Repassarem la programació de la ràdio nostra i de la televisió i acabarem aquesta primera hora del programa escoltant l'Albert Galera, crític de cinema, que ens acompanya a la recomanació cultural parlant precisament de cinema cada setmana. Després de les notícies de les 9, la cançó del dia que ens tria la Fermina Recio, i immediatament després la tertúlia d'actualitat, avui acompanyats del Josep Genés, del Paco Prieto, del Xavi García i del José Polo. En principi, esperem els quatre aquí per fer tertúlia a partir de les 9 i 11, 9 i 12 minuts, fins a arribar a les 10 del matí. A partir de les 10, a l'equador del programa, tindrem l'espai de preguntes d'Esquerra Republicana de Catalunya, avui acompanyats del regidor Ricard Vinyets, com aquestes darreres setmanes. Després tindrem el Damià Martínez per parlar del Renaixement. Ell és el director del Museu del Renaixement. Avui farem el Rutes pel Patrimoni. Ens explicarà més detalls d'aquesta qüestió. I a l'espai de Xifra en el Món, amb el David Lloberes, seguint la política internacional, com no podia ser d'una altra manera, anirem a Llatinoamèrica, en aquest cas per seguir aquest recompte ajustadíssim de les eleccions al Perú, perquè ens expliqui també els dos candidats. En fi, és precisament aquest un dels objectius d'aquest espai, acostar aquestes qüestions de caire internacional. Després de les notícies de les 11, l'Anna Uller, per parlar de la seva jubilació i de tota una vida dedicada a les Palmerines i al mercat. Després ens acompanyarà el nostre doctor en filosofia, l'Oriol Ferrés, avui via telèfon, no el podem tenir aquí a l'estudi, per parlar. Anirem cap a Grècia de nou per parlar d'un filòsof presocràtic, que és Heràclit. Per tant, Heràclit serà el protagonista avui, a cavall dels segles 6 i 5, o 6 i 5 abans de Crist, i parlarem, doncs, de la filosofia que va influir en molts filòsofs posteriors d'Heràclit, tot i que doncs, ens va deixar, o hi ha molt poc material del que de les seves tesis, material escrit. En parlarem amb l'Oriol Ferrés, doctor en filosofia, a partir de 11:45. I a la recta final del programa, Gastronomia Molins amb el company Jordi Beumala. La setmana passada que vam reestructurar aquesta hora per fer l'especial debat del Parlem d'Educació, vam dedicar només a fer aquest debat i, per tant, avui recuperem també de nou la normalitat. Saludarem el Jordi si la feina no l'impedeix i parlarem de gastronomia. Serà la recta final del programa. Posarem punt i final a les 12 del migdia i a partir d'aquí tenim l'informatiu Molins de Rei al dia per una banda. Avui tenim el programa PICAMA de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins de 12:45 a 1 i de 1 a 2 la remissió de l'aventura de cuinar. És dimarts 9 de juny de 2026. Comencem el bon dia i bona hora. Benvingudes, benvinguts. Són ara mateix les 8 del matí i 7 minuts. A tot això anem a actualitzar la informació de servei amb una nova jornada de mobilització del col·lectiu de docents per aquest dimarts 9 de juny. I d'entrada anem a conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària, connectant amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Com ho tenim això, Ferran? Bon dia.
1: Bon dia, doncs, a hores d'ara comencem la jornada d'avui dimarts, pendents de dues avaries que tenim actives. Aquestes són les incidències d'hores d'ara arreu de la xarxa viària. La primera ha estat a l'AP2 a l'altura de Soses, que en direcció Saragossa, doncs, talla un carril de circulació provocant un quilòmetre de retencions. La segona avaria ha estat a la C59 a Santa Perpètua de Mogoda, que en sentit nord, cap a Caldes de Montbui, també talla un carril de circulació provocant poc menys d'un quilòmetre de cues. Per altra banda, però, tenim retencions a tots els voltants de Barcelona, a tot arreu del Vallès, sobretot a la AP7 entre Mollet i Barberà, en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola, però també per la C58 cap al nus de la Trinitat, que de retruc doncs, també afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Tenim retencions precisament al Llobregat per la A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei en direcció Barcelona fins a Cornellà del Llobregat i fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, tenim retencions sobretot a la C32 entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, gràcies, Ferran. Bon dia i bona jornada. Parlem del transport públic perquè us hem d'informar. Aviam, segons, evidentment, sempre a partir del centre de gestió de la informació de la mobilitat. Avui tenim ja la visita del Papa Lleó 14 a Barcelona. Expliquen des de TMB s'ha fet un reforç de l'oferta del transport públic amb motiu de la visita del Papa avui i demà. I, de fet, sobretot hi haurà afectacions pel que fa a Barcelona. Avui a l'àrea concentrada a la zona de Montjuïc, sabeu que hi ha doncs, aquest acte a l'Estadi Olímpic aquesta tarda. I, per tant, hi ha afectacions de metro i bus en aquesta zona. TMB doncs, ha facilitat un enllaç a la seva pàgina web, on especifica, ara seria molt llarg d'explicar, però hi ha línies de bus desviades i parades afectades, sobretot a la zona de Montjuïc, com dèiem, a l'anella de Montjuïc, però també altres afectacions a la zona del barri del Raval, a la zona de Sagrada Família. Hi ha una sèrie de recomanacions que podeu seguir a través de la web de TMB. En principi es focalitza doncs, tot el centre d'interès en aquest aspecte i en principi es comenta també que hi ha normalitat a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona. Insisteixo, si voleu saber les afectacions concretes, el TMB doncs, ha fet un comunicat extens especificant amb cada detall aquestes afectacions. I ara el que farem és conèixer la previsió meteorològica, perquè us dèiem, tenim ara mateix 20 graus i mig de temperatura a l'exterior de la ràdio. Ha plogut una mica aquesta nit, a primera hora de la nit, i anem a veure doncs, com ha d'evolucionar aquesta jornada de dimarts meteorològicament parlant. Jordi Miralles, bon dia i bona hora.
2: Hola, Oriol, bon dia. Avui tindrem un dia variable, estones amb sol, estones amb núvols, uns núvols més abundants ara, primeres hores al matí, cap a migdia, obertura de més clarianes i, novament, de cara a la tarda, tornarem a tenir algunes nuvolades. En principi, no ha de ploure. Sí que hi haurà precipitacions cap a les comarques del nord de Catalunya. Comarques també de l'interior de Barcelona al llarg de la tarda pot arribar a caure algun ruixat, però en principi aquí a Molins de Rei no hauria de ploure, amb unes temperatures màximes que estaran situades al voltant dels 25-26 graus aproximadament. Avui baixen una mica les temperatures respecte a les d'ahir. De cara a demà, una jornada molt semblant a la d'avui, nuvolositat variable, estones amb sol, estones amb núvols, no esperem pluges en principi, sí que n'hi haurà més cap al nord, cap al Pirineu, Prepirineu, terç nord de Catalunya, però en principi aquí no haurien d'arribar i les temperatures els propers dies es mantindran molt semblants a les d'avui.
0: Molt bé, doncs gràcies Jordi per la informació. 3 minuts i un quart de nou. També ens interessem per l'oferta de feina que ens comparteix el Francesc Rueda des de l'àrea de desenvolupament econòmic a la primera planta de l'edifici del Molí. El tenim a punt també, doncs. Francesc, quina és l'oferta d'avui? Bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba a Sant Feliu de Llobregat. Ens demanen un mossa de magatzem. Et busca una persona per treballar en un jornal de matí, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres de 7 a 3. El contracte seria indefinit amb un període de prova, el salari estaria al voltant dels 18.500 euros bruts anuals i les tasques pròpies d'un mosso d'amagatzem en una empresa de les gràfiques. Recepció i preparació de materials, preparació del barans, càrrega i descàrrega, etc. Serà un treball amb esforç físic i valorable tenir el carnet de conduir de cotxe al B. A nivell de requisits, experiència mínima d'un any, català i castellà, coneixements d'ofimàtica, i a nivell d'estudis, un batxillerat o BUPCO, o també podria ser una formació de FPU grau mitjà.
0: Molt bé, doncs Francesc, moltíssimes gràcies per la informació, informació que trobareu penjada al web clicfeina.cat, clicfeina.cat. I ara el que farem és comentar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí. I per l'altra banda, recordar-vos la farmàcia de guàrdia per avui dimarts, dia 9 de juny. Avui és la farmàcia Xuclà, la farmàcia Xuclà del carrer Major número 100, la que trobareu oberta des d'ara a quart de 9 del matí fins les 10 de la nit. Farmàcia Xuclà del carrer Major número 100 avui, la farmàcia de guàrdia aquí a la vila. Molt bé, a tot això ens hem situat ja un minut per arribar a un quart de 9 del matí.

0: Us dèiem, a les últimes hores, parlant de l'actualitat local, a les xarxes ha aparegut un comunicat, una carta adreçada a l'Ajuntament de Molins de Rei per part dels paradistes del Mercat Municipal. Compte, no tots els paradistes, sinó que és una iniciativa que parteix d'una comissió formada per representants d'entrada d'unes 8 parades del mercat. Però ben bé, què diuen en aquest comunicat, en aquesta carta adreçada a l'Ajuntament? Sílvia Artés, molt bon dia.
1: Bon dia. Doncs expressen el seu malestar perquè fa més de 6 anys que estan patint, diuen, per les altes temperatures que hi ha dins de les instal·lacions i la manca de solucions que dona l'Ajuntament. Expliquen en aquesta carta que les temperatures extremes afecten directament el manteniment dels productes que venen i el seu rendiment laboral, també, a més del benestar de la clientela que va al mercat. Malgrat haver traslladat aquesta problemàtica de forma reiterada durant anys a l'Ajuntament, continuen sense veure cap actuació real ni cap proposta vàlida que garanteixi unes condicions dignes per poder treballar. Diuen, consideren que no existeix un interès real per solucionar el problema que arrosseguen des de fa tant de temps. L'única resposta que han rebut per part de l'Ajuntament, diuen, és que no hi ha diners per reparar l'aire i que això els impedeix solucionar la situació. Però després de més de 6 anys i de totes les subvencions que han rebut durant aquest temps, els paradistes es pregunten, realment no hi ha diners per garantir unes condicions mínimament dignes per treballar? La situació ha arribat a un punt límit, diuen, i no poden continuar treballant d'aquesta manera mentre passen els anys i tot segueix igual. I per aquest motiu diuen que prendran mesures per fer visible la situació i defensar els seus drets, la seva dignitat com a treballadors i treballadores. També se'n fa ressò el viu d'aquesta notícia. Publiquen, doncs, que per fer visible la situació, de moment han penjat pancartes a les parades. Podem veure algunes fotografies al viu, alguna pancarta que hi diu, per exemple, Mercat Municipal, temperatura infernal, 40 graus i cotitzant. Com dèiem, la iniciativa parteix d'una comissió formada per representants d'unes 8 parades del mercat. Els impulsors remarquen que es tracta d'una reivindicació promoguda per aquests paradistes i no per l'Associació de Comerciants del Mercat, tot i que asseguren que aquesta també és coneixedora de la problemàtica.
0: Seguirem, doncs, aquesta qüestió que, doncs, s'ha publicat en aquestes últimes hores. I explicàvem també aquests darrers dies al programa que l'Ajuntament ha començat, de fet, ho ha fet aquesta setmana, les obres al carrer Ramon Llull, i els veïns de la zona suposen, sobretot, que el carrer es quedi amb un sentit únic, com passarà després d'aquesta actuació.
1: Segons l'Ajuntament, les obres es fan per reforçar la seguretat dels vianants i afavorir la mobilitat. S'ampliaran les voreres als dos costats del carrer, s'ampliarà, també es crearà una zona d'aparcament, s'asfaltarà i es col·locarà nova senyalització. El pressupost és de 29.000 euros i les obres duraran, en principi, només aquesta setmana. L'important és que suposarà canvis en la mobilitat. Aquest tram del carrer Ramon Llull, des de Torre Balari fins al carrer Catalunya, serà d'un únic sentit de circulació. S'eliminarà el sentit d'entrada des del Passeig de la Pau i el carrer Francesc Samaranc, llavors els vehicles que arribin des d'aquesta direcció han de continuar pel carrer Catalunya. Justament els veïns de la zona no estan d'acord amb el canvi de circulació, ho ha dit en nom de l'Associació de Veïns de la Pau Riera Nova el seu president Ramon Capelles.
2: Ramon Llull és un carrer per on passen molts vehicles cada dia, d'entrada i de sortida, cap al Papiol, cap a Castellbisbal, cap al cementiri, etc. I creiem que seria convenient, pues, que es mantingués els dos sentits, no? Perquè fos una línia fluida de dues direccions, d'entrada i de sortida, i evitant que tots els vehicles passin pels carrers residencials on viu molta gent i pot ser perillós per la gent que viu allà, gent gran, i que surt de casa seva i amb tant de vehicle, doncs, pot ser molt de perillós. Llavors, estem bastant desacord amb aquesta decisió que s'ha pres de forma unilateral sense consultar-ho amb els veïns del barri.
1: Afegeixen també que aquests canvis implicaran increment de circulació als carrers Catalunya, Rector Colom, Frederic Soler, i que justament el carrer Ramon Llull és un carrer on no hi ha habitatges. Per tant, creuen que s'haurien de mantenir les dues circulacions. També creuen que aquesta obra es fa per millorar les condicions de l'empresa pública Molivers i per l'espai on fan neteja de contenidors i on tenen l'aparcament amb camions de neteja. Aquesta també és un dels motius de queixes, aquesta neteja, pels sorolls, olors i brutícia que generen. En parlàvem ahir amb el regidor de Govern i portaveu dels Comuns, Lucas Ferro. Ell deia que les obres no tenen res a veure amb Molivers. Lucas Ferro ha explicat els motius pels quals estan fent les obres.
0: El tornem a escoltar, Lucas Ferro, des de l'inici. Som-hi.
3: El problema fonamental és que el carrer és suficientment estret com perquè si és de dos sentits les voreres no siguin transitables. Les voreres són molt estretes, a més contínuament bloquejades per pals elèctrics de la llum i fanals, i això el que provoca és que no es pugui anar, especialment si vas amb un cotxet o si vas amb cadira de rodes, etc, etc, no es pugui transitar per la vorera sense baixar continuadament a la calçada. Per tant, quan proposem aquesta reforma és perquè no podem garantir que hi hagi alhora voreres transitables i doble sentit de la circulació.
1: Doncs era el que deia Lucas Ferro, portaveu dels Comuns i membre del govern.
0: Avui, a l'Espai Polític del Dia, preguntes a Esquerra Republicana de Catalunya, recordeu, a partir de les 10:10, amb el regidor Ricard Vinyets. I amb un altre ordre de coses, us expliquem que el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, desplega aquesta mitjanit un nou model de transport sanitari a la regió metropolitana sud, que comprèn la nostra comarca i l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: El nou contracte preveu 164 ambulàncies, 5 més que fins ara, amb una inversió de més de 231 milions d'euros pels pròxims 5 anys. Les hores anuals de transport sanitari urgent passen a ser 385.000, prop de 20.000 més que en el contracte anterior. Aquí a la comarca, al Baix Llobregat, el desplegament inclou millores específiques, les bases de Brera i Martorell amplien la cobertura de 12 a 16 hores diàries i el Papiol també s'incrementa la disponibilitat d'una unitat. Les ambulàncies de suport vital avançat incorporen a nivell tecnològic la possibilitat de fer ecografies i analítiques de sang al lloc d'emergència. El 2025, el Servei d'Emergències Mèdiques va atendre prop de 314.000 incidents a la nostra zona, a l'àrea metropolitana sud.
0: Seguim, passen 6 minuts d'un quart de 9, anem a fer un repàs ràpid a l'agenda d'activitats, explicant-vos que de seguida, dos quarts de 9, parlarem d'aquest acte que tenim avui, a la presentació d'aquest llibre, La Caixa, una història mai no explicada, del periodista Rafa Burgos. Ara parlarem amb ell a partir de dos quarts de 9. Per tant, mirem actes de cara demà dimecres. Comença un cicle de xerrades per parlar de l'edatisme.
1: Demà a dos quarts de 7 l'Ajuntament organitza aquesta xerrada. Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu? Es parlarà, doncs, de l'edatisme, aquesta limitació o discriminació per l'edat, per la gent gran. Es faran dues xerrades, de fet, una demà a dos quarts de 7 al Casal Davis, 1 de maig, i la setmana que ve, el dilluns, a la Riera Bonet.
0: Molt bé. Més coses. També demà tenim la presentació del còmic Six, de Philip Peláez.
1: És el guionista i l'il·lustrador és Javier Casado. El còmic es presenta a la Biblioteca El Molí a dos quarts de 7 de la tarda, demà dimecres. Hi haurà la presència de l'il·lustrador Javier Casado.
0: Demà dimecres també es presenta la cooperativa Som Mobilitat a Molins de Rei.
1: Fem el pas cap a una mobilitat compartida i elèctrica. S'explicarà tot el projecte demà a les 7 a la FEDE.
0: Molt bé. A més coses, tenim també festa de final de curs del Centre de Formació d'Adults Rafael Ferrer, prevista per, en aquest cas, demà passat dijous, a dos quarts de 7 de la tarda, amb diverses activitats. Tots hi sou convidats, és el que posa el cartell. Per tant, ja ho sabeu, aquest dijous, demà passat, a partir de quarts de 7 de la tarda. Demà passat també tenim diverses activitats, com una xerrada per parlar de l'Alzheimer.
1: Alzheimer i discapacitat intel·lectual, amb la doctora Bessie Benejam, que és neuropsicòloga de la unitat Alzheimer Down de l'Hospital de la Santa Creu i del Sant Pau, el dijous a dos quarts de 6 de la tarda a la Federació Obrera, entrada lliure.
0: Una hora més tard a la mateixa federació tenim també xerrada de l'aula d'extensió universitària.
1: Per parlar de Gaudí i la música, justament ara el centenari de la seva mort, com sempre, exclusiva pels associats de l'aula d'extensió universitària.
0: A quarts de 7 i a quarts de 8 tenim, en aquest cas, una nova reunió que convoca l'Ajuntament a un barri de la vila.
1: A les Guardioles i a les Conserves per explicar el pressupost 2026 i les inversions als barris de dos quarts de 8, com dèiem, al local de l'Associació de Veïns.
0: I més actes, perquè ja ho vam explicar ahir, tenim l'excursió del Casal de la Dona a la Garrotxa, per aquest dijous, i el SEM organitza una activitat també aquest dijous al vespre.
1: Una xerrada sobre parescalada amb fotos i vídeos, una vida vertical amb discapacitat amb Miqui Matutano, que és guia d'escalada, aquest dijous a les 8 del vespre.
0: I per cert que afegim també una altra activitat, i és que els amics del museu celebren una nova conferència al museu aquest divendres 12 de juny a les 7 de la tarda al Museu Municipal per parlar, atenció, dels carlins catalans i el foc de Molins de Rei, perdoneu, a càrrec del professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ferran Toledano. Interessant aquesta xerrada. Divendres a les 7 al Museu Municipal del carrer Pintor Fortú. Continuem. 5 minuts i mig i seran 8:45. Anem a fer un repàs als titulars de la premsa escrita. Roger Tuset, molt bon dia.
4: Bon dia, Oriol. Evidentment, el Papa és motiu de portades. El Papa posa dret al Congrés reivindicant la dignitat humana. Lleó 14 crida als polítics a rebaixar la crispació mentre defensa la immigració i la vida en totes les seves etapes. Demana als bisbes que responguin a les víctimes de la plaga dels abusos amb veritat, justícia i reparació. Una Barcelona expectant rep avui el pontífex en l'inici de la visita a Catalunya. Hi ha més temes. La justícia situa el focus en els rescats de la CEPI. Un jutge imputa el vicepresident de l'entitat per l'ajuda a Air Europa. La trama de l'Eire va cobrar 40.000 euros després que Cerdan rebés directrius de Tubos Reunidos a Ferraz. Merz i Macron liquiden el projecte del cas europeu de sisena generació FCAS i els Mossos ultimen un pla de xoc davant l'augment d'un 12% de les denúncies per odi. I llegim també al periòdico que l'examen de castellà obre la selectivitat avui en plena vaga de professors. I Laia Corbella, nova directora general de la Fundació Mobile World Capital. A La Vanguardia, a la línia del periòdico, el Papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. A Lleó 14 crida al diàleg, rebutja el rearmament i demana responsabilitat moral davant la migració. Parla de qüestions morals. Robert Prevost recorda el rebuig de l'Església a l'avortament i l'eutanàsia, subratlla que la tecnologia no és neutral i defensa el dret internacional, demana als bisbes camins reals de curació a la plaga dels abusos i la vaga de docents d'avui complica més la mobilitat encara a Barcelona en aquesta visita a Catalunya. Amb articles d'Enric Juliana, de José María Lasalle, Carlos Aragonés i Sergi Pàmies. També hi ha més temes a La Vanguardia, no gaires més, la veritat. Trump torna a fracassar en l'intent de frenar Israel i Narbona anirà a declarar com a testimoni pel cas Leire. També noves normes en futbol, més càstig per perdre temps. Al diari Ara, el Papa rebutja la prioritat nacional del PP i Vox en el discurs al Congrés, defensa els immigrants i qüestiona l'avortament i l'eutanàsia. Demana als bisbes que lluitin contra la plaga de la pederàstia i es reuneix amb víctimes d'abusos. Més de 45.000 estudiants comencen la primera selectivitat amb detectors de mòbils. L'habitatge s'encareix a Catalunya per sota de la mitjana estatal i Can Ruti prova una tècnica inèdita a Europa per frenar l'Alzheimer. També Biel Mesquida rep el Premi d'Honor fent una defensa dels docents i articles de la periodista Carme Colomina a la pàgina 29 i a la 28 de Peter Singer, filòsof de la Universitat de Princeton. I per últim repassem la portada del Punt Avui, que també parla de Lleó 14, que inicia el seu viatge a Catalunya, la visita del Papa carregada de simbolisme pendent de l'ús que faci del català. Xavi Salapuig parla dels enemics del pontífex, l'agenda papal a Catalunya potser redreçada a darrera hora, no ha estat pas dissenyada amb gran encert. Crònica de David Portavella, Lleó 14, quixot al Congrés, i de Jordi Ferrer, negligència i silenci en el Truffaut. A l'esportiu, Lamine Yamal, cridat a ser una de les estrelles del Mundial i entrevisten a Assad Al-Najjar, excandidat d'origen àrab a l'alcaldia de Los Angeles. Diu que les xarxes socials estan accelerant la islamofòbia als Estats Units.
0: Seguim 8:45 i seran 8:45. Repassem els diaris digitals.
1: Comencem pel Nacional, que explica que els docents eleven la pressió i es preparen per col·lapsar Barcelona coincidint amb la visita del Papa. És el tema monotema de tots els diaris relacionat amb el Papa i també amb aquesta vaga, però sobretot es parla del pontífex. Els sindicats han convocat mestres i professors a 11:15 a la plaça d'Espanya, on començarà a 11:00 una manifestació que anirà per Gran Via, plaça Tetuán, avinguda Lluís Companys, a part de la Ciutadella, i acabarà al Parlament de Catalunya. No hi haurà cap acció abans de 9:00 perquè l'alumnat pugui arribar bé a la selectivitat. Tot plegat sí que podria afectar la visita del Papa, que té previst arribar a 12:25 a l'aeroport del Prat i fer el primer acte a Barcelona a 1:00. La directa afegeix l'esclat de protestes durant la visita del pontífex a Barcelona. La campanya Jo no t'espero i la gran mobilització docent d'avui aniran acompanyades de vaga de nombrosos departaments de l'Ajuntament de Barcelona, d'accions simbòliques per visibilitzar les lluites independentistes i pro-Palestina, així com de la protesta d'entitats que denuncien els abusos sexuals de l'Església. I BTV parla de l'altre tema del dia, la selectivitat. Última hora sobre la selectivitat 2026. 45.000 estudiants afronten els exàmens de l'ESPAU. Aquests 45.000 estudiants és un nou rècord s'han inscrit als exàmens de les Pau, que segueixen el model estrenat l'any passat. Una de les novetats és una prova pilot amb detectors anticòpia per vigilar que cap alumne pugui fer ús de dispositius electrònics no permesos a les proves, com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o auriculars. El Nacional afegeix que és el segon any que s'aplica la nova selectivitat, amb unes noves proves més competencials i menys memorístiques. L'alumnat haurà de demostrar habilitats com la capacitat argumentativa, el pensament crític o la relació de conceptes amb preguntes més obertes i més contextualitzades en situacions del món real. Una altra novetat del model és que ja no hi haurà més d'un model d'examen perquè l'estudiant pugui escollir i tots faran el mateix. El canvi es va notar ja l'any passat. A la selectivitat, el percentatge d'aprovats va ser més baix i la nota mitjana també va caure lleugerament que als anys anteriors, d'un 6,7 a un 6,4.
0: Ara mateix són 2:15 del matí.

0: Com us dèiem al començar el programa, l'ANC organitza aquesta tarda, a partir de les 7, la presentació del llibre La Caixa, una història mai no explicada, editada per Polen Edicions, i que ha escrit l'historiador i periodista el Rafa Burgos. L'acte serà, com dèiem, avui a les 7, a la sala d'actes de la Federació Obrera.
1: I bona hora. Escolta'ns al 91.2 FM i a radiomolinsderrei.cat.
0: Saludem a aquesta hora del matí el Rafa Burgos. Què tal, Rafa? Bon dia i bona hora.
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: Bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Escolta, d'entrada, m'expliques d'on et va, o d'on va sortir la idea, vaja, de fer un llibre com aquest que presentes avui aquí a Molins de Rei?
2: Doncs és un projecte, ha estat un projecte molt ambiciós, jo crec que és el que més ambiciós que m'he enfrontat i que també l'editorial s'ha enfrontat, perquè jo ja havia escrit algun llibre, ja havia col·laborat amb la mateixa editorial, i de fet l'últim, que ara reeditem, que es titula Els amos del Passeig de Gràcia o d'altres, fins i tot relacionats amb el periodisme d'investigació, tard o d'hora sempre et trobaves amb la caixa d'una manera o d'una altra, no? Amb antics directius, empresaris que estan al voltant d'aquesta gran institució financera del país, i ens van plantejar, doncs, l'editor, el Jordi Panyella i jo, doncs, per què no mirem de fer una història crítica, que és, jo crec que és una anomalia, que no existeixi, no per tenir res en contra, sinó perquè és la feina dels periodistes d'investigació, no? Allò de fer de contrapoder. I aquí millor que el poder en majúscules. I el que en un principi era un projecte que vam pensar de 2 anys, doncs es va allargar més de 4 anys i, bueno, vam haver de fer un intercanvi també per poder tirar-lo endavant i, bueno, ja el tenim finalment, doncs, editat.
0: Correcte, em sembla que demanava uns 30.000 euros. Rafa, vau assolir amb escreix, doncs, aquesta xifra i, per tant, crec que el mes de març, no?, vau poder publicar el llibre ja, no?
2: Sí, això és molt interessant perquè hi ha com, no sé si dic, mons paral·lels.
0: Sí.
2: I la resposta ha estat molt gran, tot i que era molt ambiciosa la quantitat.
0: Sí.
2: Ha servit no només per pagar la investigació, però el periodisme d'investigació cal temps,
0: sí.
2: No? És com més artesà i calen diners també per tirar endavant aquest tipus d'investigació, però també per pagar alguns documents, fins i tot els drets de la portada, etcètera, etcètera. Uh-huh. I, clar, ens pensàvem que costaria molt, bueno, intentem, i finalment, com molt bé deies, es va assolir.
0: Sí.
2: I el que et comentava de mons paral·lels és que així com, diguéssim, la societat a tot el carrer, no, hi ha un determinat tipus de ciutadania que vol aquest tipus d'investigacions, en canvi, amb els grans mitjans de comunicació hi ha hagut una mena de, que ja ho preveiem,
0: sí.
2: No? Una mena de silenci, no? Perquè, clar, molts d'ells, doncs, en part, doncs el seu compte de resultats viu no només de la Caixa, sinó d'aquest tipus de grans empreses,
0: sí.
2: De l'IBEX, i llavors estan més limitats a l'hora de parlar de segons quins temes.
0: Deies 4 anys de feina, al final, Rafa, i llegia també amb quan presentava Albert Camus, no?, que has dedicat, vaja, a fer més de 100 entrevistes a aquests arxius, desenes d'arxius consultats, és a dir, que ha sigut 4 anys intensos, no?, per recopilar, doncs, tota aquesta informació, pel que llegia, no?
2: Sí, de fet, quan mires enrere, si em permets el comentari més personal,
0: sí.
2: Doncs dius, ostres, no sé si he estat, com ha estat possible, no?, de fer tot això, però quan comences a tirar d'un fil i t'hi fiques de ple, doncs sempre vas sortint coses, entrevistes amb una font, es recomana una altra, arribes a un arxiu que et trobes un document interessant que et porta a l'hora amb una altra, i això, de fet, fins i tot l'editor va dir, Rafa, aturem. Vull dir, després de més de 4 anys, perquè si no és que no acabarem mai,
0: sí.
2: Amb aquest tipus d'investigacions que podies estar tota la vida. I sí, ha estat feixuc, ha estat dur, però alhora també ha estat, bueno, també des del punt de vista de la matèria personal, molt engrescador i enriquidor, sí. I creiem que és necessari que qualsevol país que tingui, doncs, aquest tipus d'investigació sobre aquestes institucions tan poderoses. Si no, és una anomalia, no només d'institucions, sinó també de persones, i personalitzem, no? Tampoc és molt coherent que no hi hagi una biografia crítica de l'Isidre Fainé o d'altres. Això jo crec que el periodisme anglosaxó, amb totes les crítiques que li podem fer, doncs, en aquest sentit,

0: en investigacions és demostrar, tot i que potser ja es preveia, però tu com a periodista i historiador ho has de demostrar amb documentació i amb la investigació, que estem parlant de no només la institució més poderosa, sinó una institució, allò que podríem anomenar sistèmica, que és clau per entendre el funcionament de tot el sistema econòmic, financer, cultural, mediàtic, bé, de molts àmbits.
1: De fet, ja que parlem de història, també apuntes personatges claus, no?, com Francesc Cambó, Alfons XIII o Puig i Cadafalch, o fins i tot Mercè Rodoreda, llegia, no?, i les seves connexions que han tingut en el transcurs dels anys i les dècades amb la institució, no?
0: Sí, n'hi ha alguns importants, aquests que esmentaves tu, sí. Mercè Rodoreda, fins i tot, fins a cert punt, són més anatòtics, la Núria Feliu, també, sí. És a dir, que han vingut, o han tingut allò que et trobes amb la cartilla que va tenir la Mercè Rodoreda, que era de la Caixa, no?, sobretot en el període de la Guerra Civil, els ingressos que feia, en pessetes, evidentment, això és interessant, alguna queixa lingüística per part de la Núria Feliu, amb una assegurança que volia contractar, que només estava, li deien que només es podia fer en castellà, això seria més anatòtic, però des del punt de vista més històric, aquest nom que has esmentat, no?, a banda del fundador, Francesc Moragues, no?, que va ser el director, el primer director, el president, fins i tot el Lluís Ferrer Vidal, que alhora ho era de Foment del Treball, també, doncs, Cambó, que, doncs, tenia comptes allà, i durant la Caixa, i quan va esclatar la Guerra Civil, doncs, es va enviar, doncs, una notificació a les oficines de la Via Laietana, en aquella època, que eren les centrals, perquè bloquejessin els seus comptes, perquè estava donant suport al bàndol nacional o franquista, i va bloquejar els seus comptes. I ell també tenia negocis immobiliaris amb el Puig i Cadafalch, i també, com a curiositat, no?, entre els terrenys que anaven comprant i venent, amb una, i em dic que van treure molt de benefici, això és una documentació que es troba a l'Arxiu Nacional de Catalunya, sí. Cugat, doncs hi havia els terrenys, curiosament, un temps després es van enlairar les Torres Negres de la Diagonal, tota aquella zona que encara era, diguéssim, verge, era un ERP, i encara no s'havien conquerit urbanísticament.
1: També apuntes pel que llegia algunes ombres que també s'han apuntat en moltes ocasions, com per exemple la relació, no?, o les inversions en la indústria armamentista, o fins i tot amb el fracking, entre altres coses. Per tant, relació demostrada, Rafa, doncs, sobretot quan parlem d'inversions en la indústria armamentística.
0: Sí, això és un sector que, com els oients poden deduir, és dels més rendibles, a dia d'avui, sí, tal com està el món, que és el, sempre ho ha estat, no?, però sobretot en els últims anys, i això és una informació que fan algunes institucions. Aquí a Catalunya en tenim una molt important i de referència, que és el Centre de l'AS, que fa aquests estudis, vaig parlar amb alguns dels seus membres, però també hi ha estudis internacionals que parlen també de totes aquests grans bancs o grups bancaris que van inversions en amb tècniques com el fracking, o fins i tot en espais com l'Antàrtida o l'Amazònia, no? I, bueno, reben, doncs, aquests crèdits de bancs, i entre ells desapareix el grup La Caixa, des del punt de vista internacional, però també en aquests més, diguéssim, que fa el Centre de l'AS, també apareixen normalment sempre tres bancs, per aquest ordre d'importància. Normalment el primer és el Banc de Santander, el segon el BBVA, i en tercer lloc el que apareix és La Caixa.
1: Déu-n'hi-do. És una investigació tan exhaustiva, Rafa, que també llegia que tens més de 700 notes a peu de pàgina del llibre, no?
0: Sí, això, clar, de ser rigorós, per rigorós, perquè t'arrisques, evidentment, a demandes, i sí, això és molt delicat, i per això també el Barcani, en part, abans en parlaves, sí, va anar també a pagar, doncs, un grup d'advocats perquè fes una lectura, allò, una mena de radiografia del llibre, sí, per veure, doncs, si hi havia algun punt fluix o per on podia haver-hi problemes d'aquest tipus. I a banda d'això, doncs, clar, tu com a historiador i com a periodista d'investigació ho has de tenir la documentació molt ben apamada i molt ben referenciada, que en un principi sempre planteges, bueno, això pot ser feixuc de cara al lector, d'aquí que facis aquestes notes a peu de pàgina per qui vulgui ampliar informació sobre aquell punt en concret o vulgui trobar el document en concret, que sàpiga, doncs, s'ha tret de quin arxiu. de quin llibre, de quin fons documental. I això sí que és veritat que són molts, però també és veritat que estem parlant d'un llibre de més de 600 pàgines.
1: Que tens intenció, doncs, com fas avui a Molins de Rei, d'anar

0: presentant aquests propers mesos?
1: Sí, de fet, això és molt maco ja, després, quan surts de la cova, per imaginar, sí, de tants anys estar investigant, doncs el que és molt maco és veure la reacció de la ciutadania, no? I quan, de fet, ja en portem moltes i ja estem tancant unes quantes també després de l'estiu, però jo crec que fins al juliol, que farem l'última, doncs ja n'haurem fet més de 30 només en aquest període. Per tant, és interessant de veure com hi ha aquest interès, insisteixo, tot i que des dels grans mitjans generalistes doncs mirin de posar-se de costat. Però bueno, hem de fer feina, ja ho sabíem, de picar pedra i de formigueta.
0: I per cert, alguna reacció que et consti, doncs, Rafa, des de l'entorn de la Caixa, al conèixer doncs la publicació d'aquest llibre?
1: Ja en tenien constància, perquè un com a periodista, quan estàs a punt d'acabar una investigació d'aquesta magnitud, doncs sí, jo crec que la teva obligació ètica és contactar, no?, amb premsa, i tot i que ja sabíem que ells sabien que ja estaven treballant amb això, jo també tenia contactes amb l'arxiu històric a l'hora de demanar, de la Caixa, a l'hora de demanar algun tipus de documentació, doncs, bueno, vaig tenir una videoxerrada amb el cap de premsa i em va deixar ben clar que ells no farien cap tipus de declaració de moment ni cap tipus de, entre vegades, ofensiva, com a mínim de moment. I espero que així sigui, perquè també això vol dir que està tot ben documentat. En qualsevol cas, és el tipus d'actitud que ha canviat al llarg dels anys. Per exemple, fa anys és més probable que aquest tipus d'empreses, institucions, posessin una demanda.
0: Sí.
1: O fins i tot intentessin, en casos extrems, segrestar la publicació o adquirir-la tota. Però ara, en l'actualitat, el que tendeixen és a no buscar aquest enfrontament directe, perquè a la llarga seria com una mena d'efecte boomerang, no?, que li donaria més promoció al llibre. I a banda de tot això, doncs és com que en aquesta institució en concret doncs inverteix molta publicitat en tots els mitjans, ràdios, televisions, premsa tant pública com privada, no cal, evidentment, que faci cap tipus de pressió, perquè té lloc una cosa pitjor que la censura entre els nostres col·legues, que és l'autocensura, que és ja abans de proposar el tema, ni tan sols es proposa el tema, perquè ja se sap que des de les caps de redacció es dirà que aquest tema no es toca, que això sí que ja ens consta, que no, o col·legues, amics teus que treballen en aquests mitjans, que t'ho acaben reconeixent. Diu, Rafa, oblida-te'n, perquè d'aquest tema no se'n parlarà.
0: Déu-n'hi-do. Doncs escolteu, no desvalem res més, sinó que us animem a anar a la presentació del llibre aquesta tarda. Recordeu, a les 7, a la sala d'actes de la Federació Obrera, La Caixa, una història mai no explicada, del company periodista i historiador del Rafa Burgos. Rafa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé doncs la presentació aquí a Molins de Rei.
1: Moltes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò.
0: Un plaer, fins aviat, que vagi molt bé.
1: Adéu, bon dia. Ràdio Molins de Rei.
2: A PICAMA entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
3: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
4: PICAMA, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
6: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
5: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
6: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
5: Informa't al Molí Jove.
7: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
8: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
9: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
0: Ara mateix passa un minut de 3:15 del matí. És el moment d'escoltar les reflexions del David Guerrero, company periodista del diari La Vanguardia, codirector del diari digital de casa nostra, el Viu Molins de Rei. Anem amb l'apunt del dia. Hola, David, bon dia i bona hora.
10: Bon dia i bona hora, Oriol. Avui el Papa arriba a l'aeroport del Prat des de Madrid i estarà un parell de dies a Barcelona. Fins aquí, unes coses que ja sabeu, que ja us ho han dit, per activa, per passiva, que ha vingut per tots arreus. Però introdueixo una reflexió, perquè al mateix temps que ell aterra, segurament hi ha algun avió enlairant-se amb algun assistent del Primavera Sound que ha estirat una mica la seva estada turística a la capital catalana. I tot i que el Papa i els de Cure aparentment tenen poc a veure, sí que han coincidit en aquesta ciutat d'esdeveniments que és Barcelona. El cap de setmana la ciutat era el focus mundial de la música amb el Primavera. Aquesta setmana ho serà a nivell religiós, que en certa manera és també polític, amb la visita del Papa Lleó XIV. I d'aquí una setmana serà el torn de l'esport amb la sortida del Tour de França també a Barcelona. Música, religió, esport, tres grans esdeveniments concentrats en el temps que demostren que la ciutat, més que la dels prodigis, és la dels esdeveniments. La dels Jocs Olímpics fa uns quants anys ja, la del Mobile World Congress no fa tants, la de la Copa Amèrica de fa dos dies, ja veieu, uns més exitosos, uns altres més fallits, però un model de ciutat al cap i a la fi. La veritat és que pocs llocs d'Europa són capaços de concentrar tants focus internacionals en tan poc de temps, Primavera, Papa, Tour, un mes. Però a diferència de la Barcelona del 92, això passa en un moment en el que la ciutat està massificada de turistes. Ja no hi caben més, encara que els hotels i els restaurants per guiris sembla que sempre tenen algun forat. Hem de posar tot en la balança. En una ciutat amb greus problemes perquè la gent pugui seguir vivint en ella, parla el cost de l'habitatge, l'Ajuntament i les administracions vindria sent hora de que valoressin si interessa seguir projectant aquesta imatge per fer més gran el problema d'una ciutat sense habitatge, a preu assequible, amb unes infraestructures al límit, o és moment d'amagar-nos una mica i passar a un segon pla. És complicat, és un dilema, perquè a mi mateix m'encanta anar al Primavera Sound i porto mesos somiant amb el dia que passi el Tour de França per aquí, encara que ja no sigui a Collserola i que sigui per la carretera. És igual. Però som conscients també de l'activitat econòmica que genera i de la projecció internacional associada, sí. Però sota la catifa, com deia, hi ha uns problemes cada cop més greus que, si l'any 92 eren compatibles, i fins i tot quan va venir el Mobile el 2006 també, tinc dubtes d'ara fins a quin punt pot encaixar tot plegat. Em temo que no, però potser el Papa ens dona alguna resposta durant la seva visita.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, David, com sempre, per la teva reflexió, per el teu apunt del dia, i que tinguis una molt bona setmana. Ens queden 11 minuts per arribar a les 9 del matí. Anem a fer un repàs a la programació de la ràdio nostra. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, seran les 12 del migdia, podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei el dia fins a 1:15. A 1:15 tenim el programa Picama de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins amb la Marisa Llobet i l'Anna Ribas. De 1 a 2, la remissió de l'aventura de cuina amb la Judit Herrera. Notícies en xarxa de 2 a 3. La migdiada de 3 a 4 tenim el Pere Bergoñón, en Pierre, de tu a tu, de 4 a 5. Una finestra oberta al món amb el Carles López a partir de les 5 i fins a les 7 de la tarda. Avui el Carles ens explica que parlaran de heli magnètica. S'afegirà, doncs, al programa amb els col·laboradors habituals la mentora i terapeuta en sanació emocional i lideratge femení Eli Bautista León, especialista en coaching sistemàtic, PNL, hipnosi i registres acàssics. Déu-n'hi-do. Doncs aquest serà el tema d'avui a la finestra oberta al món de 5 a 7 de la tarda. A partir de les 7, el món interior amb la Marta Trech i la Rocío Vallejo. Avui parlaran amb el Mario Gabriel Cicrosi sobre l'espiritualitat. Avui el tema que ocuparà, doncs, aquesta hora del món interior, de 7 a 8 de la tarda. A les 8, l'Alexandra Morera ens presenta Quan cau la tarda. Avui dedicarà el programa a la cançó marinera, Habaneres, cantades per diferents grups. Tots ells han estat al programa de l'Alexandra en algun moment al llarg del temps, les temporades que porta presentant el Quan cau la tarda. és temps d'estiu, és temps d'havaneres, per tant avui programa dedicat a aquest gènere musical, a les havaneres, de 8 del vespre a 9:45 de la nit al programa Quan cau la tarda. Després tenim la remissió de les històries de la fotografia de 9:45 a les 10, de 10 a 12 remissió del Highway 61, a la mitjanit remissió de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, i a partir de la 1 connexió amb ICAT FM fins demà a les 7 del matí, que tornarem amb la programació pròpia d'aquesta casa amb la tenora del Pere Paisa. Això pel que fa a la programació de la ràdio. Anem ara al més destacat de la televisió, Roger.
4: Com sempre, comencem amb les pel·lícules que podem veure a la televisió en obert. A 4:05 d'11 a Vimat tenim El Conde de Montecristo, un clàssic de David Greene amb Richard Chamberlain, Trevor Howard i Louis Jourdan. Pel·lícula anglesa, italiana, d'aventures, de l'any 75, dura 2 hores. Edmond Dantès és falsament acusat i condemnat a passar la resta de la seva vida en una presó. Allà coneix Eve Faria, un presoner a qui tothom pren per boig i que explica a Edmond l'existència d'un tresor amagat a l'illa. A 10:45 tenim la pel·lícula La casa, a la 2, d'Àlex Montoya, amb David Verdaguer, Luis Callejo, Óscar de la Fuente i Olivia Molina. Pel·lícula comèdia, de fet espanyola, del 2024, que dura 1 hora i mitja. 3 germans es reuneixen a l'antiga casa familiar d'estiu per decidir què fer-ne. Tots 3 s'han d'enfrontar als seus records i a ells mateixos. També a 10:45, la tercera part de John Wick, Parabellum, al 33, de Chad Stahelski, amb Keanu Reeves i Hal Berry, també Ian McShane i Lawrence Fishburne, entre altres, una pel·lícula d'acció del 2019 americana que dura 2 hores i 10. L'assassí d'elit, John Wick, ha mort un membre del gremi internacional d'assassins i el preu pel seu cap és de 14 milions de dòlars. John Wick s'ha convertit en l'objectiu dels homes i dones més despietats de tot el món. A les 11, Factoria de Ficció, també aquest clàssic de la roca de Michael Bay amb Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris i John Spencer, també David Morse i William Forsyth, una pel·lícula d'acció de l'any 96, americana, que dura 2 hores. L'antiga penitenciaria d'Alcatraz, coneguda com la Roca, és utilitzada com a atracció turística. Un dia, un alt comandament de l'exèrcit, juntament amb un grup de soldats, pren com a hostatges els 81 turistes que es troben en aquell moment a Alcatraz i desplega unes armes biològiques molt perilloses. El terrorista amenaça s'ha de llançar diversos míssils amb gas mortífer sobre la badia de San Francisco si no rep una determinada quantitat de diners. I a 11:45, l'última proposta a Nova és Deseo Ardiente, de Neil LaBute, amb Diane Kruger i Rain Nicholson, un thriller que dura 1 hora i mitja, del 2022 americà. El Connor Bates surt de la presó després de passar-hi 3 anys tancat per agressió. Mentre intenta refer la vida, coneix la Melin Chambers, una dona d'un home de negocis molt ric, que es converteix en la seva perdició. I en aquest minut que ens queda, us explicarem alguns programes que fan avui la televisió. Tenim a les 9 el Talent Creatiu al 33, a Marianna Arnés, que és fotògrafa, però està especialitzada a crear imatges amb intel·ligència artificial. Això a les 9 al 33. A les 10 tenim el Nit sense ficció, parlant de la Sagrada Família, el repte de Gaudí, que relata la desmesura artística de Gaudí en la recta final de la construcció de la Sagrada Família, l'únic temple del món començat al segle XIX, que encara es continua aixecant al segle XXI. El documental mostra com els arquitectes han anat solucionant les dificultats d'una obra monumental gràcies a les noves tecnologies, i es fa una reconstrucció virtual del taller on treballava Gaudí, cremat en un incendi l'any 36, que va ser lloc on va dibuixar i va dissenyar els plànols de la seva gran obra. També a les 10, al 33, la Renaixença, que recorda al principi el confeti, en principi no era de paper, sinó de caramel, tot i que amb els temps ha canviat. L'espai reflexiona sobre l'alegria que continua provocant veure caure papers de colors, malgrat que a vegades se'n faci un ús excessiu. I també tenim el programa Código 10 a les 11 a 4, que aprofundeix en Reactiva Socialdemocràcia, una iniciativa impulsada per militants i càrrecs socialistes que reclama una regeneració interna del PSOE. I amb això acabem, Oriol.
0: Molt bé, fantàstic. Moltes gràcies, Roger. En aquests moments ens queden 5 minuts per arribar a les 9 del matí. Ja sabeu que abans de tancar la primera hora del programa fem una recomanació cultural, cada dia amb una temàtica diferent. I els dimarts parlem de cinema. Ho fem acompanyats del company crític de cinema, l'Albert Galera, segona temporada amb nosaltres, amb aquestes recomanacions cinematogràfiques. Sense més preàmbuls, què tal, Albert? Bon dia i bona hora.
11: Bon dia. Doncs mireu, avui us vull parlar de El Drama, The Drama, la pel·lícula escrita i dirigida pel cineasta noruec Christopher Borchli, el director de Dream Scenario, que ja ens va sorprendre força fa fa uns anys i que en aquest cas doncs, ens presenta una comèdia romàntica, però tot i que inicialment sembla una comèdia romàntica a l'ús, doncs el cert és que la grandesa d'aquesta pel·lícula és que porta al terreny de la comèdia romàntica al terreny de la comèdia negra fosca i fins i tot un drama introspectiu que implica directament a l'espectador. Tot és així quan una parella de joves doncs, a punt de casar-se de sobte, doncs es veu bé, el seu desig, el seu enamorament es veu frenat a causa d'una declaració, d'una sinceritat per part d'un d'ells dos que reconeix un acte que va cometre fa uns anys enrere i que això condiciona completament la celebració imminent del matrimoni, no? Perquè doncs bé, es genera una desconfiança, una mena de temor. En definitiva, doncs, el plantejament de potser m'estic casant o estic a punt de casar-me amb la persona equivocada o podré conviure amb aquest passat. Doncs d'això va una mica aquesta pel·lícula, el drama. El seu títol ja no enganya, és una comèdia romàntica, però es diu El drama, i és, la veritat és que és molt punyent, molt interessant, i que bé, que implica pràcticament a qualsevol espectador perquè ens formula la qüestió de què faries tu davant d'una situació com aquesta, i per tant, jo crec que ningú queda aliè del seu propi posicionament. Una pel·lícula protagonitzada per dos actors, actor, actriu més o menys estrelles, en Robert Pattinson, aquell actor que sempre se'l vincularà com el vampir de la saga Crepúsculo, però que ja ha anat doncs, desenvolupant una carrera prou interessant o prou arriscada a la vegada. I després Zendaya, que és una de les actrius de moda que la teniu actualment a la sèrie d'èxit Eufòria i que, bé, no deixa de sorprendre en cada nou repte en el qual doncs s'implica. Penso que és una actriu força interessant. I després, com a secundària, trobem a la Lana Haim, que sempre és una presència agradable, una de les actrius de referència del gran cineasta Paul Thomas Anderson, que enguany l'heu vist en un paper petit a Una batalla tras l'altra i que la vam descobrir a la meravellosa Licorice Pizza, que interpreta l'amiga del personatge de la Zendaya. La veritat és que la pel·lícula no està gens malament. El drama a mi m'ha sorprès molt positivament, la recomano. Sobretot per aquest guió tan original, tan diferent, que es desmarca dels estereotips i que planteja doncs, una sèrie de qüestions prou interessants que tenen molt a veure amb la pròpia condició humana i que, per tant, doncs, funciona, jo crec que molt bé. A part que és divertida, també és molt punyent i això sempre s'agraeix quan algun cineasta doncs, s'atreveix amb uns postulats que bé, que se separen una mica de la tendència, no? Per tant, molt benvinguda aquesta El drama del cineasta noruec Christopher Borkli, que sens dubte és un cineasta a tenir molt en compte, i que per tant doncs, si us agraden les comèdies romàntiques, doncs compte, perquè no és una comèdia romàntica gens a l'ús i us pot acabar doncs, descol·locant. Però si us agraden les apostes diferents, arriscades, amb personalitat i amb sentit i criteri, doncs aquesta és la vostra pel·lícula. El drama, que ja teniu actualment a les sales de cinema, que com sempre recordo segueix sent sense cap mena de dubte i sempre serà la millor forma de gaudir i d'apreciar el cinema. Fins aviat.
0: Fantàstic, moltes gràcies Albert, que tinguis una molt bona setmana. 25 segons i seran les 9, ens aturem uns minuts per escoltar les notícies d'aquesta hora i de seguida tornem a intentarem, així almenys ho tenim acordat, parlar d'aquesta carta d'alguns dels periodistes del mercat municipal en el context de la tertúlia, a banda dels temes que teníem previst. Per tant, estigueu atents. Ara tornem.
12: Notícies en xarxa.
13: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Catalunya espera avui l'arribada del Papa a Barcelona. Arribarà a l'aeroport del Prat a 1:45 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques, encapçalades també pel cardenal Joan Josep Omella. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, i visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà també al Palau Episcopal, on allà s'allotjarà. A la tarda també hi ha l'acte més multitudinari, amb 40 50.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on també farà una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà també l'acte principal, coincidint precisament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. I els docents estan convocats avui a una nova jornada de vaga, coincidint precisament amb l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona i també l'inici de les Pau. Les mobilitzacions començaran a les 11 del matí per tal d'evitar afectacions als estudiants que fan aquestes proves d'accés a la universitat. Anem ara a saber com s'estan preparant aquests alumnes que en uns minuts, de fet en breus, començaran aquestes proves. Anem concretament fins a Olot, a l'Institut Bosch de la Comon, i tenim el Roger Isern. Roger, com va tot plegat? Estan preparats ja? Bon dia.
12: Què tal? Bon dia. Doncs sí, els alumnes ja han començat les proves d'accés a la universitat. Recordem, 3 dies, avui tret de sortida en matèries com llengua catalana o castellana. La principal novetat, els detectors de mòbils. Els docents ja han avisat als alumnes que han de guardar tots els dispositius mòbils, no només en mode avió, sinó totalment apagats perquè els detectors no els detectin. De moment, total normalitat aquí. Més de 200 alumnes s'examinen d'aquestes proves.
13: Gràcies, Roger. Estarem pendents. Bon dia.
12: Bon dia.
13: I els bombers han estabilitzat l'incendi de la cooperativa Arco Fruit de Lleida al barri de Ciutat Jardí després d'un ampli dispositiu que s'ha desplegat durant tota la nit amb 44 dotacions i més d'un centenar d'efectius. N'ha parlat, de fet, fa uns minuts l'inspector Joan Josep Bellostas, cap de la regió d'emergències de Lleida.
14: A hores d'ara, doncs, es tracta ja d'una feina de vigilància. L'incendi ha afectat tota l'àrea exterior on hi havia l'emmagatzematge de Palot. La nostra primera missió, el primer objectiu ha estat, doncs, fer un espai segur de totes les vivendes que hi havia properes a la zona de l'incendi. L'incendi s'acaba propagant a la cooperativa, ha entrat a dintre d'una de les naus i s'ha acabat propagant amb una segona.
13: A causa de les flames es va requerir l'evacuació dels veïns per precaució i ja han pogut tornar a casa i aixecat aquest confinament. Els treballs d'extinció també han evitat la propagació del foc a una tercera nau i s'ha pogut també evitar que arribés a un dipòsit d'amoníac de les cambres frigorífiques i també afectar les oficines d'aquesta cooperativa. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 9. Informació local.
15: Els amics del museu organitzen per divendres una nova conferència titulada Els carlins catalans i el foc de Molins de Rei. En parlarà Ferran Toledano, que és professor de la Universitat Autònoma. El divendres a les 7 a la seu del museu del carrer Pinto Fortuny, entrada lliure. I també el divendres el Foment programa el monòleg Los hijos adolescentes amb Andrés Torres. El divendres a les 9 al Teatre del Foment. Les entrades valen 16 euros i les podeu comprar al web Entràpolis. I també divendres el SEM torna amb una nova sessió de les nits musicals al Botànic, en aquest cas al pati de Can Ametller. En aquest cas amb el grup Bratia. És una formació que fa música dels Balcans i Gipsy Jazz, liderada per Ivan Kovacevic, que es veu contrabaixista. També integren el grup Pere Nolas Clana, violí, Víctor Paradis, guitarra, Julien Canal a la guitarra i Estelios Togias a la percussió. Doncs Bratia, que tocarà el divendres al pati de Can Ametller, obertura de portes a les 8, us podeu dur sopar de Carmanyola i el concert comença a 9:15 de la nit. L'entrada general val 17 euros, 12 euros pels socis del SEM i és gratuïta fins als 12 anys. I aquest cap de setmana la grupa organitza dues ballades de sardanes. La primera, el dissabte, és una ballada nocturna i a més doble, amb la Copla Marinada i la Copla La Principal de la Bisbal. Començarà a les 9 de la nit i s'allargarà fins a la 1 de la matinada. Dissabte, doble ballada nocturna a la plaça de la Creu i diumenge, la ballada habitual dels diumenges de les tardes a la plaça de la Creu, també a les 7 de la tarda amb La Principal de Terrassa. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Xuclant del carrer Major número 100.
16: Ràdio Molins de Rei.
17: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
18: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
17: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
18: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
17: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
4: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
19: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
20: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
19: Doncs truquem-hi ara mateix.
21: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
22: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
23: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
24: Generació Chic.
23: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
4: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
25: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: La cançó del dia, amb Fermín Arrecio.
1: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui es diu Sur la plage i és de la cantautora francesa Laura Caen i es fa acompanyar de This is the Kid, que no és una altra que la cantant britànica Kate Stables. Sur la plage forma part del seu darrer àlbum, un àlbum doble que es diu Side by Side, i bé, és una cançó senzilla, delicada, que comença molt suau i on es van barrejant instruments de tota mena per acabar amb un so molt complex i alhora molt, molt fàcil d'escoltar. Espero que us agradi.
2: Sur la plage, j'ai menti.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dimarts 9 de juny de 2026 la compartim de moment aquí a l'estudi amb el Xavi García. Hola, Xavi, bon dia.
1: Molt bon dia a tots.
0: I amb el Josep Genés. Bon dia, Josep.
2: Bon dia, com no.
0: De seguida incorporarem el José Polo també. Avui no ens pot acompanyar el Paco Prieto. I en el transcurs de la tertúlia intentarem parlar doncs, també amb algun paradista del mercat municipal arran d'aquesta carta que han adreçat a l'Ajuntament i que han publicat en aquestes últimes hores. Molt bé. Xavi, com va anar, per cert, la festa de la cirera del Papiol aquest cap de setmana?
1: Bé, sí? Sí,
0: és, bon ambient?
1: És, sí, jo crec que és com una perla, pel tamany, perquè és petitó.
0: És petitó, eh? Sí.
1: Moltes vegades ens deixem portar per les síndries, no?
0: Sí.
1: Són grans, sí. En canvi, el millor són les perles, no? És molt petitet. Bueno, el Papiol és petit, té un carreró que puja. Molt dic que puja perquè puja fins al castell.
0: Sí.
1: El castell sempre és fascinant mirar-lo, està molt ben conservat i és una joia que tenim allà. I bueno, molt bé, la gent molt participativa. No va vindre massa gent de fora, tampoc. És una festa com molt local.
0: Sí.
1: Poques cireres, també t'ho tinc que dir. Mira que ha plogut, eh?
0: Cada cop menys, eh?
1: Cada cop menys i cada cop més de coses que no... Bueno, tot està passant, eh? Les fires monotemàtiques, doncs... Bueno, va haver una exposició al castell, la gent ve, van vindre les autoritats pertinents, no? Bueno, doncs bé, va estar força bé.
0: I l'alcalde que l'entrevistàvem fa uns dies, en Jordi Bou, ens deia que també heu començat una campanya... M'agrada el Papiol.
1: Sí,
0: el Papiol m'agrada.
1: Sí, el Papiol m'agrada, sí. Bueno, l'he fet jo, de fet. Gratuïtament,
0: això és el que volia...
1: altruistament, perquè no...
0: No ens has dat una explicació.
1: No, jo tinc clients que tenen molts clients, i molts calés, les multinacionals, aquests que paguin per un poble de 4.000 persones.
0: No? M'agrada el Papiol.
1: Sí, bueno, bàsicament perquè el mèrit... A veure, jo he fet moltes campanyes. Ara li comentava el Genés, no? Vine al Mercat Reina, Barcelona Porta't Guapa, Barcelona Més Que Mai... Bueno, he fet moltes per ajuntaments. Ara també estic treballant per l'Ajuntament de Sant Sadurní, per un tema de caves. I tal, no? Però el Papiol no cobro, evidentment no... És el meu poble i col·laboro. El m'agrada el Papiol és una frase molt tonta, però és real, és que la gent ho diu. I els publicitaris el que tenen que fer és captar el que diu la gent, que es diuen els insights, no? Aleshores, la gent li diu... Molta gent li diu, hòstia, com és que vius a Papiol? Com allò, com una cosa com despectiva, no? Una mica diu, hòstia, puguem viure, no sé si poguéssim anar a Los Angeles, no? Una
0: sí.
1: merda a Los Angeles, ja hi he estat i no. I la gent diu, és que m'agrada. O, per exemple, i tu per què fas això? Mira, faig música perquè m'agrada. I la gent fa el que li agrada. Per tant, la gent que està a Papiol és perquè li agrada Papiol. I per això diu Papiol m'agrada. I la baixada de campanya és, pues, m'agrada la música, m'agrada el Papiol, m'agrada l'esport, m'agrada el Papiol, m'agrada el tal, m'agrada el Papiol, i la fa la gent del poble. Curiosament, l'èxit que té, o està tenint, és que gent del poble de diferent pelatge que surten i diuen coses. Perquè parla el poble, jo el que he volgut és que el poble parli, no? I, bueno, vam fer unes bosses que han tingut un èxit tremendo, un cor que fa una mica la forma del poble, bueno, en fi, quatre cosetes, però que jo crec que això... es necessita que les poblacions tinguin un... Si no un lema, un punt d'unió, que tothom estigui d'acord amb alguna cosa, no? I, bueno, com tothom està d'acord que a la gent del Papiol li agrada el Papiol, doncs ho tenia molt fàcil, no?
0: Molt
1: Barcelona és més complicat. Jo et dic que és més complicat.
0: Però,
1: bueno, sí, contents.
0: Doncs ens alegrem que funcionés la festa de la cirera i aquesta campanya.
1: La festa de la cirera, molt bé.
0: Molt bé, me n'alegro. Bé, en un altre ordre de coses, fa una estona parlàvem amb el Rafa Burgos, ell és historiador i periodista, i avui ve a presentar aquí a Molins de Rei a la tarda un llibre punyent. Expliquen La Caixa, una història mai no explicada.
1: Fantàstic.
0: Ens ha explicat que li ha costat 4 anys d'investigació, de recerca, vaja, ha fet més de 100 entrevistes i ha consultat desenes d'arxius per intentar trencar aquella frase que el mateix Rafa Burgos diu, que és que a Catalunya es pot parlar de tot menys de la Caixa. I aleshores ha intentat... Ho ha fet a través de micromecenatge, per cert, interessant.
1: 30, avui en dia...
0: Ha recollit 30.000 euros i això ja s'ha publicat doncs, el passat mes de març, amb l'objectiu també de, diguem, tenir un coixí legal amb uns advocats que ens comentava doncs, que es van mirar el text perquè no hi hagués cap problema, i que ha destacat, per exemple, que els grans mitjans han, diguem, obviat bastant la presentació d'aquest llibre, però que va fent presentacions i que té ganes d'explicar moltíssimes coses. No sé si desperta interès, Josep, a
2: l'acte. Sí, jo crec que sí que,
0: segurament. No sé si diran coses que et sorprenguin.
2: Segurament serà interessant, sens dubte. Però és que, clar, no és cap sorpresa. Aviam, quan ens hi avem i encenem la llum, si encara és fosc,
0: sí,
2: entrem en contacte amb la Caixa. quan obrim l'aixeta de l'aigua per rentar-nos la cara o dutxar-nos, entrem en contacte amb la caixa. Quan obrim, doncs, no sé, per el gas, per obrir, bé, escalfar el cafè, de bon matí, estem en contacte amb la caixa. Segueixo?
0: Sí, sí. És a dir, en molts moments quotidians.
2: Per tant, està clar, estem parlant de quelcom que no és pas una cosa menor, i amb grans poders, òbviament, sobre la societat present i també la dels dècades passades, i suposo que, imagino que en el futur. Per tant, no m'estranya que realment aquest home hagi tingut dificultats en poder fer aquest llibre, i espero, bueno, no sé si ens ho explicarà, si aquesta tarda ens ho explicarà o no, però en qualsevol cas jo crec que és interessant el que, allò que es vol ocultar se sàpiga, perquè la transparència, la informació real, verídica, no les falses notícies, jo crec que ens fa a tots una miqueta més lliures, i fins i tot, per dir-ho així, una miqueta més cultes, entenent com a culte l'accés a la informació, a la capacitat crítica i un llac, etcètera. Per tant, benvingut sigui aquesta conferència.
0: Diu que la investigació destapa moltes de les ombres de l'entitat, les inversions en la indústria armamentística i en el fracking, els avantatges fiscals acumulats, l'escàndol de les participacions preferents i les primes úniques, o la relació que ha tingut en el transcurs de la història amb la dictadura de Primo de Rivera, la Segona República i el franquisme. I també les connexions que ha tingut la Caixa amb figures històriques i culturals com Francesc Cambó, Alfons XIII, Puig i Cadafalch, entre altres, i la seva influència que s'estén des dels esports fins a la sanitat, passant per la música, el teatre, l'energia, en fi, una mica en la línia que comentaves.
1: Jo crec que aquest país i el món en general necessita gent valenta. És a dir, escriure sempre és difícil, és una feina tremenda. Jo crec que la constància que té un escriptor de llevar-se i escriure sense que ningú li digui, necessita, els escriptors són gent que necessiten i tenen un coratge especial, no? Necessitem la veritat, i la veritat ben feta, perquè estem plens de veritats que són falses, no? Per tant, a mi el que m'agrada d'aquest llibre, o m'agradarà, crec jo, és que si realment ho ha contrastat, són dades reals, no inventades, sí, ni partidistes, sinó que és un tema de dir, escolta, això és la història de la Caixa, o com diu, la història mai no explicada, sí, benvinguda sigui. És a dir, els escriptors que són crítics amb la realitat normalment ho tenen molt difícil, eh? En canvi, els escriptors que són bons amb el que és la corrent que es mana, doncs guanyen, ara penso un exemple, planetes i coses d'aquest tipus, no? Aleshores, aquesta literatura que està fora dels planetes i dels Premis Nadal, i amb tot el respecte per als escriptors, eh? Aquesta literatura informativa, que són testimoni del que ha passat o del que passarà, tot país la necessita molt, i aquí n'hi ha molt poca. Un altre llibre que em va sorprendre, que també te'l vaig comentar, és el llibre del Florentino,
0: ah,
1: no?
0: Sí,
1: que ningú el volia editar, que era difícil, però clar, no ha pogut fer el Florentino.
0: Del fons, perquè...
1: Sí, perquè és real. És a dir, no obstant, estem en un país que encara que sigui veritat, et pot caure el pèl igual, perquè ja sabem com va la cosa, no? Jo crec que serà un llibre interessant, jo tinc moltes ganes de llegir-lo, i em sembla, com a mínim, que afrontar la Caixa, una història mai no explicada, si no és en pro de la Caixa i fer un document a favor de la Caixa, el que sigui, sinó que és un document de la veritat, jo crec que l'hem d'aplaudir i l'hem de comprar. Hi ha llibres que forçosament s'han de comprar. I jo crec que aquest pot ser un.
0: Bé, interessant.
2: No, només per esmentar un punt sí, molt petitó, potser, i molt recent, o relativament recent, no? I no sé si tens alguna cosa a veure amb la publicitat, Xavi.
1: Home, una miqueta, sí.
2: Hi hagué una època en la que aquesta entitat financera rivalitzava amb les altres...
1: Jo he fet campanyes per a la Caixa.
2: Veus? Sí, sí. Rivalitzava amb les altres grans entitats financeres de l'Estat, al voltant de qui tenia més oficines.
1: Sí, sí.
2: I 8.000 oficines, i aquest any hem obert 3.000 oficines, i l'any que ve n'obrirem... Bé, i de cop i volta, i ningú explica el per què. No sé si això s'explicarà en aquesta part no explicada i oculta de la Caixa. Resulta que tanquem oficines a mils, ràpidament, de tot arreu. I pobles sencers i comarques senceres es queden sense oficines de la Caixa. Les altres entitats financeres, idem, fan el mateix. Podria algú explicar-nos aquest canvi de política a què es deu? evidentment, per dir-ho així, no fa falta un Premi Nobel, ni fa falta que tinguis el, no sé, el cum laude de la Universitat d'Economia, no? Ja saps el motiu pel qual passa això. Però això és una demostració de que, efectivament, pots estar molt bé explicar la història no explicada.
0: Doncs avui a les 7 de la tarda, la presentació d'aquest llibre, La Caixa, una història mai no explicada, a la Federació Obrera. Hola, José Polo, bon dia.
3: Bon dia, com anem?
1: Bon dia, José.
0: Què tal, com
1: bon
0: estàs?
1: Dia.
3: Bé.
0: Sí?
3: Bé, bé, sí, sí, anem fent.
0: Bé, per cert, parlaves de... Digues, digues.
1: No, no, això de La Caixa, que sigui fet campanyes, bueno, per molts bancs i tal, La Caixa sí. També. Jo recordo que vaig fer el llançament del Servicaixa. O sigui, que era una cosa absolutament revolucionària.
0: Sí, el Servicaixa. Bueno, compra d'entrades...
1: No, quan va començar el Servicaixa, sí. Que l'eslògan que els hi vaig fer era dit i fet, no? Perquè tocaves i compraves entrades i tal.
0: Sí.
1: La qüestió jo els hi vaig fer als de La Caixa, els que vaig presentar, vaig dir, escolta, però això significa que la gent no ha d'entrar a l'oficina ni a parlar amb ningú, sinó que això no hi havia ni l'època aquesta de l'internet ni tot el que tenim ara. Era t'estic parlant dels 90, eh? O sigui que ens faltava molt encara. I van dir, bueno, això el que passa que agilitza d'alguna manera i tal. Enrere el que hi havia del servei caixer és un tema de servei. És un tema de que elimines personal, elimines costos. Si tens que dir un no, no passa ningú vergonya. És a dir, pot ser despietat perquè la màquina et diu el que tens, el que no tens, si pots o si no pots. I ja estan enviant crèdits per la màquina. O sigui, ja el mateix banc et diu, escolta, vols un crèdit? Clica aquí i te'l dono. No hi ha persones per parlar, és difícil. És una sort trobar, encara, perquè, a més, tens tu assessor personal d'aquells que piques i fins que no el veus, fins que ell no vol, no té hora. I moltes vegades es passa. És a dir, el món bancari és un desastre. Des d'un punt de vista personal, des d'un punt de vista humà, és un autèntic desastre. Un desastre absolut. Perquè jo crec que una de les parts... Mira, hi ha tres parts fonamentals per l'home, vitals. Una és la salut... Imagina't que els metges diagnostiquessin per màquina. Potser arriba, eh? Uh-huh. Què farem quan, no veus el, quan un metge no et mira els ulls? Bueno, doncs ens tindrem que acostumar. Un, la salut. Dos, tot el tema legal. Ja hi ha webs que et diuen si tens raó o no tens raó legalment. Hosti, tu necessites un advocat. O sigui, un metge i un advocat són fonamentals. I després la part dels diners. Si aquí la deshumanitzem, què estem fent? Què estem fent? Si em permeteu, el ridícul. Un ridícul espantós, tot per la pela, tot pel diner, tot per els beneficis. Estem en una societat on tot és el benefici. Es medeixen les empreses no pel que fan o pel legat que deixen, es medeixen pels quartos que reparteixen. Molt malament.
2: Bueno, però això no és un tema de la... del món bancari.
1: No, no. Parlo del món global.
0: Ah, va més enllà.
2: Clar, parlo més enllà. Les dites empreses de serveis, i els serveis poden ser això, l'energia, sí, l'aigua llarga, etc. Intenta parlar amb algú, intenta trobar una oficina, estamendo, intenta estamendo. Que el telèfon no respongui.
1: Estamendo. Bueno, ara estem compartint... Jo me'n recordo que abans tot eren cantonades de Barcelona del Núñez i Navarro, no era típic, el cantonades. Després aquestes cantonades es van convertir en bancs, que és la falera aquesta de més extensió territorial, més... I ara són tot bars. És a dir, estem en una societat que tota empresa tanca per obrir un bar. Noi, devem ser molt...
3: En el cas de la pèrdua
1: molt de bars, no?
3: d'oficines bancàries, que efectivament s'ha produït, com deia el Josep, fins i tot ha passat una cosa que és repetitiva, a petita escala, de que, ostres tu, el sector públic acaba rescatant a la banca sempre.
1: Sí, sí, vull dir, molt malament.
3: Vull dir, la Diputació de Barcelona s'està deixant quartos de tots.
1: Sí, sí.
3: Perquè hi hagin oficines mòbils i hi hagi una atenció bancària en pobles.
1: Sí, sí.
3: Amb oficines que van en furgonetes, amb camions petits... I
1: mòbils.
3: Això és, i això és una inversió que ens costa tot, no? I és novament, doncs, com en el rescat del 2008, que escolta... Clar, perquè la gent es queda desorientada. I normalment es parla, no, les persones grans... Escolteu, no. Les grans i les no tan grans necessiten un referent personal... per gestionar les seves finances.
1: Jo crec que la banca és la demostració que el capitalisme està mort. Per mi és fonamental. O sigui, una de les bases principals del capitalisme és la banca. La banca especula amb diners, només pensa en els diners. Tenint tot el poder a la mà, tenint a les seves mans la banca, la felicitat o la desgràcia de la gent que digui jo de peu, la possibilitat de que empreses tirin endavant o no, perquè són els que teòricament tenen el caler, i ells disposen tot el que volen fer, no tenen calés. Per què? Perquè el capitalisme és una inflada general, és una deuta per tothom. El banc, les banca, té molts menys calés dels que dona, dels que deixa i dels que, home, anem a dir reparteix. Són números. És un gran invent. El diner no existeix. Mira, hi ha una història claríssima, després si tenim temps, si és igual, no, però...
0: Ara haurem de canviar de tema.
1: Sí, la banca, que és l'exemple del capitalisme, demostra que el capitalisme està obsolet. El capitalisme no pot tirar més endavant. El capitalisme ha sigut un infla, un gran globo, on ens ha enganyat a tots, dient de que si tens un cotxe, tens una casa, tens un terrenet, tens no sé què, no sé quant, triomfes a la vida. No és veritat. El triomf de la vida és buscar la felicitat. I jo estic convençut de que tant que venen la banca la felicitat per tothom i ajudamos i col·laboramos, no, ens estan enganyant. Perquè ells mateixos no poden suportar la gran mentida que estan fent. Per tant, el capitalisme està, jo crec, mort, no? Perquè, per desgràcia, encara l'hem de patir molt. Però està molt obsolet. Hauran de sortir noves maneres socials, eh?
0: Anem a un tema local, si em permeteu, i seguim avançant, perquè alguns dels paradistes del mercat municipal, parlem del mercat, han adreçat una carta aquestes últimes hores, han publicat, vaja, a les xarxes, carta a l'Ajuntament de Molins de Rei. Vosaltres, José, us aneu fet ressò parlant també amb alguns d'aquests paradistes i publicant també fotografies d'alguns cartells que s'han penjat en el mercat. Compte, no són totes les parades, sinó que són unes 8 aproximadament. I què és el que està passant? Doncs ara també ho volem conèixer de primera mà, perquè ells amb aquesta carta expressen el seu profund malestar davant la situació que fa més de 6 anys que pateixen. Quina és la situació que pateixen? Doncs en parlem uns minuts amb la Mireia Gil, que ens atén des de la botiga, la parada baja de Cal Barça. Què tal, Mireia? Com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquests minuts. D'entrada, explica'ns quina és la situació doncs, que esteu vivint i que denuncieu doncs, amb aquesta carta que heu publicat fa unes hores.
4: Bueno, pues, la situació bàsicament és que des de fa aproximadament 6 anys estem aguantant aquí unes temperatures que no són mig normals. Tant com per nosaltres com a treballadors, com per al gènere que venem i tant com per les clientes i clients, o sigui, gent d'aquí del poble que ve
0: això,
4: a comprar al mercat.
0: Correcte. Això vol dir, per tant, que no funciona la climatització, l'aire condicionat de la planta del mercat?
4: Exacte. Sí. Ens han posat com a mesura mentre s'arregla. Bueno, mentre s'arregla, no? Perquè actualment encara no s'està fent res. Ens van posar com els aparatos aquests que es diuen pingüins.
0: Sí.
4: I bueno, l'any passat això ja no va donar cap tipus, bueno, no ens va servir com a solució perquè tant com per davant expulsar aire fred, per darrere hi ha un tub calent que va traient l'aire també, saps? Llavors aquest any el que han fet ho han posat a sobre de les parades i el tub va connectat al carrer. Però jo què vols que et digui? Jo segueixo sense notar cap tipus de millora.
0: Per tant, alguns paradistes, sou una vuitena de paradistes, no? Que heu dit prou i heu decidit denunciar-ho?
4: Sí, tenim una comissió dins del mercat i sí, som uns quants paradistes que hem dit que no podem més amb aquesta situació i que ja està, que volem que es faci alguna cosa amb sentit i que valgui la pena. Bueno, que ens arreglin a l'aire, vaja, que no volem res més, o sigui, no volem mesures preventives, no, volem que se'ns arregli l'aire i que es noti.
0: En aquest sentit, què us diu l'Ajuntament quan heu expressat doncs, el vostre malestar, Mireia?
4: A veure, fins ara l'última reunió que es va fer sobre això, es va dir que no hi havia diners com per fer aquest canvi i per solucionar el tema i ja està. O sigui, a dia d'avui encara estic esperant a que en teoria m'han d'avisar per fer una altra reunió, però bueno, a veure, fins ara nosaltres les reunions no ens han sigut tampoc efectives.
0: Sou 8 paradistes, però suposo, no sé si pot afegir algú més, Mireia, és a dir, perquè no hi ha una unitat no, de tots els paradistes en aquest sentit. Això pot créixer les properes setmanes?
4: Pues no sé què dir-te, la veritat, jo diria que no.
0: Diries que no,
4: eh? Diria que no, que els que estem fent fins ara sí, però no crec que s'afegeixi més gent.
0: I per què passa doncs, aquesta situació? Per què creus que no hi ha aquesta unitat, doncs, que no aneu a la una?
4: No sabria dir-te. Si jo al final això ho estic fent perquè crec que és superinjust treballar en aquestes condicions.
0: Sí.
4: Per la gent de Molins, per la penya que ve aquí a comprar, per, i per nosaltres com a treballadors, perquè crec que és un dret que tenim. A partir d'aquí, qui em vulgui seguir, qui em segueixi, qui no, pues, no sé, no sé si hi ha algun tipus de por o algo a l'Ajuntament, o no sé, o sigui, jo no et sé dir, no et sé dir.
0: A partir d'aquí heu decidit, i ja vaig al final del comunicat, que prendreu mesures per fer visible aquesta situació. Això vol dir aquests cartells que han aparegut, o hi haurà més, més reclamacions a partir d'aquí?
4: Pues de moment estem a l'espera de que ens diguin algú sobre la reunió aquesta que t'he comunicat.
0: Sí.
4: Si no, pues sí, tenim més mesures per, bueno, més mesures per donar-li més veu a aquest tema.
0: D'acord. No sé si vols afegir alguna cosa més. José Polo, company del Viumolins.
3: No, primer de tot, felicitar aquesta iniciativa dels paradistes que volen fer públic un problema que ve de lluny i que donen el pas perquè la ciutadania ho sàpiga. I a partir d'aquí, jo crec que és evident que el que s'han de fer és buscar solucions, i el que crec jo, ja és més opinió meva, i no, és que aquestes solucions haurien d'haver vingut ja. Jo entenc que pot haver-hi una forma de construcció del mercat municipal o del sistema de climatització que tingui que pugui ser cara de reparar, però això no és una situació que vingui ara de nou, no és el primer estiu que passa, per tant, les solucions, sota el meu punt de vista, haurien d'haver vingut ja.
0: Ah, i Mireia, també éreu molt crítics, no?, que hi ha hagut diverses aportacions econòmiques, per exemple, per les taquilles refrigerades i altres aspectes, no?, del mercat, però que no hi hagi hagut diners justament per aquest motiu, no?, que també s'han rebut molts diners en els darrers temps o partides econòmiques, sí, importants, però no per solucionar aquest tema.
4: Efectivament, efectivament. Bueno, el mateix sistema aquest dels pingüins, home, s'ha hagut d'invertir diners en això perquè no són barats, són cars, saps? Uh-huh. Llavors no entenc, o sigui, entre jo i la gent de la comissió i tal, ho hem parlat diverses vegades i no entenem el motiu de que no hi hagi diners com per arreglar això, quan sí que hi ha hagut diners per altres coses que potser no han sigut tan importants.
3: Uh-huh. Bueno, de totes maneres, una cosa, parlant de les taquilles refrigerades, tampoc ha de treure l'altra, no? És a dir, jo entenc que el tema de les taquilles, aquí es van adherir a una campanya, sí, de subvencions, sí, sí, que de l'Ajuntament, i és una iniciativa que suma, però és que això no hauria d'anar en contra de que s'arregli l'aire condicionat del mercat. Parlant d'això, a mi el que em sobta, perquè estem en el problema de l'aire condicionat, fa uns anys recordo que vam parlar de goteres al mercat, i escolteu, és un edifici que no és tan... No és tan antic, no? És a dir, aquí potser hi ha un problema de base o no sé ben bé què passa.
0: Bé.
4: Actualment el tema de les goteres...
0: Digues, mira ja.
4: No, dic que actualment el tema de les goteres segueix estant actiu.
3: Ah, sí?
4: En algunes parts del mercat, sí. Mm-hmm. Si ja et dic, és que no sé. Bueno, no sé.
0: Bé, aviam, confiem que hi pugui haver doncs una reunió el més aviat possible, doncs, no, Mireia, per desencallar aquesta situació?
4: Esperem que sí, i que sí. Si hi ha una reunió que serveixi d'alguna.
0: Correcte, que sigui efectiva. Sí. Doncs estarem atents a l'evolució d'aquesta qüestió. Mireia Gil, moltes gràcies per acompanyar-nos i que hi hagi sort.
4: A vosaltres.
0: Fins aviat.
3: Adéu,
0: que vagi molt bé.
2: Adéu-siau.
0: La Mireia des de la parada Cal Barça, una de les 8 parades que han decidit doncs fer aquesta comissió i publicar aquesta carta. Què en penseu doncs de la problemàtica, Josep?
2: Home, si anem a comprar a qualsevol dels supermercats de la vila,
0: sí,
2: quina sensació notem? No vull dir el nom dels supermercats, o sigui, cap

0: al supermercat, la temperatura de l'interior dels supermercats, per exemple, la marca Kiwi d'Islàndia. Brutal, és a dir, frega els 5 graus a dintre del supermercat. En alguns casos separen la part, per dir-ho així, que ara les temperatures han d'estar més baixes perquè hi ha el producte fresc i tenen com espais que separen a dintre del supermercat les dues seccions, però moltes vegades tens una sensació de fred espectacular. Per què serà això? Òbviament pel que ens estava dient doncs, ara fa un moment la gent del mercat, no? La temperatura no para de pujar. Cada any les temperatures mitjanes són més altes. Ara en fi, els especialistes han calculat la temperatura mitjana d'aquesta primavera que hem deixat enrere. No sé si sabeu que la primavera astronòmica és una cosa i la primavera meteorològica n'és una altra. És a dir, estem en primavera, fins a Sant Joan, al voltant de Sant Joan no entrem a l'estiu.
1: Correcte.
0: Des del punt de vista, per dir-ho així, de la distribució dels planetes i el Sol en l'univers, però des del punt de vista dels estudis científics de la meteorologia, la primavera acaba el 31 de març, el 30 de març. Per tant, s'acaba la primavera. I han fet el càlcul de la primavera a Catalunya. La més càlida de la història de Catalunya, des de què es prenen dades meteorològiques. Que observatoris com el de l'Ebre, observatoris com el de Barcelona, observatori Fabra, fa més de 100 anys que s'estan prenent dades. Evidentment, a la mitja no teníem aquesta informació. El més càlid de la història de Catalunya. Per tant, les temperatures no paren de créixer, aquí i arreu del planeta, i aleshores, doncs, bueno, aquí és una cosa que puja i resulta que l'altra, doncs, no funciona l'aire condicionat en aquests espais que forçosament, i els privats no s'obliden d'això, és a dir, ni els propietaris del supermercat A ni els propietaris del supermercat B ens fan passar la fresca que faci falta, i per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, jo crec que targeta vermella amb tota claretat i potència a l'Ajuntament de la nostra vila. Però sí, està clar, espero que no em facin fora de la ràdio. Targeta vermella perquè... I a més, quan ens deia la Mireia 6 anys, és que no m'ho puc creure. O sigui, em costa creure que tinguem un ajuntament amb aquest nivell de deixadesa.
1: Estem parlant potser d'algun defecte estructural de la reforma del mercat?
0: No ho conec.
1: Ara de fet 18 anys, em sembla, era del 2007 la
2: reforma. Si no m'equivoco, sí.
1: Van fer 18 anys fa...
2: I de fet crec que en el comunicat i el que parlàvem amb nosaltres és que els problemes van començar a aparèixer 6 anys, sí. El que passa és que s'han agreujat. Vull dir, no és que sigui... Bueno, crec que és a dir, si la història tinc... Però que igualment és temps, és a dir, ja l'any passat vam estar amb la mateixa història, és a dir, no... És això. I el problema estructurals, jo que no ho sé, és a dir, s'hauria de mirar bé, però és a dir, amb quines condicions es va fer l'edifici, o potser que a vegades es vol innovar i la cosa no surt del tot bé, però clar, és que és un edifici relativament jove. El mercat municipal, no estem parlant de conec mercats a l'Hospitalet de Llobregat que tenen 60 anys o a Cornellà i no...
0: Bueno, una part de l'edifici sí, que és molt antiga, però sí. Després, evidentment, d'un procés de decadència, per dir-ho així, pel pas del temps, els enginyers parlen de, com ho fan dir-ho això, el cansament o el desgast dels materials,
1: sí.
0: Que afecta
1: sí.
0: Tot, no? Afecta els avions, els cotxes, o afecta la nevera de casa. Els materials tenen una vida mitja i després realment el pas del temps ho va degradant tot. Doncs, bueno, va haver-hi un procés, aquest procés el vaig viure, un procés intensíssim de converses entre l'Ajuntament i els paradistes, que en aquell moment eren més... Per tal de dir, bueno, aquest edifici se'ns està degradant d'un nivell que ja no es pot fer la tasca que s'havia previst, que era la de venda de producte alimentari, per tant es va iniciar el procés de reconstrucció, de refer, de reforma del mercat. I en aquest procés, bueno, jo llavors ja no hi era, quan es va fer el que és aquest nou mercat que és basat en l'antic. És a dir, que sí que hi ha coses molt antigues, eh?
2: Sí. L'edifici, evidentment, no és nou, però em refereixo tota l'estona a la reforma que es va fer, que no està...
0: La reforma no conec quins temes estructurals es van fer o es van deixar de fer.
1: Correcte.
3: Bueno, un dels equips més importants de qualsevol edifici del món és el de manteniment. Vol dir, les coses es gasten, es fan molt bé...
2: O potser només és això, que ha faltat partides a manteniment.
3: Clar, a partir d'aquí, normalment, quan les coses peten és perquè el manteniment no és ni sostingut, ni continuat, ni eficient.
0: Tot un clàssic d'aquest país.
3: Clar, o sigui, al final, mira la Renfe, no? El problema que té la Renfe és de manteniment. Vingui pel pressupost o no, que també, però és el manteniment. Estan les coses deixades. Si no hi ha un equip fort de manteniment, que aparentment sembla un gasto, en realitat és una inversió, perquè tot el que tu vas mantenint poc a poc i continuadament t'evita arribar a un punt final de... És com una malaltia. Si tu l'agafes de principi i et vas medicant, és una cosa.

0: si vas al final de tot, possiblement sigui molt més costós i més greu. Per tant, jo no sé el nivell de manteniment que té el mercat, no tinc ni idea, però possiblement, o normalment, aquestes coses peten quan el manteniment no és contingut o no és lo suficient. Clar, si diuen que fa 6 anys que no va el tema aquest, home, el manteniment, ja et puc dir jo, que ràpid no és. Eh? I diari tampoc. Per tant, els edificis, si és veritat, tenen això que ell el Pep, el Josep diu, no? Que és, bueno, una, anem a dir, com una caducitat lògica, les coses es desgasten i es fan malbé. Per ben fetes que estiguin, tot es desgasta, l'erosió, els canvis climàtics, aquestes temperatures també fan que els edificis i les construccions es dilatin d'una altra manera que no es dilataven. És a dir, tot necessita manteniment. Jo crec que, primer, jo crec que hauria de ser la vila solidària amb la gent de les parades, però té molt de mèrit que avui en dia encara els mercats funcionin.
1: Sí, abans reflexionaves fora de micròfon sobre la situació dels mercats.
0: A veure, els mercats estan deixats de la mà de Déu en general, vale? I l'esforç que fan els paradistes és molt gran, perquè pensa que és un tipus de feina de portar producte fresc, producte de proximitat. És com l'autoengany que fa el consumidor, ens fan tindre, no? És a dir, no hi ha res més natural que el menjar natural, estem d'acord. No hi ha res millor que el menjar de proximitat, estem d'acord. No hi ha res millor que el tracte directe d'una persona que hi entén i és especialista amb el peix, amb les verdures, amb la carn, amb el que sigui. Ho tenen tot i, en canvi, la gent comença a no anar-hi. Per què? Perquè ens estan enganyant. No hi ha millor producte que el del mercat. I tantes reivindicacions, que si veganos, que si no sé què, que si no sé quantos, que si no sé quintos, al final ens donen barretes proteïniques que porten insectes dintre i anem feliços. Estem perdent l'acostum, perquè estem perdent l'hàbit fins i tot de cuinar. Ara el senyor de Mercadona, per dir alguna cosa, diu que cada cop reduirà més el tema de comprar menjar per fer, sinó comprar ja directament menjar fet, no? Al final ens acabaran donant-se, pienso, eh? I ens el menjarem com si fóssim una granja. Jo crec que hem de reivindicar tot el que porta, des d'un punt de vista de salut, un mercat, tot l'esforç que significa els pagesos de proximitat, és a dir, totes les bondats les tenim al mercat. Sembla mentida que no aprofitem. I per què no aprofitem? Perquè els horaris d'avui en dia no són d'anar al mercat. Avui la dia la gent anar al mercat, que és pels dematins, encara que també hi ha per la tarda. La gent treballa, la gent no té temps, les cases estan buides durant tot el dia. És que no hi ha ni nens, no hi ha ni àvies, no hi ha res. Estan buides. I què passa? La gent no té el plaer d'alimentar-se. La gent el que vol és halar. Quan més barat i més ràpid, millor. Perquè el halar sembla com un inconvenient en lloc d'un fons de salut, un fons de cultura, un fons de moltes coses. Jo crec que des d'un punt de vista institucional, i parlo de la Generalitat i de tot arreu, els mercats s'han de fomentar. Primer, per la salut que significa la seva alimentació. Dos, per la importància que té el sector. Tres, per la proximitat, la coacció i la humanitat que donen els mercats. I quatre, sempre han sigut un punt d'identitat dels municipis. Per tant, el més bonic que tenim ho estem deixant perdre per unes croquetes envasades d'un tio que no saps on les fa i, a més, te les calentes amb un desagradable de microones. Tot al revés.
2: En aquest sentit, dos apunts. La feina d'expertesa, que a mi el que m'agrada del mercat és que hi ha gent que entén més que jo.
0: Exacte.
2: De les coses i m'aconsella. Llavors, si jo veig que més o menys doncs, la relació qualitat-preu és fluida i veig que no m'intenten enganyar o tinc aquesta sensació, doncs es guanya la meva confiança i em faig client.
0: Exacte.
2: Això, el mercat és 20.000 vegades millor que qualsevol altre establiment gran. A la Molins ja et diria que la majoria dels mercats que jo conec, que relativament conec alguns, no? Això no treu que crec que també, no només en el cas de Molins, però en el cas de Molins també, s'han de fer més esforços per adaptar-se a noves realitats socials.
0: Clar.
2: És a dir, per exemple, el tema de les prestatgeries que refrigeren el menjar i tu el pots anar a comprar quan vulguis, és cert que li treu una certa gràcia, perquè tu no veus, que és la gràcia va ser el tros de peix sí. o la verdura, la veus,
0: sí, sí.
2: la revises i la Exacte. Compres. Li treu una miqueta de gràcia, però és molt útil per la gent que compra aleshores. Llavors jo crec que en aquest sentit també s'han de fer iniciatives que els apropin una miqueta a les noves generacions. He posat un exemple en positiu, i després, però també podria dir-te exemples que potser crec que s'haurien de fer millor. I després, en tota aquesta història, i ho intentaré dir amb la màxima curiositat, perquè no vull ficar a ningú en un enrenou. Nosaltres, dijous passat, vam demanar-li explicacions de què estava passant al mercat a l'Ajuntament de Molins de Rei. Som dimarts al matí i no tenim notícies. Llavors, perquè sap greu publicar reportatges on tothom critica, que està molt bé, però clar, és a dir, la meva obligació és... I l'altra part, què diu? I sap greu. I dic, ho dic amb la màxima curiositat, perquè a més estem parlant de que hi ha un vehicle per aconseguir la informació, no? Que recentment la persona ha canviat i aquesta persona ha demostrat que en altres temes està sent molt efectiva. Just en aquest, doncs, sap greu que no. Llavors no ho vull centralitzar sobre la persona, sinó que ha passat alguna cosa que no sé per què en aquest tema, doncs, és que ens falten explicacions. És que, de fet, la mateixa tertúlia que hem tingut, si haguéssim tingut algun responsable de l'Ajuntament, hagués estat més completa. Perquè no crec que hi hagi una intenció política de cap ajuntament ni d'aquest de deixar el mercat desprotegit. Aquí està passant alguna cosa que no sabem.
3: Bé, mai se sap, eh? Les agendes ocultes existeixen, tant a nivell personal com a nivell de les organitzacions, i per tant certes coses no es diuen, però es volen. No, en tot cas, m'ha fet pensar molt el que estava comentant ara el Xavier, al voltant de la salut, el producte de proximitat, la importància del mercat, l'expert, com deies tu també, no, José, en la carn, en el peix, etc. Si analitzem els fets aquests que estem doncs, dient, resulta que això va directament al que parlàvem fa un moment, anomenat capitalisme.
0: Sí, sí, totalment.
3: És a dir, aquestes coses que estan passant no són ni tan ocultes ni tan misterioses. Senzillament és una de les demostracions de com es comporta aquest model econòmic anomenat capitalisme. I com deia molt bé l'Arcadi Oliveres, el cel sigui,
1: sí.
3: Seria molt interessant saber quines coses explicaria avui a l'Arcadi Oliveres, atès el que està passant en el país.
1: Fa 5 anys que va morir ara, sí. fa poquet.
3: Ell té escrit en el llibre i té, en l'opinió meva, doncs, absolutament demostrat una de les frases més potents que va dir, no? El capitalisme mata. Aleshores, no només el comunisme va matar, mare de Déu, el comunisme va matar milions de persones. O uns que es deien comunistes mataven gent d'una doncs, bueno, manera salvatge, com si res. No, el capitalisme també mata. En el planeta.
0: Molt.
3: I efectivament, com demostrava l'Arcadi Oliveres, mata molt.
0: Molt.
3: I a vegades fins i tot planificadament. Per tant, cura amb els models econòmics i efectivament, com deies molt bé, Xavier, atès que, diguéssim, aquest model s'està fent cada cop més salvatge perquè s'acosta al seu final, i sí, això sí. No fa falta que ho digui el Pep o el Xavier en aquesta tertúlia, economistes de la gran economia del món, Estats Units, filòsofs, escriptors i una llarga sèrie d'intel·lectuals estan dient que, efectivament, el col·lapse a la qual està portant el capitalisme portarà una crisi planetària molt rellevant. Què ve després? Home, doncs hi ha teories, hi ha coses. Jo m'interessaria molt, per exemple, que analitzéssim aquest model mixta, per dir-ho així, entre comunisme i capitalisme, que és Xina.
0: Exactament.
3: Jo crec que aquí s'apunta el que d'aquí 50-100 anys pot viure el planeta. La possible desaparició d'aquest model, diguéssim, que des d'Occident, especialment doncs, la banca, com deies, especialment als Estats Units, i uns determinats imperis i unes determinades nacionals, multinacionals, doncs sembla que dominen, o que tot això serà suplantat per un altre model, que potser també serà igualment cruel i potser també matarà, i que no sé quin nom tindrà, jo de fet el nom que tindrà no ho sé, però apunto a el que està passant a Xina. L'altre dia comentàvem, i amb això acabo, que la velocitat de noves vies de tren a Catalunya, a Espanya, ara a Madrid acaben d'inaugurar doncs, una nova línia, no? Aquí em sembla que no sé quantes dècades fa que no inaugurem res. siguis com sempre, no? Ara si tingués l'Antonio s'enfadaria. Doncs aleshores resulta que, bueno, no sé, 50 metres per dia és la velocitat d'anar avançant la construcció de noves vies de tren. Bé, Xina 500 metres per dia. Repeteixo, Xina 500 metres per dia. Quin model és més eficaç? Quin model és més eficient? Quin paper juga la tècnica, la tecnologia, la nanotecnologia, la robòtica, uns règimens, diguéssim, de teòrica llibertat o uns règimens de no llibertat o simplement uns règimens als quals l'esperit de comunitat i l'esperit que tots som un país, tots som un poble, funciona. O, en canvi, el model de salves a qui en pueda, jo sóc jo i els altres que rebentin. Podríem anar molt enllà i trobaríem fils que uneixen filosofia i economia per arribar a entendre què pot estar passant en el mercat.
2: Buscaré com tècnicament ho fan. perquè m'interessa, és a dir, quan t'expliquen, no, fas obres, temes d'obres, t'expliquen, no, farem túnel al mina, anirem amb túnel a l'Oda, amb pantalles, és a dir, com s'ho fan a Xina per anar tan ràpid?
3: Ahir vaig veure com es movia la, bueno, la tuneladora, no, perquè no vaig baixar el túnel, però les màquines que estan a la superfície, que estan connectades amb la tuneladora de sota, allà al carrer Urgell, que sí, són, unes, són màquines italianes i tal, i que estan acabant el túnel i que molt aviat sembla que tornaran a obrir la circulació del carrer Urgell.
1: Bé, oferirem evidentment també a l'Ajuntament, en aquest cas la Regió de Comerç i Mercats, si vol dir també l'explicació de l'Ajuntament, de moment no ha sigut possible.
2: Per contrastar la informació.
1: Aquest
2: dit no va en contra de la regidora, és a dir, nosaltres tenim una via de comunicació que amb el servei de premsa de l'Ajuntament i a partir d'aquí el servei de premsa de l'Ajuntament decideix, és a dir, no tenim per què anar directament al regidor o a l'alcalde.
1: I per,
2: no, és igual, que per són coses molt tècniques que tampoc li interessa anar.
1: Però intentar aclarir què és el que passa, perquè no és la primera vegada que en una instal·lació municipal doncs, hi ha algun problema de manteniment sobre d'aires. Pel que ens consta, doncs, l'Ajuntament no té ara un contracte vigent amb cap empresa de d'aires i, per tant, doncs, això convindrà esclarir doncs, què és el que passa i si es pot solucionar el més aviat possible.
0: A la vida, i per concluir una mica aquest tema, si voleu,
1: sí.
0: Arribar és més fàcil que mantindre's.
1: I escolteu, lligat amb això, llegia un article, no, una notícia, vaja, a l'Ara, PIMEC ha organitzat la segona cimera del comerç de Catalunya, va ser ahir, present i futur del sector. El comerç de proximitat declara la guerra a les grans plataformes online. No és nou res del que diu. La plataforma PIMEC reclama un pacte nacional per defensar els negocis locals i reclama més control. El comerç de proximitat català es planta davant les grans plataformes de venda digital com Amazon, Shein o Glovo, a les quals acusa de competència deslleial i de ser una de les raons de l'estancament del seu creixement. Ho hem parlat també en casos en clau local i també doncs, la inestabilitat que tenim amb alguns comerços. Segons dades de PIMEC, diu que el comerç de proximitat ha experimentat un creixement discret de vendes entre el 2019 i el 2026, concretament un 6%, impulsat en bona part per la inflació, ja ho explica, però a la vegada l'organització observa que durant el mateix període els lloguers dels locals s'han encarit pràcticament un 40% de mitjana, important aquesta dada, sí. Els costos energètics un 45% i els serveis digitals un 62%. També s'han incrementat els costos vinculats a la seguretat social i a la contractació del personal, que aquí tenim algunes de les claus del moment actual. I davant de tot això doncs, reclamen un pacte nacional del comerç entre els tres agents vertebradors del sector, administració pública, consumidors i establiments, per tenir un full de ruta que permeti fer front a la transformació profunda que viu el comerç de proximitat. Però aquesta és la situació, que no us sorprèn, m'imagino, les dades, però que fan difícil que algú pugui tirar endavant un comerç de proximitat avui en dia.
2: I després la gent mira la comoditat de que t'arribi el paquet a casa.
1: Clar, i si és diumenge al matí...
2: Doncs, i és diumenge al matí...
1: Perfecte.
2: I, bueno, hem de ser conscients que quan fer... Jo a vegades ho he fet, que no sóc cap sant, entén-me. Però que la gent ha de tenir consciència que quan fem això estem destruint llocs de treball de qualitat dins dels nostres municipis. Que hi hagi una necessitat especial perquè hi ha una cosa que no es troba, perquè tinguis un imprevist, perquè X coses, doncs és un... Es pot recórrer, no dic que no, però és que hi ha gent que per... Sempre... doncs fa aquestes coses així, no? I això doncs, té una implicació econòmica. I té la implicació econòmica en el teu entorn més proper. No estàs parlant de coses que li afectarà a gent que està molt llunyana. No. En el teu entorn més proper està tenint una conseqüència econòmica. Fins que la gent no sigui conscient d'això, que potser és conscient i li és igual.
0: Mm-hmm. És que aquest és el tema.
2: Clar, és a dir, però llavors és que la cosa és molt trista.
0: Mira, cada cop més el ser humà és més estúpid i més tonto.
1: Sempre hi ha matisos, eh?
0: En general.
1: D'acord, parlem genèricament.
0: Sí. El ser humà té la...
3: Però no érem homo sapiens sapiens.
0: Sí. Bueno, allà quedem amb els estúpidos, que algun dia faran el llibre. No, jo el que dic és que cada cop més l'humanitat demostra lo estúpida que és. Hi ha excepcions, poquetes. Què vol dir estúpida? Que es fa mal a si mateixa i és feliç. És el més idiota que hi ha al món. O sigui, tu et perjudiques menjant malament perquè renuncies a la proximitat. Compres a Amazon sense deixar-te aconsellar amb una dosis de fe cega. Clar, però com ho pots tornar i t'ho porten a casa... O sigui, la ganduleria, que és el que... Els invents de la humanitat s'han fet per ganduleria. És per pencar menys o per fer-ho més ràpid. Què vull dir? Què passa amb el tema del comerç de proximitat i d'això? Que la gent és tan... Estem educats d'una manera tan estúpida que ens pensem que sabem de tot. Avui en dia la societat més inculta que hem tingut i més estúpida és la més creguda de si mateixa, la que es pensa que ho sap tot. Abans, tu quan anaves a comprar una botiga de proximitat, a part del que compraves, hi havia el consell del que et venia. I aquella confiança i aquell expertís. Anaves a comprar-te unes sabates per dir-te alguna cosa, i a l'expertís deia, escolta, aquesta sabata pel tipus de peu que tens, no sé què, tal, ja et coneixia. Tot això no val res. Perquè ara ho sabem tot. Ara ens envien unes sabates des de Taiwan, que no sabem com vindran, si són de cartró o no, però escolta, són més barates, és ràpid, i a més fardo de que sóc modern.
2: I et duran menys.
0: O sigui, l'estupidesa humana arriba a un punt que ens perjudica. Mira, hi ha una estupidesa inocua, però quan l'estupidesa és col·lectiva ens perjudica a tots. Aleshores, jo crec que el gran mal d'aquestes compres d'Amazon i coses d'aquest tipus, que jo no critico, n'han d'haver, eh? Deliveries n'ha hagut tota la vida. El que passa que el canvi de sistema capitalista que ens porta a que el senyor Bezos i aquesta gent siguin multimilionaris i que els comerços pateixin, tota aquesta espècie d'usura capitalista, el pitjor que té és estúpids que la segueixin. I a sobre li donin la raó, no?
3: Seria potser bo que sí. Poguéssim definir, no sé si és possible per les raons de temps i del propi llenguatge, dir d'una manera senzilla, quasi que amb una frase, que de redimonis és això del capitalisme. I intentant-ho, i reconeixent d'entrada que no tinc cap garantia d'aconseguir-ho, bàsicament el model consisteix en que les rendes del treball, és a dir, allò que sorgeix de riquesa, que pot ser monetària o de productes de tota mena, que té la població, vagi passant a les rendes del capital. És a dir, a unes poques persones que detenten el poder econòmic. Les classes populars, els treballadors, s'han d'anar fent més pobres perquè els diners que tenen cada cop són menys, mentre que la major part dels diners van passant cada cop a menys mans, que són els més poderosos.
0: Exacte.
3: Això és el model capitalista. Quan deies abans que els bancs resulta que no tenen el que diuen que tenen,
0: no tenen.
3: Evidentíssimament. Ai, si de cop volta, els 20 milions de clients de la Caixa, diguessin que volen recollir els 3.000 o els 30.000 euros que tenen allà. És a dir, tot està perdut. O potser estar en avions particulars, en grans vaixells privats, en grans illes que s'han comprat al Caribe per part de determinades personalitats que són les que detenten el poder econòmic. Això és el model capitalista. Jo crec que el que necessitaríem, està molt de moda el tema de l'autoajuda, jo crec que els humans necessitaríem, per fer front a aquesta estupidesa que tu estaves dient, necessitarien uns llibres d'autoajuda que ens diguessin com es fa front a la comoditat. Com, per tant, podem deixar de ser estúpids?
1: Bé, ho deixarem aquí. Aviam, molta sort als alumnes que avui s'examinen de la selectivitat.
0: Exacte.
1: Déu-n'hi-do la intensitat, vaga de docents de nou i visita del papa. Vull dir que és un bon, és un bon menú avui dimarts, eh?
0: Està bé, és variat, sí.
3: Podem recordar la pregunta cachonda
1: de
3: l'Espau de l'any passat?
2: Ostres, no me'n recordo.
1: Recorda-la.
3: Què és la perífrasis espectual? Repeteixo. Què és la perífrasis espectual? Pregunta de castellà de l'Espau de l'any passat.
1: La responem la setmana que ve?
3: Bé, d'acord.
0: Sí, perquè jo no ho sé.
1: Jo tampoc.
3: Jo tampoc.
1: José Polo, Xavi García, Josep Gené, és un plaer. Moltes gràcies.
3: Que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de l'arribada del Papa a Barcelona, arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 PM i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà també al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on farà també una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà de fet l'acte principal, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afectarà molt en la mobilitat. De fet, diversos carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc han quedat completament tallats i també tindran restriccions d'accés. A banda, també a Montserrat, l'accés al recinte també quedarà limitat a les persones que disposin d'una reserva prèvia o bé d'acreditació. També hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de Protecció Civil s'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania i també s'han desplegat 6.000 agents de Mossos per tal de garantir la seguretat de l'acte. I els docents estan convocats avui a una nova jornada de vaga, coincidint precisament amb la visita del Papa Lleó XIV i també l'inici de les Pau. De fet, ja tallen el lateral de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, tot i que les mobilitzacions començaran a les 11 del matí per tal d'evitar afectacions als estudiants que fan les proves d'accés a la universitat. Unes proves que han començat a les 9 del matí, que veuen examinar 45.000 alumnes i amb la novetat d'una prova pilot per tal de detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. Anem ara fins a Mataró, alguns dels alumnes s'examinen al Tecnocampus. Ens amplia aquesta informació la Clara Sánchez de Mataró Ràdio.
2: Més de 2.000 alumnes s'examinen aquest matí al Maresme en algun dels tribunals que hi ha repartits per la comarca. A primera hora, l'alumnat esperava el Tecnocampus, un dels centres d'examen a Mataró, amb nervis i confiança per entrar a la primera prova, la de llengua i literatura castellana.
3: Doncs estic molt nerviosa, però també estic bastant segura de mi mateixa perquè m'he estat preparant des de primer de batxillerat.
4: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
5: Jo vull estudiar enginyeria aeroespacial a Castelldefels i estar a la nota sobre un 12 llarg. La cosa és que he tret matrícula d'honor i vaig prou bé. La veritat, no tinc molta pressió.
6: No gaire bé, sincerament, però amb les que em ponderen, que són com les més importants, sí que ho porto millor.
2: A la comarca del Maresme, l'alumnat s'examina a diferents municipis com Mataró, Canet de Mar, Tordera o Vilassar de Mar.
1: I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit.
0: Notícies en xarxa.
7: Passen 3 minuts a les 10.
8: Informació local.
7: Aquesta tarda es presenta el llibre La Caixa, una història mai no explicada. És un acte que organitza l'ANC, aquesta tarda la Federació Obrera. Hi haurà l'autor del llibre, en Rafa Burgos, que parlarà de la seva recerca al voltant de La Caixa. Mostra llums, però també ombres, aquesta institució que ha marcat la història de Catalunya. La Caixa, una història mai no explicada, avui a les 7 de la tarda a la Federació Obrera amb la presència de l'autor. I l'Ajuntament organitza dues xerrades sobre l'edatisme, si l'edat no et limita, perquè ho has de fer tu, aquesta discriminació per edat. La primera és demà dimecres a 6:45 PM de la tarda al Casal d'Avis, 1 de maig, al carrer Ferran Agulló, i la següent es durà a terme la setmana que ve, el dilluns, en aquest cas a la Riera Bonet. I també demà dimecres es presenta el còmic Six, de Felip Peláez, guionista, i Javier Casado, que és l'il·lustrador del còmic. Es presenta a 6:45 PM de la tarda a la biblioteca, a aquest còmic Six. I també recordem que es presenta el projecte de Som Mobilitat. Engeguem Som Mobilitat a Molins de Rei per fer el pas cap a una mobilitat compartida i elèctrica. La presentació del projecte es durà a terme demà a les 7 de la tarda a l'aula polivalent de la Federació Obrera. I la farmàcia de guàrdia avui és la Xuclà del carrer Major número 100.

0: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
1: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
2: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
5: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
4: A la nostra edat estem fets uns tequis.
6: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
8: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
9: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: Les 10 del matí i 8 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimarts 9 de juny. Estem a l'equador del programa. I què és el que farem a aquesta hora? Doncs de seguida l'espai polític del dia, per tant, preguntes a Esquerra Republicana de Catalunya amb el regidor Ricard Vinyets, que ja el tenim aquí a l'estudi de la ràdio nostra. Després farem l'espai Parlem del Renaixement amb el Damià Martínez. Parlarem de rutes del patrimoni. Ens explicarà aquesta proposta a partir de 11:15 i a 11:15 de Xifrant el Món amb el David Lloveras. Avui parlarem d'aquestes eleccions renyides al Perú, que doncs, el recompte està ben ajustat. En parlarem doncs, fins a 11:00 i recordo que després de les notícies a 11:00 l'Anna Uller ens visita després de la jubilació a les Palmarines, d'ella i del seu germà Joan. Les Palmarines segueixen amb aquest relleu, però en tot cas ella, després de tota una vida dedicada al mercat, doncs s'ha jubilat i la tindrem aquí amb nosaltres a partir de 11:00. Saludem però a aquesta hora del matí el Ricard Vinyets, regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, president de la secció local d'Esquerra. Què tal, Ricard? Bon dia.
1: Molt bon dia, una altra vegada aquí.
0: Esteu bastant tranquils, ara em deies, aquesta setmana, no?, pel que fa, doncs, activitat de partit.
1: Sí, sí, sí, d'Esquerra ara portem una temporada més descansats.
0: Tu no vas anar a Banyoles amb el...
1: No, jo és el
0: conseller nacional...
1: Jo és el conseller nacional...
0: Ramon Canal, que ens va
1: Ramon
0: dir...
1: Ramon Canal és conseller nacional,
0: sí,
1: pel Baix Llobregat, i sí que representa la comarca. En aquest cas no va com a representant de Molins de Rei, sinó com a representant del Baix Llobregat.
0: Sí.
1: I aquí el que són les seccions locals no hi tenim representació, però, bueno, sí, és l'òrgan principal del partit i, per tant, doncs, un cop a l'any fan una trobada del Consell Nacional fora de la seu d'Esquerra, que està al carrer Calàbria de Barcelona, i enguany l'han fet a Banyoles, una mica també, que crec que és important també descentralitzar, que no sempre tot sigui la gran Barcelona, no?
0: Bé, per cert, parlàvem del mercat municipal, carta que ha aparegut doncs, aquestes últimes hores, Ricard, que no sé si has tingut ocasió de llegir a les xarxes.
1: Sí, una miqueta en diagonal, però sí que l'he pogut llegir. Sí.
0: Carta a l'Ajuntament de Molins de Rei, que fan alguns paradistes del mercat, ens confirmaven que unes 8 parades, per tant, no totes les parades, ni bé de l'Associació de Venedors, sinó que són 8 parades que s'han ajuntat amb aquesta comissió per denunciar el profund malestar que senten davant la situació que fa més de 6 anys, diu, que patim a causa de les altes temperatures dins de les instal·lacions i la manca de solucions efectives per part de l'Ajuntament. Que fa massa temps que treballem en unes condicions que considerem inacceptables, que les temperatures extremes afecten directament el manteniment dels productes que venem, diu, el nostre rendiment laboral i també el benestar dels clients. I malgrat haver traslladat aquesta problemàtica reiteradament durant anys, continuem sense veure cap actuació real ni cap proposta vàlida que garanteixi unes condicions dignes per poder treballar. S'hi afegeix també que hi ha hagut 3 reunions pactades amb l'Ajuntament que s'han ajornat i que l'única resposta que han rebut de l'Ajuntament és que no hi ha diners per reparar l'aire i que això els impedeix solucionar la situació. Els paradistes doncs, estan cansats d'esperar i han començat a fer mesures com aquesta carta. Com veieu doncs, la situació que denuncien aquests paradistes?
1: Bé, si sí, soc sincer, jo el que trobo és que quan vinc aquí, ara porto uns quants dijous seguits.
0: Dimarts.
1: O dimarts, exacte.
0: Sí.
1: Entenc que no feien dijous,
0: entenc
1: és veritat.
0: Entenc que ja ha passat Corpus.
1: Bueno, al final és curiós, però sempre acabem parlant del mateix. Vull dir, la setmana passada estàvem parlant de la comunitat educativa, dels veïns del Pont de la Cadena, i curiosament el que deies és no tenim resposta, no, l'Ajuntament ens dona llargues, no acabem de tindre... I aquí, si el mal que acabes de llegir, doncs tornem a parlar del mateix, no? No tenim resposta... I al final ells parlen d'aquests 6 anys, aquí a l'alcalde li agrada molt parlar d'aquest cicle que s'inicia el 2011, que és quan ell entra a la sociovergència, entra aquí a Molins de Rei, doncs bueno, aquests 6 anys estan dintre d'aquest període de que ens han parlat sempre, que és aquest gran període on s'ha fet tot i on tot ha evolucionat tant. Pues bé, veiem que el mercat, que és una peça clau, crec que és una joia a nivell comercial tindre poder disposar de mercat municipal, no tots els municipis ho tenen, vull dir, no és fàcil tindre un mercat municipal, no és fàcil dinamitzar un mercat municipal, però hi ha experiències i ha demostrat que amb bones polítiques i una bona priorització d'aquests serveis, els mercats poden funcionar. Tenim exemples de mercats que funcionen en moltes poblacions i no sé per què Molins de Rei ha de ser una excepció. S'han fet coses. Crec que la setmana passada també ho comentàvem, que la regidoria de comerç no ha estat precisament una de les regidories que han funcionat millor en aquest mandat. Crec que les mancances són prou evidents i la no evolució del mercat municipal és una evidència de que no està funcionant aquesta regidoria, i és una evidència de que el mercat municipal, quan vale que no és l'associació de venedors, vale que no és la totalitat de parades, però és una evidència que quan tens una part de parades que ja n'estan fartes d'aquesta no resposta, d'aquestes no solucions. Tornem a parlar de climatització, que si recordeu, quan parlem de les escoles també sortia el tema climatització. O sigui que al final estem repetint problemes a diferents llocs, doncs és normal que al final la gent es cansi, i al final l'Ajuntament ha de prioritzar el donar respostes i el de prioritzar d'aquests equipaments que són capdals per l'economia de la vila, per el nivell social, que estiguin al dia. Per tant, que el mercat municipal estigui la situació que està actualment, doncs és trist i sap greu, perquè realment, torno a incidir, crec que és una petita joia que tinguem això, és comerç de proximitat, és realment qualitat, i per tant crec que caldria ficar-nos una miqueta al dia amb el mercat, perquè a més hem vist que inversions han fet, llavors hem de valorar si realment les inversions que s'han fet, si realment que era més prioritari pel mercat uns cartells anunciadors al mig del terraplè d'unes places de pàrquing o les places de les neveres que hi ha a l'entrada, allò, que evidentment són bones iniciatives, totes dues, no ho critico, però, ostres, poder prioritzem si tenim un problema amb la climatització des de fa 6 anys, que l'any passat crec que vam vorejar el ridícul quan vam ficar els ventiladors, perquè realment allò, amb tot el carinyo del món, va ser una xapussa. Doncs prioritzem el que vulguem fer, però jo crec que abans de ficar un indicador de pàrquing, doncs poder climatitzar bé el mercat i arreglar el problema que tenen.
0: Per tant, hi ha un problema, creus, de manteniment, per exemple, en els equipaments municipals?
1: Crec que és una evidència. Quan el moment que se't queixa l'educació, que se't queixa les entitats, que se't queixa el mercat, que se't queixa tothom, evidentment tens un problema de manteniments brutal. Faltarà veure aquest problema a causa de què, si és estàs destinant els recursos necessaris, estàs destinant els serveis tècnics necessaris, estàs destinant l'interès polític necessari. Caldria analitzar quines les diferents opcions perquè no s'estan portant a terme aquests manteniments. Però és evident que és un problema. Tenen dos problemes. Un és el manteniment i l'altre, incideixo, és que sigui trist que diguin a les entitats i les associacions i els particulars que l'Ajuntament no respon. O sigui, això per mi sí que ha de ser el primer, que no ens podem permetre aquest luxe de, com a mínim, donar resposta a la ciutadania.
0: Bé, amb un altre ordre de coses, també, Ricard, aquesta setmana explicava l'Ajuntament que inicia les obres d'ampliació de voreres al carrer Ramon Llull.
1: Correcte.
0: Ben a prop, doncs, de l'equipament municipal ja...
1: Ha aixecat la seva polèmica, també.
0: Correcte. L'objectiu és millorar la seguretat i l'accessibilitat, expliquen. Hi haurà ampliació de les voreres als dos costats del carrer, habilitació d'una nova zona d'aparcament, i es finalitzarà també amb l'asfaltatge i la instal·lació d'una nova senyalització. El cas és que, també, per cert, amb un pressupost aproximat de 29.000 euros, i en principi durarà una setmana
1: l'execució, sí.
0: Però el carrer Ramon Llull, un cop finalitzades les obres, passarà a ser d'un únic sentit de circulació.
1: Correcte.
0: Per tant, direcció al centre vila, per entendre'ns, des del carrer Torre Balari cap al carrer Catalunya, per ser més exactes, i això ha comportat també inquietud entre els veïns i veïnes, com ens expressaven aquí al programa des de l'Associació de Veïns de la Pau Riera Nova. A què us sembla, doncs, aquesta reforma?
1: Bé, suposo que, bueno, és evident, no? Aquesta reforma va, entenc jo, molt encarada en que tenim un nou equipament municipal, sí, que és l'antic edifici de la Loto, que encara no hem acabat de definir-li el nom, però bueno, tots sabem que ara tenim allà molts serveis municipals instal·lats, entenc. Aquella vorera, és veritat, no són unes voreres gaire amples, si heu tingut l'oportunitat de passar per allà no passa una persona justet. Entenc que al final això va encarat en facilitar aquest accés peatonal cap a aquests serveis municipals. Llavors, bé, és evident que sí que s'ha de facilitar aquest accés. L'altre, que em torno, i odio ser-me repetitiu, però tornem a allò de sempre.
0: Endavant.
1: El diàleg. No acabo d'entendre sota quin criteri, depèn quines obres, sí que ens reunim ràpid amb les associacions de veïns, fem reunions amb els veïns, per exemple, hem fet ara recentment les reunions amb diferents reformes de carrers, tipus el Miquel Tor, que s'han fet reunions de veïns, sí, que s'ha parlat amb les associacions. Llavors, entenc que per volum econòmic tot és una obra, no, evidentment no és l'envergadura, 29.000 euros contra els 700.000 que val el Miquel Tor, evidentment no estem parlant del mateix, Però sí que sempre són coses... Aquestes, quan toques coses del dia a dia de la gent, sempre... sempre tothom aixeca ampolles, no? Vull dir, quan tu afecta algú que algú sempre passa per allò, sempre... Llavors no entenc a vegades quin criteri es fa servir per aquestes obres, sí que les comentem o les pactem o arribem a uns acords amb els veïns i quines no. Sí que és veritat que allà és un carrer on no hi ha excessivament veïns, o pràcticament no n'hi ha. Estem ja a una zona mixta allà, acabant el que són vivendes i començant a zona industrial. Però bé, bueno, és maco que a vegades també tindre en compte aquestes sessions de veïns, i per tant jo crec que, o aquests veïns, i per tant poder haver fet un primer una reunió amb aquesta gent, doncs hagués facilitat que ara no estiguéssim en aquest punt d'una certa queixa, un cert malestar. Al final, bueno, entenc que això no es fa a la badalà, entenc que també això s'ha estudiat, també el tema de la circulació i com aniran. Veurem, a veure, quan, el bo és que són unes obres que la setmana que ve ja veurem com està funcionant, per tant veurem, a veure, i llavors sí que podrem dir si realment era encertat o no, perquè a més, en el mateix comunicat vaig veure que també es queixaven els veïns del tema de la campa que tenim del servei de recollida, que també està allà per qüestions... Bueno, ja de fet fa molts anys, perquè ja amb l'anterior concessió ja hi era allà. Bueno, també caldrà veure com afecta aquest canvi de circulació a la circulació, en els camions, i bueno, pues poder ara sí que seria un moment, pues, veient aquest cert malestar, que l'Ajuntament pues programi una reunió amb aquests veïns i una miqueta atenguin i es vegi i s'expliqui, i al final es pacti el que sigui millor per tots, no només pels veïns, sinó també pel conjunt de la població de Molins de Rei.
0: Ja ho deies, amb els matisos de l'envergadura del projecte, però tu creus que s'ha, per qualsevol actuació, per mínima que sigui, creus que s'ha de consultar sempre a l'entorn?
1: Jo crec que és el que t'he dit. Quan afecta molt el dia a dia de la gent, o són llocs molt sensibles, al final no ens enganyem. Aquell carrer, el Ramon Llull, no és un carrer més. Vull dir, jo, per exemple, jo l'utilitzo molt per accedir al municipi. Sí, perquè t'estalvies més tràfic, vas més ràpid per accedir, diguéssim, al que seria Passeig de la Pau, carrer Verdaguer. Per tant, és un carrer que realment té el seu tràfic. No és el mateix actuar en aquell carrer que en altres carrers. Per tant, evidentment, no seria... Jo sóc el primer que hem vist moltes vegades aquí i es queixa que l'administració és superlenta. Evidentment, si comencéssim a fer reunions per cada panot que canviem al carrer, no acabaríem mai, seria totalment inviable. Però sí que crec que hi ha una sèrie d'obres, i crec que des dels serveis tècnics i des del govern han de ser prou sensibles en distingir quines són, en què afecten en aquest dia a dia, i que poden ser causants aquest cert tibantor o malestar entre el veïnatge. Per tant, a vegades jo he vist convocatòries de reunions per assumptes completament banals o no tan importants. Vull dir que al final, com que no hi ha aquest criteri clar, doncs, per què no? En depèn quines actuacions que realment afecten el dia a dia de la gent, jo crec que sí, que no costa res tindre aquesta petita trobada, reunió, una miqueta explicar abans. Moltes vegades també és qüestió de transmetre la informació. Vull dir, no és el mateix, a tots ens passa, en el nostre dia a dia, no és el mateix quan t'avisen abans d'uns canvis que quan te'ls trobes fets. Normalment quan te'ls trobes fets és quan salten totes les alarmes, i suposo que també això és una miqueta el que ha passat amb tots aquests veïns d'aquesta zona, que de cop i volta s'han trobat amb una actuació i al mig que no estava o no se l'esperaven.
0: Bé, tot això, crec que no ho vam comentar la setmana passada, se'ns presentava l'estudi d'impacte econòmic de la Fira de la Candelera als mitjans. Vosaltres ja teniu, doncs, aquesta informació, però m'agradaria també valorar, doncs, les xifres que, i les dades que donen, que ja les hem comentat abastament. Què us sembla?
1: Bé, jo...
0: aquests 12,3 milions d'euros d'impacte.
1: Jo és que tinc la sensació que aquest informe no és... hem tingut mala sort, crec jo.
0: Sí?
1: I aquí no dono la culpa, evidentment, perquè a vegades sembla que només vinguem aquí a criticar, no, ni molt menys. Crec que hem tingut mala sort en el sentit de que estarem d'acord que no va ser una fira normal l'anterior, en el sentit de que vam tindre, fent memòria tots plegats, el problema important de Rodalies. Estàvem precisament en plena voràgine del malestar amb Rodalies, de que si ara funcionem, ara no funcionem, què sé jo. Per tant, tots vam coincidir en que la sensació en aquells dies era de no estar sent una fira normal en quant a afluència de gent, en quant a tot. Per tant, jo crec que tenim un estudi evidentment correcte i bo, i crec que amb dades molt positives, però que no reflexa poder... que si aquest mateix estudi l'haguéssim fet l'any anterior o probablement el fem l'any que ve, pot ser, jo tinc la sensació, i això és purament sensacions, evidentment, si no es fa no allò, de que probablement no siguin els mateixos resultats. Per el fet aquest, no? Jo crec que parlaves amb la gent i tothom tenia la mateixa sensació de que teníem menys gent, de que probablement era més fàcil, entre moltes cometes, circular, i una contrapartida d'això, que és, com que era més fàcil circular o era menys agobiant abans la fira, doncs poder també convidava algú més a parar-te a més parades i poder comprar més del que poderament comprar. Per tant, jo crec que són unes dades que són correctes, que està molt bé, que hem de tenir aquests referents. A més, evidentment, era l'any ideal per fer aquesta... perquè era una xifra rodona, la 175a, recordem. Però bé, jo crec que hi ha aquests matisos, no? I llavors, doncs, bueno, és evident que la Fira de la Candelera va com un tro, és una festa de referència, ja no només a la comarca, sinó que crec que a la província de Barcelona segur i fins i tot diria a nivell de país. Per tant, crec que entre tots ens hem d'alegrar, els resultats seran els que seran, però podem dir que siguin més positius o menys positius, jo crec que és bo, i al final el que ens hem de quedar és això, no? Que la Fira de Candelera és un referent a nivell festiu i de fires a nivell de Catalunya, evidentment amb un pedigrí històric important, i per tant gaire més a dir. Al final, com vaig dir fa un parell o tres setmanes, ens venen alguns reptes, com és la recol·locació de la Fira de Vins, que al final, bueno, tots sabem que la Fira de Vins és un element que atrau moltíssima gent, alhora també és un element que bloqueja moltíssima gent, fa també, no ens enganyem, tots tenim tendència a quedar-nos moltes hores allà a vegades. Llavors, bueno, té reptes de futur, però bueno, jo crec que si una cosa cal destacar de la Fira Candelera és que al llarg dels anys s'ha sabut evolucionar, readaptar els nous temps, i per tant, en aquest sentit, jo estaria prou tranquil amb el que fa la Fira de la Candelera.
0: Bé, i tot just fa una setmana també ens visitava aquí a Molins de Rei el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, per formalitzar ja l'adhesió de l'Ajuntament de la Vila al Pacte Nacional per la Llengua. Ens expliquen amb l'objectiu de reforçar l'ús social del català i garantir-ne la vitalitat en tots els àmbits de la societat. L'adhesió referma, segons el comunicat, la voluntat del consistori de continuar desenvolupant polítiques actives de promoció lingüística i de treballar conjuntament amb el teixit associatiu, educatiu, cultural i econòmic de la vila per fomentar l'ús habitual del català. Què us sembla? Perquè era, en certa manera, crític divendres Ramon Sánchez en aquest programa per dir, bé, però tot això com es concreta, no? I que ho veia tot molt de paraula, però que poc concret en el fons.
1: Pues jo ho veig des d'Esquerra Republicana molt orgullosos, la veritat. Crec que hauríem de valorar realment si el Partit Socialista de Catalunya, ja parlo a nivell de Molins de Rei i a nivell de Catalunya, hagués fet tots aquests moviments si no hagués estat per les pressions que s'ha fet des d'Esquerra Republicana. Vull dir, crec que al final tu pots governar directament o des de l'oposició forçar a que els governs variïn part de les seves polítiques. Crec que el tema de la política lingüística és una cosa que va ser un dels punts importants i claus dintre del pacte a nivell nacional per fer president a Salvador Illa. Des d'Esquerra Republicana es va pressionar perquè això s'impulsés fermament, i crec que a nivell municipal també ningú se li escapa que va ser la pressió d'Esquerra Republicana a nivell local la que va, amb mocions i amb preguntes al ple i amb contactes amb el govern, la que va forçar a que finalment el govern actual de Molins de Rei creés aquesta regidoria i evidentment la tinguem. Respecte a si està fent la feina, amb el que comentaves del Ramon Sánchez, que criticava si s'està fent la feina, doncs evidentment també tenim els nostres dubtes, també creiem que ni se li estan podent donar els recursos... Bueno, tu al final veus quan se li destinen diners a una regidoria, per exemple, quan destines 3.000 euros a la regidoria de discapacitats, veus clar que no és una prioritat d'aquell govern. I, evidentment, quan veus el que destinen a política lingüística, veus clar que no és tampoc una de les grans prioritats d'aquest govern. Però bé, l'important és que aquest govern, que forma el Partit Socialista i Comuns, se l'està pressionant a que vagi fent aquests passos. Probablement... tornem al famós cicle 2011 fins a actualitat, el govern d'en Xavi Paz, on Xavi Paz no ha fet mai una regidoria pròpiament de política lingüística des del 2011 fins ara, fins que apareix una pressió des de nivell nacional, o sigui que li ve una pressió també des del Partit Socialista a nivell nacional, i des que li ve una pressió des de dintre el ple de que s'ha de crear això i que s'ha de començar a treballar. Ara tenim aquestes eines, per tant, molt orgullós i supercontent de que signés per fi aquest pacte i que estiguem fent les passes que s'hagin de fer. Evidentment, ara és feina d'arremangar-se i aplicar-ho realment al dia a dia. Crec que entre tots hem de vetllar perquè el català torni a agafar aquesta posició central. Crec que és una evidència que el català no està igual ara que fa 20 anys, ha anat enrere, i per tant crec que ara és més que mai necessària aquesta regidoria, i crec que ara més que mai és important que aquesta regidoria tingui els recursos econòmics i tècnics i logístics perquè realment totes aquestes polítiques s'apliquin i tinguem una reversió d'aquesta situació. I crec que, incideixo, estem en el bon camí. Que el camí no està fent... Que poder el que l'està abanderant aquest camí no va del tot convençut? Podria ser, això ja preguntareu a qui heu de preguntar, però bueno, ja et dic, des d'Esquerra Republicana, des de l'òptica d'Esquerra Republicana, molt contents de que, s'ha fet aquests passos i que s'estan fent aquests passos, i per tant, crec que anem amb la línia i crec que, bé, entre tots hem d'empènyer perquè això vagi endavant.
0: Bé, ens queda un minutet per arribar a 11:15. No sé si vols afegir alguna cosa més de la setmana que tenim,
1: sí,
0: per davant.
1: Sí, mira, sí aprofitaré. No sé si veu que aquesta setmana és la setmana dels arxius, perquè avui és el Dia Internacional dels Arxius. I bé, arreu de...
0: Sempre amb dades...
1: Sí, arreu de Catalunya es fan moltes exposicions,
0: sí.
1: Arreu de Catalunya es fan moltes conferències explicant la gran tasca que fan els arxius per la memòria, per preservar la documentació... per tot plegat.
0: I a Molins de Rei.
1: A molts municipis es fa portes obertes dels arxius municipals. Aquí a Molins de Rei l'últim cop que vam fer una iniciativa similar va ser el 2023, i des de llavors, pues, cric-cric, sona els gris, i vam tindre una iniciativa fa també el 2023 de crear una mena de personatge i intentar ser dinàmics i traslladar les preguntes, que ho vaig trobar molt encertat perquè tenia un caire també enfocat cap a un públic infantil. Vull dir que és important també que les noves generacions vagin agafant el que és la importància de tindre un bon arxiu, i la veritat és que aquí sí que he de reconèixer que s'ha evolucionat, no és que no s'hagi fet res l'arxiu en aquest mandat. Ara tenim arxivera, que abans no en teníem, si era del jutjat de guàrdia tindrà un arxiu sense un arxiver o arxivera, ara almenys tenim arxivera, per tant a nivell tècnic s'està treballant. Havien sonat campanes de traslladar l'arxiu cap al precisament l'edifici de la Loto, que ja fa temps que no hem sentit gaire més, per tant no sé com està, i evidentment si féssim la jornada de portes obertes, que malauradament aquí no s'aplica, pues, veuríem que l'arxiu de Molins de Rei no està ni molt menys a l'alçada del que hauria d'estar pel municipi, i que les condicions dels dipòsits són deplorables, i per tant crec que torno a incidir, s'ha de reconèixer que s'ha fet una certa feina al llarg d'aquest mandat. O sigui, col·locar un arxiver o arxivera, en aquest cas arxivera, és clau per començar a revertir la situació, però queda molta feina per fer, i crec que no només és una feina de nivell tècnic, sinó també una feina, tornem a incidir, de recursos. El nivell d'humitat, de com està l'arxiu, pues, sap greu, quan més l'arxiu de Molins de Rei en el seu dia havia estat, en certa manera, bastant referent, perquè jo tinc la carrera de biblioteconomia i documentació, i a l'assignatura d'arxivística, quan tu miraves el quadre classificatori,
0: sí,
1: l'exemple que sortíem a la Universitat de Vic era l'arxiu de Molins de Rei. O sigui, imagina com hem passat de ser un referent a nivell acadèmic per com estava estructurat, perquè recollia totes les noves normatives, recollia bé totes les noves dinàmiques i tendències dels arxius, actualment sí, ara tornem a tenir arxivera, però realment crec que ens ho hem de creure una miqueta més, perquè al final això és la memòria que deixem a les següents generacions.
0: Doncs amb aquesta reflexió acabem. Ricard Vinyets, moltes
1: Perfecte.
0: Gràcies.
1: Perfecte, pues que vagi molt bé el dia.
0: Bona setmana.
1: Igualment.
0: Bon dia dels arxius, doncs.
1: Igualment.
0: Anem a escoltar Ariana Grande amb aquesta cançó Hate That I Made You Love Me. I de seguida tornem per proposar-vos unes rutes ben especials amb el Damià Martínez. Fins ara.

0: Parlem del Renaixement, ho fem acompanyats del director del Museu del Renaixement de la nostra vila, el Damià Martínez. Bon dia i bona hora, Damià.
1: Molt bon dia.
0: Avui no ens porta aquells jocs que va portar ara fa unes setmanes, però sí que tenim aquí sobre la taula de l'estudi diversos llibrets, perquè avui hem explicat que ens vols parlar d'unes rutes concretes en funció de la temàtica, no?
1: Sí.
0: D'on ve això, a veure?
1: Sí, avui ens posem, diguéssim, el barret de la promoció turística,
0: sí,
1: del patrimoni.
0: Molt bé.
1: Doncs això és un projecte de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, que ja fa molts anys que corre, ja està bastant avançat, i són aquests llibrets que són, bueno, propostes de rutes temàtiques, diguéssim, enfocades per diverses èpoques, per descobrir el patrimoni cultural d'aquestes èpoques arreu del territori de Catalunya, a través d'una proposta de rutes que, bueno, la gent les pot fer.
0: A veure, i tenim, diguem, per diversos moviments, etapes,
1: sí,
0: èpoques, eh?
1: De moment, les que hi ha publicades...
0: Són cinc?
1: De moment, aquestes cinc.
0: Sí.
1: També he de dir, aquests són uns llibrets que es venen. Són uns llibrets d'unes 100 pàgines.
0: A uns 3 euros, amb
1: 3
0: deies,
1: euros,
0: no?
1: Cadascun. Al museu els venem.
0: Sí?
1: Si algú els vol
0: aquests
1: comprar...
0: Aquests que has portat els tens al
1: sí,
0: museu,
1: tots els tets els tenim a la venda a la llibreria del museu.

0: Aviam, doncs, si et sembla, les comentem cronològicament.
1: Sí, mira, el primer que hem de dir, perquè, clar, com la gent no les pot veure, sí, són unes guies de... Bueno, tenen un centenar de pàgines, bé, més o menys. Totes tenen el mateix format, aquest centenar de pàgines. Al final tenen aquesta cosa tan graciosa que és un mapa desplegable,
0: ah, sí,
1: on es pot veure les rutes, i tu pots... Aquí pots dir, ah, doncs mira, aniré cap a la Vall d'Aran, no? Doncs què puc trobar, per exemple, del romànic a la zona de la Vall d'Aran? I si tu estàs, per exemple, a Salardú, doncs què pots trobar del romànic al costat, no? I cadascuna d'aquestes guies té aquest mapa desplegable.
0: Molt bé.
1: Les guies s'organitzen cadascuna amb 6 o 7 rutes, més o menys, no? Que, bueno, normalment, doncs, hi ha una per la zona de Tarragona, una zona de Barcelona, per la zona del Pirineu, Catalunya Central, i totes tenen, diguéssim, aquest en mateix format, que, a més, al final d'aquestes guies, també, que és molt interessant, perquè sobretot són de monuments, edificis, construccions, diguéssim, però també hi pots trobar... relació de museus en els quals hi ha obres d'aquest període, no? Per exemple, el romànic, doncs, evidentment, hi sortirà el MNAC, que et dirà, ves al MNAC si vols veure el romànic, però també hi sortirà el Museu d'Art de Girona i et dirà quines peces assenyalades tenen d'aquesta època. Llavors, si comencem el que deies, doncs, per la primera...
0: Parlem del romànic,
1: el
0: no?
1: El romànic, doncs, té la gràcia de que, clar, evidentment, aquí trobaràs allò que tothom s'espera del romànic. El romànic de la Vall de Boí, que és patrimoni mundial de la humanitat, és una de les coses, allò, importants que tenim a casa nostra. Però, ostres, també hi ha altres coses que potser no són tan conegudes. Hi ha un munt d'esglésies, esglesioles, ermites a la zona del Pirineu, després, evidentment, la portalada del monestir de Ripoll, o la catedral de la Seu d'Urgell, que és l'única catedral romànica de Catalunya. I llavors, al mateix temps que et proposa d'anar a veure aquests llocs més coneguts, en pots descobrir altres que no són tan coneguts. Per exemple, a Barcelona, no tothom sap que a Barcelona hi ha una església romànica preciosa, Sant Pau del Camp. Uh-huh. Sant Pau del Camp ha tocat del paral·lel. Doncs, bueno, doncs són unes guies que t'ajuden a descobrir aquesta part del patrimoni, doncs, fent rutes. Mira, aprofito per fer-te una pregunta. Avui te la faig jo. A veure si tu ens saps explicar, per ara parlàvem de romànica a Barcelona, per què hi ha tant romànic a les muntanyes del Pirineu i hi ha tan poc romànic a les grans ciutats?
0: Doncs no t'ho sabria dir.
1: Doncs mira, l'explicació és purament econòmica i demogràfica.
0: Sí?
1: Clar, perquè fer una església costa molts diners i costa molts esforços. Si el lloc on s'ha fet l'església, la població creix i l'església es queda petita, ostres, n'han de fer una de més gran. Però si la població no creix i amb aquella església ja en tenen prou, per què n'han de fer una altra, diguéssim, a l'estètica o al gust modern del barroc? Si aquella del romànic, si ja serveix, doncs servirà des del segle XII fins al segle XXI.
0: Vàlid pels monestirs, també, això?
1: No, els monestirs tenen una idiosincràsia diferent, perquè sí, aquests estan, diguem, una mica més per sobre de les necessitats de la societat civil que necessita un temple per anar a resar. Però sobretot aquesta explicació és per dir que no és que a Barcelona no hi hagi hagut romànic, al contrari, n'hi va haver, i molt, però a mesura que la ciutat va anar creixent, doncs segurament es van haver d'anar enderrocant esglésies per fer-les més grans d'època, doncs, gòtica. Normalment aquestes després aquí ja es queden perquè ja són prou grans i prou suficients. Del Renaixement n'hi ha poquetes i després del Barroc n'hi poden haver més. Però aquesta seria l'explicació.
0: Molt bé. Per cert, recomanes l'exposició al MNAC del mestre de Cabestany?
1: Moltíssim, sí, eh? Moltíssim. I a més recomano també molt una altra cosa. Bueno, l'exposició aquesta és fantàstica. Ara s'acaba més a més...
0: Centrada en Sant Pere de Roles, no?
1: No,
0: no,
1: no, no, no. Centrada en el mestre de Cabestany.
0: Sí.
1: El mestre de Cabestany és un mestre del qual no coneixem la identitat, però que va fer, entre d'altres, la portalada de Sant Pere de Rodes, però va fer moltes altres obres. De fet, ell rep el nom de Cabestany perquè va fer unes obres de Cabestany, diguéssim, a la Catalunya Nord.
0: Uh-huh.
1: L'exposició és fantàstica, és molt interessant. Ara s'acaba de publicar el catàleg, ha anat una mica tard, es va inaugurar l'exposició i ara ha sortit el catàleg, que jo el recomano molt. No, jo no l'he llegit, però tinc moltes ganes de llegir-lo, perquè posa molt al dia les recerques que s'han fet sobre aquest misteriós personatge, que del qual sabem molt poc, però sabem que era un artista extraordinàriament dotat, amb un talent molt bo. I coincidint amb això, si algú li ve de gust, ja viatjar una mica, avui que parlem de sortides, anar a Sant Pere de Rodes, ara allà s'ha inaugurat un dels projectes de la Generalitat que es diu Els Ulls de la Història, on es poden veure amb ulleres i amb tecnologia de realitat virtual reconstrucció de com era la portalada, perquè la portalada, a Sant Pere de Rodes s'ho van endur tot, es van emportar totes les, gairebé totes les escultures que estan disperses per diverses col·leccions i no hi ha gaire cosa, però tu ara, si hi vas,

0: pots veure com recreat allà mateix. Però sí, sí, molt recomanable.
1: Molt bé, fins al 28 de juny.
0: Sí, encara queda.
1: Bé, passem del romànic al gòtic, amb aquest llibret.
0: Doncs vinga, el gòtic, també, aquest és un que té una mica més, té 7 rutes, també té el mapa desplegable al final.
1: Sí.
0: Clar, aquí... és una d'aquestes, aquesta és una de les que parla de la potència que va tenir Catalunya en aquesta època, que a molts nivells aquí pots trobar catedrals, palaus, esglésies, convents, castells, fortificacions, moltíssimes coses d'època, però també t'ajuda a descobrir racons on potser tu no t'ho creus, però dius, ostres, aquí hi ha gòtic i de qualitat. Per exemple, Blanes, a la Costa Brava, doncs, i, bueno, és a l'inici de la Costa Brava. A Blanes, al mig de la ciutat, al carrer Ample, hi ha una font, que és una font que ja se li diu la font gòtica, que és una font preciosa, que està al bell mig del carrer. Doncs en aquesta ruta et proposa diversos itineraris per anar retrobant. Cal dir que aquestes rutes, diguéssim, molt poca gent les farà totes, perquè això necessites molts dies per fer-les, Però, ostres, és una cosa, és un recurs que va molt bé tenir a casa, i sobretot com el pots comprar, però també és gratuït, i el pots baixar, que dius, ostres, mira, estaré uns dies, jo què sé, a Peramola, a veure què puc trobar per allà d'època del barroc, o no sé què, doncs aquí t'ho explica, no?
1: Molt bé.
0: O altres, bueno, del gòtic en definitiva és potser un dels períodes així que hi ha més quantitat d'informació.
1: Molt bé. Anem al barroc.
0: D'aquí saltaríem al barroc. Ens saltem al Renaixement,
1: Sí.
0: Ens saltem al Renaixement. D'aquí passaríem al barroc. Aquí, doncs, clar, evidentment hi ha moltes propostes de les esglésies, però també dels retaules, aquests magnífics retaules de l'època del barroc a Catalunya, que n'hi ha moltíssims, per citar només alguns, per exemple, el de Cadaqués, o Arenys, o el del Miracle, el Santuari del Miracle a Riner, que són coses realment dignes de veure, que potser la gent no hi ha anat mai, perquè vas en aquests llocs per altres coses, no vas per veure el patrimoni que tenen. O a mi sempre m'agrada molt recordar també la... em surt, la Capella dels Dolors a Mataró, a l'església de Mataró, que és una cosa preciosa, d'Antoni Viladomat, que és un dels pintors barrocs catalans més ben dotats, i és, entrar allà és com entrar en un univers de colors i de formes que realment és molt interessant. O tants edificis que de vegades quan la gent no té... No tothom té per què saber molt d'història de l'art, no? Dius, ostres, aquest edifici jo l'he vist tota la vida, però no sabia que era de l'època del barroc, no? Jo què sé, el Palau de la Virreina de Barcelona. O la Universitat de Cervera, que és un edifici també molt important, que també és de l'època del barroc. O el mateix Palau Episcopal de Barcelona, on avui dormirà el senyor, el Papa León,
1: sí.
0: León XIV, que dormirà allà. El Palau Episcopal té una part, evidentment, que és medieval, però hi ha un gran cos annex, que és el que dona la plaça de la Catedral, que és del Josep Mas i Dordal, que és un arquitecte del barroc català molt potent, que també fa el Palau Moja i fa moltes altres construccions. I, bueno, són guies que potser et donen propostes per anar a llocs, però si tu no hi has d'anar, també t'ajuden a entendre i a classificar, doncs, aquests grans monuments que hi ha a casa nostra, no?
1: Molt bé. Passem també del barroc al modernisme.
0: Clar, el modernisme, què hem de dir? Aquí el modernisme han hagut de posar al final un diccionari,
1: sí.
0: Una espècie de llista de tots els artistes modernistes, clar, que n'hi ha molts, per poder-los identificar i les seves obres, no? Aquest té, clar, la gràcia de que parla de Barcelona, evidentment, però no només de Barcelona, et diu tot el modernisme que tu pots trobar més enllà de la ciutat. Una de les peces que a mi sempre m'agrada molt destacar és el Santuari de Montferri, a l'Alt Camp, que
1: sí.
0: És el Santuari de la Mare de Déu de Montserrat, que és preciós, del Jujol, que és una mena de Sagrada Família en petitet, a més en un lloc molt pintoresc, enmig de les vinyes, i bé, són propostes de recorregut que bueno, que està molt bé, o la cripta de la Colònia Güell, la Masia Freixa, és a dir, moltes coses que, algunes, la major part de les quals ja les coneixem, però aquí, quan les veus ubicades en una ruta, dius, ah, doncs mira, si vaig a veure aquesta, després al costat puc veure aquella altra, no?
1: Tenim també la del patrimoni industrial.
0: Aquesta seria la darrera, que ha sortit publicada, que, bé, clar, és molt interessant. Imagina, Catalunya és un...
1: Mai tant, tenim una riquesa...
0: Un lloc d'una riquesa,
1: sí.
0: De patrimoni industrial. I aquí una cosa que a mi m'agrada molt, sobre la que m'agradaria fer èmfasi, és que et posa de relleu la importància de l'aigua. De l'aigua com a motor generador d'energia, d'indústria, tot el tèxtil... bueno, què hem de dir de l'aigua aquí, Molins, no? I, per cert, Molins, he de dir, em sap greu, que no surta cap d'aquestes rutes. Jo he pensat, dic, bueno, la de patrimoni industrial potser hauria de sortir, no?, per la nostra tradició, pel canal de l'Infanta, Però no hi surt. Tampoc no hi surt ni en el gòtic ni en el barroc. És una llàstima, però clar, cadascuna d'aquestes guies hi surten com un centenar, 100, 110, 120 llocs, no?, d'interès. I pot ser que hi hagi alguna cita, però així com a epígraf, perquè cada municipi té un epígraf específic, no? O sigui, Agramunt, Artesa de Segre, doncs Molins no hi és. Llavors, aquí del patrimoni industrial, doncs, citar això que diem, tota la importància aquesta de l'aigua, hi ha coses realment fantàstiques que normalment no són molt conegudes. Per exemple, el dipòsit del Pla de l'Aigua a la ciutat de Lleida. És una mena d'edifici soterrat enorme, un gran dipòsit d'aigua que portava tota l'aigua del canal de Pinyana, que alimentava l'aigua. És una gran obra d'enginyeria i que avui en dia es pot visitar. O, per exemple, els grans cellers, que se'ls diuen les catedrals del vi, el celler de Pinell de Brai o el celler de Vilaseca, són cellers que són realment autèntiques catedrals. Són edificis fantàstics i molt interessants, que per una banda tenen connexió amb el modernisme, però també amb aquest patrimoni industrial. O lligat amb això del molí paperer, de l'aigua, el molí paperer de Capellades, que és, també avui en dia té un museu, les mines, algunes obres d'enginyeria molt destacades. Bueno, té la seva gràcia.
1: Bé, tot això, doncs, ens has comentat o has apuntat, i anem ja encara en la recta final, que faltava la ruta del Renaixement.
0: Doncs sí.
1: N'hi haurà en un futur d'aquesta ruta?
0: Doncs sí, avui ja podem dir que sí. Perquè, sí? Mira, de resultes d'aquella jornada que vam organitzar aquí al molí, al museu,
1: sí,
0: amb la Direcció General de Turisme, llavors vaig dir, escolta, ei, la del Renaixement s'hauria de fer, que no hi és. I al final van accedir, ja està aprovat, sortirà el 2027, i a més, puc dir que sortirà perquè m'han encarregat a mi que l'escrigui.
1: Ah, molt bé.
0: Tindré, si no tenia prou feina, ara tindré, home, això l'hauries d'escriure tu, que tu en saps, que tu t'agrada explicar. Dic, sí, ja m'agrada que m'ho proposin, el que passa que això és feina, i bueno, també això que ens garantirà, que ho tindríem si no garantit de totes maneres, és que Molins de Rei sortirà, evidentment, clar, sortirà pel nostre palau i pel nostre museu. I ara estic en la fase aquesta de començar a pensar l'estructura que hauria de tenir, quins llocs, perquè evidentment, doncs, com en aquestes altres, Barcelona té un pes específic, però és molt important poder parlar de quines altres coses del Renaixement pots trobar a Catalunya, que n'hi ha moltíssimes, bueno, moltíssimes, no tantes com el barroc o el gòtic, però n'hi ha moltes, i molt interessants, i que normalment la gent no les identifica en aquesta època, i que posades en context, doncs, tenen gràcia de ser descobertes.
1: Molt bé, horitzó 2027, per tant.
0: El 27 ja estarà imprès.
1: De moment, les 5 que hem citat les trobareu també, entre altres llocs, al Museu del Renaixement.
0: Al Museu del Renaixement les podeu adquirir, i si no, també a la pàgina web del Departament d'Empresa.
1: Molt bé. Damià Martínez, doncs moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Que tinguis bona setmana, eh?
0: Igualment.
1: Que vagi molt bé. 10 minuts i les 11 del matí.

0: Acabarem aquesta tercera hora del programa parlant de política internacional. Avui ens n'anem cap a Llatinoamèrica, cap a Perú. Què tal, David Lloberes? Bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia i bona hora.
0: Amb un recompte força renyit.
1: Ultrarenyit. Parlarem de peruans,
0: sí,
1: però
0: eleccions.
1: No parlarem del pontífex, que també és peruà.
0: Ja se'n parla
1: molt. Ja se'n parla a tot arreu,
0: a tot arreu
1: i constantment. Exactament.
0: Molt bé. Si no, de les eleccions al país,
1: De les eleccions presidencials al Perú, que això sembla el dia de la marmota. Les darreres eleccions van ser el 2021, les darreres eleccions presidencials, i van dibuixar un escenari gairebé calcat a l'escenari actual. I esperem que no dibuixin un escenari postelectoral també calcat al de fa 5 anys, perquè, bé, aquelles eleccions van dur el país a una situació d'inestabilitat que ha durat durant aquests darrers 5 anys, durant els quals hi ha hagut 3 o 4 presidents, a més, no electes pel poble, sinó escollits pel Congrés. Recordem que Perú, com la major part d'estats americans, anava a dir llatinoamericans, però no, americans en general, escull el seu cap de govern, és a dir, el seu cap de govern i, en conseqüència, el seu president, recordem que són, doncs, repúbliques presidencialistes, a través de sufragi universal, és a dir, no és el Parlament qui ho escull, sinó que allà, doncs, hi ha unes eleccions legislatives en les que s'escull el Parlament, pot ser unicameral o bicameral, en aquest cas és bicameral, tenen Cambra de Representants i Senat, i, per altra banda, per sufragi directe, s'escull el president. En aquest cas, i com a la major part dels casos, s'escull en dues voltes. És a dir, hi ha una primera volta on s'hi pot presentar, doncs, tothom que tingui cert suport d'algun partit i presenti algunes garanties, és a dir, no sé quin és el mecanisme, si és a través de un nombre determinat de signatures o el suport d'algun partit a partir de tal militància, etc. Però bé, s'hi pot presentar tothom. I a segona volta, doncs, només passen els que han quedat els dos primers. Què va passar el 2021? Doncs que la primera volta ja va estar molt igualada i els dos que van quedar primers va ser el Pedro Castillo, que va ser qui va acabar guanyant les eleccions per la mínima fa 5 anys, i en primera volta va treure un 19%, i la que va quedar segona per la mínima, és a dir, va passar per la mínima a segona volta, va ser Keiko Fujimori, amb un 13%, una clàssica de la política peruana, no només per son pare, és a dir, per ser filla de qui és a dir, per ser filla de l'exdictador peruà, sinó per ella mateixa, ja que el 2021 eren les terceres eleccions presidencials a les que es presentava, eren les terceres eleccions a les que passava a segona volta, i eren les terceres eleccions en les que perdia en segona volta. En aquesta primera volta del 2021, Keiko Fujimori va quedar frec a frec amb el que va acabar quedant tercer, que no va passar segona volta, que és Rafael López Aliaga, amb qui va tenir una diferència del voltant de l'1%. És a dir, Keiko Fujimori va treure el 13% i López Aliaga va treure un 11,75%. Aquest López Aliaga, d'ell parlarem una mica més endavant, se l'anomena popularment com a Porky, perquè realment li veus la cara i recorda a un porc, i bé, podríem tornar, doncs, a aquella pel·lícula d'Estudio Ghibli, no?
0: Sí.
1: Que diuen, abans ser un porc que un feixista, doncs aquest no, aquest combina les dues coses, un porc i és un feixista, i a més ha estat dues vegades a punt de passar a segona volta. Se l'anomena a molts llocs pel fet d'haver participat, doncs, en diferents aliances internacionals ultraconservadores i d'extrema dreta, com el Bolsonaro peruà.
0: Exalcalde de Lima.
1: Exalcalde de Lima, exacte. Que també va quedar frec a frec amb el que va quedar quart, que era el candidat Soto, amb qui només el va diferenciar un 0,1%. És a dir, van quedar 11,75 a 11,63. I després, amb menys del 10%, però amb més del 5%, és a dir, doncs, relativament a prop de passar segona volta, no? És a dir, recordem que la candidata que va passar segona volta del 2021 va tenir el 13%, per tant, el que va quedar cinquè, que va tenir un 9%, sisè un 8%, és a dir, tenim vam tenir 5 candidats per sota del 10%, però per sobre del 5%. Com podeu veure, hi havia una gran fragmentació entre els candidats, etc. Bé, què passa a segona volta? Doncs que hi ha una segona volta renyidíssima. El resultat final va ser una victòria de Pedro Castillo amb el 50,13% i, en conseqüència, una derrota de Keiko Fujimori amb un 49,87%. És a dir, una cosa, vamos, ajustadíssima.
0: Totalment.
1: I, a més, doncs, això va desembocar en la inestabilitat de la que he parlat. El Pedro Castillo se li va fer un impeachment, és a dir, el poder legislatiu el va fer fora, com ja vam comentar en aquesta secció, perquè suposadament es va intentar fer un autocop d'estat. Bé, van haver maniobres de poder fosques allà, però bé, el resultat va ser, doncs, això, que el Parlament va destituir el president escollit democràticament i va assumir qui va ser la seva vicepresidenta, que durant aquesta crisi constitucional va tenir una política altament repressora i altament de no voler negociar amb els sectors que precisament l'havien escollit, no? Doncs que eren els sectors progressistes de la societat peruana, concretament, doncs, comunitats indígenes, no metropolitanes. Al Perú hi ha una dicotomia molt gran entre la capital i el rerepaís, entre Lima i la resta del país, no? És a dir, entre els Andes i Lima, bàsicament. Però bé, estem al 2026 i fa 3 setmanes va haver-hi la primera volta d'aquestes eleccions després de 5 anys d'inestabilitat, i aquesta primera volta ja ens preconitzava que les coses també anirien molt, molt, molt, molt apretades. En aquest cas, en primera volta, la Keiko Fujimori va quedar en primer lloc amb un 17%, i el que va estar molt, molt disputat va ser el segon lloc i, en conseqüència, qui passava a segona volta. En aquest cas, qui va acabar passant a segona volta va ser Roberto Sánchez, qui ara s'està disputant la presidència amb Fujimori per molt poc marge, qui va quedar amb un 12% dels vots en segon lloc, però és que just al darrere, amb un 11,91% dels vots, és a dir, una altra vegada la segona posició es disputa per tan sols un 0,1% dels vots, tenia aquest tal Rafael López Aliaga, àlies Porky, àlies el Bolsonaro peruà. Però el que havia quedat tercer, el candidat Nieto, estava tan sols un punt per darrere amb un 11%. I encara el que havia quedat cinquè, doncs el Belmont, amb un 10%, és a dir, també una primera volta d'infart. Però res a veure amb el que està sent aquesta segona volta, en la que ahir cal avançar que portem el 95,6% escrutat. Ahir en duíem el 94%. Doncs just quan es va fer el 94,2% escrutat, a les 5 de la tarda, vam tenir una diferència de 3 decimals. És a dir, Roberto Sánchez va avançar Keiko Fujimori amb un 50,001% dels vots, i Keiko Fujimori estava amb un 49,999% dels vots, és a dir, 3 decimals. Actualment, Roberto Sánchez ha augmentat una mica la distància. Actualment, ara quan he sortit de casa, estaven 50,08,
0: sí?
1: Per Roberto Sánchez a 49,92 per Keiko Fujimori.
0: Però quan acabarà aquest recompte?
1: Doncs acabarà quan entri el vot exterior. I el vot exterior, doncs, pot durar fins dijous. I, en general, el vot exterior acaba sent bastant conservador. Per tant, Keiko Fujimori, doncs, encara té opcions. Recordem que actualment els separen 30.000 vots. És a dir, Molins de Rei. Molins de Rei...
0: La població de Molins de Rei...
1: Molins de Rei està decidint qui serà el pròxim president de Perú.
0: Doncs interessant. La setmana que ve comentem a veure
1: el resultat final, aviam,
0: no?
1: Què tal, sí.
0: Molt bé. David Lloberes, doncs moltes gràcies.
1: Vinga.
0: Que tinguis bona setmana.
1: Salut, igualment.
0: Salut, que vagi molt bé. A les 11, pausa i tornem.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de l'arribada del Papa a Barcelona, arribarà a l'aeroport del Prat a 1:45 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut també per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella, i el pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà també la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda també hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a les 8, on farà una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, també a Montserrat i també a la Sagrada Família, on de fet es farà l'acte principal coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afectarà molt en la mobilitat, amb afectacions en carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc, amb restriccions d'estacionament i també talls, i a Montserrat, on l'accés al recinte quedarà limitat també a les persones que disposin d'una reserva prèvia o bé acreditació. També hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita del pontífex. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de protecció civil s'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania, mentre que també s'han desplegat 6.000 agents dels Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat. Una visita que tindrà també un gran impacte econòmic immediat al país. Ho ha explicat avui a la xarxa la Txelo Morillo, que és vicedegana d'AE Business School i també autora del llibre Marca Barcelona.
3: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions, diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etc. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball i sobre tots aquests entorns, diguéssim, de moviment, de logística, de viatges i hoteleria que fa que hi ha una incidència molt directa a l'economia en aquest moment, no?
2: I en aquest sentit, diverses associacions laiques i ATEs han impulsat la campanya Jo no t'espero per mostrar el seu rebuig a la visita. Han convocat una manifestació avui a les 7 a Barcelona. I també nova jornada de vaga dels docents avui, que coincideix precisament amb l'inici de l'ESPAU i també d'aquesta visita del Papa Lleó XIV. Una vaga que ha comptat ja amb el seguiment d'un 3,5% dels docents, amb un 33,6% dels centres informats. De fet, a aquesta hora està previst que arrenqui una manifestació des de Plaça Espanya, que ha de culminar també al Parlament. I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit a la ciutat. En aquests moments, els bombers treballen en l'incendi amb una trentena de dotacions.
4: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts de les 11.
5: Informació local.
6: Aquest dijous hi ha diverses propostes. Per una banda, COS organitza la xerrada Alzheimer i discapacitat intel·lectual. La ponent és la doctora Bessi Benejam, que és neuropsicòloga de la unitat Alzheimer Down de l'Hospital de la Santa Creu i del Sant Pau. Doncs el dijous a 5:45 de la tarda, la Federació Obrera durà a terme aquesta xerrada, que té l'entrada lliure i que s'adreça especialment a famílies i a professionals. També el dijous el Centre de Formació d'Adult Rafael Ferrer organitza la festa de final de curs a 6:45 de la tarda, amb diverses activitats, amb música i amb berenar, una festa oberta a tothom que vulgui anar-hi. I l'Ajuntament continua la ronda per presentar el pressupost municipal i les inversions als barris. Aquest dijous serà les guardioles i les conserves per explicar-li al veïnatge aquestes qüestions i per rebre també els dubtes, preguntes que tingui el veïnatge de les guardioles i les conserves. El dijous, a 7:45 del vespre, al local de l'Associació de Veïns del carrer Antoni Marca. I el SEM, que dijous fa una xerrada, una vida vertical amb discapacitat, xerrada sobre la paraescalada, amb fotos i vídeos també. L'encarregat de fer la xerrada és Miqui Matutano, guia d'escalada i de muntanya, el dijous a 8:00 al local del SEM, i l'entrada és lliure. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Xuclà, del carrer Major número 100.

0: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
1: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Liderar no és només ser els primers, és saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
4: Garcia.
5: Què?
4: Diumenge fem programa.
5: Clar, com tots.
4: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
5: Ai, fullet. Pensa que tu també hi surts, eh?
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
5: Ai, fullet.
4: Ai, Garcia.
5: Mare de Déu, Senyor.
1: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: 11 del matí i 8 minuts. Seguim parlant del mercat municipal. Avui doncs és tema de conversa, però anem a fer-ho d'una manera distesa, perquè el darrer dissabte del mes de maig, home, hi va haver festa grossa al mercat per acomiadar el Joan i l'Anna Oller de les Palmerines, que es jubilen després de tota una vida dedicada al mercat. Hi va haver dedicatòries, regals, visites sorpreses i també una xaranga per amenitzar l'últim dissabte del mes de maig, que servia doncs per posar punt i final a molts anys de vida professional. I avui en volem parlar.
1: Bon dia i bona hora.
0: Amb l'Anna Oller, que la tenim aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei. Hola, Anna.
2: Hola.
0: Hola. Bon dia.
2: Bon dia.
0: No et veig gaire estressada per aquesta nova etapa, no?
2: Home, ja estressada gens, mare de Déu.
0: Al contrari, oi?
2: Home, clar, no tinc res que fer, com aquell qui
0: no
2: diu.
0: No tens res a fer.
2: Acostumada a aquell ritme que duia.
0: Sí.
2: I què ha passat aquí, ara?
0: I la gestió de les emocions les portes bé després de tanta intensitat d'aquestes últimes
2: costa,
0: setmanes?
2: Encara no assimilo el que va passar la setmana aquella.
0: No ho assimiles,
2: que... No, em costa una mica, perquè no sabia res.
0: Això de la xaranga no sabia res.
2: Res, és que no sabia res de res. I jo normalment allà al mercat, si hi ha algunes festes,
0: és
2: la que estava jo davant.
0: Sí.
2: O al darrere, no sé, és igual, però hi era. Però aquí no sabia res.
0: D'entrada tenies un llibre que et van regalar, em sembla, les teves companyes, si ho vas explicar, no? On podíem tots els clients d'aquests anys fer-te o escriure unes dedicatòries.
2: Sí.
0: Molt bé. Després el teu fill sí que va...
2: Va portar la xaranga.
0: Em consta que va portar una xaranga perquè m'ho va fer saber. No ho diguis a ningú, però portarem una xaranga. Dic, molt bé. I després molts clients, no?, que et van...
2: Molts, moltíssims.
0: Sí?
2: Va ser una bogeria.
0: I els companys del mercat, evidentment.
2: Els companys el divendres, perquè sabien que dissabte venia tota aquesta gent. Van venir els de country. Em van fer ballar country allà. Ai, mare de Déu. Un ball que encara no sabia jo i me'l van fer ballar. Bueno, vaig copiar, vaig fer el que vaig poder. És igual.
0: O sigui que a banda del gospel també fas country, eh?
2: Sí, ara començaré en sèrio també.
0: Molt bé.
2: Després va venir el com se diu? A veure, Cefa.
0: Cefa és la meva mare.
2: Cefa és la teva mare.
0: Cefo.
2: I el Cefo és el que està amb els... No és el teu pare. Bueno, el teu pare no és el Cefo. El Cefo
0: és un cap gros.
2: Un cap gros. No? Que és el cuiner. És cuiner o camarer?
0: Correcte. Doncs
2: pues va venir.
0: Molt bé.
2: Va venir. I, és clar, quina alegria, no?
0: Sí.
2: Veure el Cefo allà.
0: La regidora de comerç, m'has dit, i de mercats, que també et va venir a saludar.
2: També em va venir a dir adiós, gràcies per tot, i pues, no sé. Adiós.
0: Molt bé. Ha sigut un adeu, diguem, prolongat, perquè tu ja havies anunciat que feia molts dies, no?, que faries la jubilació.
2: Feia mesos ja que ho havia anunciat, i que havia traspassat jo ja feia 7 o 8 mesos.
0: Sí.
2: Passa que s'anaven adaptant els nois que ho han agafat.
0: Tenies ja un cartell també els últims dies, que ho... Gràcies per tot.
2: Sí, sí, sí.
0: Que ho especificaves... I aquell dissabte, quan surts del mercat, a punt final, eh?
2: Aplego, sí.
0: Plegues.
2: El dilluns vaig venir a signar els papers, però ja està. Ja la parada aquella ja no puc entrar.
0: Vaig
2: a veure, el dimarts jo vaig venir al mercat i em va donar...
0: Sensació estranya?
2: Sí, vaig entrar dintre i anava a posar mal el calaix per anar a buscar no sé què. Jo dic, si ja no és meu... costa una mica.
0: I quin balanç em faries de tots aquests anys, dècades?
2: Uf... És que de veritat, em poso a pensar enrere i dius, és que hi he estat 55 anys a dintre aquell mercat.
0: Atenció, perquè ara és el que et volia preguntar. 55 anys?
2: Sí. A darrere el taulell. Hi he estat 55 anys. I és que m'han passat volant,
0: Per tant, hi vas posar de...
2: Devia tenir 13 anys, 12 o 13 anys.
0: 12 o 13.
2: Sí,
0: perquè, aviam, l'origen és... ho va posar la teva mare, la parada?
2: Els meus pares,
0: els seus pares, eh?
2: Els meus pares, l'any 58...
0: 1958?
2: Van agafar una parada. Van venir aquí al Mercat de Molins.
0: Sí.
2: Ai, al Mercat no, a l'Ajuntament. I van dir, volem una parada.
0: Sí.
2: I el senyor Castellana, que llavors estava el Francesc Castellana, pare.
0: El Paco,
2: pare.
0: Sí.
2: Va dir, aneu allà i el que més us agradi. Jo al·lucino ara, perquè penso, mare meva, com ha canviat.
0: Ara que és tan complicada tota la burocràcia.
2: I van anar allà, van veure una parada de fruit i van dir, aquí, ja farem papers.
0: I així va començar
2: el
0: trajecte de les Palmerines.
2: Exacte. Es van posar al costat d'una pesca salada,
0: sí.
2: Que llavors, quan aquell senyor es va jubilar, ells ja van agafar la pesca salada. i d'aquí ja van agafar els llegums i llavors la trajectòria pues, ja ha anat venint sola.
0: Sempre amb l'objectiu, diguem, de menjars preparats?
2: No, això no, no hi va haver. L'any 58 això, ni pensar-ho.
0: És que també t'ho volia preguntar, l'evolució que hi ha hagut de consum.
2: Això era una cosa...
0: Això ni pensar-ho,
2: impensable.
0: Per tant, pesca salada inicial,
2: sí.
0: Llegums...
2: Els llegums sí, van venir després, o potser al cap de 7 o 8 anys,
0: sí.
2: Perquè llegums sí que era una cosa que era normal vendre'n, però el que és el menjar fet ja és quan jo més o menys hi era. Devia ser pues, l'any 71... 69-70, uh-huh. Quan van començar a introduir coses de menjar.
0: Bé.
2: I fins ara, doncs...
0: Que és més o menys quan tu t'hi devies incorporar, sí. No? Si dius als 13 anys, més o menys.
2: Sí, però no és perquè jo fos una no. Dir, vaig a fer menjar. Ja... No, eren els meus pares, la meva mare era l'emprenedora de veritat, eh? Amb sí. Això, amb aquest aspecte, sí. Ella sí.
0: Veníeu de La Palma i vau decidir posar les palmarines.
2: Les palmarines, no? Exacte. Sí.
0: Una marca que ha quallat.
2: Perquè ells van anar de viatge de noces,
0: sí.
2: A València. Hi havia unes cosines que eren peixateres al mercat i van veure les catalanes. I els meus pares van dir, pues si nosaltres anem al mercat hem de ser les palmarines, no? Mm-hmm. I d'aquí ve el nom.
0: Llavors, a banda de tu, després es van involucrar també els teus germans?
2: El meu germà, sí. Perquè és que abans, a veure, això d'estudiar...
0: Era diferent.
2: Era diferent. Eh? Et deien, has de posar-te aquí. Sí. Mon germà, la seva inquietud no era despatxar, evidentment. Però s'hi va trobar. La meva tampoc ho era, però m'hi vaig trobar i m'hi vaig trobar bé. I jo, pues, m'ho he passat molt bé. Ell no, potser no tant, però ho ha fet.
0: A partir d'aquí, deies 69-70, una mica més, doncs s'incorporaria una mica als menjars fets. I això... Logísticament, ho fèieu a La Palma, a casa vostra?
2: Bueno...
0: Diguem, l'obrador...
2: L'obrador, perquè sí. És que els meus pares vivien... O sigui, es van fer una casa molt gran
0: sí.
2: Quan estaven venent el llegum, perquè allà que encara hi havia menjar fet. Però es van fer una casa molt gran que a sota hi havia un obrador pues, important i molts magatzems i càmeres, perquè ells sempre havien patit una mica d'això, que si càmeres i magatzems... I el meu pare tenia una visió impressionant. I eren dels que només treballaven. Ells treballaven, i punto. I llavors, esclar, van fer allà pues, un obrador molt maco, i uns magatzems i un tot.
0: I botiga a La Palma no n'hi va haver mai, eh?
2: No n'hem tingut mai.
0: Mai.
2: Però, en canvi, això sí que ho teníem, i, esclar, a mesura que anàvem avançant amb el que és els menjars fets, sí. Doncs ja teníem l'obrador. L'obrador ja hi era. Un obrador de 150 metres quadrats, em sembla que té, això no es troba gaire. Mm. I només era per coure llegum. Jo no sé, sí. Que mon pare ja ho devia veure, que acabaríem fent menjar per tothom.
0: Sí.
2: Doncs així va passar, així va anar.
0: Per tant, això ha canviat molt, perquè és cara, bàsicament, el menjar fet...
2: Ah, sí, ara
0: està a l'hora del dia.
2: Es pot dir, mira, ara com que ja no treballo, sí, si em diuen que soc tant, xula, no endavant. Passa res. Vam ser innovadors.
0: Pioners.
2: Però totalment.
0: Sí.
2: Perquè tothom deien, estan locos. M'ho deia gent, o la Montse de Calbarba. La tu creus que la gent ha de comprar això? Com ella perquè tothom la coneix, no? Com ella, així de gent. Però tu creus que compraran escalivada? Però de què aneu? Però ens ho deien tot. Doncs pues mira, hasta arròs bullit es venen.
0: Arròs bullit.
2: O sigui que...
0: Sí.
2: I la gent, quan... O sigui, quan van a comprar, abans ensenyaven a anar a comprar patates, cebes, alls... No, ara van a comprar menjar fet ja. Ja no van a buscar les cebes i les patates.
0: Correcte. A partir d'aquí van evolucionant fins que tu vas assumir, diguem, el...
2: Sí, jo de seguida... Jo vaig assumir-ho molt aviat, eh?
0: Sí?
2: Perquè m'hi trobava molt bé.
0: Sí.
2: M'hi trobava bé, vull dir, no era una cosa que se'm fes pesada. A 22, 23 anys ja anava jo al davant, bastant. Mm-hmm.
0: Això vol dir dedicar-hi moltes hores, com deies abans?
2: Moltes. És que, a veure, jo he viscut per la feina. S'agradeu dir-ho, però realment hi he viscut molt.
0: Menys la treva de quan pots fer vacances, no?
2: Ah, bueno,
0: les
2: sí.
0: Les gaudeixes bé.
2: Però les vacances també, avui, era un tema tabú, eh?
0: Abans, sí.
2: Uau, ens acostava, fèiem 15 dies i el meu pare només anava dient, quan tornem ja no hi haurà ningú, ja no vindrà ningú a veure'ns. Jo pensava, no pot ser.
0: Es patia per...
2: No creia, tu. I, bueno, fins als... Que jo vaig tenir 60 anys, és fort, eh? No vaig fer el mes de vacances.
0: En sèrio?
2: Sí, tal com ho veus.
0: O sigui, es feien dues, tres setmanes...
2: I què? Tres setmanes, què volia dir? Els tres primers dies per netejar i deixar...
0: Sí.
2: I els quatre últims per tornar a començar. Vull dir que eren 15 dies.
0: Uh-huh.
2: no em queixo, vull dir, ha passat així i ja està, vull dir, però vull dir que realment nosaltres hem viscut pel negoci. Diu, no us ha anat molt bé, sí, ens ha anat molt bé, però és que hem deixat la pell, eh?
0: Hi hauran passat moltes dependentes també en el transcurs d'aquestes dècades, no?
2: Déu-m'hi-do. Si et digués que més de 15, segur.
0: Segur.
2: Segur, segur.
0: Segur.
2: Però ens han durat bastant, també. Les devem tractar una mica bé.
0: Ah, jo penso que sí. I de clients fidels, moltíssims, també, no?
2: Clients sí, molts. És que jo hasta li deia l'altre dia a una noia que no li dic, no dic el nom, perquè és que sempre em diu, sempre em dius jo, no.
0: No diem el nom.
2: He vist hasta 5 generacions de la mateixa família.
0: Sí?
2: I això és molt fort, eh?
0: Hòstia.
2: 5 generacions. És a dir, els avis que em venien a buscar l'oliva perquè la seva filla no li volia vendre. Ai, no volia que em mengés. I me'l venia a buscar. Dóna'm una oliva. La mare, o sigui, la filla d'aquest home. La filla d'aquesta dona. Ara ha tingut una filla i un nen petit. 5 generacions. Els he conegut a tots.
0: Mm-hmm.
2: Però com ella, com aquests, moltes més famílies. Jo dic, però si jo t'he conegut així, ja vens amb un fill.
0: Per tant, públic familiar, més aviat transversal.
2: Bueno, era una època que hi havia més públic familiar. Ara no és tant, perquè ara la gent ve a comprar molt al mercat el menjar del dia a dia. Jo crec que el mercat s'ha convertit en la botiga del barri de Molins de Rei, que això és el que tindríem que mirar de conservar. Perquè hi ha molta gent que no pot anar als súpers, ni pot anar, que no té cotxe, ni té res, vull dir, ha de venir allà, i a part que li va bé venir allà, perquè estàs per ella, parles amb ella, li fas una miqueta d'asta de companyia.
0: Mm.
2: Vull dir, comprar, és com un acte social,
0: sí.
2: Em deia una un dia, diu, és que les palmerines a vegades feu actes socials. Dic, sí que és veritat, perquè no ignorem a la gent.
0: Per tant, has hagut d'escoltar moltes vegades?
2: Sí, clar, això és molt bo.
0: Sí.
2: Molt bo pel que parla, nosaltres també, però...
0: Una mica de funció de psicologia social.
2: Però és que el mercat una mica és això. I aquí és on no es tindria que deixar perdre mai el mercat, perquè això és el que es convertirà al mercat. La gent no vindrà a fer la compra de la setmana, però sí que vindrà a fer la compra del dia a dia. Bueno, doncs ja està bé, perquè venen cada dia.
0: Correcte. I amb això dels horaris, per exemple, el de la queixa que, clar... El jovent no ve gaire perquè, clar, al matí només s'obren o poques tardes i, per tant, no té la possibilitat de venir quan,
2: jo,
0: plega.
2: Mira, jo ho sento molt, però amb el jovent i jo no ens avenim gaire.
0: No us aveniu gaire?
2: No, gaire, perquè estic parlant del jovent de 25 a 35.
0: Sí, sí.
2: De 25 a 35. És que què volen? Oh, estan a casa seva. Ai, ara em vindria de gust menjar això. Doncs anem a buscar-ho. Ha d'estar obert perquè venen ells a buscar-ho. A veure, ells depèn de les feines que tenen. Això no s'ho poden permetre. Per tant, també ha d'haver-hi una miqueta de respecte pels horaris que tenim la gent. I com que, esclar, tothom obre 15 hores o 14 hores cada dia, doncs, esclar, el mercat també tindria que obrir. Però llavors, com pots aguantar tu una persona que ve allà, que vols que l'escolti... I si no hi ets tu, ja no es queda perquè vols que siguis tu. Tu no pots estar 14 hores allà. Per tant, ha d'haver-hi una mica d'ordre amb l'horari. No els hi agrada, és igual que no vinguin. Quan obríem totes les tardes, tampoc venien. Facin el que vulguin.
0: I la teva rutina, per exemple, t'hi posaves molt d'hora al matí?
2: Clar, jo a les 5 i mitja ja estava, en dansa.
0: 5:30?
2: Ah, 5, 6 ja estàvem en dansa.
0: A l'Obrador, vol dir? A l'Obrador teníeu molta gent treballant-hi?
2: No, eren 3, 4.
0: 3, 4.
2: Però nosaltres ja, esclar, tens que preparar-ho tot, tens que anar a la botiga, i que són moltes hores... Que les iguales he fet encantades de la vida, eh? Però que no em diguin que no hi ha prou horari. No, no hi ha ganes d'anar al mercat. Però si no hi ha ganes, ja està. Això és el que jo penso, eh?
0: Correcte.
2: Cuidao.
0: Per tant, de dia lliure només et quedava dissabte tarda i diumenge, no?
2: Dissabte tarda...
0: A veure, dilluns.
2: No. Dilluns a les 6 del matí ja estàvem treballant.
0: Clar,
2: perquè...
0: Una cosa és que estigui tancada la parada i l'altra que ja segueixi funcionant.
2: Hem estat sempre treballant. Jo per això ara no me'n faig la idea. Vaig a dormir i penso, demà ves què has de fer. No, demà no has de fer res.
0: Sí.
2: Ja està. Se t'ha acabat la vida laboral. No me'n sé venir gaire, de veritat. Però bueno.
0: I de la vida que comportava, t'agradava més el mercat d'abans, abans de la reforma?
2: És que jo n'he viscut molts mercats.
0: N'has viscut molts mercats. Tu has viscut molts mercats.
2: I
0: el provisional...
2: Mi...
0: Aquí...
2: tots. És que el d'abans d'allà... El que vam anar baix al pàrquing perquè ens estaven fent a dalt el nou...
0: Sí.
2: N'he viscut 5 de mercats. El que trobo a faltar és l'entorn de companys que hi tenia. Això ho trobo a faltar moltíssim. Perquè, és clar, hi havia... Tots estàvem allà, no? Junts, ara ens estem molt separats i no hi ha companys. És diferent.
0: Des de la reforma del 2007.
2: Sí, quan sorties a escombrar fora, perquè tenies que escombrar fora. Ramon, que escolta, què, com ha anat avui? Estaves allà una hora xerrant. Que... Vull dir, era diferent el tracte. Ara, la gent que ve molt a comprar, és clar, és el que t'omple, diguéssim, no els companys que estan al costat. El que t'omple és la gent que ve, que per sort jo sempre n'he tingut. Mm-hmm. I llavors, doncs, bueno, és diferent. És diferent el mercat d'abans del d'ara.
0: Tu també en diverses ocasions t'has implicat a la Junta de Venedor, de l'Associació de Venedors.
2: Bueno, jo crec que he estat més de 25 anys.
0: Més de 25 anys.
2: En diferents èpoques. Sí, però molt bé, eh? Vull dir, mira, vaig deixar els papers la setmana passada, no l'altra.
0: Sí, perquè encara
2: estava.
0: Encara ho eres. Però... Sí, creus que ha sigut fructífera aquesta col·laboració?
2: Sí, moltíssim. Jo he estat molt bé. És que a mi no m'agrada estar a la segona plana. A mi m'agrada estar a primera línia.
0: Sí.
2: Estar allà mirant a veure què passa, no.
0: I sempre que hi ha hagut, diguem, alguna iniciativa, diguem, d'oci lúdica, ja has estat a davant.
2: A mi m'ha agradat, és que no calia que m'ho diguessin, m'hi posava.
0: Digue-li carnaval, no?
2: El que sigui, el que sigui. Tant pel bo com pel dolent, eh?
0: Sí.
2: Si tenim que anar contra també els que estan allà, també hi anem. Bueno, ara ja no hi puc anar.
0: Ara ja no, però seguim tenint problemes de la climatització, pel que explicava avui aquesta carta, no?
2: I sí, sí. Jo només demano al mercat...
0: Aviam, què demanes?
2: Una cosa, amb els concessionaris... Que no facin dos fronts. No aneu en paral·lel, aneu tots a la una, que és molt important. El concessionari allà dintre, encara que no s'ho pensi, té una força brutal. Molt. Ara, sempre, amb educació, parlant... No, perquè si et poses a cridar... Jo també era de les que cridava molt, fa 25 o 30 anys. Cridava com una loca i no vaig veure que no arribaves enlloc. Però... Si vas amb bones paraules, vinga, i cada dia hi som, s'aconsegueix molt. I jo crec, segur que estic parlant de més, però bueno, és igual, total, ara ja.
0: No em faran,
2: no em deixaran entrar.
0: No et diran res, digues.
2: Pensa que l'Ajuntament d'ara ens escolta. Ara ens estan escoltant. Què faran? No ho sé, però ens han escoltat. I... també estan molt interessats en que funcioni.
0: Vol dir que hi ha hagut alguns ajuntaments que no ha sigut així?
2: Hi ha hagut gent que no ens ha escoltat. Feien veure que ens escoltaven, però passaven de nosaltres. Ara, actualment, ens escolten. Els de dalt, eh? I volen que les coses funcionin. Però és que volen que funcionin perquè és que el mercat municipal és un referent per tot el poble. És que no poden tancar tot aquest entorn.
0: Tot i així hi ha queixes de que les traves administratives són importants.
2: Les traves són terribles, però és que són terribles a tot arreu. Això tenen que posar-hi no sé, ho han d'arreglar, però és que no és solament el mercat, és que és a tot arreu. Fes qualsevol cosa. I vinga, va, i aquest permís, i això, i allò, i més enllà. Bueno, però aquí al mercat municipal, si tots van a la una, van junts, i molta educació i se'n van a dalt de tot i no paren, aconseguiran tenir un aire condicionat nou. Ho tinc claríssim, eh? Ho tinc claríssim. Però s'ha d'anar una. S'ha d'anar una.
0: Què fem, també, un altre tema que preocupa molta gent amb tantes parades buides que hi ha actualment?
2: Bueno, hi ha parades buides, però se n'han omplert 4, això no ho diuen.
0: Diguem-ho, doncs.
2: La de davant nostra, que estava a l'Amparo, sí, que va marxar, perquè va marxar ella, bueno,
0: bé, igual, va marxar.
2: Però ara l'ha agafat un noi, l'ha agafat tota sencera. Allà s'hi posarà la polleria a l'oli.
0: El Jordi, no?
2: El Jordi.
0: Sí.
2: I l'ha agafat tota. Són 5 parades que s'obriran més.
0: 5 mòduls.
2: 5 mòduls. Cinc mòduls.
0: Tu quants en tenies, 4?
2: Jo 6.
0: Caram.
2: I aquests 6 nostres tampoc s'han tancat.
0: No.
2: Que és el que jo volia. Vull dir, això, nosaltres estàvem lluitant per això. pues al mercat ara sí que faltaria una mica més de gent que entrés, que no entenc per què no venen a vendre, és que no ho entenc, perquè pensa que aquest local, el Centre Molins, amb les prestacions que tenim, són boníssimes, i que la gent no s'animi a venir a posar un negoci, no m'explico.
0: Clar, per això deien que alguns sí que volien fer, però han desistit per tanta burocràcia que fa alentir molt el procés.
2: Clar, no és el mateix quan van els meus pares i van anar allà a dir, obre, ara no. Però...
0: potser també, no sé, hi ha pros i contres. Potser millor perquè està més...
2: Però, per exemple, el dels Encenalls, l'Obert, sí, tampoc ha tingut tants problemes.
0: En Miquel dels Encenalls, sí.
2: L'Obert té un altre? És que cada persona és una situació diferent i, esclar, a vegades em volen fer veure coses que després al darrere és diferent.
0: Tu has fet un traspàs i... bona entesa. La gent veurà encara les teves dependentes, no? Mm. Oi que sí?
2: Sí.
0: Que és una mica l'enllaç amb aquesta nova etapa, eh?
2: Sí.
0: I de moment encara es dirà a les Palmerines.
2: De moment sí.
0: De moment sí. De moment sí. Per tant, amb tot aquest context, quin futur li augures al mercat municipal amb tota la teva experiència? Ets optimista?
2: Molt, mare meva.
0: Sí?
2: Jo sóc molt optimista, i tant. I crec que el mercat...
0: No, ja, crec pots
2: parlar. Que... jo em que em deien, calla.
0: No, per favor, no t'ho direm mai, això. Digues, què us comenta?
2: El mercat té futur, però té un futur diferent al que tenia abans, és el que t'he dit. La gent vindrà allà a buscar el del dia a dia, però que ja està bé.
0: Els hàbits de compra han canviat.
2: Els hàbits de camp canvien molt. I tu fas una compra així a lo bèstia al mercat. Impossible. Ni tu ni l'altre ni l'altre. És que no. Ara, quan tu necessites menjar alguna cosa, un tallet de peix, un tallet de carn, no sé on te vas. Te'n vas al mercat i dius, mira, perquè avui em ve de gust menjar una mica de lluç. I vas allà i compres.
0: Llavors, és així.
2: Doncs hem de lluitar per això. Horari. Sí, l'horari ja tenim, els dijous de matí, tarda, divendres tot el dia, dissabte del matí. Si la gent vol venir a comprar, hi ha horari. Ara, que no es pensin que estarem a les 10 de la nit allà o a les 9 de la nit esperant que vinguin a comprar, perquè, esclar, la nostra vida també és important, no? I no podem estar a les 15 hores del dia treballant.
0: No.
2: I no és el mateix estar dependent amb una gran àrea que està tenint un negoci allà que tu vas a buscar-te el General Born, l'has de col·locar, l'has de treure i has d'escoltar la gent. Qui li agradi venir? Pues que vingui, que estarà ben atès. Hi ha molta gent que li agrada venir al mercat, sap que troba qualitat, que diran, oh, és que és molt car. Ui, un moment,
0: Parlem-ne, eh?
2: Sí, perquè a mi em fa molta gràcia quan diuen, és que aquest mercat és caríssim. I jo els dic, vale, i digue'm, a veure, on t'està car? No, dius que jo no vinc a comprar. A veure, perdona, no vens a comprar aquest mercat i és caríssim. Anem a veure què passa aquí, no? Bueno, potser sí, que hi ha coses que són molt cares, però jo m'agrada voltar per molts mercats de Barcelona i veig que preu-qualitat, ells estan igual de cars que nosaltres. Ara, si tu vols un pollastre d'aquest que en 15 dies l'inflen, doncs serà barat, ja saps on te l'has d'anar a trobar. Però si vols un que encara corre pel corral, val tres vegades més. Això depèn de la gent. Això és el mateix que a les marques. Hi ha qui vols encans i hi ha qui compra un Lacoste o el que sigui. Jo no compraria mai un Lacoste, perquè a mi m'agrada anar de dintre ben vestida, de dintre. El meu cos amb la gasolina bona. El de més és igual. Però hi ha gent que és al revés. Llavors, esclar, és car.
0: Bé, Anna, per tant, ara el temps lliure que el country, gospel...
2: El country, gospel...
0: I alguna cosa més que has pensat?
2: Sí, alguna cosa, viatjar sobretot.
0: Viatjar, eh? Tens ganes de viatjar més?
2: Sí.
0: Home, has fet bons viatges.
2: Doncs pues ara en farem, ara si en podem més.
0: Sí, eh? Objectiu.
2: I bé, coses, i molt, vull fer cursos de jardineria i bé, coses que sempre m'han agradat molt.
0: De moment ara resituant-te.
2: Sí, ja costa una mica, també.
0: Sí. Clar, perquè passar del 100 al 0, no?
2: Sí.
0: A tope.
2: Costa. Ara miro d'estar molt activa, eh? I m'aixeco, faig la meva mitja hora de tai chi. Vinga, va, som-hi. I després vaig a ioga, també, aquí amb la nina. I,
0: molt bé.
2: Em moc.
0: Bé.
2: És que dono-s un guard, eh? El que he portat jo ara, si em quedo mirant la tele, malament,
0: clar,
2: eh?
0: No és possible.
2: No.
0: Molt bé, Anna Uller, doncs escolta, gràcies per acompanyar-nos, per venir-nos a explicar...
2: Vale.
0: Tota l'experiència de les Palmerines, eh? Jubilació de l'Anna i el seu germà Joan, des de fa un parell o tres de setmanes.
2: Sí, dues setmanes.
0: Dues setmanes.
2: Una setmana i mitja, setmana sí. i mitja.
0: Molt recent, això.
2: Jo encara no m'ho crec, eh?
0: Creu
2: quan
0: tu.
2: Quan em vaig a venir, quan sento que toquen per allà, on estava el sí. Castell David, el sí. David, per allà, jo pensava que venien a promocionar el Shopping Night.
0: Sí, que era aquell dia.
2: Era aquell dia, que sí. nosaltres també hi vam estar.
0: Sí.
2: I em veig que ja hi ha una pancarta que posa les palmarines
0: sí.
2: i dic, mare de Déu,
0: la
2: que
0: hem liat.
2: La que va liar aquests ara... Em vaig quedar al·lucinant.
0: Sí.
2: Ara no m'ho crec ara.
0: A gaudir, doncs, d'aquesta nova etapa, Anna.
2: Molt bé.
0: Fins aviat.
2: Vale.
0: Que vagi molt bé.
2: Apa, adéu-siau.
0: Adéu-siau. Passen 3 minuts de 2:15.

0: gaudint d'aquesta magnífica sintonia que ens condueix al Típics i Tòpics, aquest espai per parlar del món de la filosofia que compartim un cop al mes amb el nostre doctor en filosofia, l'Oriol Ferrés, que el tenim avui telemàticament. Mira, nova experiència. Què tal, Oriol? Bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia, Oriol. Com estàs?
0: Molt bé, i tu?
1: Estupendament. Efectivament, teletreballant.
0: Per tant, molt bé.
1: Sí, sí. Per tant, amb vosaltres, teletreballant amb vosaltres.
0: Sí.
1: Diguéssim, fent aquesta feineta de la, dels Típics i Tòpics, aquest cop a distància no m'he pogut traslladar a l'estudi.
0: No pateixis, perquè parlarem igual. En aquest cas, avui proposaves, o vaja, proposem parlar d'Heràclit. Per tant, ens n'anem a la Grècia dels segles 6 i 5 abans de Crist, no?
1: Efectivament, fa molt de temps d'això, més de 2.500 anys, la Grècia antiga, els filòsofs de la naturalesa, els filòsofs presocràtics. A mi em fa molta gràcia Heràclit, Heràclit d'Efes, aquesta seria la ciutat, perquè és el filòsof del foc. Mm-hmm. És a dir, tu has de pensar, Oriol, que aquests primers filòsofs que hi va haver a la història, és a dir, acabem el curs parlant dels primers filòsofs,
0: sí,
1: doncs aquests filòsofs de la naturalesa van començar a fer-se preguntes sobre de què anava tot plegat. És a dir, en lloc de repetir el que podien trobar en els mites i en les mitologies, es van dedicar a investigar la mateixa naturalesa, observar-la amb els ulls, amb els seus sentits, també amb les orelles, escoltant-la. I el cas d'Heràclit és especialment interessant perquè aquests filòsofs estaven buscant quin era el principi rector, l'arche, l'origen de tot. I així com Tales va dir que era l'aigua i Empèdocles deia que hi havia quatre elements, Heràclit ens diu que l'arche de tot, el principi de totes les coses, és el foc. I em va molt bé parlar-ne, Oriol, mm-hmm, perquè ens estem acostant. Avui és dia 9 de juny,
0: sí,
1: però aviat, aviat estarem ja a la festa de Sant Joan, que també és una festa del foc en els Països Catalans. Per tant, avui el filòsof del foc, que és Heràclit.
0: Molt bé, que he llegit que era conegut com l'obscur, perquè es veu que era una mica arrogant i una mica misantrop, no?
1: Sí, Heràclit l'Obscur, a vegades també se l'ha conegut com el filòsof ploraner, no?
0: Sí.
1: El que plora. Aquesta idea del filòsof que és com melancòlic. Però fixa't en una cosa, l'Obscur, perquè té de

0: Per tant, ja ho has apuntat, Oriol, diguem que em sembla que va escriure una única obra, però clar, només han arribat fins als nostres dies fragments del seu pensament, no?, i d'aquesta obra, eh?
1: Sí, fragments del seu pensament que són molt interessants i potser a l'audiència li sonarà
0: sí.
1: algun. Per exemple, allò que diuen Pantarrei, et sona això?
0: Sí.
1: Què vol dir? Va, et faig examen, aquí és l'últim dia.
0: No, il·lustra'm tu, sisplau.
1: Tot flueix, tot passa, tot
0: flueix.
1: Tot canvia.
0: Sí.
1: Exacte, això a vegades es diu, no? Per Heràclit les coses no estan mai quietes, sinó que tot està permanentment fluint, canviant, com el foc, que quan tu l'observes les flames sempre estan canviant, sempre és el mateix foc, però sempre és diferent. I, per tant, podríem dir que tot canvia menys el canvi, eh? Tot sempre està en permanent canvi. I aquella frase del riu, et sona una
0: sí.
1: frase també que té Heràclit sobre el riu? A veure, me la pots dir així, agafes ja la recuperació?
0: Que cap home mai trepitja el mateix riu dues vegades.
1: Canvia el riu i canvia també l'home. L'home,
0: sí.
1: la dona, qui sigui, eh?
0: Sí.
1: És a dir, l'ésser humà també està permanentment canviant, igual que el seu entorn i el seu medi. És com si tot plegat fos una immensa foguera i tot es mou, diguéssim, en aquest joc de flames. És com una mena de metàfora
0: sí.
1: molt típica dels filòsofs, però és per dir-ho que en origen totes les coses podríem dir que són foc. Ara mateix nosaltres ho diem semblant, perquè també parlem de l'energia, eh? La física contemporània parla tranquil·lament d'energia. Potser aquesta idea de foc d'Heràclit l'hem d'entendre en termes d'energia.
0: Sí. Per tant, jo he trepitjat el riu Llobregat, Oriol, jo què sé, avui mateix i vaig al cap d'un any, per molt que jo sigui Oriol i el riu Llobregat, els dos no serem el mateix, eh?
1: Exactament, exactament. Ja no sereu el mateix, perquè el riu va baixant
0: sí.
1: i va canviant l'aigua, i al mateix temps tu no ets exactament sempre el mateix estàtic, sinó
0: clar.
1: Que vas tenint pensaments que et van canviant a tu mateix i va passant el temps, i per tant, encara que continua sent l'Oriol Romeu,
0: sí.
1: no ets exactament el mateix Oriol Romeu que quan hem començat aquesta conversa que estem tenint ara mateix tu i jo.
0: Clar.
1: I mira, un text també, no? Un fragment, en aquest cas el número 90, ens diu que totes les coses es canvien per foc, i el foc per totes les coses, com les mercaderies per l'or i l'or per les mercaderies. Eh? És aquest to oracular, aforístic que té Heràclit. Eh?
0: Mm-hmm.
1: I aquí està parlant també del foc i del canvi.
0: Correcte. Per tant, tot varia i, per tant, res és estable. Eh?
1: Efectivament, així com Parmènides, l'altre gran enemic d'Heràclit, deia que,
0: sí.
1: escolta, del no res no en pot sortir res, per tant, les coses són i sempre són, i per tant l'ésser és i és estàtic, Heràclit diu el contrari, que tot està en canvi permanent.
0: Ell va ser un filòsof molt influent, no?, en la filosofia occidental, per la filosofia occidental antiga i moderna, Oriol?
1: Mira, hi ha una cosa que a mi em sembla importantíssima d'Heràclit,
0: sí?
1: i és que és l'inventor d'una categoria que tindrà un èxit espectacular al llarg de tota la història de la filosofia, que és la dialèctica. Potser ara els nostres oients no saben què vol dir exactament això de dialèctica i per on van els trets, però la idea és que per Heràclit el conflicte, les oposicions, les contradiccions són a l'origen de totes les coses. Per exemple, el fragment 8 diu: el que s'oposa s'uneix, de les coses diferents neix la més bella harmonia. Per tant, la idea de que tot avança per contradicció, aquesta idea de dialèctica, que la trobem originàriament en Heràclit, tindrà la seva continuació en Plató, tindrà després, al cap de molts segles, la seva continuació en Hegel i fins i tot en Marx. És a dir, Heràclit diu que la guerra, el conflicte, és el pare de totes les coses i que els uns els ha fet lliures i els altres els ha fet esclaus. I aquí, quan estàs llegint aquesta frase d'Heràclit, sembla que estiguis llegint ben bé Marx avant la letra.
0: Molt bé. Escolta, i per tant, doncs, si ha quedat poca cosa, en català serà difícil llegir alguna cosa d'Heràclit o ens recomanaries algun text en concret?
1: No, podem llegir quan s'agrupen els fragments i els testimonis dels filòsofs presocràtics,
0: sí.
1: en podem llegir d'aquestes sentències d'Heràclit. Ho podem trobar a la xarxa com a fragments d'Heràclit i també ho podem trobar a l'editorial Ela Geminada.
0: Molt, fa fantàstic. Amb aquest filòsof presocràtic, per tant, abans de Sòcrates, entenem, eh, Oriol?
1: Sí, exacte, això, mira, és una molt bona pregunta, Oriol, perquè

0: hem donat per fet que tot això de presocràtic s'entenia, però efectivament és com si hi hagués un gran tall en la història de la filosofia antiga, que hi ha els filòsofs que són anteriors a Sòcrates, que són tots aquests presocràtics, no? Heràclit, Parmènides, Tales, Empèdocles, Anaximandre, bé, tota una sèrie de filòsofs, i després hi ha els filòsofs que venen després de Sòcrates, no? Plató, Aristòtil, Epicur. Per tant, d'alguna manera, aquesta mena de tàbac d'Atenes, aquest home que feia preguntes incansablement a Atenes, que és Sòcrates, marca en el fris cronològic la gran frontera, el gran començament i final entre el que seria la filosofia de la naturalesa antiga i després una sèrie de preocupacions que ja van formant les escoles socràtiques filosòfiques que coneixem, sobretot amb els grans noms de Plató i Aristòtil.
1: I si tornem a l'inici de la conversa, Oriol, efectivament arribarà aviat Sant Joan amb la filosofia que ve implícita al foc, també amb el solstici d'estiu, no? Quina simbologia hi posaries, doncs, amb tots aquests elements que reuneix una festivitat com Sant Joan?
0: Doncs mira, per Sant Joan es faran moltes fogueres i les fogueres de Sant Joan també parlen de transformació i de canvi, perquè cremem allò que deixem enrere i celebrem l'arribada d'un nou cicle. Per tant, sense saber-ho, és com si cada any estiguéssim recordant-nos d'aquest filòsof obscur, trist, melancòlic, que era Heràclit, amb les seves sentències sàvies i oraculars. I ho fem ballant al voltant d'una foguera i celebrant el solstici d'estiu o la nit de Sant Joan.
1: I mira, ens serveix, avui que deies que tancàvem el curs, ho fem doncs aquest mes de juny, vam començar el setembre parlant, recordes, de el simbolisme de la festa, no?, a l'entorn de la festa major, i el tanquem amb Sant Joan, és com un cercle que es tanca, eh?
0: Jo trobo que és fantàstic, perquè si t'hi fixes, Oriol, la festivitat i la festa és el que ha obert i tancat, ha sigut alfa i omega d'aquest curs de filosofia que hem celebrat en els anys 2025 i 2026 a Ràdio Molins de Rei.
1: Efectivament, amb una magnífica sintonia, amb un magnífic títol, Típics i tòpics, i amb un magnífic ponent, col·laborador, com és l'Oriol Ferrés, doctor en filosofia.
0: Moltíssimes gràcies. Magníficament acompanyat per un grandíssim ésser de la ràdio com és l'Oriol Romeu.
1: Molt bé. Un plaer, Oriol, la col·laboració d'aquest curs, eh? I gràcies per la confiança i per la teva fidelitat.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon estiu.
1: Una abraçada ben forta. Gràcies. Bon estiu.
0: Adéu.
1: Adéu-siau. Doncs tres quarts de 12, avui Heràclit, per tancar el curs de filosofia. Tenim més... Nosaltres no tanquem, vull dir que arribarem fins a ben entrar el juliol, però amb l'Oriol sí que ens acomiadem doncs, avui amb aquest espai mensual que hem fet des del mes de setembre. Típics i tòpics. Un minut per sobre, tres quarts de 12, justament el Sergio Dalma, Josep Capdevila, des de Sabadell, ens canta La nit de Sant Joan, i ara l'anirem posant també quan arribi o ens apropem més a la festivitat, però ens ha vingut de gust lligant-ho amb el que hem parlat amb l'Oriol. Vinga. Respira.

0: Gastronomia Molins, per tancar el programa d'avui dimarts, recuperant aquest espai amb el company Jordi Beumala, que el tenim ja a punt. Què tal, Jordi? Bon dia i bona hora.
1: Que maco, com estàs?
0: Bé, i tu?
1: Estupendament.
0: Sí?
1: Aquí esperant que truquéssiu o no, i al final heu aparegut.
0: Sí, home, sí. Sempre apareixem.
1: Sí. Bueno, sou com els cargols, que la que plou una mica, surten.
0: Sí. Com tu, em sembla que també has anat sortint aquests dies, no?
1: Bueno, sí. La gent surt de casa cada dia habitualment per anar a fer recados.
0: I també per gaudir de la gastronomia.
1: On t'has vist? Sí, he anat a llocs,
0: Has anat a llocs. Has baixat cap al Delta de l'Ebre?
1: Vaig baixar cap al Delta de l'Ebre fa temps i en vam parlar. El que passa és que...
0: Val, temps.
1: Em recordes que vam parlar de...
0: Ets un bon gestor de les xarxes i, per tant, no sempre van lligades.
1: No, m'agrada confondre la gent.
0: Val.
1: Sembla que sigui una efemèride que hagin de seguir dia a dia, minut a minut, i a mi no. Però vaig estar a un lloc molt xulo, a
0: sí?
1: Llagostera, que vam estar menjant a casa d'uns amics que
0: sí?
1: Tenen un restaurant molt xulo d'aquests de quilòmetre zero, de la
0: sí?
1: Xarxa de Slow Food Catalunya, etcètera.
0: Sí.
1: I és Cala Maria, que fan una cuina estupenda. Són d'aquests que tenen les seves pròpies gallines i pollastres, que tenen el seu hort amb els seus tomàquets, i que tot el que menges és excepcional, acabat de collir, matar, coure i rebre de productes de per allà.
0: Sí.
1: I vam fer un menú degustació molt xulo, que potser d'aquí uns mesos te'l trobaràs en algun lloc.
0: Ah, sí?
1: Bueno, el trobaràs publicat, em refereixo.
0: Ah, d'acord. Quan tu decideixis gestionar, diguem, la publicació.
1: Bueno, quan em vagui. Sí. Tinc moltes coses pendents, perquè sí, hi ha moltes coses que val molt la pena ensenyar i s'ha de buscar el moment oportú.
0: Per tant, ens recomanes, si estem per Llagostera, doncs gaudir de...
1: I feu de vacances d'aquest estiu per allà dalt,
0: sí,
1: la Selva, Gironès, Empordà,
0: sí,
1: Cala Maria, Llagostera.
0: Escolta, que també he rebut la informació dels amics de la Tapa Reina i de tota l'organització de Vivim el Tour. Atenció, Tapa Tour a Molins de Rei del 19 de juny al 5 de juliol, eh?
1: Què et sembla?
0: Home, em sembla una magnífica iniciativa. Tinc aquí el desplegable. Sí. Espera, que l'estic buscant. Ja ens ho explicaran en el seu moment, però és una campanya gastronòmica Tapa Tour Molins de Rei. Hi has tingut alguna cosa a veure, tu, o què?
1: No.
0: No, eh?
1: No especialment. He estat al cas.
0: N'ets coneixedor.
1: Sóc coneixedor i ho he seguit, però no m'hi he implicat, perquè encara ara no he acabat amb totes les fires que tenim previstes i tenim moltíssima feina, i això s'ha de mesurar.
0: Bé.
1: Perquè en el fons tot és més del mateix, i aleshores arriba un punt que
0: per
1: l'orem, ja no saps de què parles i amb qui parles.
0: 26 establiments hi participaran, això sí. Tinc aquí el mapa.
1: Sí, vindria a ser un molins fer de gust, però sí, amb el motiu de l'etapa.
0: Molt bé, efectivament. Sí.
1: Sí.
0: Que et recomano l'exposició també, si et ve de gust, de veure del Tour de França, amb aquests quadres, amb aquesta tècnica del collage que tens a Can Ametller.
1: Mm-hmm.
0: Fins al 5 de juliol.
1: Sí. Sí.
0: Molt interessant.
1: Exacte, molt interessant.
0: Bé, el Tapa Tour 2026, del 19 de juny.
1: A més a més, en principi és un esdeveniment únic i finit, no?
0: Sí.
1: Perquè no hi haurà més tours, com a mínim els francesos.
0: Correcte, s'acaba el 5 de juliol, que és el dia que passa per la nostra vida.
1: Els altres anys fan el Tapa Volta, que és la Volta a Catalunya, però com a tal el Tapa Tour ja diria que és aquest any i prou.
0: Sí. Per tant, encara liat amb fires, aquest cap de setmana en teniu alguna o què, Jordi?
1: No, n'hem fet una aquest passat i en fem una el següent, el 21.
0: Sí.
1: El 21, que és una fira molt xula, entorn a la silvopastura, que és això de pasturar amb els ramats i netejar el sotabosc per prevenir incendis.
0: Sí.
1: I això ho fem el 21 de juny al Maresme, a Canyamàs.
0: Molt bé.
1: A Dos Rius.
0: Molt
1: sí, és una fira molt xula, amb una granja, amb un entorn rural, molt xula.
0: A les portes de Sant Joan, per entendre'ns, eh?
1: Bueno, clar, en el moment més crític de risc d'incendis,
0: sí,
1: és un moment molt oportú per fer aquest tipus de divulgació i sensibilització entorn a la feina que poden fer les bestioles, ja siguin vaques, rucs, ovelles o cabres, pasturant, i que es mengen al sotabosc i que netegen i ajuden a tenir en bones condicions l'entorn, la massa forestal, per evitar d'aquesta manera tenir el risc d'incendis molt, molt elevat.
0: Molt bé, això serà el 20 i 21 de juny, eh?
1: 21, només el 21.
0: Ah, el 21, és d'una jornada.
1: Diumenge. Només. Diumenge 21 de juny al Maresme. Que esteu tots convidats.
0: Molt bé.
1: Un dia molt xulo.
0: Fantàstic. Per cert, just la setmana que hem conegut, bé, la setmana passada hem conegut als mitjans aquest estudi d'impacte econòmic de la Fira del Candelera, que evidentment coneixes de primera mà, i déu-n'hi-do, no?, l'impacte i sobretot...
1: Les dades, déu-n'hi-do les dades, com per
0: les dades,
1: ningunejar la fira o ningunejar les coses que s'hi fan
0: sí.
1: i per què es fan. És important tenir dades, tenir perspectiva, perquè... perquè hi ha molta gent i moure molta gent també vol dir doncs augmentar la riquesa local.
0: Correcte, sí, sí, perquè ja es va explicar que se suma no només a la informació dels paradistes, no? Sinó també del comerç local i la restauració local.
1: Exactament, sí, sí, sí, allà tothom, tot suma, tot fa bullir l'olla. Sí, sí.
0: Molt bé, ara que arriba Sant Joan, per cert, no és l'època que presentes les teves bodegues el teu producte, no?
1: No,
0: o no és quan ho comences a
1: ho
0: fer.
1: Preparo.
0: Això.
1: Clar, quan es prepara.
0: Sí, he de situar jo.
1: Perquè és quan les anous estan verdes i de fet no hem de trigar a fer-ho tot.
0: Sí.
1: Tot,
0: exacte.
1: Sí, sí, clar.
0: Les bodegues mal a pell, eh?
1: Les bodegues mal a pell, exactament. Això ens hi posarem d'aquí uns dies. Deixem acabar i respirar una miqueta, perquè ja et dic que hi ha moltes coses en marxa, a més és una època de molts finals de cursos i molts comiats i sí. moltes històries, i hem de veure ben bé què fem i com ho fem i on ho fem.
0: Correcte.
1: Però ara això ens hi posarem en breu i així ja pel Nadal ja tindrem la producció acabada.
0: O era potser la ratafia, és que ara estic confós, no sé
1: sí, què... Sí, la ratafia es fa ara, igual que
0: sí?
1: el de nou.
0: Sí. Val,
1: tot el que es fa amb nous verdes, sí. les nous estan verdes ara,
0: sí.
1: val, cauen
0: sí.
1: Els vols de setembre o setembre, es deixen assecar i llavors ja tens la nou seca com a fruit sec, d'acord? Però les nous tot just estan acabant de fer-se ara i és quan es cullen per fer aquests licors.
0: Molt bé, molt bé.
1: No, eh?
0: Perfecte, doncs escolta, ho anirem tancant. Efectivament, quin mes de juny més intens d'activitats a finals de curs? No sé si tocarà alguna festa o cuinar per alguna festa.
1: No,
0: no,
1: no,
0: eh?
1: No, no, jo fa... Bueno, és una qüestió vital de
0: sí.
1: cicle habitual, no? Jo
0: sí,
1: tinc
0: sí.
1: la canalla gran i
0: sí.
1: ja està, ja no vaig a pràcticament res, a no ser que siguin partits de final de temporada i coses d'aquestes que s'hi juguen coses, doncs aleshores sí, evidentment. Però comiats i tancaments i cloendes no, ja no ens en toquen a nosaltres. Mira, va com va.
0: Va com va, efectivament. Molt bé, doncs escolta, Jordi, un plaer que hagis esperat la nostra trucada, l'hagis atès i haguem pogut compartir aquesta estona de ràdio amb tu, eh?
1: Que bé, doncs mira, va, una mica de musiqueta ja, enfilant l'estiu, no? Perquè
0: sí.
1: hi deuen quedar poques seccions. Però no
0: ja en parlarem, però no, t'he de dir que el juliol hi serem tranquil·lament, eh?
1: Ah, amigo,
0: sí.
1: Ara ja m'ambo.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I que també em perdo, ja.
0: Encara hi ha...
1: No, no, res, tu, fins aviat.
0: Molt bé, una abraçada ben forta i bona setmana.
1: Una altra, igualment, a reveure.
0: Que vagi bé, a reveure. Adéu-siau. Doncs tanquem aquí el bon dia i bona hora, agraint a totes les persones que l'han fet possible, la vostra confiança, de tots els oients que ens doneu suport. I ara us deixo amb la Sílvia i l'informatiu Molins de Rei al dia. Després tenim el programa PICAMA de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins, a 12:45 i a 13:00 la remissió de l'aventura de cuinar. Notícies en xarxa, la migdiada i a partir d'aquí la resta de programació pròpia d'aquesta casa fins a 13:00 de la matinada. Que gaudiu d'aquest dimarts i nosaltres ens hi tornem a posar demà a 8:00 del matí. Fins aleshores, que vagi molt bé.

0: Són les 12.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
2: Fa molta calor en el mercat.
3: No podem passar un altre estiu amb aquesta calor, a més que la gent també pateix.
4: Diuen que això és refugi climàtic, quan de refugi climàtic brilla per ausència.
0: Són les veus d'alguns paradistes del mercat municipal que es queixen de la situació que fa anys que van aguantant, no funciona l'aire condicionat, pateixen altes temperatures, ells, els usuaris, la clientela i també, evidentment, el producte fresc, i reclamen una solució definitiva a l'Ajuntament. És un dels temes del dia, escoltarem els paradistes, de moment no hem pogut parlar amb l'Ajuntament, però ho farem properament, i també coneixerem l'opinió d'un dels partits, dels grups municipals, en aquest cas de l'oposició, Esquerra Republicana. A més d'aquesta situació que han denunciat una part dels paradistes del mercat, avui repassem dues presentacions. De fet, avui es presenta un llibre que parla de la Caixa com a institució que ha influenciat en tots els àmbits de Catalunya al llarg de la seva història, i també destaquem la presentació d'un còmic. També repassarem les novetats al voltant del servei de sistema d'emergències mèdiques amb el desplegament d'un nou model de transport sanitari a la nostra regió. I en esports ens posem al dia de l'última hora, de fet, els últims partits que quedaven d'algunes categories del Club Futbol Sala Molins 99. Aquests són els continguts informatius d'avui dimarts 9 de juny. Comencem. Comencem, com sempre, amb la informació de servei. Ara mateix tenim 26 graus a temperatura a l'exterior de la ràdio. Fa un dia una mica tapat i alguns núvols grisos, i la temperatura és força agradable a aquesta hora. El Jordi Miralles és el nostre meteoròleg de capçalera i ens explica el temps que ha de fer avui i els propers dies. Bon dia, Jordi.
5: Hola, Sílvia, bon dia. Avui baixen una mica les temperatures respecte a les d'ahir, però encara farà una mica de xafogó perquè la humitat es mantindrà alta. Temperatures màximes avui al voltant dels 25-26 graus aproximadament. De cara a demà, doncs, una jornada com la d'avui, nuvolositat variable durant tot el dia, estones amb sol, estones amb núvols, però sense precipitacions. I també de cara a dijous es mantindrà la mateixa tònica de temps. Sol, la presència d'alguns núvols, sense pluges, i temperatures fins dijous amb tendència a baixar, i a partir de divendres començarien a pujar, i sobretot ja de cara al cap de setmana tornarem a parlar altra vegada d'ambient càlid al centre del dia i d'ambient força assolellat.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, tenim diferents temes avui. Per la visita del Papa, hem de tornar a recordar que hi ha afectacions i reforços al transport públic avui i demà. Es reforça l'oferta de transport al metro, autobusos de TMB, ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i el tram, que incrementa l'oferta i despleguen dispositius especials. I també destacar, per altra banda, que hi ha servei alterat a diferents línies de busos per la manifestació que hi ha de docents a l'entorn de la plaça Espanya, a la Gran Via, per aquesta manifestació. A Rodalies també servei alterat a la R2, a la R2 Sud i a la R2 Nord, amb retards que poden superar els 30 minuts per una incidència que ja s'hauria resolt a les estacions de Gavà i estació de França, però tot i així encara hi ha retards. I a la resta del transport públic, doncs, en principi, normalitat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Xuclà, del carrer Major, número 100. Els paradistes del mercat municipal hi reclamen a l'Ajuntament solucions per tenir el mercat climatitzat. Un grup de 8 paradars ha fet un comunicat adreçat a l'Ajuntament per mostrar el seu malestar per la situació que tenen. No funciona l'aire condicionat. Expliquen que han de treballar amb altes temperatures, que aquestes temperatures afecten la conservació dels productes frescos que venen, i també lamenten això afecta el seu rendiment laboral i el benestar de la clientela. Tot i haver traslladat aquesta problemàtica de forma reiterada durant anys a l'Ajuntament, no veuen cap solució. De moment, s'han instal·lat uns aparells d'aire condicionat portàtils domèstics, coneguts com a pingüins. Els podeu veure a dalt de les parades, però els paradistes diuen que no noten la diferència, que aquesta no és una solució. Expliquen que la darrera reunió amb l'Ajuntament la van fer al desembre. Hi havia dues reunions més previstes, però el consistori les va anul·lar. I estan a l'espera que se'ls convoqui pels que hem parlat nosaltres, a una nova reunió. Per tot plegat, tenen la sensació d'abandonament i la percepció que no existeix un interès real de solucionar el problema que arrosseguen des de fa 6 anys. Avui hem parlat amb alguns paradistes, una peixateria, una polleria, una carnisseria i el bar de la plaça, i han coincidit a dir que no són condicions de treball. Expliquen que l'estiu passat, per exemple, van arribar dies a estar a 42 graus a dins del mercat i que la temperatura extrema perjudica el seu producte, com dèiem, les vendes i també a la clientela. Els escoltem.
3: Bueno, doncs fa molta calor, el peix pateix molt, el gel es desfà, al final són despeses, són gastos que tenim les parades i ja fa molts anys, ja toca arreglar-lo. No podem passar un altre estiu amb aquesta calor, a més que la gent també pateix.
2: Realment quan venen aquestes zones de calor fa molta calor en el mercat i és un greuge per tots nosaltres, evidentment. No és el mateix vendre a comprar en condicions idònies i correctes i que no com ara, que fa avui encara, però fa molt, i encara no hem arribat al migdia i ja comencem a tindre molta, molta, molta calor.
4: Cada any ens diuen que l'any que ve, i l'únic que fan és ficar pingüinos, coses que no es nota, i aquí tenim un problema que és, primer, que és alimentació. Després diuen que això és refugi climàtic, quan el refugi climàtic brilla per la ausència. I després ja no és a nivell de feina, sinó que simplement perdem clientela perquè la gent prenent alguna cosa, en el meu cas, que és un bar, no estan còmodes. Llavors la gent, doncs, evidentment, no es queda aquí a prendre res, ni a esmorzar, ni els divendres a dinar, perquè estem aquí a unes temperatures infernals. I a part que no veiem una solució per part de l'Ajuntament, perquè es convoquen reunions, quan arriba el dia la suspenen, es donen una altra data, quan arriba aquell dia torna a suspendre't, i l'última va ser fins a nou avís. Llavors, clar, ja estem a l'estiu ple i encara no hem ficat solucions, i les solucions que ens donen pues no funcionen.
0: El comunicat que han fet 8 parades expliquen que l'única resposta que han rebut per part de l'Ajuntament és que no hi ha diners per reparar l'aire i que això els impedeix solucionar la situació. Ahir van penjar pancartes anunciant, doncs, la situació. Avui s'havien fet treure perquè ocupaven espais comuns del mercat i ara esperen poder reunir-se amb el consistori per solucionar el tema. Si no, diuen, duran a terme altres mesures de denúncia i de pressió. Tant el president de l'Associació de Venedors del Mercat, amb qui també hem pogut intercanviar unes paraules aquest matí, ell ens ha dit que, de moment, esperava a tenir la reunió amb l'Ajuntament, a poder explicar la situació, i també fonts de l'Ajuntament ens deien que tenen previst reunir-se properament amb els paradistes per intentar solucionar la situació. Tindrem també la versió del govern els propers dies. I avui també hem pogut fer una primera valoració amb un dels grups de l'Ajuntament, Esquerra Republicana, grup a l'oposició. Ells consideren que és un altre tema que no té resposta del govern i centra la responsabilitat en part en la regidoria de Comerç. Ricard Vinyets és regidor d'Esquerra.
6: La regidoria de Comerç no ha estat precisament una de les regidories que han funcionat millor en aquest mandat. Crec que les mancances són prou evidents i la no evolució del mercat municipal és una evidència de que no està funcionant aquesta regidoria. És una evidència que quan tens una part de parades que ja n'estan fartes d'aquesta no resposta, d'aquestes no solucions, tornem a parlar de climatització, que si recordeu, quan parlem de les escoles també sortia el tema climatització. O sigui que al final estem repetint problemes a diferents llocs, doncs és normal que al final la gent es cansi i al final l'Ajuntament ha de prioritzar el donar respostes i el de prioritzar d'aquests equipaments que són cabdals.
0: Doncs és l'opinió d'Esquerra Republicana. Hem recollit també l'opinió dels paradistes. Estem a l'espera de saber què diu l'Ajuntament, perquè no s'ha solucionat el problema i què faran, doncs, per canviar o renovar o l'actuació que s'hagi de fer a nivell tècnic perquè el mercat estigui climatitzat i tingui l'aire condicionat funcionant. Aquesta tarda es presenta el llibre La Caixa, una història mai no explicada. És un treball de recerca periodística que ha fet Rafa Burgos i que serà avui justament a la presentació d'aquest llibre, un acte que organitza l'ANC per aquesta tarda a la Federació Obrera. Hem parlat avui amb l'autor de l'obra i ens ha explicat l'estructura del llibre i les principals conclusions de l'obra La Caixa, una història mai no explicada.
7: Explica la història de la institució des de la seva fundació, per entendre el context. Oficialment es va fundar el 1904 fins a dia d'avui. I ràpidament les conclusions o la tesi, allò que de vegades et planteges a l'hora de tirar endavant aquest tipus d'estudis o d'investigacions, és demostrar, tot i que potser ja es preveia, però tu com a periodista i historiador ho has de demostrar amb documentació i amb la investigació, que estem parlant de no només la institució més poderosa, sinó una institució, allò que podríem anomenar sistèmica, que és clau per entendre el funcionament de tot el sistema econòmic, financer, cultural, mediàtic, bé, de molts àmbits. Mm-hmm.
0: Doncs la presentació del llibre és aquesta tarda a les 7 a la Federació Obrera, un acte organitzat per l'ANC amb entrada lliure. I un altre llibre que es presenta demà, en aquest cas, és el còmic que es diu Six. És obra de Felip Peláez, que és el guionista, i de Javier Casado, que és l'il·lustrador. Es presenta aquesta tarda a càrrec justament del mateix il·lustrador. Se situa als Estats Units el 1860, un jove orfe, és un dels protagonistes. També hi ha un soldat desertor, un apatxe, un esclau fugitiu, una ex-prostituta i una suposada monja. Són els que formen aquest grup protagonista de Six, nom del còmic, personatges que centren aquest còmic. L'il·lustrador Javier Casado ens ha explicat què hi trobarà el lector a aquest còmic.
8: Trobaran, evidentment, un western. Té un punt crepuscular. Aquí s'ha venut com una... No, com intentar de desmitificar tots els codis del western, no? Tota la part heroica i aquesta part de mite, no? que es va crear. Però en realitat és una aventura. Sí que és cert que aporta tots aquests detalls i hi ha fins i tot certs fets que sí que van passar en realitat. Sí que té una certa crudesa, violència...
0: Doncs la presentació d'aquest còmic Six es durà a terme demà a 6:45 de la tarda a la biblioteca. Hi haurà l'assistència de l'il·lustrador Javier Casado. També us expliquem que el Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, desplega aquesta mitjanit un nou model de transport sanitari a la regió metropolitana sud, que comprèn el Baix Llobregat i l'àrea metropolitana de Barcelona. El nou contracte preveu 164 ambulàncies, 5 més que fins ara, i la inversió és de més de 230 milions d'euros pels propers 5 anys. Les hores anuals de transport sanitari urgent passen a ser 385.000, prop de 20.000 més que en el contracte anterior. Aquí a la comarca el desplegament inclou millores específiques. Per exemple, les bases d'Abrera i de Martorell amplien la cobertura de 12 a 16 hores diàries i el Papiol també s'incrementa la disponibilitat d'una unitat més. Les ambulàncies de suport vital avançat incorporen a nivell tecnològic la possibilitat de fer ecografies i analítiques de sang al lloc de l'emergència. L'any passat, el SEM va atendre prop de 314.000 incidents a l'àrea metropolitana sud.
1: Molins de Rei al dia.
0: Els dos equips infantils del Club Futbol Sala Molins 99 perden la final de la promoció d'ascens. Eren, de fet, els últims equips que encara estaven competint, en aquest cas per pujar de categoria. Aquest cap de setmana han jugat la final del play-off. L'infantil B, que havia quedat cinquè a la Lliga, estava doncs lluitant per pujar a primera divisió, i l'infantil C, que va quedar tercer a la seva Lliga, volia pujar a segona divisió, però no ho han aconseguit. Ens ho explica Ivan Rodríguez, membre de la Junta.
9: Doncs l'infantil B va jugar la final del play-off d'ascens a primera divisió contra el Rubí el dissabte i no va aconseguir un bon resultat, va perdre el partit per 6-1, amb el qual es va acabar l'opció de pujar a divisió. L'infantil C també va jugar la seva final del seu play-off d'ascens a segona, després d'haver guanyat la primera eliminatòria. Va jugar a Cornellà contra el Barri Riera i també va perdre el seu partit per 5-1. També finalitza la seva experiència amb el play-off i no assoleix l'ascens.
0: I l'infantil ha jugat a Divisió d'Honor aquesta temporada i baixarà a primera divisió. De la resta d'equips, doncs, en destaquem el sènior femení, que ha pujat de categoria i jugarà a Divisió d'Honor, perdoneu, igual que el sènior masculí. Repassem altres activitats d'aquesta setmana. Demà, per exemple, hi ha una xerrada per parlar de l'edatisme. Es farà a la tarda a 6:45 al Casal d'Avis 1 de maig, al carrer Ferran Agulló, i dilluns que ve a la tarda hi haurà una altra xerrada sobre el mateix tema, en aquest cas a la Riera Bonet. També demà, a la tarda, la Federació Obrera es presenta el projecte Som Mobilitat a Molins de Rei per fer el pas cap a una mobilitat compartida i elèctrica. Demà a la Fede també es presenta Demà el còmic, i el dijous hi ha una xerrada sobre l'Alzheimer i la discapacitat intel·lectual. En parlarà una neuropsicòloga especialista en aquest tema el dijous a la tarda a la Federació Obrera. Justament el dijous també hi ha el final de curs de l'escola d'adult Rafael Ferrer al pati de Can Ametller, obert a tothom que vulgui anar-hi, amb música en directe i servei de bar. Ho anirem recordant els propers dies. Acabem aquí l'informatiu i tornem demà amb més temes. Que vagi bé, bon dia.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou Històries de la Fotografia. Aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans d'iniciar l'episodi d'avui, rebeu una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una setmana més per oferir-vos aquestes Històries de la Fotografia. I bé, ara sí, anem a explicar el que escoltareu a continuació. En aquest episodi descobrirem la vida i l'obra del que està considerat un dels grans mestres del fotoperiodisme humanista del segle XX, William Eugene Smith, més conegut com Eugene Smith. Recorrerem la vida i l'obra d'un home obsessionat amb la veritat visual. Coneixerem els seus assajos fotogràfics més importants, des de la Segona Guerra Mundial fins al drama ecològic de Minamata. Descobrirem també els seus conflictes personals, la seva exigència extrema i el llegat immens que va deixar a la història de la fotografia documental. Perquè Eugene Smith no només documentava la realitat, sinó que la transformava en memòria col·lectiva. Anem a conèixer aquestes Històries de la Fotografia. Quan es parla del fotoperiodisme modern, el nom de William Eugene Smith apareix inevitablement entre els grans referents. La seva obra va redefinir la manera d'explicar històries amb imatges, convertint la fotografia en una forma de narració emocional i compromesa. Smith no buscava només informar, volia provocar una reacció humana. Per això, dedicava mesos i fins i tot anys a conviure amb les persones que fotografiava. Necessitava entendre-les abans de retratar-les. Els seus assajos fotogràfics publicats a revistes com Life van marcar un abans i un després en el periodisme visual. Imatges com Country Doctor o Minamata continuen sent avui símbols universals de dignitat, dolor i resistència. La seva carrera, però, també va estar marcada per l'obsessió, els conflictes professionals i l'autodestrucció. Smith era tan brillant com exigent, tant amb el món com amb ell mateix. William Eugene Smith neix el 30 de desembre de 1918 a Wichita, Kansas. El seu pare és empresari i la seva mare periodista amateur. De petit, Eugene té fascinació pel vol i l'aviació. Quan té 14 anys, un dia li demana diners a la seva mare per comprar fotografies d'avions. La seva mare, en canvi, li deixa la seva càmera i l'anima a visitar un aeròdrom local per fer les seves pròpies fotografies dels avions. Quan Eugene torna a casa amb la seva pel·lícula exposada, la mare revela les imatges en una cambra fosca improvisada. A partir d'aquest dia, el jove Eugene queda fascinat per la imatge. Amb només 15 anys, fotografia activitats esportives a la Cathedral High School, fotografies que es comencen a publicar en diaris locals. La càmera es converteix ràpidament en una extensió de la seva mirada. El 25 de juliol del 1934, el diari The New York Times publica una fotografia d'Eugene del riu Arkansas assecat, prova dels fenòmens meteorològics extrems que estan devastant el mig oest americà. Have you seen that vigilante man? Aquestes condicions adverses tenen un efecte desastrós sobre l'agricultura, provocant una enorme davallada de gra, producte amb el que el pare d'Eugene comerciava. Aquest, en veure com el seu negoci va cap a la fallida, es suïcida. Aquesta tragèdia familiar marca profundament la vida d'Eugene, qui observa com els mitjans distorsionen la notícia. És llavors que comprèn el poder i la responsabilitat de la imatge periodística.
2: And they herded us around like a wild herd of cattle was that.
1: El 1936, Eugene es gradua a la Wichita North High School. Llavors, la seva mare li aconsegueix una beca de fotografia que li ajuda a finançar la matrícula a la Universitat de Notre Dame. Però, quan compleix els 18 anys, deixa la universitat i es trasllada a la ciutat de Nova York, on, després de treballar un parell d'anys per diferents publicacions, el 1938 comença a treballar per al setmanari Newsweek, on es fa conegut pel seu estil intens, proper i profundament humà. Conegut pel seu perfeccionisme i la seva personalitat espinosa, Eugene és acomiadat del setmanari per negar-se a utilitzar càmeres de mig format i defensar l'agilitat de les càmeres de 35 mm. El 1939, amb 20 anys, comença a treballar per a la revista Life, on construeix una forta relació amb l'aleshores editor de imatges Wilson Hicks. El 1941, Eugene es casa amb Carmen Martínez, amb qui té 5 fills, Marisa, Juanita, Patrick, Shanna i Kevin. El 1942, Eugene es converteix en corresponsal de guerra, documentant els episodis més cruents de la Segona Guerra Mundial al Teatre del Pacífic, on participa en 26 missions de combat i 13 desembarcaments. Al Pacífic, fotografia marines nord-americans i presoners de guerra japonesos a Saipan, Guam, Iwo Jima i Okinawa. De tots els treballs fotogràfics que Eugene realitza a la Guerra del Pacífic, les de la Batalla d'Okinawa són la seva obra bèl·lica més poderosa. Són fotografies que transcendeixen el mer registre documental per convertir-se en meditacions visuals sobre la condició humana en temps de guerra. Lluny de l'heroisme bèl·lic convencional, la seva sèrie A Day in the Life of Front Soldier, Un dia a la vida d'un soldat del front, mostra la cruesa íntima del conflicte. Soldats exhausts, mirades perdudes, moments de vulnerabilitat entre el caos. Una de les imatges més impactants d'aquesta sèrie és la que mostra a dos soldats nord-americans

Esquer. La metralla li causa ferides que requereixen fins a 32 operacions i 2 anys de recuperació. 2 anys de dolor i impotència on el fotògraf està en mans dels metges que intenten reconstruir, a poc, el seu cos. El seu retorn a la fotografia al 1947 és profundament simbòlic. La icònica imatge The Walk to Paradise Garden, que mostra els seus fills petits caminant cap a la llum entre arbres, es converteix en una imatge d'esperança després de la foscor. Una fotografia que marca el naixement d'un Eugene renovat. El mateix ull implacable, però amb una nova missió: buscar la bellesa enmig de la desolació. Des de finals dels anys 40 i fins a mitjans dels 50, Eugene torna a col·laborar amb Life, per a qui realitza una sèrie d'assajos fotogràfics amb una perspectiva humanista, que es caracteritza pel seu fort sentit d'empatia i consciència social.

El primer fotoassaig publicat per Life al 1948 és el titulat com Country Doctor, doctor rural. Un assaig on el protagonista és un metge de capçalera rural, el doctor Ernest Seriani, que treballa a la petita localitat de Kremlin, Colorado. Durant l'agost d'aquell 1948, Eugene fotografia durant diverses setmanes a aquest doctor rural, cobrint la dura tasca d'aquest metge, que ha d'atendre unes 1.000 persones en 400 milles quadrades, lluitant en situacions de vida i mort. Una de les fotografies que millor il·lustren aquestes situacions de vida i mort és la que mostra el protagonista de l'assaig, el doctor Seriani, a la cuina d'un domicili després d'haver realitzat una cesària durant la qual han mort tant la mare com el nadó. El metge, recolzat al taulell, amb una tassa de cafè a la mà dreta i una cigarreta a l'esquerra, té un aspecte esgotat i seriós, i la mirada perduda. És el rostre d'un doctor afligit per la mort dels seus pacients. Aquest assaig, publicat per Life el 20 de setembre de 1948, desenvolupa una narrativa d'introducció, nus i desenllaç, obert amb tres microhistòries. A totes les fotografies apareixen persones en acció, aportant un realisme i una dinàmica inèdita fins aleshores. Si tenim en compte que la revista Life tenia en aquella època uns 20 milions de lectors en un món sense televisió ni internet, l'impacte del reportatge d'Eugene Smith va ser ingent per a la societat.

A finals de 1949, Eugene és enviat al Regne Unit per cobrir les eleccions generals, que guanyen el Partit Laborista per una petita majoria. Aprofitant que es troba per terres britàniques, Smith viatja al país de Gal·les, on realitza una sèrie de fotografies dels pobles miners de les valls del sud. Aquí, Eugene fotografia el dia a dia dels miners i de les seves famílies. Homes amb les cares ennegrides pel carbó, dones fent tasques domèstiques o nens jugant pels carrers sota cartells publicitaris de l'acer. Una de les imatges més destacades d'aquesta sèrie és la que ens mostra a tres homes de diferents edats, tres generacions de miners gal·lesos, en primer pla a la part inferior dreta de la fotografia. Tots tres vesteixen amb roba gruixuda, porten un mocador al coll i duen una gorra col·locada de mig costat. Les seves cares estan mig ennegrides, fet que els hi dona un aspecte com de clowns de circ. I les seves mirades estan enfocades en algun punt indefinit fora de l'enquadrament, com si observessin un esdevenir incert. A la part superior de la imatge es veuen, a la llunyania, les rengleres de cases d'estil victorià dels treballadors, perfectament alineades

en grups de 7 o 10 cases adossades. Des de Gal·les, Smith viatja a Espanya amb la idea de fer un projecte sobre la sequera que està afectant el camp espanyol. Durant la primavera de 1950, inicia un treball de camp que divideix en dues etapes. La primera és un mes de viatge per Espanya, del 5 de maig al 8 de juny, on Smith, acompanyat pel seu ajudant i xofer Ted Castle i l'intèrpret Nina Peinado, recorren el país per comprendre'l, per dissenyar els temes importants a fotografiar i perquè l'equip es compenetri. La segona etapa del projecte, que va de l'11 de juny al 7 de juliol, és el treball de camp a la població extremenya de Deleitosa, on Smith mostra, amb una mirada dura però respectuosa, una societat immersa en l'abandó i l'endarreriment, amb carrers sense asfaltar, sense aigua corrent, ni telèfon, ni electricitat o infraestructures sanitàries. Aquest reportatge és un dels més durs que mai abans s'han fet contra el règim de Franco. En ell, Eugene documenta la misèria i les penoses condicions de vida de la postguerra espanyola mitjançant fotografies plenes d'art, de personalitat i d'exotisme, reflectint així el seu gran talent. En aquest reportatge sorgeixen algunes fotografies que esdevenen les emblemàtiques del projecte. La primera és la fotografia dels tres guàrdies civils que posen davant la càmera de Smith amb semblants freds i formals, amb sentiment de poder i plens d'orgull i ressentiment. Una imatge impressionant que reflecteix a la perfecció l'autoritat que imposa aquest cos armat. La segona fotografia emblemàtica del projecte és la filadora, The Tree Maker, una imatge on, en primer terme, veiem a una dona mig asseguda a terra sobre una màrfaga que sosté a cada mà dues bobines de fil. La protagonista es diu Maria Ruiz Rodríguez, té 33 anys, està embarassada per tercera vegada, i Smith la fotografia a la porta de casa seva filant fil de lli manualment, ja que ella no posseix màquina de teixir. I la tercera fotografia possiblement és la més emblemàtica del projecte i una de les més conegudes de la carrera fotogràfica de Smith, la vella, The Wake. En aquesta imatge es mostra la vella de Juan Larrá Trujillo, un veí de Deleitosa de 75 anys que ha mort de gangrena. Al quadrant inferior esquerre de fotografia apareix el difunt, amb vestit fosc, camisa blanca botonada sense corbata i les mans creuades sobre el cos. La resta de la imatge està ocupada per un grup de 6 dones vestides de rigorós dol. En la primera fila es troben la vídua, Tomasa Mateo Cerezo, la seva neta, Josefa Larrá Curiel, i la filla de Tomasa i tia de Josefa, Saturnina Larrá Cerezo. Darrere d'elles, en la segona fila, hi han 3 dones més, possiblement familiars o veïnes. Les imatges del reportatge sobre Deleitosa es publiquen amb el títol Spanish Village, poble espanyol, a la revista Life el 9 d'abril de 1951, assolint un èxit rotund amb més de 22 milions d'exemplars venuts a tot Amèrica i Europa. El gran impacte internacional que aquest té sobre milions de lectors aconsegueix trencar amb la propaganda oficial de la dictadura franquista. Per primera vegada, molts lectors nord-americans veuen la realitat rural espanyola. Però la història d'aquest reportatge, i sobretot de la seva foto més emblemàtica, la vella, no acaba només amb l'enorme repercussió pública que van tenir, sinó que també va originar el que podria haver sigut una bonica història d'amor. A poc temps d'haver-se publicat el reportatge Life, un californià anomenat Charles H. Calusdian veu la fotografia de la vella i queda enlluernat de la noia que apareix al centre de la imatge, la Josefa Larrá Curiel. Sense dubtar-ho, el jove nord-americà li escriu una carta on admira la seva bellesa i li declara el seu amor. En aquell moment, Josefa té nuvi i no mostra interès, però les cartes comencen a succeir-se i també comença a arribar perfums, maquillatges i cremes des de l'altra banda de l'Atlàntic. Durant uns quants anys, els habitants de Deleitosa es mantenen expectants i viuen l'aventura com si es tractés d'una pel·lícula de Hollywood. Tomasa, la mare de Josefa, insisteix que conegui a aquell americà, del que diuen que té un negoci i diners.
Ennuvida Josefa, fart de les tafaneries dels veïns del poble i pres per la gelosia, acaba trencant els compromisos amb la jove i emigra a Alemanya. Finalment, Josefa, asfixiada per la situació, abandona el poble i marxa a Catalunya, on primer treballa a una fàbrica tèxtil de Barcelona i més tard a un hotel de Sant Feliu de Guíxols, on s'estableix. A partir de llavors, les cartes del seu pretendent americà s'acaben i mai més sap res d'ell. Josefa acaba residint la resta de la seva vida a la població de Sant Feliu de Guíxols, a Girona, on mor el 22 de març del 2025 als 92 anys d'edat. Després de l'èxit editorial del reportatge Spanish Village, Smith convenç l'editor de Life, Edward Thompson, que li deixi fer un perfil fotoperiodístic de Maydee Cullen, una infermera i llevadora afroamericana que treballa a la Carolina del Sud rural. Aquest assaig fotogràfic, anomenat Nurse Midwife, mostra dignitat i esforç. Es publica a Life el 3 de desembre de 1951 i té una rebuda tan bona que genera una campanya de donacions de milers de dòlars que permeten construir la clínica comunitària Maydee Cullen, que obre les seves portes a Pineville, Carolina del Sud, al maig de 1953, amb Smith present a la cerimònia.

El 1955, Eugene comença a treballar per a l'agència Magnum. El seu primer projecte dins de l'agència és l'anomenat Pittsburgh, un encàrrec de l'editor d'imatges Stephen Laurent, que vol que Smith produeixi un perfil fotogràfic de la ciutat de Pittsburgh. Probablement és un dels projectes més complexos i profuns realitzat mai per cap fotògraf. Smith desenvolupa la idea de relacionar les imatges i els textos com un tot, retratant la ciutat industrial com un organisme viu, complex i contradictori. El 1957, Eugene ingressa a Magnum com a membre de ple dret, però l'abandona tan sols un any després. A l'agència diuen que la seva obsessiva dedicació fregava el fanatisme i que per això els editors el consideraven problemàtic. El 1957, Smith deixa la seva dona Carmen i els seus quatre fills i es trasllada a un loft al número 821 de la 6a Avinguda de Manhattan, Nova York. Allà, durant 8 anys, realitza un extens treball de 40.000 fotografies, 4.000 hores de gravacions en 1.740 cintes, 3.000 hores d'àudio i més de 300 músics de jazz fotografiats i enregistrats. A part de fotografiar i gravar obsessivament músics de jazz, des de la finestra del loft, Smith fotografia la vida quotidiana de Nova York des de les altures. A finals dels anys 60, la seva salut física i emocional està deteriorada. Però encara li queda el projecte més important de la seva vida. L'agost de 1970, als 51 anys, Smith coneix a Eileen Miyoko, una jove de 20 anys, de mare japonesa i pare americà, que estudia a la Universitat de Stanford i que li fa d'intèrpret en una entrevista que el fotògraf té amb la marca Fujifilm. A cap de només una setmana de conèixer-se, Eugene li demana que es converteixi en la seva assistent i que visqui amb ell a Nova York. Eileen accepta la proposició i viu amb Smith. A la tardor de 1970, Kazuhiko Motomura, un amic de Smith, es trasllada als Estats Units per proposar-li un reportatge al fotògraf i a Eileen a Minamata, un poble pesquer del sud del Japó, els habitants del qual estan sent enverinats per una empresa química que aboca metalls pesants sense control al mar. De nou, el que ha de ser una feina de 3 mesos acaba durant 3 anys, des del 1971 fins al 1974. Smith i Eileen s'instal·len en una casa al poble de Minamata, on el fotògraf coneix a les víctimes de la contaminació per metil de mercuri que està provocant l'empresa química Kiso Corporation. Les dades d'aquest desastre ecològic són esfereïdores. Més de 100.000 persones es troben altament exposades a patir una intoxicació per mercuri per menjar peix enverinat, i al voltant de 10.000 cauen malaltes, patint greus lesions neurològiques que, al cap del temps, es coneixeran com la malaltia de Minamata. Eugene realitza un extens assaig fotogràfic on mostra el dolor de les víctimes i on denuncia les seqüeles de la pol·lució industrial i l'enverinament que estan produint aquesta malaltia neurològica. Una de les fotografies d'aquest assaig que té més impacte i que es converteix en icona universal és la titulada Tomoko Eumura in her bath, Tomoko Eumura al seu bany, una imatge que mostra una mare bressolant la seva filla greument afectada per la malaltia en uns banys tradicionals japonesos. Aquesta fotografia, presa el desembre de 1971, és dura i delicada alhora, una denúncia social convertida en obra d'art. Al gener de 1972, Smith acompanya uns activistes per documentar la manifestació que aquests estan portant a terme davant les portes de l'empresa química Kiso Corporation. Al cap de pocs minuts d'iniciar-se la concentració, el grup és atacat per empleats de l'empresa i per membres del sindicat local, que identifiquen Eugene i li claven una brutal pallissa que li provoca unes importants ferides que agreugen encara més els seus problemes de salut. Tot i això, Smith continua treballant, junt amb Eileen, en el projecte Minamata. El llibre
Minamata Words and Photographs d'Eugene i Aileen es publica al 1975 i ràpidament es converteix en referència mundial del fotoperiodisme compromès. Tota aquesta part de la vida d'Eugene Smith es va portar al cinema l'any 2020 amb la pel·lícula biogràfica El fotògraf de Minamata, una coproducció britànica-americana dirigida per Andrew Levitas i protagonitzada per Johnny Depp, qui interpreta a Smith. La podeu veure a la plataforma Prime Video.

Smith torna de la seva estada al Japó en novembre de 1974. Els amics de Smith s'alarmen pel deteriorament de la salut del fotògraf i el convencen perquè s'uneixi a professorat del Departament d'Art i al Departament de Periodisme de la Universitat d'Arizona. Eugene es trasllada a Tucson, Arizona, el novembre de 1977. El 23 de desembre pateix un ictus massiu, però es recupera parcialment i continua ensenyant a la universitat. Però el 15 d'octubre del 1978, Smith pateix un segon ictus i mor a Arizona als 59 anys d'edat.

La vida de William Eugene Smith va estar marcada per la recerca obsessiva de la veritat visual. Aquest geni del fotoperiodisme creia que la fotografia podia transformar consciències i va convertir aquest art en una eina de denúncia, memòria i empatia humana. Els seus assajos fotogràfics van revolucionar el llenguatge del reportatge documental. Projectes com Country Doctor, Spanish Village o Minamata continuen sent referents universals per a moltes generacions de fotògrafs documentals i reporters de guerra. La seva obra, recollida en nombrosos llibres i exposicions internacionals, ens ha deixat les bases del fotoperiodisme actual. Perquè Eugene Smith no només documentava el món, intentava canviar-lo a través de les seves imatges.

I fins aquí aquest episodi de Històries de la Fotografia, on hem descobert la vida i l'obra del que està considerat un dels grans mestres del fotoperiodisme humanista del segle XX, William Eugene Smith. Hem recorregut la vida d'un home que va entendre la fotografia com una responsabilitat moral. Hem explicat els seus assajos fotogràfics més importants, uns treballs que ens parlen de fragilitat, dignitat i resistència i, alhora, ens recorden que, darrere de cada instant capturat, hi ha una història humana que mereix ser escoltada. I hem intentat explicar-vos la immensa influència que aquest fotògraf ha tingut i encara té en la història de la fotografia documental. Esperem que us hagi agradat aquest episodi. Us recordem que podeu tornar a escoltar aquest episodi els dimarts a 9:45 de vespre en remissió i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant en l'apartat de programes el Històries de la Fotografia, on trobareu tots els episodis emesos. També els podeu escoltar mitjançant les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcasts i Podimo. Per últim, us convidem a que ens seguiu al nostre perfil d'Instagram, Històries de la Fotografia, escrit tot junt, on us informem del contingut de cada episodi i us mostrem les fotografies de les que us parlem. Ens escoltem en el proper episodi. Adeu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El Papa Lleó XIV fa uns minuts que ha aterrat a l'aeroport del Prat, un vol que es preveia que arribés a Catalunya a 1:45 i que s'ha endarrerit per motius que encara es desconeixen. A peu de pista, el Sant Pere serà rebut pel president de la Generalitat, el president també del Parlament, el ministre d'Hisenda a Cadi Espanya, a més de l'arquebisbe de Barcelona, Monsenyor Omella. Després es preveu que es desplaci fins a la catedral, on centenars de curiosos s'apleguen en aquests moments per veure l'allà i tenim a la nostra companya l'Esther Minguer. I Esther, quin ambient es respira? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs la plaça de la catedral està plena de fidels que, tot i el retard, esperen pacientment l'arribada del papa, onejant banderes vaticanes i tirant visques al pontífex. Ho fan sota un sol de justícia que cau ja des de fa un parell d'hores, una calor que també ha provocat algun mareig entre els que esperen. Hi ha gent que ha vingut ben d'hora, els primers sobre les 6 del matí, per tenir bones posicions i acompanyar el pontífex en la primera parada del seu viatge aquí a Barcelona. Són principalment gent jove, famílies, fidels i també curiosos i turistes pendents d'aquesta arribada de Lleó XIV. Es calcula que d'aquí a menys de mitja hora arribi a la catedral, on a banda dels fidels que són aquí fora, dins ja doncs, tindrà en una rebuda encapçalada per les autoritats eclesiàstiques encapçalades per l'arquebisbe Joan Josep Omella, que li donaran la benvinguda i després el papa farà una pregària i visitarà alguns dels espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia.
1: Gràcies, Esther. Doncs estarem pendents. Bon dia.
2: Molt bé, bon dia.
1: I des de les 9 del matí, 45.000 alumnes de tot Catalunya s'examinen de les proves d'accés a la universitat. Alumnes d'Osona i el Lluçanès han iniciat avui els exàmens amb la prova de llengua castellana. Ens ho amplien els nostres companys del 9FM.
3: 832 alumnes d'Osona i el Lluçanès han començat avui els primers exàmens de selectivitat repartits entre les facultats de Can Bauman, on han anat 230 estudiants, i la resta a Miramarges de la Universitat de Vic. A les 9 del matí han fet el primer examen de llengua castellana.
4: Castellà una mica era que feia com una mica més cosa, però he sortit amb bastantes bones sensacions i així m'he tret al principi i ja està fet.
5: Era com qualsevol altre que hem fet, diria que més fàcil i tot, o sigui que era bastant assequible. Tot i que amb els nervis podries haver equivocat amb alguna cosa.
6: L'examen no era tan greu com ens pensaven i ha anat bé. Jo crec que totalment ha anat prou bé, era assequible.
3: De les matèries comunes, avui encara els queda la prova de llengua estrangera. Demà, la d'història i dijous la de llengua catalana. La gran novetat d'enguany és que per primer cop es fan controls aleatoris d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn.
1: I suspesa tota la circulació de Rodalies per una incidència d'ADIF. Cap a 12:45, ADIF ha informat que està interrompuda la circulació en l'àmbit de Rodalies de Barcelona per una incidència que afecta, diu, els sistemes de regulació de trànsit i ha assegurat que el seu personal ja treballa per tal de solucionar la incidència el més aviat possible.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
7: Els amics del museu organitzen per divendres una nova conferència titulada Els carlins catalans i el foc de Molins de Rei. En parlarà Ferran Toledano, que és professor de la Universitat Autònoma. El divendres a les 7 a la seu del museu del carrer Pinta Fortuny, entrada lliure. I també el divendres el Foment programa el monòleg Los hijos adolescentes amb Andrés Torres. El divendres a les 9 al Teatre del Foment. Les entrades valen 16 euros i les podeu comprar al web Entràpolis. I també divendres el SEM torna amb una nova sessió de les nits musicals al Botànic, en aquest cas al pati de Can Ametller. En aquest cas amb el grup Bratia. És una formació que fa música dels Balcans i Gipsy Jazz, liderada per Ivan Kovacevic, que es veu contrabaixista. També integren el grup Pere Nolas Clana, violí, Víctor Paradis, guitarra, Julien Canal a la guitarra i Estelios Togias a la percussió. Doncs Bratia, que tocarà el divendres al pati de Can Ametller, obertura de portes a les 8, us podeu dur sopar de Carmanyola i el concert comença a 9:45 de la nit. L'entrada general val 17 euros, 12 euros pels socis del SEM i és gratuïta fins als 12 anys. I aquest cap de setmana la grupa organitza dues ballades de sardanes. La primera, el dissabte, és una ballada nocturna i a més doble, amb la Copla Marinada i la Copla, la principal de la Bisbal. Començarà a les 9 de la nit i s'allargarà fins a la 1 de la matinada. Dissabte, doble ballada nocturna a la plaça de la Creu. I diumenge, la ballada habitual dels diumenges de les tardes, a la plaça de la Creu, també a les 7 de la tarda, amb la principal de Terrassa. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Xuclà, del carrer Major número 100.

0: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
7: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
6: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
8: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
6: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
9: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
6: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.

Bona tarda, amics i amigues de Ràdio Molins de Rei, i benvinguts un dijous més a aquest programa que cada setmana ens encanta fer-ho molt bé. Doncs avui també tenim els nostres col·laboradors, la Montse Arenas, de la pastisseria Arenas, i el Nacho Sagrera, de la botiga de l'Ibèric. Dintre d'uns moments, ells ens parlaran de quins plats prepararem avui i també de quines postres ho acompanyaran.

0: Home, com es diu, Nacho, aquest programa? Bona tarda. Com es diu aquest programa?
1: No tinc idea, jo.
0: L'aventura de cuinar.
1: Sí, això...
0: Ai, sí, ai, sí. Montse, tu sí que ho sabies, no?
2: Sí, sí, sí. Perquè
1: jo també ho sabia. Passa, m'agrada fer-te rabiar una miqueta.
0: Ai, doncs no, perquè avui tinc un dia negre, com, sí? com el cel, eh? Està a punt de ploure i em sembla que avui els dies estan...
2: Diuen que estem amb alerta roja.
0: Sí, és veritat, ja a mi m'han enviat l'alerta, eh?
1: Sí, a mi també, la Unió de Botiguers... No, no, ara sense conyes.
0: No, no,
1: conyes.
0: En sèrio,
1: la Unió de
0: Botiguers
1: ha enviat un mapa.
2: Sí, però aquella alerta que sona als mòbils, de moment encara no.
0: No, encara no. Però plourà i té que ploure perquè està tot molt sec, eh? I aviam si refresca una miqueta a l'ambient, també, eh? Que està molt carregat, eh, Nacho?
1: Va, comencem l'aventura.
0: Ah, per començar l'aventura. Doncs vinga, comencem aquest programa, l'aventura de cuinar, i ho fem. Nacho, què ens has preparat avui?
1: Mira, avui farem patates farcides. I com és una recepta... diguéssim, molt fàcil i molt ràpida, explicaré dues maneres de farcir-les.
0: Perfecte.
1: En primer lloc, abans de començar a dir els ingredients, el que explicaré, diguéssim, és el tipus de patata, i ben segur que tu deus portar alguna cosa estudiat sobre la patata, però, bueno, jo explico la meva part i tu explica la teva part de la patata.
0: Perfecte.
1: Vale. Mira, jo... aconsello sempre per fer patates farcides una patata que es diu Kennebec, que encara que veiem que el nom és una miqueta estrany, és una patata normal i corrent que trobarem a qualsevol lloc, val? Té una textura ideal per ser farcida perquè és farinosa però al mateix temps és molt consistent, val? I una cosa principal és que la polpa és molt fàcil de buidar, que és el que ens interessa, poder buidar la polpa, val? Aguanta perfectament el farcit i és una varietat de mida gran i normalment és molt arrodonida, amb la qual també ens serveix perfectament per poder farcir. És de pell molt fina, té un color groc i sovint presenta un tacte que és lligerament, com et diria jo, aspre. Val? La patata no és suau quan la toques, és una mica aspre, val? I l'interior és d'un color blanc molt, molt intens, és molt blanca, és molt blanca, és una patata molt blanca, val? Té un sabor pronunciat, és molt natural i tradicional, el que qual podríem dir nosaltres que és la patata de tota la vida, val? Vull dir, la patata que la meva àvia ja agafava a l'hort i ens cuinava. Que jo recordo aquella patata, sempre me la feia amb mongeta verda. Ara a l'estiu, que és l'època de la mongeta, sempre me la feia amb mongeta verda bullida. Una de les grans virtuts que té aquest tipus de patata és que absorbeix molt el sabor dels guisats, i com el que posarem dintre són guisats, és una patata que ens va molt bé, val? I aquesta patata, encara que el nom pot semblar que és de qualsevol lloc menys d'aquí, a Prades és un lloc on cultiven molt aquest tipus de patata, val? Vull dir que és una patata d'aquí de la terra, de casa nostra. Dit això, comencem explicant el que seria la patata farcida de carn, val? Jo per la patata farcida de carn, jo, a veure, explico els ingredients perquè normalment la recepta que tinc és per la tenda i quan jo faig patates farcides doncs normalment ho faig 12 patates, en el qual en surten 24 talls. Però la gent més o menys això s'ho pot combinar a ella per, independentment de la quantitat de patates que vulgui fer, val? Doncs serien 12 patates, posaríem un pebrot vermell, 4 pebrots verds. A mi m'agrada el pebrot italià per pebrot verd.
0: I quina diferència hi ha?
1: Bueno, perquè tu saps el pebrot vermell, que és aquell, sí, gros, hi ha pebrot verd també, igual que el vermell. Però a mi m'agrada més l'italià, perquè és de pell més fina, és més... no és tan dur. M'agrada més, és una mania, eh? Vull dir...
2: És un que és més allargat.
1: Ah, exacte, aquest és l'italià.
2: Sí, jo tinc visualitzats dos. Un que és com més gruixut, com el vermell,
1: exacte,
2: i l'altre que és com més
1: allargat. Doncs el més estiradet és l'italià.
2: Ah, vale.
1: Li diuen italià, no sé si és italià o està agafat aquí a Vallfogona de les Monges, no ho sé. Val? Després posarem dos cebes, mig quilo de carn picada de vedella, mig quilo de carn picada de porc, formatge per gratinar, oli, sal i pebre al gust. Com sempre, sal i pebre, sempre al gust. Val? La preparació d'aquest plat és molt, molt senzill. El primer que farem és important, perquè a vegades no ho fem i després la liem, és netejar molt bé les patates.
0: Val? En pell i tot, no?
1: Eh?
0: Pelades o amb
1: pell? No, amb pell i tot.
0: Amb pell i tot.
1: Havia entès amb pelitos, dic, ostres, ara no sé què m'està dient.
0: Oi.
1: Amb pell i tot.
0: Amb pell i tot.
1: Rentem molt bé les patates amb pell i tot, les posem al forn a una temperatura de 180 graus. Dependrà molt, amb una miqueta d'oli, val? Dependrà molt del tamany de la patata, però jo crec que amb una hora serà més que suficient, val? 180 graus, una hora. Com saber si la patata està feta? La punxes.
0: Mm-hmm.
1: Amb un ganivet d'aquests primets, si la punxem amb un ganivet d'aquests primets, normalment, si el ganivet entra bé, la patata ja està feta, val? Aleshores, mentre tenim les patates al forn, agafem i fem el sofregit amb els pebrots i la carn picada, val? Una vegada ho tenim tot ben sofregit, té que quedar ben sofregit, eh? Una vegada tot està ben sofregit, molt important, això és molt important perquè si no la patata quedaria molt oliosa. Jo el que faig és agafo tot el sofregit, el poso en un colador i el deixo que s'escorri bé i perdi absolutament tot l'oli, val? Perquè si no després és el que et diem, la patata queda molt oliosa. Bé, una vegada ja tenim el sofregit fet i les patates estan fetes, el que és molt important també, molt important, és deixar refredar les patates. Per què? Molt senzill. Si no deixem refredar les patates, una vegada tallades, si les intentem buidar, se'ns trencaran totes. Val? Aleshores, el que hem de fer és deixar que la patata refredi. És a dir, això és una cuina que no hem de fer-ho amb pressa, perquè si pot ser deixar refredar una hora, millor que mitja hora, eh? Deixem que refredi, i una vegada s'ha refredat, el que fem és buidar la patata amb una cullera, una cullereta, anem buidant la patata i ho anem reservant. Una vegada tenim totes les patates buides, hi han dues opcions. Una és el sofregit que tenim, barrejar-ho amb la pròpia patata i posar-ho dins, o simplement el sofregit posar-ho dins, sense la patata. I després aquesta patata la pots fer servir per acompanyar fent un puré de patates amb una miqueta de llet o qualsevol altra cosa. La pots reservar per fer qualsevol altra cosa. Anava a dir un altre dia, no? Però amb un altre àpat pots guardar-la. Jo normalment el que faig és un puré o alguna cosa per acompanyar, val? Però pots barrejar. Vull dir, hi ha molta gent que barreja el sofregit amb la pròpia patata, ho barreges tot bé i ho poses dintre. Una vegada tens la patata ben farcida, el que fem és el formatge que hem dit per gratinar, el posem a sobre la patata, al forn, a gratinar. 10 minutets serà més que suficient. No ens podem passar, és a dir, jo normalment el que faig és el gratinador i el tinc en marxa, perquè si les posem al forn i llavors ens encenem, se'ns seguiran coent les patates i llavors se'ns pot aixafar tot, val? I el plat ja està. Vull dir, ja està acabat el plat. I és molt senzill, és econòmic i és ràpid de fer. Ràpid de fer amb el temps que li dediques. Després, com has de deixar refredar les patates i tot això, trigues una miqueta més, però és molt senzill. Però a mi m'agrada més una altra versió de la patata farcida, que aquest és igual de senzill, el que passa que també és una miqueta més elaborat. A mi m'agrada farcir les patates d'espinacs. Però no van espinacs soles, perquè el que faig és espinacs amb beixamel.
0: Que bo, no?
1: Clar, aleshores és una altra manera de fer-ho. Tota la patata és la mateixa, el procediment de la patata és igual, el que passa que el que cal fer és bullir els espinacs, i això sí, els espinacs cal escórrer-los bé, apretant-los amb la rasera perquè perdin tota l'aigua, perquè l'espinac té molta aigua. Llavors has d'aconseguir que perdi tota l'aigua. Ho pots fer amb espinacs frescs o ho pots fer amb espinacs congelats, vull dir, el que tinguis a mà en aquell moment, val? I aleshores fem una beixamel, i quan la beixamel ja comença a fer el xup-xup, llancem el xup-xup. I mira, veus, ara he vist la teva cara.
0: Faltava el xup-xup, eh?
1: Quan el beixamel comença a fer el xup-xup, llancem els espinacs dintre, ho barregem tot, i amb això farcim la patata. És interessant que la beixamel ens quedi consistent, no sigui molt líquida, perquè ja, si no, llavors la patata perd la gràcia, val? Jo tinc una particularitat, que quan jo a la beixamel i a la que la gent com ve a la tenda i compra els canelons de la beixamel que faig jo, Jo li poso conyac a la beixamel.
0: Ja em faltava el toc especial,
1: tenia que explicar-te
2: el secret.
0: No, conyac, eh?
1: Conyac, jo li poso conyac.
0: Però del bo.
1: Del bo, sí. Jo dic, no, avui, mira, avui he fet coliflor amb beixamel i li he posat una ampolla, el conyac que li he posat és Napoleón.
0: Caramba,
1: sí,
0: i fort,
1: dir,
0: eh?
1: Vaig a tope. I li dona un toc, un puntet molt, molt bo. Igual que la nou moscada, que no pots passar-te, perquè llavors ens quedaria molt agra. Però sí, jo la veig a mel. Jo a vegades veig l'Arguiñano que fa... I ell no posa ceba, per exemple. Ell ho fa amb llet i farina i ja està. Jo li poso ceba, li poso farina, li poso pebre, li poso sal, nou moscada i conyac, amb les mides corresponents, amb aquella balança que hem parlat tantes vegades. A vegades, si se m'escapa una miqueta més de conyac, no passa res, però la faig així. I tornem a fer el mateix, formatge gratinat per sobre els espinacs, dintre. A veure, podria dir, és més una que l'altra? Bueno, una porta beixamel, l'altra porta un sofregit.
0: De totes maneres, les patates es poden farcir també al gust que vulgui un.
1: Evidentment.
0: Perquè tu has dit un dels ingredients que has dit carn picada.
1: Sí.
0: I on te la posem, la carn picada? Dintre de la patata, no?
1: Amb el sofregit que t'he dit abans.
0: Val.
1: Amb el pebrot, la ceba, ho fas tot allà ben lligat.
0: Però, per exemple, si dius, mira, no vull fer-ho així, vull posar una cosa que a mi m'agradi més. En vez d'espinacs, pues, no sé, posar... És un dia, mongetes, diguéssim mongetes.
1: Bueno, mira, saps com podries fer-la? Que ara se m'acut, i més de cara a l'estiu, potser podries farcir de... Ara vaig a dir una castellanada perquè no surt en català. El pimiento morrón, com no sé com es diu en català, bueno, però tu el mantens, aquell pebrot vermell de porc,
0: sí.
1: Ou dur, una miqueta tonyina, fem així, una miqueta maionesa i tot dintre la patata. Vull dir, ara de cara a l'estiu,
0: sí.
1: La patata també és molt agraïda, la pots farcir de moltes coses, val? M'acaba de sortir una idea ara de cara a l'estiu, sí.
0: Ah, ho
1: sí,
0: veus? Sí, Nacho, sí. El que té aquest programa, no?
1: Sí,
0: que surten les idees així.
1: No és conya, eh? La gent es pot pensar que és conya, però no és absolutament... Ara mateix se m'acaba.
0: Has de fer aquesta patata farcida de la manera que ho has dit, eh? Amb ou dur...
1: Sí, sí.
2: I amb el conyac, sobretot.
0: Sí.
1: Digue'm el nom, va, quin nom li posem?
0: Ai, no sé, amb honor a aquest programa de dir l'aventura de la patata.
1: L'aventura,
0: no?
1: Patata aventurera. La patata aventurera. Molt bé, sí.
0: No, sona bé, sí. Com l'ensaladilla
2: imperial.
1: Estic totalment d'acord.
0: Doncs jo crec que això també és el gust del consumidor, no? Hi ha gent que diu, és que a mi m'agrada el farcit així. Doncs la patata ho admet tot.
1: Sí, i a més pensa que la patata que hem tret, realment amb la tonyina, l'ou dur i el pebrot... queda, i una miqueta maionesa quedarà...
0: I de cara ara a l'estiu és molt més refrescant, això, no?
1: La setmana que ve prometo fer-la.
0: Sí?
1: El que passa que aquí no, jo no la gratinaria, veus?
0: Jo crec que no.
1: No,
0: gratinada no.
1: No, perquè si li posem formatge a sobre la liem.
0: No. Que quedi fresca.
1: Això mateix.
0: Ara n'has de portar una perquè la tastem la Montse i jo i diem el veredicte.
1: Va, dijous porto patata.
0: Vinga.
1: Dijous porto patata.
0: Exacte, ja us direm què ens sembla. Però ja nosaltres som molt crítiques, no, Montse?
2: Massa.
0: Amb ell serem una mica, la primera vegada que ho fa, serem una mica magnànimes, eh?
1: Val, t'ho agraeixo.
0: Falta això, falta l'altre, però bueno.
1: T'ho agraeixo. Val.
0: Alguna cosa més que vulguis afegir?
1: No, de moment no, però sorprèn-me.
0: I què faràs demà de menú? Vinga, va, pels nostres oients que ja estan preparant, volen saber,
1: mira,
0: quin menú tindrem demà.
1: Demà ja preparada l'ensaladilla imperial segur.
0: Ei.
1: Bacallà amb samfaina, les cuetes, el trinxat ja l'he deixat.
0: I això?
1: Bueno, perquè vaig a ser molt sincer, la setmana passada em va quedar tot.
0: Ai.
1: Divendres va quedar tot, dissabte el vam tornar a posar a la venda, perquè a veure, d'un dia per l'altre
0: no
1: està bé,
0: res,
1: dissabte el vam tornar a posar a la venda i va tornar a quedar tot. Va acabar repartit entre nosaltres, que no, aquí no guanya res, no hi ha negoci, i llavors ja he decidit que ha arribat el moment d'eliminar el trinxat. És veritat que les cols ja estaven una mica de capa caiguda, ja no era el mateix, però bueno, la gent es cansa.
0: Sí.
1: El que m'ha sorprès és, per exemple, és que les llenties estufades se segueixen venent.
0: És que les llenties tenen molt de ferro,
1: ja, però, ostres, jo me'n vaig endur un platet de llenties i suava mentre me'n menjava. Saps?
0: I les llenties que li poses un trosset de xoriço, també, o
1: alguna
0: cosa?
1: Jo les llenties li poso costella de porc, li poso panxeta, li poso xoriço i li poso pernil.
2: I patata?
1: No.
2: No, patata
1: no? No.
0: El que has dit, Montse?
2: Patata.
1: Ni patata ni arròs.
2: Ni pastanaga, tampoc?
1: No.
0: Pues les llenties amb arròs estan molt bones, eh?
1: Ja, però estem al mateix. L'arròs fa que... Ja. Clar, és... Jo necessito cuinar perquè la cuina em duri 8 hores.
0: Ja.
1: No per acabar de fer i menjar.
0: O sigui, demà tindrem...
2: Ensaladilla imperial.
0: Ensaladilla imperial.
1: Bueno, mira, demà tindrem ensaladilla imperial. Segurament tindrem empedrat, tindrem amanida de cigrons. És possible que hi hagi amanida de patata. Bacallà amb samfaina. Botifarra amb samfaina. Calamarsets amb ceba. Hi ha més coses, hi ha més coses preparades.
2: Les cues, has dit?
1: Cuetes, no, les cuetes estan preparades també, per fer-les demà. No sé, hi ha moltes coses preparades.
0: Però a part del menú que ens està dient el Nacho, també té altres coses que fas.
1: Bueno,
0: no, que
1: tot no... això que t'he dit són el menú i altres coses. El menú sí que el penso a les 7 del matí. Jo miro tots els plats que tinc cuinat. Jo tinc una taula molt gran, més gran que... Bueno, molt més... Dos o tres vegades com aquesta a l'obrador. I llavors jo primer faig una exposició recta de tots els plats que tinc. Tots. Vull dir, avui hi havia 15 safates mitjanes, 3 safates grans i 3 safates petites. Això era el menjar que hi havia avui. Jo el tenia tot a més per ordre de tamany. I quan he mirat he decidit quin era el menú. I això sí que ho decideixo pel matí.
0: O sigui que cada dia de la setmana és diferent, però el dilluns no pot ser potser el menú del dilluns d'una setmana, el dilluns de l'altra pot ser que no sigui el mateix, no?
1: Pot ser, no, és quasi segur que no serà el mateix.
0: No serà el mateix, no. Val.
1: L'únic que de moment està coincidint, mira, és cada dimecres en llenties, cada dijous hi ha paella, cada divendres fins ara hi havia trinxat, que demà ja no n'hi haurà, però segueixen havent-hi les cuetes. Uh-huh. Aquestes tres àpats estan... Bueno, i cada dimarts hi ha macarrons. Aquests quatre àpats estan segurs, però la resta són varietat.
0: Això està bé. I les croquetes?
1: Les croquetes també estan cada dia. I la truita de patates també està cada dia.
0: Són clàssiques. Jo veig aquelles croquetes que diu, come-me, come-me.
1: Demà el que... Mira, demà, ara que ho has dit, jo normalment la truita de patates la faig de quilo i mig, aproximadament, que són les mesures que tinc, per repartir-la a porcions quan la gent te demana. Demà, si em dóna temps, intentaré fer mini truitetes per afegir al menú.
0: Ah, això està molt bé, aquestes mini que són individuals,
1: sí,
0: no?
1: Sí, mini truitetes. Tinc una paella que ja em vaig comprar a la ferreteria just de davant, a l'Artés, vaig comprar una paelleta d'una mida que està bé individual i miraré de fer truitetes allà.
0: Tu has provat aquesta truita que diuen de patata xip?
1: Sí, l'he provada.
0: I què tal?
1: És comestible totalment.
0: Tu no l'havies sentit, Montse?
2: Sí, l'havia escoltat, però no l'he provat gaire. No sé si alguna vegada l'he provat, la veritat.
1: Vull dir que no és una cosa que diguis... Jo, a més, jo, a mi m'agrada innovar. Jo no l'he fet de patates xips, jo l'he fet de Doritos.
2: Pues,
0: ostres! Mare de Déu, Doritos! I què tal?
1: Bé.
0: Bueno, la gent l'ho pot provar, no?
1: Sí, de Doritos.
2: Doncs al meu marit se li ha antojat ara fer una truita que la prepara amb un bol, ous, una mica de maionesa, la mou i la posa al microones. I no sé d'on ha sortit, diu que és d'un cuiner així important i destacat. I jo dic, però una truita amb els ous i la maionesa, dic a mi això no m'ho posis.
0: I queda bé.
2: No sé, ell s'ho menja i els nens també els hi fa i també s'ho menja. No sé, l'has sentit a parlar tu d'aquesta truita?
1: No.
2: No?
1: Jo si vols t'explico la truita més rara que he fet mai i el meu fill se la va menjar encantat. Va ser un diumenge que vam fer paella per dinar. I la paella que va sobrar li vaig fer una truita per sopar.
0: Truita de paella.
1: Ho prometo, no m'ho invento, ho prometo. Truita de paella.
0: Déu-n'hi-do, però la truita de Doritos... Això ja és supercocina, eh? Ara tothom comprarà Doritos i farà una truita, però clar, és difícil de fer-la?
1: De lligar-la, no.
0: De lligar-la, això és el que volia dir.
2: No es trenca.
1: No, tot depèn, clar.
0: Però els Doritos els poses sencers?
1: Sí, però una vegada estan dintre de l'ou, com s'estoven, a més jo els trenco amb la forquilla. Jo sempre, quan faig truites, normalment, després de tenir l'ou ben batut, deixo la patata dintre una estona.
0: Val. Doncs aquesta també l'haurem de provar, eh?
2: Mira, afegeixo. La tortilla de maionesa de microondes popularitzada pel xef José Andrés.
0: Ah.
2: És una recepta ràpida i senzilla i un resultat superesponjós i jugoso, posa.
0: O sigui
2: que aquesta nit la tindré que provar.
0: Ah, sí, hem de posar, batre els ous i posar...
2: Una mica de maionesa.
0: I maionesa. Prova-ho, Nacho.
2: Saps i el microones.
1: Saps quin és el secret? No, no te l'explico. Bueno,
0: sí, sí,
1: no,
0: sí, no, sí. No, no, no. Ara no, vinga, que els nostres oients estan esperant un secret.
1: Saps quin és? Jo, perquè la truita quedi flonja, jo separo el rovell de la clara. I ho faig per separat.
0: Ah.
1: Llavors, la clara la faig a punt de neu i després el rovell el faig a part. El vaig posant a dintre a poc a poc i ho vaig batent. Llavors, la truita et queda flonja.
0: Quines coses, no, Montse? Oh, estem aprenent amb aquest programa, sí. Ara, lo de la truita de Doritos m'ha deixat estupefacta,
1: Què vols dir això? Truita de Doritos o patata farcida?
0: A mi les dues coses.
2: Sí, perquè la de xips la tenia més...
0: Sí, però la de Doritos... És que arribarà, que faran truita de tot, no?
2: Bueno, és que pràcticament la truita...
1: Però és, això, és la manca, això és la manca de temps.
0: No, perquè la gent també es cansa sempre de lo mateix i vol innovar.
1: Jo la primera vegada que vaig provar una truita d'aquestes farà, no t'enganyo, almenys fa 20 anys, una truita de patates chips, i va ser que ens van convidar uns amics a sopar a casa seva, vam anar la meva dona i jo, i va, anem a fer truita de patates, i quan veig que tira l'ou i agafa la bossa de patates i la boca dintre, dic, mare meva, vaig pensar... I clar, te la menges perquè no vas a fer un menyspreu amb allò que t'estan oferint.
0: Però que no saps com sortirà.
1: I la veritat és que era... comestible. Ho deixo aquí, comestible.
0: Però jo us aconsello, primer proveu la de Doritos, que ho tenim més a mà, Doritos.
1: És espectacular, la Doritos.
0: Escolta, alguna cosa més que vulguis parlar de les patates o vols que t'expliqui algunes curiositats?
1: No, jo és que estic impacient. Portes aquí com 25 fulls?
0: Sí. Però mira, hi han coses molt curioses perquè a vegades una patata és una cosa senzilla, no? Diu que el primer vegetal a l'espai, la NASA va utilitzar tecnologia xinesa per cultivar patates a l'espai a l'any 2004, convertint-la en la primera hortalissa que creix fora de la Terra.
2: Ben curiós.
0: Mira que és important la patata, però tenien que ser els xinesos, no? I diu que les patates xip va néixer el 1853, més o menys, quan la data que tu has dit, als Estats Units. Diu, un cuiner, fart de les queixes d'un client molt exigent que deia que les patates fregides eren massa gruixudes, va tallar el tubercle finíssim, el va fregir amb l'oli roent i el va cobrir de sal. El resultat va ser tot un èxit. Tampoc és tan difícil, no, fer patates xip?
1: No, però... I menys avui en dia, que hi ha maquinetes d'aquestes que te les tallen...
0: Sí. Però jo hi he anat de vegades a restaurants i la manera de tallar la patata li dona un gust molt diferent, Dius, ostres, que bona està aquesta patata. La fan molt fina, també, molt cruixent, i dius, m'encanta, no? Perquè una patata fregida no té cap secret, tema, no? Les compres ja i no té cap secret. Però és també la manera de tallar-les. Dialectes en català. A casa nostra, depenent de la zona, es coneix amb noms molt diferents, tot i que s'emprar majoritàriament patata, com al País Valencià i a les Terres de l'Ebre s'utilitza creïlla o pataca. Te sona?
1: No.
0: Pues, aquí sí. Creïlla? Doni'm un quilo de creïlla. És que sona una mica raro. Però bueno, té aquest nom també. I després tampoc la patata, tampoc li donem el valor que té ara. Vas a comprar un quilo de patates i et costa molt poc, no? Venen un sac de 5 quilos per un euro. Doncs mira, diu que el farmacèutic francès, el senyor Parmentier, va ser empresonat a Prússia durant la Guerra dels 7 anys, on es va alimentar principalment de patates i va descobrir que no eren perjudicials. En tornar a París, va idear un truc psicològic per popularitzar-lo. Va plantar un camp de patates i va posar guàrdies armats durant el dia per fer creure que era un tresor prohibit. A la nit va retirar els guàrdies animant els pagesos a robar i plantar el tubercle als seus horts. Perquè jo crec que sé que vaig llegir que la patata era considerada com tòxica perquè naixia dintre de la terra. Llavors no se la menjaven. I aquest va fer això perquè veiessin que era com un premi, com un tresor, i la gent, pues, ho va popularitzar. Quines coses de la patata, no? I ara sí que arribem a l'Òscar. La patata més cara del món. Tu saps quina és, Montse?
2: No, no.
0: Doncs mira, a l'illa de Noirmoutier, a França, es conrea la varietat...
1: Que bé parles el francès,
0: oi,
1: eh?
0: Que sí, això que estudio anglès, eh? Es conrea la varietat Bon Note. Diu, una patata tan delicada i exclusiva que es cull a mà. Bueno, aquí també les collim a mà, no?, les patates, però bueno. Diu, es tracta d'un tubercle amb un toc salat gràcies al sol sorrent on creix i pot arribar a assolir preus de fins a 500 euros al quilo. Només s'utilitza en cuina d'alta cuina. Diu, el conreu d'un terreny molt reduït i es cull exclusivament a mà durant una sola setmana al mes de maig. Ara ja no la recolliran perquè ja estem al juny. En terra on creix s'adoba amb algues marines, cosa que li dona un gust salí únic i molt cotitzat pels restaurants d'alta cuina. S'ha arribat a pagar la increïble xifra de 500 euros per un sol quilo d'aquestes patates en subhastes especialitzades. Nosaltres no hi anirem, eh? I després també, com l'altre dia el Nacho ens va parlar del Dia Internacional de l'Hamburguesa, la patata també té el seu dia. Aviam si l'encerteu.
2: Dóna'ns pistes.
1: És una cosa senzilla d'encertar?
0: No. Diu que, segons la ONU, l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar oficialment el 30 de maig.
1: Ah, no, no anava a dir això.
0: Ha passat poc. Com el Dia Internacional de la Patata. És que tenim dies internacionals per tot aquí.
1: Jo anava a dir el 12 d'octubre.
0: Per què?
1: Bueno, perquè no va ser el dia que vam conquerir Amèrica i la patata diuen que ve d'allà, doncs
0: tindria
1: la seva raó de ser.
0: Però aquí l'han posat el 30 de maig perquè, com que només s'escull el 30 de maig, només es pot rescatar la patata fins a...
1: Ja, però aquesta, la cara.
0: La cara.
1: Les altres pots escollir com vulguis.
0: Diu que qui va impulsar aquesta iniciativa? Doncs la va liderar Perú i recolzada per la FAO, Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura. Perdoneu. I vosaltres direu, i per què serveix aquest dia internacional, no? Dius, per recordar a tot el món la importància que té la patata per lluitar contra la fam, la pobresa i la malnutrició global.
2: Sí, sí, és que tornava a dir que tant l'arròs com la patata són aliments molt bàsics en aquest món i en els altres.
0: Aviam, de patates també pot viure la gent, eh? O no?
1: Bueno, la meva sogra diu que una casa no pot faltar mai pa, patates i ous.
0: Ja està. I t'alimentes la mar de bé. Doncs aquí unes curiositats de la patata, no? Un tubèrculo molt senzill, però mira si dona, de parlar. La truita de Doritos, la truita de patata xip, les patates farcides, déu-n'hi-do avui,
2: I les patates fregides.
0: I les fregides.
2: Que són...
0: Doncs ara canviarem de tema i ara veurem quins postres ens ha preparat la Montse de la pastisseria Arenas.

0: Doncs avui viatgem fins a Cadaqués, una de les viles més emblemàtiques de la Costa Brava, situada al cor de Cap de Creus, un poble de pescadors, de cases blanques i carrers estrets, que durant segles va viure relativament aïllat per les muntanyes i obert al mar Mediterrani. Aquest aïllament va permetre conservar costums, receptes i tradicions que han arribat fins als nostres dies. Entre aquestes joies gastronòmiques destaca una. I ara ve aquí quan us la pregunto. Quina és la joia gastronòmica que amaga Cadaqués?
1: No serà el xutxo, no?
2: Si parlem, si
0: no em digueu que no ho sabeu.
2: Si parlem de postres no tinc ni idea.
0: No? Vale, els taps de Cadaqués. No heu sentit parlar dels taps de Cadaqués? No patiu.
1: Oi, Nacho, que malament estem, eh? Estem malament, eh?
0: Doncs aquestes joies gastronòmiques són els taps de Cadaqués, una petita peça de pa de pessic que s'ha convertit en el dolç més representatiu d'aquest poble. La seva història remunta a més de 200 anys enrere. Segons la tradició, va néixer a l'obrador de la família Cabrises, fundadora de la històrica pastisseria La Mallorquina de Cadaqués, no confondre, perquè hi ha una altra que és molt coneguda a Madrid, aquesta no, que és de Cadaqués, avui coneguda com Can Cabrises. La llegenda explica que durant una fornada, la massa d'uns petits pans de pessic va créixer més del previst i va sobresortir els motlles cilíndrics. Aquest resultat recordava la forma d'un tap de suro de cava. Aquest error accidental va agradar tant que es va convertir en la forma definitiva del producte. Generació rere generació, la família Cabrí

0: amb motlles cilíndrics individuals i es cou fins a obtenir aquest color característic daurat. El resultat és un dolç delicat, tendre i lleuger amb una dolçor equilibrada i un aroma sutil a mantega. Es desfà pràcticament a la boca i és ideal per acompanyar-lo en un cafè o amb una copa de vi dolç. No l'he provat mai, eh? Veig que no l'he provat mai.
1: No el feu aquí, a la pastisseria?
0: Nosaltres no. Però sí que és molt comú trobar-lo en alguna carta de restaurant. Però ara us explicaré més característiques. Els taps també amaguen una forta connexió amb el mar, perquè durant els segles XVIII i XIX, molts mariners i comerciants catalans mantenien contactes freqüents amb Cuba i altres territoris del Carib. D'aquests viatges arribava el ron, una beguda que aviat es va incorporar a moltes celebracions populars. I no era estrany que els pescadors suquessin els taps en gotes de ron o els acompanyessin amb ron cremat. Aquesta combinació va esdevenir una autèntica tradició local. Avui dia els taps de Cadaqués es poden trobar principalment a les pastisseries i forns tradicionals de població. La referència històrica continua sent Can Cabrises, hereva de l'antiga La Mallorquina, situada a la plaça Doctor Trèmol, però també es poden adquirir en altres establiments locals, com la pastisseria Quer, Es Fornet o el Forn Sanés. Pel que fa al preu, perquè tingueu una orientació, cada tap pot costar entre 0,80 i 1 euro. I també venen tradicionals capses de record que poden contenir entre 15 o 30 peces, doncs, perquè us el pugueu emportar com de souvenir, i el preu doncs està entre 13 i 25 euros. Ara bé, amb el temps han aparegut també diferents variants. Alguns pastissers els pinten lleugerament amb almívar suau, sovint aromatitzat amb el ron o amb el moscatell, sobretot per conservar la humitat. I també existeix la versió coneguda com els taps del ron, on el tap es mulla parcialment amb almívar i ron, apropant-se més al concepte de babà, que també ara explicaré a continuació. I, com deien, doncs, era molt, molt típic sucar-los directament en ron cremat o en vi dolç. Hi ha molts restaurants que quan t'ofereixen la carta al tap tenen el pa de pessic preparat, però el ron cremat, així calentet, el suquen al moment i te'l serveixen en aquell instant. La veritat és que està molt bo. I precisament aquesta tradició amb el ron ens porta a parlar d'un altre gran clàssic de la pastisseria europea, que és el babal ron. No sé si us sona el babal ron. La seva història comença al segle també XVIII, molt, molt a prop, amb un personatge ben singular, Stanislaw Czesnecki, rei de Polònia i duc de Lorena. I expliquen que un dia trobava el seu pastic tradicional massa sec, que aquest pastís es deia Kouglof, i va demanar que, sisplau, que el remullessin amb vi dolç per fer-lo més agradable. Anys més tard, el seu pastisser, Nicolas Storer, es va establir a París i va perfeccionar aquesta idea, substituint el vi pel ron procedent de les colònies franceses del Carib. Així va néixer el famós baba au ron, en francès, que ràpidament es va convertir en una de les postres més apreciades de la pastisseria francesa. Fins i tot diuen que el nom de baba prové del personatge d'Ali Baba de les Mil i Una Nits, una de les lectures preferides del rei polonès. A diferència dels taps, el baba es prepara amb una massa fermentada semblant a un brioche, que un cop cuita es banya generosament amb almívar aromatitzat amb ron fins que queda completament impregnat. El resultat és una textura humida, intensa i aromàtica. Seria com si fos com una esponja sucada amb ron, que pràcticament és molt ron. Els taps de Cadaqués són com més pa de pessic, no té aquesta textura tan líquida, diguéssim. El tap de Cadaqués i el babal ron són diferents en textura, com dèiem, i en elaboració, però comparteixen una mateixa essència, la unió de la rebosteria tradicional i el ron, un ingredient que va arribar a Europa gràcies a les rutes marítimes i comercials. I podríem dir fins i tot que els taps de Cadaqués són un parent empordanès del babal ron, més lleugers, més sutils, però igualment vinculats a la història marinera i als gustos pels sabors d'ultramar. Així que el Mediterrani de Cadaqués i els aromes del Carib descobrim dues postres que expliquen segles d'història, comerç i tradició, i una història que encara a dia d'avui podem assaborir mossegada rere mossegada. Si aquest estiu doncs, us podeu apropar per Cadaqués, doncs no us oblideu de tastar-los, perquè realment estan molt bons i és ben curiós provar-ho.
1: Ai, què et sembla? Aniràs a Cadaqués, Nacho, a provar? Perquè és que les explicacions que ens ha donat la Montse, jo ja ho estava menjant.
2: Jo és que he anat a Cadaqués sovint i no recordo. Saps què passa? Que normalment quan vas per la tarda, passeges i menges un gelat. No,
1: pues ara no has de provar aquests taps.
0: Pues quan vas a les pastisseries està ple de
2: segurament, xarxes, segurament, de les segurament,
0: capses segurament. Que posa taps de Cadaqués, taps de
2: Cadaqués. I no recordo haver-me fixat.
0: Doncs mira, ja teniu deures aquest estiu.
1: Oi, sí.

0: potser...
1: Sempre surten deures d'aquí, de veritat.
0: No, no, però és que de vegades dius quin és el producte més típic de Cadaqués. Els de Cadaqués, evidentment, ho saben, però els TAP. Jo havia sentit alguna cosa, però no ho relacionava. Però també m'ha sobtat aquesta variant de França, del bobó.
2: Del babà, el ron, sí.
0: Que tenen la mateixa essència, com tu has dit, però l'elaboració és molt diferent.
2: Sí, un és més tipus brioix, i llavors al final t'acaba sent com més esponja i molt més ron, i l'altre és més pa de pessic, més pintadet, més sucadet, no té tant ron. Els autèntics no porten, bueno, jo els que he tastat no he notat aquest gust a ron, però els que venen a les botigues jo no he notat aquest gust, però sí que és veritat que molta gent doncs ho suca.
0: Ai, gràcies als mariners aquests que van dir, va, hem de sucar això amb ron, i que ens han deixat aquests taps de Cadaqués. Recordeu, si aquest estiu aneu a Cadaqués de vacances, no, Nacho? Tu apunta-t'ho,
1: Ja està.
0: I has de dir amb la família, anem a menjar taps, I diran, què? Doncs els taps aquests de Cadaqués, que ens ha explicat molt bé la Montse, la veritat és que jo ja me n'estava menjant uns quants, Montse?
2: Sí.
0: Què us sembla si fem una pausa musical? Aviam que ens posarà la Eli una cançó que és molt adient per lo que hem parlat.
1: La Trinca.
0: Exacte. Vinga, doncs escoltem La patata de la Trinca.

0: Us ha agradat aquesta cançó de la Trinca?
1: Sí.
0: L'home ve de la patata, eh?
1: Em recorda que tinc més de 50 anys. Ai.
0: Ah, bueno, i algun més, no, Nacho?
1: Doncs mira, la setmana que ve faig 59.
0: Estàs molt bé, Nacho.
1: Ja
0: es nota que menja moltes patates, el Nacho, eh? Escolteu una cosa, aviam, hem parlat d'aquesta recepta que ens ha explicat el Nacho, molt fàcil de fer, amb moltes variants de la patata, sobretot els taps d'aquests de reposteria de Cadaqués, però canviem una mica de tema i us vull preguntar a cada un de vosaltres què en penseu de la cuina vegetariana o vegana, perquè també és un estil de cuina que s'està imposant molt actualment. Llavors, vosaltres que a la Montse amb reposteria i tu com a cuiner, amb la teva botiga pots fer algun plat així, vegà o vegetarià, te'l demanen molt.
1: M'estàs posant-me un compromís.
0: No, aviam si te'l demanen bé, però si només
1: veure,
0: hi ha una persona...
1: Jo normalment faig dos tipus de menjar vegà i ho faig per deferència per si ve algú i te'n demana. Pensa que nosaltres, a part de fer menjars, la botiga de l'Ibèric és una xarcuteria. Una xarcuteria ben carn i embotits, val? Llavors sí que col·laborem fent, per exemple, quinoa amb verdures o cuscús, també fent cuscús amb verdures o amanida de quinoa. Vull dir, són les tres variants que podem fer, val? La resta no, perquè és molt complicat. A part que és complicat, segons que hi posis, també és car, saps? És car. I aleshores, ja et dic, tenim aquests... Vull dir, hi ha gent que alguna vegada ha vingut algú que ens demana hamburgueses veganes. No, no tenim hamburgueses veganes. Però la resposta és molt senzilla. És a dir, si al mes o cada dos mesos ve una persona i et demana hamburgueses veganes, vol dir que no té sortida.
0: Sí.
1: Saps? Vol dir que no té sortida. Aleshores, no pots tenir coses que realment no tinguin sortida. El nostre menjar va destinat a persones que mengin pràcticament de tot.
0: Evidentment, diuen que és un estil de vida, no?
1: Sí, no, jo el respecto.
0: Jo soc vegetarià i soc vegà, però a vegades confonem aquestes dues coses. Dient, quina és la diferència entre un vegetarià i un vegà? Doncs, mira, la cuina vegetariana es basa en vegetals, fruita, cereals i llegums, però permet el consum d'alguns productes animals que no s'han no sacrificats. Bueno, això és el que diuen. A més, poden menjar ous i llet, que és el que hem estat parlant, i ous i llet. En canvi, el vegà no pot estar absolutament prohibit menjar tot tipus d'origen animal. Tampoc poden menjar carn, peix, marisc, ni tampoc ous, llet, formatge, mel o gelatina. Això és la diferència entre ser vegetarià i vegà. És un estil de vida que vull dir que hi ha gent que el seu cos li adapta moltíssim, però jo crec que per la nostra salut, aviam, és la meva opinió, crec que el nostre organisme està fet per menjar tot tipus de carn, tot tipus de peix, que tot té les seves proteïnes, no? Perquè si nosaltres ara féssim un canvi radical de dieta, que ens tornéssim vegans o vegetarians, com creieu que ens afectaria això?
2: Bé, la gent que segueix una dieta vegana, sobretot, pren molts complements alimenticis. Ho supleixen així i també, doncs, avui dia hi ha molt accés a la proteïna vegetal. Doncs el seitan i aquests aliments, doncs, i la soja també, que és com una soja texturitzada, que també simulant, doncs, a la carn. I també estan fent carn molt vegana, tot
0: sí.
2: El que és el tema de l'heura, que ja n'està fingers de pollastre, saps? Totes aquestes cosetes que tu... Hamburgueses, inclús com carn per fer un filet, també. Tot. Hi ha marques que ja estan treballant molt fort amb això. Nosaltres, a nivell de pastisseria, fèiem abans com un pa de pastic de xocolata que era elaborat amb llet de soja i no portava, clar, evidentment, ni ous ni res. I el relleno, el farcit, era nata vegetal. Clar, evidentment no és igual, però bueno, estava bo i correcte. I també fèiem una crema de xocolata entre capa i capa, que també era vegetal. L'únic que fa temps que és veritat que no el fem.
0: És el que diu el Nacho, exacte. Hi ha poca demanda i, a part, els productes que hi ha són cars, també. Perquè no és una producció Sí, és una producció limitada.
2: Exacte.
0: Perquè si no hi ha demanda...
2: Clar, és com tu els dius, és un pa de pessic de xocolata, però la nata és vegetal, i et miren dient, clar. I no sé que vinguin específicament per el tema del vegà, i a nivell de salat, sí que, o opció, a nivell de càtering, doncs sí que tenim doncs, més recursos, no? Doncs les focatges, per exemple, les podem farcir doncs, amb hummus, amb guacamole, saps? Coses d'aquestes doncs, més vegetals.
0: Però ja també és una producció molt limitada, perquè tu no pots fer una producció llarga perquè no saps si ho consumiràs.
2: Exacte, és quan ens ho demanen. Per exemple, la coca recapta ens diuen la volem vegana, doncs la fem doncs, amb la coca recapta normal, però en comptes de l'anxó o la tonyina, doncs hi posem xampinyons, per exemple, i ens adaptem una miqueta. Però sí que és veritat que cada cop ho fem més. Per exemple,
1: perdona que t'interrompeixi, Montse, però la massa, com la tens feta?
2: No porta... és una massa de pa.
1: Vull dir, no porta res...
2: No, és una massa de pa sense llet ni sense res. Llavors, vale, vale. La massa l'estirem, li fiquem el pebrot, li fiquem l'esbergina, sí, li fiquem el tomàquet, sí. I després fem versions. Nosaltres tenim la massa base de la coca de recapta i després tenim versions. Unes li posem tonyina, altres li posem les
1: anxoves.
2: I així anem fent, i quan ens demanen doncs vegà, doncs li posem, normalment posem xampinyons, sí, sí, i això és l'opció que tenen. Després també tenim unes mini hamburgueses que també li posem doncs com si fos burrata o mozzarella, saps? En plan com si fos una amanida d'aquestes així més de mozzarella i tomàquet, no? Més cosetes així per donar opcions a la gent que també ens ho demana cada dia.
1: Però això seria per vegà. No, per vegetarià, no per vegà, clar.
2: Exacte, sí, sí, sí, això és per vegetarià.
0: Sí, el vegà té més limitacions.
2: El no? Vegà, clar, al final...
1: Bueno, té les que se les posa ell, evidentment.
0: Sí, però és que és una filosofia de vida, no?
1: Ningú
0: metge ha dit no, els vegetarians això i els vegans això. Vull dir que s'ho han imposat també ells.
1: Aquí està, vull dir, jo sóc al·lèrgic al marisc. Però jo tinc una malaltia, no puc menjar marisc perquè m'ofego, m'agafa un atac d'asma.
2: Bueno, és una manera de viure, bueno, de viure la seva vida, no? Jo,
1: que és respectable, totalment.
2: Jo respecto perquè també entenc que el patiment animal, a mi, jo sóc també de la generació a mi, sí. I a mi em dona molt de respecte també, eh? Jo quan veig, sobretot, doncs, els lechazos o els cochinillos, dic que això és una aberració, per sí. Mi, eh? Baixa el meu concepte, perquè dic un mateix animal que poden menjar moltes persones tan petitet, però bueno, és que són cultures també, perquè segons a quines zones d'Espanya, doncs el lechazo és el millor que et poden... que és un bebè, bueno, que,
0: sí,
2: que,
0: no, pot, no,
2: que
0: no, fa,
2: no tenia el mes. Que, no,
0: fa
2: saps?
0: Pena. Igual, ara m'estic recordant dels famosos cargols.
2: Els cargols no tant, però...
1: Et perseguiran sempre, eh? Els cargols et perseguiran
2: sempre.
1: Però
2: clar, d'un animalet que mengen 4 o 5, que t'esperis, jo què sé, un parell de mesos i que em poden menjar 20 sí, o 30, sí. Doncs jo crec també que és un abús que tenim i que a mi em dol, eh? O sigui, igual que et dic una cosa, et dic una altra. Però bé, això però és una elecció i...
0: Però lo dels vegans que no puguin veure la llet la dona la vaca, ets...
2: Clar,
0: tampoc...
2: però els ous, per exemple, dius, ostres, la mel... Bueno, perquè és com explotació animal, no? Una mica... Ho veuen per aquesta via, no?
0: Però si tu veus també les verdures, també són éssers vius, també es crien i també les posem a bullir. Aquestes no criden per això, no?
1: A mi mai m'ha cridat una col, per exemple. Ja les escoltaré a partir d'ara.
2: No, jo soc molt respectuosa amb aquest tipus de gent perquè jo ho entenc. Jo no ho faig perquè vull menjar tota la resta d'aliments, però sí que és veritat que com a sí. Condició... tindríem que també mirar una miqueta, tenir una mica més cura dels animals.
0: Sabeu quin és el líder mundial del món de població vegetariana? Vinga, pregunta del milion. Doncs és la Índia. Entre un 31 i un 42% de la població és vegetariana.
1: Perquè ja no mengen vaques.
0: No, exacte, la vaca està prohibida.
2: Però és perquè no poden pagar... perquè no s'ho poden
0: perquè...
2: permetre o per...
0: No, perquè la vaca allà és sagrada i no...
2: Però el pollastre... Tot...
0: Bueno, de pollastre sí que n'hi ve.
1: I porc no deu menjar. Clar.
0: Jo de porcs no n'he vist allà, eh? De gallines moltíssimes. Uh-huh. I diu que de vegans tenen un 9%, o sigui que els vegetarians, Déu-n'hi-do. I a Europa, de mitjana, els vegetarians i els vegans oscil·len entre el 5 i el 10% segons el país. Aquí a Espanya no sé. Per exemple, el Regne Unit se situa al voltant del 10%, mentre que a l'Europa Central, com Alemanya o Àustria, les xifres són similars o lleugerament superiors. Mira, ja tenim aquí la sintonia. Això vol dir que
1: ens
0: ja
1: estan fent fora.
0: Ja tenim que acabar.
1: Quina indirecta.
0: Bueno, us ha quedat clar, vegetarians, vegans, és un estil de vida que nosaltres respectem i que també tenen la seva cuina particular, que potser algun dia en parlarem també, no?
1: Bueno, la setmana passada vam dir que acabaríem menjant pastilletes, no?
0: Exacte. Però bueno, també mereix un espai aquesta cuina, que també és molt important, i també hi ha molts oients que diu, home, i la cuina vegetariana i la cuina vegana? Doncs no us preocupeu, que més endavant parlarem també de plats així, d'aquest estil. I res més, gràcies, Nacho.
1: ¿Por qué me lo dices en castellano?
0: Es que no sé, no lo
1: sé. ¿Te ha salido en castellano esto? Qué bien hablas el castellano, qué bien lo enraonas, ¿eh?
0: Vols que t'ho digui en anglès? Thank you very much.
1: Ay, you are welcome.
0: Ay. Montse, de la Pastisseria Arenas, moltes gràcies per aquests taps de Cadaqués, que els hem de provar, i la setmana que ve provarem les patates aquestes farcides de la botiga de l'Ibèric del Nacho. Moltes gràcies a tots dos,
1: a tu,
0: i a vosaltres també, i gràcies a la Eli. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
2: Adéu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó 14 ja és a Catalunya. El Papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 3:15 del migdia. Procedent de Madrid, ha estat rebut el president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, entre d'altres autoritats. La primera parada d'aquest viatge és la catedral de Barcelona. Allà és ara mateix i ha fet les seves primeres paraules en català.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral, amb tots vosaltres.
0: L'homilia encara continua a hores d'ara i el pontífex hi està alternant el català i el castellà. A fora, centenars de persones l'esperaven amb molta il·lusió a les portes del temple.
3: Me parece muy emocionante. Se ve muy sencillo, muy cercano.
4: Nosotros venim de Sant Andreu de la Barca, però treballem a dos col·les, de Sant Cugat i de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
5: Venim a recolzar Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
0: És dimarts 9 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern considera que la visita del Papa és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
6: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
0: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
6: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació.
0: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
6: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
7: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que hi havia part mínimo, gramática inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test. Però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
8: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
0: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
6: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
0: Els esports, Barça i Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina. Joan Barberà.
9: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Lleó 14 ha iniciat ja la seva visita de 48 hores a Catalunya i es troba en aquests moments a la catedral de Barcelona. Hi ha arribat en cotxe i ha estat rebut per l'arcabisbe de la capital, Joan Josep Omella, després de la rebuda oficial d'autoritats que s'ha fet a peu de pista a l'aeroport del Prat. Passaven poc més de 3:15 del migdia. El pontífex ha visitat el temple i acaba d'acabar la pregària que ha presidit. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
11: Bon dia. Doncs amb un repic de campanes i amb aquesta ovació han rebut el Papa els fidels que portaven hores esperant a la plaça. Després d'una salutació molt breu als congregats a la plaça, el pontífex ha entrat a la catedral, on l'han rebut les autoritats eclesiàstiques, amb el cardenal Joan Josep Omell al capdavant, que un cop a dins li ha donat la benvinguda curta en català. El papa ha recorregut l'interior de la catedral amb les veus d'un cor de fons i ara mateix ha acabat de fer aquesta pregària. És l'oració de la litúrgia de les hores que ha començat en primer abans de tots els fidels en català.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
11: I després d'aquesta breu salutació en català, seguit amb la pregària, ja en podem escoltar un fragment.
2: No dejen nunca de gustar y rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará, rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará abundantemente en su corazón. No apaguen nunca ese fuego que los hará intrépidos predicadores del Evangelio.
11: L'acte a l'interior de la catedral és de caràcter privat i un cop acabat aquesta pregària el que estan fent ara és visitar la cripta de la catedral de la Santa Creu i beneir el sepulcre de la patrona de la ciutat comtal, Santa Eulàlia. Després visita la font del claustre de la catedral i sortirà per la porta de Santa Eulàlia per anar directament al Palau Episcopal, que és on s'allotja aquests dos dies. Té un dinar privat i després, a un quart de cinc de la tarda, té prevista la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: Gràcies, Esther. Centenars de fidels curiosos i turistes han esperat durant hores el papa al voltant de la catedral de Barcelona. En arribar el pontífex els ha saludat abans d'entrar al temple. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
12: Bon dia, doncs sí, centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la catedral, que a les 12 del migdia ja era plena de gom a gom. Alguns fidels molt matiners han arribat a les 6 del matí per veure el pontífex de primera fila. S'hi ha congregat gent molt diversa, moltes famílies i grups de joves, tot i que també alguns turistes i curiosos, molts d'ells amb banderes, creus i proclamant càntics com Visca el Papa. Escoltem algun dels fidels que l'esperaven amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
3: Me parece muy emocionante. Él se ve muy sencillo, muy cercano.
13: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia, muy bonita coincidencia estar aquí.
4: Nosotros venimos de Sant Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
5: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
12: Tots ells han esperat durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
14: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya... Ya es importante para mí mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
12: De la catedral, tot i que en teoria no està previst que ho faci per la catedral mateixa.
0: Gràcies, Judit Vallès. Seguim molt pendents d'aquesta visita del papa en aquests moments encara a l'interior de la catedral de Barcelona, on hi fa una visita. L'agenda del pontífex continua aquesta tarda amb una audiència amb el president de la Generalitat, en què Salvador Illa li entregarà una carta expressant l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6, es fa una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà. Acte central d'aquesta visita. La festa d'aquesta nit està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El Papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el Papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el Papa tornarà a fer una volta amb el Papa mòbil per acomiadar-se de tothom.
0: El govern considera que aquesta visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que s'han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el Papa, com les crítiques contra l'avortament.
17: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així, com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el Papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
16: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el Papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat, després de la reunió del Consell de Ministres, que l'executiu comparteix la visió humanista del Sant Pare.
6: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
18: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: No tot són, però, reaccions positives a la visita del Papa. Aquesta tarda, a la mateixa hora de la vigília de pregària, a l'estadi olímpic Lluís Companys s'ha convocat una protesta al Born, sota el lema Jo no t'espero.
6: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, n'ha parlat a la xarxa.
19: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. I, sobretot, que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no? I manté, sobretot, una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
0: El bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha destacat en una entrevista a la xarxa la forta expectació que causa aquesta visita després de tants anys sense presència papal a Catalunya.
6: També ha aprofitat per demanar perdó als col·lectius afectats per la institució en nom de l'Església.
20: En demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú.
6: El bisbe remarca que els missatges del pontífex apel·lant a la responsabilitat i la dignitat humana haurien de traspassar fronteres.
0: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita del Papa hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa, el CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
22: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
21: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
1: Notícies en xarxa.
0: Els docents tornen avui a fer vaga, coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona. S'han manifestat pel centre de la capital aquest migdia amb el lema "Demanem fets, no miracles". Milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardas de la CGT.
8: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
9: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
7: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa des del mama mòbil de la CGT a consignes com "les ràtios són un pecat", "habemos vaga perquè no habemos recursos", "jo sí que faig miracles", o "més professors i menys actes de fe". Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
0: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
6: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14.
0: Al Maresme s'examinen uns 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró. Les dues primeres proves del matí han estat llengua i literatura castellana i estrangera. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
23: A Mataró, l'alumnat ha trobat assequible l'examen de llengua i literatura castellana amb el que han començat les proves d'accés a la universitat aquest matí. Pel que fa al segon examen, el de llengua estrangera, la majoria també han sortit satisfets, tot i que reconeixen que listening ha estat la part més complicada.
24: L'examen ha sigut molt fàcil. Gairebé no havíem d'escriure, era tot, gairebé tot tipus test.
25: Me l'esperava més difícil, però sí que veritat que s'agraeix molt el tema de que el part mínim i l'anàlisi inverso sigui en tipus test.
26: Content, surto content. El listening, pues bueno, no sé, jo crec que és assequible.
27: El listening me l'esperava més fàcil, ha sigut una mica difícil, hi ha hagut algunes preguntes que m'han costat contestar-les.
23: Un total de 2.000 alumnes s'examinen fins dijous al Maresme, 500 dels quals ho fan al Tecnocampus.
0: A la demarcació de Lleida hi ha rècord d'inscrits a les proves, amb 2.700 estudiants matriculats. Són un 10% més que l'any passat. Enguany hi ha 14 tribunals a Lleida, la Seu d'Urgell, Tremp, Viella i Tàrrega. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
28: L'Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega acull per 7è any consecutiu una de les seus de les proves. En aquesta convocatòria, un total de 234 alumnes s'hi examinen, procedents dels instituts de Tàrrega, Cervera i Guissona. Tot i això, molts estudiants asseguren arribar-hi amb confiança, tot i els nervis, després de mesos de preparació.
29: Bé, nervis.
30: Molts nervis.
31: Que hem estudiat, ja ho hem fet tot.
32: Jo avui bé, demà ja veurem.
33: Una mica de nervis sempre hi ha, llavors. Una mica de pressió per entrar a la carrera, perquè seria, vamos, una cosa terrible no entrar-hi, però bueno, crec que amb bastanta confiança.
34: Nervis d'última hora i tot això, però si t'has ben preparat i amb tota la feina feta de casa.
35: Al final és treballar-ho i practicar.
28: Enguany, una de les novetats és que els tribunals de les Pau comptaran detectors per descobrir l'ús de dispositius electrònics. Per aquest motiu és recomanar a l'alumnat guardar aquests dispositius a les seves motxilles.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A Lleida dels bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera a Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
2: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
0: Justament els bombers preveuen una campanya forestal complexa a les comarques gironines, especialment per les altes temperatures i les possibles ventades aquest estiu. A més, preocupa la vegetació morta en zones de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha dificultat d'accés. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
3: Les pluges d'aquest hivern han ajudat a eliminar la sequera estructural que patien els boscos de les comarques gironines. Tot i això, preocupa la vegetació fina susceptible a canvis de temperatura. També els possibles episodis de ventades i la calor intensa que es preveu. Ho detalla el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
4: Davant d'una situació on tenim una complexitat de vegetació fina que pot provocar, doncs, vinculada amb aquests models que ens marquen, doncs, aquestes altes temperatures i un segur, doncs, dèficit de precipitació en aquests mesos d'estiu i també, doncs, vinculat també amb aquests episodis que podem tenir de vents, ja sigui, doncs, amb entrades de sud, ponentades o tramuntanades, que ens faran, doncs, que passem un risc elevat a les comarques de Girona.
3: També tenen el focus posat en zones forestals de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha gran quantitat de vegetació morta i és difícil accedir-hi. En total, a la demarcació hi haurà 760 bombers entre professionals i voluntaris i un reforç de 84 auxiliars forestals.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Una incidència tècnica al centre de control de DIF ha obligat a aturar tot el servei de Renfe aquest migdia.
6: La circulació s'ha pogut restablir de manera progressiva pocs minuts més tard, un cop s'ha pogut recuperar el sistema de regulació de trànsit.
0: Mor un noi de 18 anys en un accident amb un camió a la P7 a Llers, a l'Alt Empordà.
6: Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista, quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
0: Una prova de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a aquesta entitat.
6: Avui ha començat el judici per la fallida d'aquesta entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors, acusats també d'inflar artificialment factures. També ha rebutjat les al·legacions de la defensa de l'exgerent de la cooperativa.
0: I en aquest dia t'ha anat apaït per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. També tenim temps per un apunt del món de la cultura, perquè l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
6: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per a Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Barça Igualada, en joc ara mateix una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina.
5: Bon dia, Marta. Avui a les 7 de la tarda, a Blanes, es decideix quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana d'hoquei sobre patins ha guanyat 23 títols per l'Igualada. Passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ares.
10: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el playoff. demà guanyant estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
5: En bàsquet a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el Barça de Xavi Pascual rep el Tenerife, primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Escoltem Nicola Provítola.
7: Bueno, Tenerife creo que tiene, o sea, un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
5: I a la primera federació de futbol, Pablo Alfaro marxa del Nàstic de Tarragona. Avui ho ha fet en roda de premsa, on ha estat acompanyat pels capitans de la plantilla, el president i membres del Consell d'Administració, Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
8: El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president Lluís Fàbregas i membres del Consell d'Administració. El tècnic, acompanyat del seu segon, Iago Martínez, marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret.
9: La intensitat de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
8: El fins ara entrenador del Nàstic ha tancat la seva etapa després d'11 partits liderant la banqueta del primer equip amb un bagatge de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, havent sumat 14 dels 33 punts disputats suficients per mantenir la categoria. Ara tot està encarrilat per fer oficial la incorporació de Xisco Campos com a nou entrenador del Nàstic per la temporada que ve. Aquesta ha estat la primera i gran decisió de pes del nou director esportiu grana, Tomeu Nadal, qui serà presentat aquest dimecres.
5: I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play i pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Després de guanyar el primer partit al Movistar Inter, els de Javi Rodríguez visiten avui la pista del conjunt madrileny a partir de les 9 del vespre. Si guanyen, ja seran a la final per lluitar pel títol. I tornant al món del bàsquet, hem de destacar que la Lliga Femenina, el Cadí la Seu, ha anunciat el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. Es tracta de la segona incorporació del conjunt català.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida actualitzant les esdeveniments central del dia, la visita del Papa a Catalunya i hi ha moltes més notícies. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
13: Hola, Embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
14: Hola, sóc la Clara Gardella. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de Bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges i les teves carícies sempre somiades.
13: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat.
15: ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
14: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV ja és a Catalunya i ha completat la seva primera visita. Ha estat a la Catedral de Barcelona, on ha celebrat una homilia de benvinguda en la qual ha alternat el català i el castellà. I només fa uns minuts, davant de la façana de la catedral, s'ha adreçat als fidels que s'esperaven a la plaça.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia. Gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Jesucristo que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
0: El papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 1:45 del migdia, procedent de Madrid. Ara el Sant Pare es troba al Palau Episcopal i aquest vespre assistirà a l'acte de vigília programat a l'Estadi Olímpic. És dimarts, 9 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
3: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
0: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del papa.
3: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb Educació.
0: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
3: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat malgrat les restriccions per la visita al Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
4: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que ya había par mínimo, gramática inversa, aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test. Però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
5: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
0: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
3: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
0: Als esports, Barça Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina. Joan Barberà.
6: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga CB.
0: El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Lleó XIV ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, de la qual ha sortit fa pocs minuts. Allà hi ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha anat alternant amb el castellà en el seu discurs. Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, a qui s'ha dirigit en català. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
8: Hola, bon dia. Doncs, com dèieu, Lleó XIV ja ha abandonat la Catedral de Barcelona, però abans de sortir ha adreçat unes paraules de benedicció als centenars de fidels que s'han mantingut a l'espera des de la seva arribada a la plaça de la Catedral. Aquest ha estat el moment en què el pontífex ha agraït la seva presència.
2: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo, Jesucristo, que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
8: I amb un llarg repic de campana s'ha dirigit fins al Palau Episcopal, que és on s'allotja i on té ara mateix un dinar privat. Abans ha fet la pregària a l'interior de la catedral, acompanyat de la cúria eclesiàstica amb el cardenal Joan Josep Omell al capdavant i entitats del voluntariat de la visita papal. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. N'escoltem un fragment.
2: I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
8: El pontífex ha visitat diferents espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de Santa Eulàlia, la patrona de la ciutat, i també la font del claustre. Ara és ja al Palau Episcopal i a un quart de cinc de la tarda té prevista la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: I tot plegat, gràcies, Esther, enmig d'una forta expectació. Centenars de fidels, curiosos, turistes, moltíssimes persones han esperat durant hores el papa als voltants de la catedral. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
9: Bon dia, doncs encara hi ha molta gent a la plaça de la catedral a l'espera d'una nova aparició del papa després d'aquesta sortida improvisada que ha fet fa uns instants al sortir de la catedral. Una aparició que ha generat una gran ovació, algunes corredisses i sobretot molts mòbils a l'aire gravant aquest moment que per molts fidels ha sigut molt especial. Escoltem alguns dels que s'han congregat amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
10: Me parece muy emocionante. Se ve muy sencillo, muy cercano.
11: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia, muy bonita coincidencia estar aquí.
12: Nosotros venimos a San Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles, a Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
13: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
9: Tots ells han estat esperant durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut a l'entrada des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
14: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya es importante para mí. Mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
9: A hores d'ara encara molta expectació davant del Palau Episcopal amb centenars de persones que esperen per veure si sortirà pel balcó.
0: I és que l'agenda del papa és molt atapeïda i es concentra bàsicament en una zona del centre de Barcelona. Aquesta tarda es reunirà en audiència amb el president de la Generalitat. Salvador Illa li entregarà una carta en què expressa l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6 de la tarda, es farà una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família de demà, acte central de la visita, i que està adreçada

0: Gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el papa tornarà a fer una volta amb el papa mòbil per acomiadar-se de tothom.
1: El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
3: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així, com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
2: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Per part del govern espanyol, la portaveu Elma Saiz ha destacat, després de la reunió del Consell de Ministres d'avui, que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
4: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la immigració, la dignitat i l'acollida.
5: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
1: Més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de seguretat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè en aquesta visita n'hi hagi la màxima, al mateix temps, que hi ha una mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa del CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
7: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
6: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
1: Una visita que té també un gran impacte econòmic immediat. Ho ha explicat a la xarxa Txelo Morillo, que és vicedegana EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona.
8: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions, diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera, etcètera. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial en aquests dies, per tant, hi ha un impacte sobre el treball.
9: Notícies en xarxa.
1: Els docents han tornat avui a fer vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó XIV a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardas de la CGT.
11: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu.

0: un canvi estructural de fons.
1: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
2: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa des de la mama mòbil de la CGT, a consignes com les ràtios són un pecat, habemos vaga perquè no habemos recursos, jo sí que faig miracles, o més professors i menys actes de fe. Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
3: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
4: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita del Pontífex.
3: A la demarcació de Tarragona, més de 4.000 estudiants han començat les proves, que compten amb una quinzena de detectors de dispositius. Són 260 alumnes més respecte de l'any passat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
5: En total hi ha 26 tribunals repartits per Tarragona, Reus, Vilaseca, Valls, Cambrils, Tortosa, Móra d'Ebre, Amposta i el Vendrell. Les proves s'han iniciat a les 9 del matí amb l'examen de llengua castellana. Una de les principals novetats d'aquest any són els detectors de dispositius electrònics. A la Universitat Rovira i Virgili se n'utilitzaran una quinzena per evitar així que els alumnes puguin copiar. Superat el primer examen de castellà, hi havia sensacions i comentaris de tot tipus entre l'alumnat.
6: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positives. Bueno, lo típico, que ya había par mínimo, gramática inversa, aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test.
7: Jo no estava massa nerviós i l'examen, teníem la consigna de que seria imprevisible, ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
8: Raro, perquè al final és el primer examen, estem tots amb nervis, però dintre del que cap, jo crec que bastant bé.
9: Ha anat bé, era bastant fàcil comparat amb els que havíem fet a classe i, bueno, sí, ha anat bé.
5: La segona prova és la de llengua estrangera i la primera jornada d'exàmens es tancarà amb una de les proves de matèria optativa.
3: A les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat. La majoria ho fa a la ciutat de Girona, però també a les seus de Salt, Figueres i Olot. A la capital de la Garrotxa, les proves es fan a l'Institut Bosch de la Coma. Anem fins allà, Olot FM, Roger Isern.
10: Els alumnes s'han mostrat satisfets durant el primer descans a les proves després de fer l'examen de llengua i literatura castellana. Alguns d'ells han parlat als micròfons de Ràdio Lot i la televisió.
11: Jo crec que ha estat prou fàcil, estaven preparats per l'ocasió i doncs al final les classes de repàs han donat el seu fruit.
12: Jo comparteixo el pensament d'en Marcel, un examen assequible, sí que és veritat que la preparació hauria pogut ser un pèl més bona, però igualment examen molt assequible i molt contents, la veritat.
13: Sí, sí, examen assequible amb els continguts que entraven i jo crec que la preparació del dia anterior al partit ha sigut clau.
14: Penso que l'examen ha estat prou fàcil, no crec que ningú hagi tingut majors problemes i al final ens ha sortit el que ja ens esperàvem, o sigui que no hi ha hagut cap sorpresa.
15: Els nervis en aquest primer examen poden jugar-nos una mala passada, però jo crec que si es fa un degut estudi, doncs es pot treure bona nota.
10: Les Pau continuen el seu camí durant aquest dimecres i dijous. També es faran la resta de proves. La data de publicació d'aquests resultats serà el 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera de Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
17: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
3: Osona vol consolidar-se com un referent de la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu actiu almenys a l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El 9FM, Núria Parera.
18: El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des del punt de vista ambiental i social. Per fer-ho, coordina i dona visibilitat a les iniciatives que ja existeixen a la comarca, alhora que facilita l'accés al finançament públic. Entre els objectius hi ha promoure la sostenibilitat ambiental amb projectes com els biopolígons o les plantes de biogàs. En parla Alba Reguant, coordinadora d'Osona Biocircular.
19: Rebuig social per aquesta por, perquè potser a nivell tècnic la societat no sap fins a quin punt unes són més positives que les altres o no sap quines afavoriran i quines poden acabar perjudicant. Els ajuntaments no estan en contra, simplement estan a favor de tenir plantes de biogàs que siguin realment sostenibles i facilitin aquesta transició verda.
18: La regidora de l'Ajuntament de Vic i presidenta de Creacció, Bet Piella, afirma que en aquest aspecte els ajuntaments no poden anar sols.
20: Hem demanat una reunió urgent amb territori, amb agricultura i amb indústria de la Generalitat, perquè hem d'anar de bracet.
18: També es vol impulsar la digitalització del sector agrari, donar suport als petits productors agroalimentaris, afavorir la diversificació econòmica i reforçar la sostenibilitat social.
3: I en aquesta jornada tan atapeïda per la visita del Papa a Catalunya tenim encara una mica de temps per a la informació cultural. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
4: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.
3: Seguim amb música perquè Roy Ellis, Mazzoni, aquí estem escoltant, també Zap, Errate, Sibaritz i la Maria encapçalen l'edició d'enguany del Festival Internacional del Terracota Museu a la Bisbal d'Empordà. Els exteriors de l'equipament acolliran 5 dimecres de concerts i de sopes a la fresca, amb un cartell que combina llegendes, artistes consolidats i també noves veus. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
21: El Festival Internacional del Terracota Museu celebrarà aquest estiu la 14a edició amb 13 actuacions musicals repartides en 5 dimecres de juliol, combinant concerts i sessions de DJ. Unes propostes que reivindiquen l'eclecticisme, la proximitat i la descoberta musical. Marçal Lladó és director del festival.
22: Sempre per projectes diferents, projectes que veuen de diferents escenes, de diferents racons del món, de diferents estils musicals, sempre posant l'èmfasi en la sorpresa, en la novetat, i mirant doncs, que tothom que ve els dimecres cada dia trobi un al·licient diferent. No?
21: Per l'escenari passaran artistes com Roy Ellis, Mazzoni, Zap Errate, Sibaritz, La Maria o Xipre. Sí, yeah.
3: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça Igualada. Està en joc una plaça per la final de l'Hockey Lliga masculina.
23: Bon dia, Marta. Avui, a partir de les 7 de la tarda, a Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè, recordem, hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana ha guanyat 23 títols de l'Hockey Lliga masculina. Per Igualada, passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ales.
24: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el playoff. Demà guanyant estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
23: En bàsquet a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el Barça rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals del playoff al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Demà el Joventut de Badalona juga a la pista del València, també primer partit d'aquesta eliminatòria. A la Lliga Femenina, el Cadí Laseu ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. La base de 24 anys arriba amb experiència a l'èlit italiana, també espanyola, a més d'haver competit a Europa. És el segon fitxatge del conjunt urgellenc. I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play-off pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Visiten la pista de l'Inter Movistar. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
0: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Con buenas sensaciones, el equipo está bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
23: I a la primera federació de futbol, el Centre d'Esports Sabadell ja prepara la final del play-off de Centre Segona contra el Zamora. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
1: Bon dia. El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Rutà.
2: És una afició que al final crec que durant l'any és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Ruta i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid i segurament el camp s'ompli i la gent empantarà.
1: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
23: I demà, a partir de demà, molt pendents de la Champions femenina de waterpolo, on hi ha dos conjunts catalans, el Centre Natació Mataró i el Club Natació Sant Andreu.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i ja seran les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2, com sempre. Bona tarda.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
1: Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, als qui s'ha dirigit també en català. I des d'Osona hi han sortit 3 autobusos que han organitzat des del Bisbat per anar a veure el Sant Pare a l'Estadi Olímpic. Guillem Rico, el 9FM.
3: Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el Bisbat i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Alibert.
4: Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
5: I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de, doncs, de compartir també amb tothom i amb el papa. I la fe al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens anem encomanant l'emoció també.
3: Demà sortirà un altre bus, en aquest cas des del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
1: I això serà a partir de les 6, on es farà una festa multitudinària, sentíem a l'Estadi Olímpic. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i que està adreçada especialment als joves. Hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. N'estarem molt pendents. I avui jornada complicada pels usuaris de Rodalies. La circulació dels trens de Rodalies s'ha suspès per segona vegada avui. Aquesta segona incidència s'ha produït a les 3:25 minuts i ha afectat el centre de control de trànsit d'ahir de Barcelona, tal com havia passat aquest migdia. Uns 10 minuts després, Prodif ha informat que s'ha pogut resoldre aquesta incidència. I un noi de 18 anys ha mort en un accident amb un camió a la P7 a Llers, a l'Empordà. Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
6: Informació local.
7: Els amics del museu organitzen per divendres una nova conferència titulada Els carlins catalans i el foc de Molins de Rei. En parlarà Ferran Toledano, que és professor de la Universitat Autònoma. El divendres a les 7 a la seu del museu del carrer Pinta Fortuny, entrada lliure. I també el divendres el Foment programa el monòleg Los hijos adolescentes amb Andrés Torres. El divendres a les 9 al Teatre del Foment les entrades valen 16 euros i les podeu comprar al web Entràpolis. I també divendres el CEM torna amb una nova sessió de les nits musicals al Botànic, en aquest cas al pati de Can Ametller. En aquest cas amb el grup Bratia. És una formació que fa música dels Balcans i Gipsy Jazz, liderada per Ivan Kovacevic, que és veu i contrabaixista. També integren el grup Pere Nolas Clana, violí, Víctor Paradis, guitarra, Julien Canal a la guitarra i Estelios Togias a la percussió. Doncs Bratia, que tocarà el divendres al pati de Can Ametller, obertura de portes a les 8, us podeu dur sopar de Carmanyola i el concert comença a 9:15 de la nit. L'entrada general val 17 euros, 12 euros pels socis del SEM i és gratuïta fins als 12 anys. I aquest cap de setmana la grupa organitza dues ballades de sardanes. La primera, el dissabte, és una ballada nocturna i a més doble, amb la Copla Marinada i la Copla, la principal de la Bisbal. Començarà a les 9 de la nit i s'allargarà fins a la 1 de la matinada. Dissabte, doble ballada nocturna a la plaça de la Creu. I diumenge, la ballada habitual dels diumenges de les tardes, a la plaça de la Creu, també a les 7 de la tarda, amb la principal de Terrassa. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Xuclà, del carrer Major, número 100.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
3: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
4: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
5: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
8: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
7: En el principi, Déu.
4: Cairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
1: Hola, benvinguts, benvingudes, tots els i totes que esteu escoltant. Avui serà un dia d'aquells que guardarem més record, perquè no és un dia que jo estic aquí sol explicant que el dissabte vaig començar a fer aquests balls que fem a l'estiu al pati de casa, que us ho dic ara, us ho dic, que ja vam començar, que podeu venir quan vulgueu. Però avui, a part d'explicar les meves coses, no, que ja no n'explicaré cap més de cosa meva, tenim un convidat que és Bartomeu Martí i Parellada. Benvingut. Tomeu.
2: Molt bé.
1: Perquè a tu t'agrada que et diguin més Tomeu i ja n'hi ha prou?
2: Sí, sí, sí. Bartomeu sembla una mica llarg, sí.
1: Sí, i si has d'anar a peu encara t'ho semblarà més allà dalt. Sí.
2: No, va ser una cosa que va venir de sorpresa. De fet, Bartomeu no m'acabava de convèncer. I estant en cooperació, em van començar a dir Tomeu i dic, ai, doncs mira, m'agrada. I m'ho he quedat.
1: I Tomeu Martí, jo sempre m'ha sonat més Parellada, però Martí, que és Martí de Quimonís de Reis.
2: Sí, a veure, a casa meva, allà on vaig néixer, era Cal Parellada, de la llet, de les vaques i això. Però el meu pare era de Cal Martí del Rec.
1: Ah, del Cal Martí del Rec, sí, que... Sí, sí, ja ho sé.
2: Sí, al costat del rec.
1: Al costat del rec que hi havia llavors.
2: Que hi havia. No, que encara hi és. No es veu, però hi és.
1: Però hi és, passa per sota, sí, sí. Escolta'm, a mi em va sorprendre molt que em truquessis i em diguessis que havies escoltat aquella gravació que parlava de les cançons que havia fet, la història de si m'havien costat, com m'havia inspirat, de on havia tret la inspiració, per dir-ho, repeteixo-lo, inspirat, i que t'agradava. Com va ser? Bueno, que estic content i et dono les gràcies. Com va ser que tu ho vas escoltar i et va agradar?
2: Bé, sí, sempre que puc t'escolto.
1: Gràcies.
2: I sí, m'agrada la forma que fas el programa... Però, de fet, ja havia sentit la polèmica que hi va haver arrel de si era himne o no era himne i tal. Jo, lo de l'himne, penso que potser s'aplica a unes coses que no acabo de veure. Però, quan vas parlar de patrimoni, dic, és que jo sí que hi entro dintre del concepte que tinc de patrimoni. I per això et vaig trucar, perquè a més ja saps que des de fa uns 3 anys que vaig obrir un apartat, és de WhatsApp, però també és pàgina web, que es diu Patrimoni, de Molins de Rei. I llavors dic, mira, sí, és que aquesta cançó s'hi podria incluir dintre del Patrimoni de Molins de Rei.
1: Molt bé, ja és el que m'agradaria. Jo llavors recordo que quan van dir de proposar-ho, a mi em va fer molta gràcia, és que vaig estar content, perquè ja de tants anys de cantar-la i de la ràdio i de que l'han cantat nens i que ha tingut sortida. Però quan em van dir de proposar-la com a himne, em va semblar... vaig dir que no vaig dir que no, perquè m'ofereixen una cosa que a mi em fa il·lusió i si ja els hi poso un no, vaig dir, però voleu dir, jo crec que himne és com un himne de què? D'ensalçar què? Si estem parlant del pont, que ja no hi és, això no
2: ho
1: vaig dir.
2: És que a la nostra època himne li dèiem unes coses una mica polítiques, potser.
1: Clar, sí. Els segadors, per exemple, és un himne, no?
2: Mira, ara m'ha vingut... que crec que saber en aquest moment dir-te això perquè quan dius patrimoni o no patrimoni, mira, hi ha moltes definicions de patrimoni, però la més senzilla és el patrimoni és allò que rebem del passat, valorem en el present i volem conservar pel futur.
1: Pot ser mai més ben dit,
2: material o immaterial, és igual.
1: Sí.
2: Eh? Per tant, jo crec que aquesta cançó parla d'unes coses que molts ens hi sentim identificats, però que, a més, s'ha de reconèixer que quan la cantes hi ha gent de totes les edats que te la segueixen. Per tant, jo penso que s'ha incorporat. També és nou, si parlem de segles, el camell. El camell crec que ja és un patrimoni. Per què? Perquè la gent de Molins de Rei l'ha incorporat. És una altra forma...
1: Sí, però recordo que jo els deia, no, però és que a un himne si parles del germà i el pare i la mare... I llavors vaig dir, sí, sí, jo també ho veig igual que vosaltres. Ara, si la part de la tornada a Vila de Molins de Rei, la del pont de 15 Arcades, al passar per teu costat et somriu a Llobregat, pubilla d'enterra endins, al vell mig de les muntanyes, a passar pel... Torno a dir allò del Llobregat.
2: Sí. Val.
1: Dic, això sí que m'agradaria que sonés amb alguna representació, amb algun acte de festa major del poble, de... que de vegades sona tota la cançó sencera, però només que sortís aquest... I els hi vaig dir, i que no la cantés jo, tampoc m'agradaria estar-me escoltant jo sempre, només que la cantés un cor de Molins de Rei, una coral, no? Però que fos aquesta cançó que hi ha prou satisfacció per mi. Però bé, al final es va provar, i quan es va provar van dir que podria passar a ser i ser considerada, junt amb altres aspectes de la vila, com patrimoni immaterial. Ah, noi! Això em va agradar, tu meu. I la gent que em van felicitar, alguns de fora de Molins de Rei, em van dir, escolta, que t'ho hagin declarat patrimoni immaterial. Jo no els hi vaig dir, no està declarat del tot, però hi ha aquesta proposta i han dit això.
2: Sí, sí.
1: I tu també ho veus així.
2: Jo també ho veig així.
1: Parlarem dels patrimonis materials i immaterials. Com comença la idea que tens tu de formar aquest patrimoni immaterial? No de formar-lo, de fer aquesta...
2: Això...
1: Que ha tingut tant èxit, que tothom s'hi ha apuntat?
2: Sí, més del que jo suposava. Per mi és una satisfacció. I jo... No, espera't un... Ara... M'ha agafat una mica...
1: Fa temps que tu et ballava, et rotllava pel cap?
2: A veure, no. Fer un WhatsApp... No, això no ho pensava, perquè jo no sóc gaire d'aquestes coses. Però, com que hi ha tanta gent apuntada, vaig pensar que era útil, no?
1: Perquè tu parlaves amb la gent. A veure, sí, ara quan posarem la cançó, mirarem... aquestes coses que tu les tens amb
2: el
1: WhatsApp.
2: Sí, et llegiré quan el vaig obrir les paraules amb què deia que era patrimoni de Molins de Rei. Diu, patrimoni de Molins de Rei neix com un nexe entre els que estimem el nostre patrimoni i el volem protegir, i si podem, millorar-lo i augmentar-lo. De quina manera? Comentant en aquest grup el que sabem en l'esperança de que la informació d'un passi a la boca orella de l'entorn d'altres i així anem eixamplant els coneixements de tots.
1: Estimar, voler conservar...
2: Sí, llavors, estimar. Estimar és la base de tot. Jo estava ja a la Junta del Museu i... però el museu tenia de moltes coses, per molts temes per tocar, i a mi el del patrimoni em semblava que era molt important. I llavors vaig dir, bueno, doncs mira, m'hi poso pel meu compte i ja està. Va ser una mica així. Però i és que jo crec que una cosa són les peces, que és patrimoni material, totes les peces que hi ha al museu, o quasi totes, són un patrimoni material. Però algunes d'elles són a la vegada immaterial, perquè t'expliquen coses que no és ben bé la matèria. Per exemple, ara em sortirà la paraula,
1: A veure, jo et pregunto.
2: Sí, digues.
1: Per exemple, una poesia pot ser patrimoni de Molins de Rei?
2: Sí,
1: és com clar. Una que recitarem després?
2: Sí. La poesia és, pot ser patrimoni, però potser és molt difícil que una poesia concreta sigui patrimoni. Per què? Perquè segurament aquell poeta n'ha fet 200. Llavors, el poeta, la poesia d'aquell poeta pot ser patrimoni immaterial. Ara, la poesia en concret ha de ser una poesia molt coneguda, que la gent se l'ha arribat a fer seva, perquè bueno, ha circulat molt, agrada i es repeteix.
1: I que pot anar sola.
2: I pot anar sola.
1: Però si no té tanta garra, diríem en castellà, si no té tanta força, llavors amb el conjunt de tota l'obra de...
2: És l'obra, llavors, que és un patrimoni material.
1: I, per exemple, el pont de Molins de Rei, que ja només el tenim a la nostra estimació,
2: sí.
1: No? Pots... És patrimoni, encara que ja no hi sigui?
2: És, precisament, tenim, diríem, tres vessants. Patrimoni del passat, aquell que hem perdut, però que ens queda el record, ens queden fotografies, ens queden imatges ja, del tipus que siguin. El patrimoni, el present, que és tant pot ser immaterial com material, però que encara hi és. I convé parlar-ne, perquè ens, molta gent hi és i ho desconeix que hi és. Són moltes les coses que hi ha a Molins de Rei de patrimoni i que et diria que el 90 i molts per cent de la gent no s'hi ha fixat.
1: A la Font de la Tartana ho és?
2: Doncs sí, podria ser-ho.
1: I les masies ho són? Can Rabella, per exemple?
2: Sí, sí, sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. En canvi, hi ha alguna... Com ara, en aquest moment, potser no em vindrà el nom, però... Però, per exemple, a la Cruïlla, entre... bueno, aquella que quan es va a Santa Creu et trobes que vas a Can Bofill i pots anar a Can Tintorer...
1: La premsa? No.
2: No, no.
1: No. La Cruïlla.
2: Per la carretera antiga.
1: Sí, sí. Sí, anar a Can Bofill, allà a la dreta.
2: Allà hi havia una masia. Aquesta masia només hi és amb un record. I molt, molt lleuger. Quasi no és ni patrimoni, perquè quasi ningú se'n recorda.
1: Com es deia? No ho saps, però n'hi ha
2: sí,
1: un
2: sí,
1: altre.
2: Sí, sí, la tinc. Amb la pel·lícula, amb la filmació de les Masies...
1: Que t'haig de felicitar, sí. Perquè tu vas treballar molt, no?, aquesta filmació que veiem per Televisió Molins de Rei.
2: Bueno, jo fa... Sí, són tres, sí. Jo faig la part de... L'escrit, diríem.
1: Escolta'm...
2: La imatge és l'Albert Roig.
1: Jo hi he anat molt perquè a Can Bofill van ser masovers uns meus cosins molts anys.
2: Sí.
1: I no sabia que aquella Cruïlla hi havia hagut una masia. No sé ni com situar-la. Però a Santa Creu sí que n'hi ha una que només són quatre pedres, ja. D'aquella, saps quina vull?
2: Can Serra.
1: Can Serra.
2: Bueno, Can Serra és una història molt més complicada. Precisament, quan vam fer la pel·lícula de les Masies, que va ser la segona, precisament, un masover que hi havia hagut a Can Serra ens està allà explicant la masia i ell l'estava veient. Ja no hi eren les parets, però ell encara quan senyalava com si realment estigués veient doncs aquell lavabo, aquella habitació, aquella escala, tot això havia caigut. Per què? Perquè quan es va fer la cimentera, ho va comprar la cimentera i determinades persones de la cimentera van dir, ai, mira, aquest dintell del portal em aniria bé a casa. I aquest no sé què. I així es va anar ensorrant, perquè, clar, hi han unes quantes peces amb el que sigui que sostenen molta part. I així es va desaparèixer. Encara es pot veure alguna cosa, però com se sap.
1: Recordo que vam fer una moció l'any 98 del segle passat, hi havia la Beba Català, l'alcalde Genés, eren molts, sí, en què es parlava de que aquestes masies es conservessin perquè amb els anys es anirien perdent, poc, no s'habitades, no haver-hi conreus ni vinyes, i es perdrien, com per cert va passar amb Can Païssa, que pertany a Sant Feliu, però està molt a la vora de Molins de Rei, sí, que era casa dels meus avis. Jo també encara recordo, i pujaria a l'escala i aniria a les golfes i ja no hi és. Val. Però llavors això sí que ha sigut positiu amb Can Revella. Can Revella la podem tenir, ja no hi serem, no? Però 100 ni 200 anys més.
2: Bé, d'aquest tema potser que ho deixem per un altre, perquè si entrem en la part masies, patrimoni agrícola, forestal, tot això dona molt...
1: Molt que parlar. Sí, però les masies formen part del patrimoni de Molins de Rei, les que estan aquí.
2: S'hi hauria de posar, però jo espero que cadascú comuniqui el que sàpiga, perquè jo no tinc per què posar-me en coses que altres saben millor. Per exemple, amb entitats, per exemple, el Foment. He posat poca cosa del Foment. Per què? Perquè penso que hi ha gent a Molins de Rei que poden dir coses amb molt fonament, molt més que jo, i prefereixo que surtin aquesta gent. Mira, precisament hi havia l'altra, la joventut. Hi havia l'esperança de que el Francesc Artés, que sabia moltíssim i que va dir que sí que li interessava poder-ho fer, explicar molta cosa de la joventut. El que passa és que és el que està passant amb aquest tema. Hem de fer un crit pels que tenen informació, que tots pensem bueno, que no ve d'un dia, però el Francesc Artés se'n va anar sense poder arribar a passar aquesta informació perquè es va començar a trobar malament. Si hagués agafat uns quants anys abans, tindríem una informació boníssima de la joventut.
1: De tota la història de la federació, no?
2: De la federació encara hi ha bastanta gent...
1: No, de la federació no, de la joventut.
2: De la joventut, sí, sí.
1: De la joventut, m'he confós. Joventut. Vols dir que ara hi és, es conserven i tindrem anys al teatre?
2: Però la informació que tenia el Francesc Artés,
1: és com...
2: poca gent...
1: És com
2: tanta.
1: Quan es mora un avi o un besavi,
2: això és
1: no
2: el que
1: preguntis els...
2: I a vegades, junt amb la persona, es moren fotografies que se'n van a l'escombriaire i es moren moltes més coses.
1: Records i història, la nostra història.
2: I moltes vegades, ja et dic, d'una casa es fa neteja i que ho vinguin a recollir. Això... Perquè, clar, una cosa és el que ho ha viscut, l'altra són els fills i l'altra són els nets.
1: No saben ni què és.
2: I això, suposant que s'heredi en línia directa. Imagina't quan, per exemple, una casa que era una preciositat a la carretera, a Cal Ferreret. Cal Ferreret, per molta gent antiga, era la dels Pinsos. Però la casa del costat, que ve aquí en patrimoni, està posat en modernisme.
1: Encara hi és?
2: No hi és.
1: Ah, no, digues.
2: Si obres la pàgina web de patrimoni, que és modernisme, o sigui, concretament dintre de patrimoni modernisme, la primera que poso, perquè és que era encantadora, és la casa, el Ferreret. No era en Ferreret, era en Bellver. Hi havia el Miquel Bellver, que era el banc que en dèiem aquí a Molins de Rei, que ara ho han comprat una gent de Papiol. Després hi havia Calgai, que era d'un cunyat, I a cal Joaquim Bellvé, que era aquesta casa, la més maca de totes. Aquí, a la pàgina web, hi ha la fotografia amb dos portals, que és una fotografia del 1920 i pico. Però jo, quan la vaig viure, era una casa ja canviada amb un portal, però molt maca, seguia sent molt bonica. La van heredar uns nebots de Sant Vicenç, i què van fer? La van vendre, i ara hi ha un bloc de 7 pisos d'alçada.
1: Sí, no, sí. No, és clar, canvia.
2: No, l'alçada, a mi no em fa res que hi hagi alçades, eh? Però que s'hagués conservat, com a mínim, la part de façana aquella de tota la vida.
1: Una mica com s'ha fet en algun altre lloc, la Federació,
2: exacte,
1: per exemple.
2: La Federació, sí, la Federació. I te'n vas, per exemple, a Vilafranca i veus una sèrie de cases que han conservat i han aixecat més amunt i amb un altre estil.
1: Oh, i la clínica nostra, també?
2: La clínica té més valor de la clínica, perquè el que han fet és conservar total. Això que et dic jo és conservar la part de façana antiga i aixecar més amunt amb un altre estil o, amb el, si es vol, amb el mateix.
1: Sí.
2: Però es conserva aquella part que dius aquí hi havia aquesta casa.
1: Sí, això a Sant Feliu, la primera parada que trobem a l'entrada a mà dreta anant a Barcelona, hi ha una façana més senzill, no com la clínica que l'han conservat gairebé tot, el xaflà, però sí, sé el que vols dir. Escoltem la cançó de Molins de Rei, que hem començat parlant d'ella.
2: Ah, exacte.

0: Estic convençut que ha de ser una satisfacció per tu que hagi tingut tanta sortida aquesta idea que vas tenir. Idea que com li podem dir, associació o naixement d'una idea o...
1: No, bueno, en principi era que em semblava molt important conservar el patrimoni de Molins de Rei, amb totes les seves vessants, el passat, present, futur, material i immaterial, amb tot. Però quin sistema hi havia? I vaig veure que l'única cosa que hi havia molta gent apuntada era el WhatsApp. M'hagués agradat fer-ho amb una cosa independent completament, però no l'he trobada. Per exemple, amb Telegram hi ha uns quants, però no hi ha aquesta afició. Bé, en aquest moment, precisament, el que estem és en el procés de declarar el patrimoni com associació sense ànim de lucre.
0: Ah, sí, una associació de...
1: Associació...
0: I això ja ho esteu treballant?
1: Sí, sí, està, pràcticament ja està. Llavors, amb aquesta associació pensem, tenim previst fer tres tipus de... Bueno, la junta, que és obligatòria, després els associats que es vulguin apuntar amb un procés de... amb un sistema determinat, donant una mica més d'informació a cadascú i dir, bueno, pues, jo m'interessa donar informació, rebre-la i tal. I després hi ha una sèrie de gent que en direm amics del patrimoni, que són gent que s'apunten, que els agrada saber-ho, però que...
0: Quines aportacions se't fan normalment? O quines tu creus que són més interessants? I podria dir que quines no, però ens allargaríem. Les més bones. Si ara jo sé d'algú que coneix molt Molins de Rei i m'explica alguna cosa interessant, jo li puc dir que es posi en contacte amb tu.
1: Ah, sí.
0: I tu estaràs content, ho diràs, no? I un altre, no.
1: A veure, jo estic content de tots els que aporten alguna cosa al patrimoni de veritat.
0: Digue'm en alguna que en tens alguna present ara que t'hagin aportat algú que t'hagi telefonat o escrit, que t'hagi dit una cosa que tu no sabies...
1: Bueno, avui mateix em sembla que ha sigut el Miquel Català ha portat una manifestació... No és manifestació, és la festa dels paletes de Sant Antoni, doncs la bandera de Sant Antoni. I llavors, la Joana Ginesta n'ha portat una altra, més clara encara, de clar dels Badia, i es veu molt bé. Llavors, tot això, jo, és que la veritat, jo sabia que n'hi havia una dels pagesos, perquè la tenim al museu, però no sabia... aquesta dels paletes la desconeixia. Això segurament cada gremi de Molins de Rei potser en tenia una, no ho sé.
0: Jo vaig anar fa poc, bueno, el diumenge passat, a veure el Corpus, les catifes de Sitges. Bueno, això és patrimoni d'ells, no?
1: A veure, això és un patrimoni del passat. Per què a Molins de Rei se'ls ha de fer? El que és molt curiós és per què Molins de Rei feia, això ho posem a la pàgina del patrimoni, Molins de Rei tenia de fer el Corpus el diumenge, no el podia fer el dijous, perquè manava el rector de Santa Creu per sobre del rector de Sant Miquel. I llavors deia, el dijous de Corpus el faig jo a Santa Creu. I llavors, el diumenge següent, venia al poble i era ell el que anava sota pali i es podia fer la festa. I Molins de Rei va declarar aquest dia festa major petita.
0: Sí, sí, això ho recordo. Llavors era festiu, el dijous de Corpus.
1: El dijous ho era, però nosaltres fèiem les catifes el diumenge.
0: El diumenge. I a Santa Creu feien una professor,
1: una professor.
0: Que hi ha pintura, sí, que sí. Està al museu.
1: Una professor, el donaven a la volta i anaven a Can Serra, perquè Can Serra va sortir una mica com a conseqüència de l'Iglésia. I té explicació.
0: Sí.
1: I el pintor Carbonell, precisament, s'hi allotjava moltes vegades.
0: A Can Serra.
1: A Can Serra.
0: Llavors, allà dalt, a Santa Creu, feien la professor, però no catifes.
1: No
0: les podíem fer, si no estava tot...
1: No, perquè tot era de terra.
0: Però aquí sí, jo que vaig veure ara les de Sitges, vaig pensar, les de Molins de Rei, tinc un record, però eren igual de
1: maques,
0: que les feien en ginesta.
1: Exacte, i s'hi posava, com que per l'època s'hi posava molta ginesta. Ginesta, pètals de roses, d'altres flors, i tota la flor que es podia aquell dia es posava...
0: I els balcons...
1: I verd, també, es barrejava amb verd.
0: Els balcons que posaven, aquelles vanos de Can Semrani i Can Malvei, allà a Can Rubiralta...
1: Els que en tenien, sí. El que és molt curiós, que, per exemple, a la professora hi anaven els homes, i... Les noies, les dones, estaven als balcons i quan passaven els homes coneguts, o nois coneguts sobretot, les noies tiraven o carmelos o alguna cosa.
0: Amb els que els agradaven. Els que no els agradaven tant es havien de conformar
1: a
0: no trepitjar la catifa. Escolta, que no se'ns passés sense parlar del Josep Maria. El Josep Maria, els murals que ha deixat el Josep Maria Pubill, aquí són molt importants, penso.
1: Molt. Són un patrimoni material del present, també té un és patrimoni també cultural, les dues coses a la vegada, és present, esperem que pugui ser futur i conservar. Llavors, la informació, per exemple, ens pot interessar que algú que conegui molt bé tot el procés

0: la casa que era pels sogros va fer uns escuts que era com, com un escut de les diferents parts d'Espanya, però molt d'una forma molt artística. Devien considerar que no anava amb el que els agradava, han arreglat la façana i ha anat a les escombraries.
1: Això fa preguntar. Poc?
0: Ara fa un mes o dos.
1: I amb on has dit que el què?
0: És la casa que fa cantonada d'Avinguda de Barcelona amb la bàscula.
1: A on hi havia la tocineria?
0: No.
1: No, a l'altre cantó. A veure,
0: dels sogros, la casa era dels sogros del Pedrós.
1: El Pedrós. Això ja no ho sé. Sé que allà hi ha una casa que dalt, de la façana, hi ha un nen amb unes flors, que sempre m'ho miro allò, que no sé quina casa és, a sota hi havia uns pneumàtics.
0: No, això és a la plaça.
1: I tu em dius a la carretera.
0: A la carretera mateix. Ara hi veuràs una fa... és blanca, ara.
1: I què hi havia, dius, allà una casa?
0: No, no havia la mateixa casa, però acaben de tirar a terra, d'arrencar, i llançar les escombraries això del Pedrós.
1: Em sembla que si aguantés sí. Que hi havia hagut també una tenda d'animals.
0: Després del Pedrós mateix consta amb el PECPA, que és el del patrimoni, una imatge molt curiosa, que és com el naixement de la cèl·lula, i que estava en molts laboratoris, llavors hi ha gent que diu que ha desaparegut, consta encara que en el PECPA com si fos. Bé, aquest, en principi, si encara existeix, no ho poden llançar, però potser ho van fer abans. Aquest que et dic de la carretera, per què s'ha pogut treure? Doncs simplement perquè ningú es va preocupar de declarar-ho patrimoni.
1: Si s'hagués declarat patrimoni de Molins de Rei, no s'hagués pogut fer.
0: Haguessin pogut fer la façana que volguessin, però conservant això.
1: Sí, em sembla que sé a on vols dir. El Josep Maria, ara, és molt recent, però tu creus que amb el temps el seu record, la seva figura, la seva obra creixerà?
0: Jo penso...
1: No creixerà.
0: Que es conservarà.
1: Sinó que estarà més... que podés, hi haurà més dedicació, estarà més il·luminada, o la gent la coneixerà més, o...
0: Això no se sap mai.
1: No se sap,
0: perquè
1: no.
0: Els temps canvien. Per exemple, això que et dic, fa uns anys no hagués tingut, ningú ho hagués eliminat. Si es hagués conservat, d'aquí uns quants anys, a la millor haguessin dit que és fabulós.
1: Llavors, aquesta obra que ell estimava tant i que deia que volia deixar aquesta obra quan ell no hi fos, i ho ha aconseguit, ho va aconseguir, el Josep Maria, tu creus que si no està declarada patrimoni de Molins de Rei, podria anar algú allà i a dir que ha d'eixamplar un pàrquing i anar a terra? Seria molt greu.
0: Doncs funciona així.
1: Funciona així que hauria d'estar declarada patrimoni de Molins de Rei. I per fer-ho?
0: Per fer-ho s'ha de demanar. Hi ha d'haver gent que ho demani.
1: Ha de tenir força.
0: I s'ha d'aprovar.
1: Ha de tenir força com aquesta associació que ara muntareu,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Hem dit que la poesia... pot ser patrimoni.
0: O sigui, la paraula final és i vetllar pel futur.
1: Vetllar, com ara, si jo ara que estic vetllant pel futur dels murals de la Josep Maria. Sí.
0: Exacte.
1: Mateu Genés i Duran.
0: Sí. Un gran poeta.
1: Va escriure una poesia...
0: Sí.
1: Que els marges, no? Marges.
0: Sí, que, bueno, el títol és el de menys. Per mi... és el bé i el mal. Aquesta concretament a mi em va agradar més que altres, perquè crec que és un problema que tenim tots. No és un problema, sinó una ànsia de què és el bé, què és el mal. Tots sabem, o tots pensem que el bé és una cosa, però que potser no l'acceptem massa, perquè no és el que ens agrada fer, ens seria més còmode una altra cosa. Va, com moltes poesies, doncs tenen un fons important. I aquesta li trobo, mira.
1: A Mateu Genés també...

0: i Durana també és patrimoni de Montserrat.
1: També, patrimoni...
0: de la seva figura, el seu record.
1: Cultural i material.
0: Jo fa molts anys que no hi és, però jo el recordo, l'havia conegut. Diu així: el meu camí afronta el mal i el bé, arran de la llacuna d'aigua morta, on neden tots els goig que el món em té com uns estels de llum vibrant i forta. M'empenyen els instants superbament, i aquesta meva carn remola tota. El viu desig tot abrandat encén la meva sang peruga, gota a gota, però em reté dins meu mateix el clam d'altre desig que no consent la nosa que m'hi pogués deixar. L'encís del flam de cada estel que al meu davant es posa. I mentre, calcejant els meus camins, el bé i el mal fan trontollar ma vida. Sóc advertit dels mundanals confins on heu saó la fruita prohibida. Mateu Genesi Durant. M'ha costat, eh? Perquè hi ha paraules que les he hagut de buscar.
1: Sí, això acostuma a passar amb la poesia. Bé, és per dir, doncs, que bueno, la poesia també és un patrimoni, eh? No tota, evidentment. De tota la poesia n'hi ha algunes que queden i que inclús hi ha molta gent que l'arriba a aprendre de memòria. No són gaires, eh?
0: Jo però... m'agrada tant parlar amb tu, tu meu, perquè no sempre tinc ocasió de parlar amb persones que m'instrueixin i que diguin coses i que jo les entengui i que m'agradi escoltar-les. No, aquí no, aquest programa he tingut ocasió, eh?
1: I tant,
0: d'això no estic satisfet.
1: I tant.
0: Però amb tu n'és una i em sembla que haurem de fer una segona part d'aquest programa.
1: Jo per mi...
0: Jo encara et volia, volia parlar més, a veure quan puc, si pot ser la setmana que ve, si no ho pogués fer, com que al Facebook ho anunciem, ja se sabrà, que seria un altre dia. Però si no, si es pot, si no tenim cap problema que pugui sorgir, la setmana que ve ens tornem a veure aquí. I m'has dit que el Llobregat té que veure amb un riu vermell.
1: Home, la paraula rubricatum, que és el nom que dels romans li van donar al riu, vol dir vermellós, vermell.
0: A llobricar jo pensava que era com posar oli una cosa.
1: No. Rubricatum es va anar deformant el Llobregat.
0: Ah, sí, és dir que el Llobregat era vermell.
1: És que jo l'he vist vermell.
0: El llot.
1: Quan plovia segons a quina part, baixava l'aigua vermella.
0: Vermell, és veritat. Escoltem, doncs, la cançó que parla de...
1: I, a veure, ja sé que molta gent la considera de quan es mor algú, però inclús en aquest cas és poètica. És la manera d'explicar que una persona se n'ha anat d'aquest món em sembla una forma poètica. Ja sabem que tothom diu altra, però aquesta forma tan bonica de dir-ho em sembla bé. De fet, això no és el nostre, no és el nostre patrimoni, eh?
0: No, però... no, aquest patrimoni no el vull encara jo, no, ja me'l donaran.
1: Ni la cançó tampoc ho és.
0: No. Però es diu el ball, la vall?
1: La vall del riu Vermell.
0: I aquesta vall ha de ser una vall de per aquí a la vora, on passa el riu?
1: La nostra vall.
0: Ah, doncs ja hi som. Escoltem la cançó.

0: Tu creus que tu no pots estimar allò que no coneixes? M'havies de fer algunes aportacions, digue-m'ho,
1: sí,
0: sisplau.
1: Sí, no, sobretot un dels punts més importants és que això pogués arribar als nouvinguts. Nouvinguts no vol dir que acabin d'arribar d'ahir. N'hi ha que porten 30 anys i més i tot. Per què? Penso que és molt important. Perquè molts viuen aquí i estan, fan coneixences d'altres nouvinguts. Però diuen, bueno, sí, m'agrada perquè es fan coses, perquè ens podem passejar, per lo que sigui. Però si no es coneix, diríem, el per què de totes les coses, les associacions no han sortit de qualsevol manera. I han sortit moltes d'elles de la gent que estimava Molins de Rei. Llavors, si es coneix, tu pots arribar a estimar el poble on vius. Si no, estàs vivint en un lloc que hi ha edificis, però no estàs realment vivint d'una forma...
0: L'essència de la ciutat, del lloc.
1: L'essència. Això només és coneixent-ho. I llavors pensem que el patrimoni és una de les formes. I ens agradaria molt poder arribar als nouvinguts, a pesar de que, com que moltes vegades fan la vida entre ells, no hi arriben. Sí, i no sabem com arribar-hi.
0: Aquests nuclis tancats que es creen,
1: però,
0: que són d'un...
1: Però, a pesar de que Molins de Rei té la sort de que, a través de les associacions, hi ha bastanta gent que ha arribat a integrar-se. Però, vaja, aniria bé que, a més, s'integrés i coneixés no solament aquell punt on s'ha integrat, sinó d'una forma molt més àmplia, l'essència realment del poble. El poble no és un poble qualsevol. No va néixer com els altres d'un senyor feudal. Nosaltres va néixer perquè el senyor rei va decidir fer un canal aquí i posar uns molins fariners aquí. I d'aquí ha vingut tot.
0: Els molins del rei. Bueno, parlant del rei, ara escoltarem una cançó dedicada a l'emperador.
1: Sí, perdona. Quan dic rei, la gent a vegades pensa que parlant d'un rei d'ara. No, estem parlant de l'any 1100 i pico, eh?
0: Sí, que no és el d'ara ni...
1: A vegades és que es fa la confusió pel rei. Hi ha gent que em deia Molins de Rei, per què es diu Molins? Es diu Molins de Rei perquè el rei va fer uns molins.
0: Que jo pensava que aquests molins eren aquests molins de vent.
1: No.
0: I deia, n'hi ha d'haver una a l'entrada del poble, un molí de vent.
1: Molins fariners. De totes formes... Ah, per cert, el tot, que ara s'està acabant ja, perquè ara està a punt de sortir l'altre, precisament parlo del predi Requesens. Amb el predi Requesens es pot entendre molta part del Molins de Reis, segona part.
0: Sí, un altre dia que vinguis, l'any que ve tornarem a fer programa, espero, i podem parlar d'alguns d'aquests escrits que tu has fet al tot. Jo n'he llegit molts i m'han agradat, dels camins, de la carretera, de la Riera de Vallvidrera. Ara ja, com que hem parlat del rei, escoltem la cançó de l'emperador, que en Barba em va demanar que li digués una cançó al Palau quan encara no era el Museu del Renaixement. Això fa 10 o 15 anys. Escoltem-la. És una mica amb to d'humor, eh? I moltes gràcies per haver vingut. Fins aviat.

0: Ens ha obert portes a partir de les 4 de la tarda per acollir la vetlla de pregària amb el papa, que està previst que reuneixi unes 40.000 persones. D'aquí una hora comença aquesta festa en honor del pontífex. Allà hi ha la nostra companya, Mont Carvajal. Bona tarda, Mont.
1: Bona tarda. De moment, molt poques persones encara a la grada i els centenars de cadires de plàstic blanques que estan preparades a la pista. L'escenari està a la dreta de tribuna, al gol sud, el que dona a la zona franca, a la part contrària del paveter. És molt gran i tot blanc, i a cada banda hi ha dues pantalles grans. I portaran una rèplica de la creu de l'altar major de la Sagrada Família, que entrarà en processó. A les 6 començaran les actuacions musicals de gent com Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conxita, Siloé i al final Sergio Dalma. El papa arribarà cap a les 8 i farà una volta a l'estadi amb el papa mòbil, que per cert hem vist aquí fora damunt d'una grua, el portaven amb una grua. Abans de marxar, cap a quarts de 10, el papa tornarà a fer una última volta a l'estadi per dir adeu a tots els feligresos que l'han vingut a saludar.
0: Moltíssimes gràcies, Mont. Doncs ja ho sentim. Estarem molt atents a com evoluciona aquesta tarda, aquesta celebració amb el Sant Pare. El govern, que considera que la visita del papa, ha dit, és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. A més, l'executiu de Salvador Illa reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà. Més qüestions. Osona vol consolidar-se com un referent amb la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des d'un punt de vista ambiental i social. I una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a l'entitat. Avui ha començat el judici per la fallida de l'entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors acusats també d'inflar artificialment les factures. També ha rebutjat les al·legacions a la defensa de l'exgerent d'aquesta cooperativa. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: Aquesta tarda es presenta el llibre La Caixa, una història mai no explicada. És un acte que organitza l'ANC, aquesta tarda la Federació Obrera. Hi haurà l'autor del llibre, en Rafa Burgos, que parlarà de la seva recerca al voltant de La Caixa. Mostra llums, però també ombres, aquesta institució que ha marcat la història de Catalunya. La Caixa, una història mai no explicada, avui a les 7 de la tarda a la Federació Obrera, amb la presència de l'autor. I l'Ajuntament organitza dues xerrades sobre l'edatisme, si l'edat no et limita, perquè ho has de fer tu, aquesta discriminació per edat. La primera és demà dimecres a 6:45 de la tarda al Casal d'Avis, 1 de maig, al carrer Ferran Agulló, i la següent es durà a terme la setmana que ve, el dilluns, en aquest cas a la Riera Bonet. I també demà dimecres es presenta el còmic Six, de Felip Peláez, guionista, i Javier Casado, que és l'il·lustrador del còmic. Es presenta a 6:45 de la tarda a la biblioteca, a aquest còmic Six. I també recordem que es presenta el projecte de Som Mobilitat. Engeguem Som Mobilitat a Molins de Rei per fer el pas cap a una mobilitat compartida i elèctrica. La presentació del projecte es durà a terme demà a les 7 de la tarda a l'aula polivalent de la Federació Obrera. I la farmàcia de guàrdia avui és la Xuclà, del carrer Major número 100.
5: Ràdio Molins de Rei.
6: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow? Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
7: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
6: Entre tots, podem construir una societat més tolerant e inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
7: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
8: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei. Els dilluns a la Penya Blaurana teniu Escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
9: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
10: No!
9: Nosaltres t'ho posem fàcil.
10: Yuhu!
9: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
8: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Hola, molt bona tarda. Benvinguts al vostre programa Una finestra oberta al món. Avui saludarem els nostres amics, l'Enric. Què tal, Enric? Com estem?
1: Mira, sempre és excitant vindre aquí a l'emissora.
0: Carai.
1: No, excitant, quan sempre és un tema d'actualitat. I a mi el que m'interessa és això. Quin llenguatge tenim avui dia i sobretot quins tòpics o temes estem tractant. I aquí és number one in the world.
0: Molt bé, molt bé. També saludem a la Mari Carmen. Què tal, Mari Carmen? ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo
2: Hola.
0: Ha ido hoy el viaje?
2: Bien, muy bien. Ha ido muy bien. Mira. Genial. Y, sí. Y lo que dice Enrique es verdad, ¿eh? Yo soy desconectada del mundo.
0: Y ahora
2: porque no sabía lo que quería decir un tardeo y no sé lo que quiere decir un que lo comentaba con Karima, de... salto de género o no, ¿cómo era?
0: Brecha de género.
2: Brecha de género. Yo digo, ¿pero eso qué es? Brecha. No sabía ni lo que era. Bueno, ya lo he descubierto.
0: Pues muy bien. Mira, pues saludamos a la Karima, que acaba de arribar. ¿Qué tal, Karima? ¿Cómo estamos, eh?
3: En aquest moment una mica atabalada, calorada i no sí. Sé, cansada.
0: Has arribat bé amb el cotxe avui? Sí,
3: bueno, el que passa és que, clar, costa una miqueta aparcar.
0: Per ui, això... aquí sí, avui amb l'interi sí. Tenim un problema gran.
3: La veritat
0: això.
3: És que jo recordo abans que sí. No era així, però...
0: Però bueno.
3: Com tot, no?
2: Bueno, ara som més.
0: Pues benvinguda, eh?
3: Moltes gràcies.
0: Sí. Saludem també el nostre amic i professor Xavier Sanz. Què tal, com estem?
4: Bé, amb aquesta nova funció de mànager de convidats, doncs aprofitant. Bé, encantat.
0: Ja ho crec que també per convidats, perquè avui també repeteix el Jorge. Què tal, Jorge? Com estamos? Com estem?
5: Sí, estem molt bé. I a veure avui què és el que aprenem.
0: A veure què surt, no?
5: A veure el que surt avui, sí, sí.
0: Sí, perquè...
5: Estic molt expectant.
0: Sí, sí, perquè avui el Xavi ens ha portat uns amics, la Eli, eh? Eli León, eh?
6: Eli Bautista.
0: Eli Bautista León, perdó, eh? Sí, sí. I el seu company, el Fabián. Què tal, Fabián?
7: Muy bien, Carlos, muchas gracias. Es igual la expectativa de qué es lo que de
0: bueno, pues, me encanta. No, hoy la expectativa es Eli Bautista, ¿no? Porque Eli Bautista es magnética, ¿eh? Eso por lo menos es lo que nos han dicho y hemos visto por ahí por las redes sociales.
6: Las redes sociales.
0: Sí, sí. Avui parlem d'Eli Bautista i tot el que fa i moltes coses més. Endavant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Hores d'ara comença una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà. S'hi espera que s'hi reuneixin fins a 40.000 persones, especialment joves. Allà hi ha la nostra companya Mont Carvajal.
2: Bon dia, tot a punt per la festa dels cristians catòlics aquí a l'Estadi Olímpic. Aquesta hora han de començar les actuacions musicals. Hi haurà oracions i silencis comunitaris. L'escenari està ubicat al Gol Sud, com en els concerts habituals. És molt gran i tot blanc. I darrere té una creu gaudiniana. A la pista hi ha cadires de plàstic blanques i pels passadissos una seixantena de punts per confessar-se. El papa arriba a les 8. De moment no està gaire ple. I de quan en quan la gent crida lemes tipus Papa León, te queremos un montón.
1: I aquesta mateixa hora, gràcies, Mont, comença al Born una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero, la impulsant la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat un manifest en què denuncien el tracte d'estat, diuen, i els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que envolten aquesta visita. Una visita que el govern considera una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya i que la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió d'ahir del Consell de Ministres. Ha assegurat que la visita del Sant Pare ha posat sobre la taula el debat de la migració i la dignitat.
3: En un momento de grandes desafíos globales compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
1: I Adif iniciarà accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades avui al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França a Barcelona, coincidint precisament amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada de suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació. A més, també ha anunciat que si s'escau, obrirà un expedient i posarà penalitzacions contra aquesta empresa. I Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní, s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX. D'aquí una hora més notícies.

0: Informació local.
1: Aquest dijous hi ha diverses propostes. Per una banda, COS organitza la xerrada Alzheimer i discapacitat intel·lectual. La ponent és la doctora Bessi Benejam, que és neuropsicòloga de la unitat Alzheimer Down de l'Hospital de la Santa Creu i del Sant Pau. Doncs el dijous a 2:15 de la tarda, la Federació Obrera es dona a terme aquesta xerrada, que té l'entrada lliure i que s'adreça especialment a famílies i a professionals. També el dijous el Centre de Formació d'Adult Rafael Ferrer organitza la festa de final de curs a 6:45 de la tarda amb diverses activitats, amb música i amb berenar, una festa oberta a tothom que vulgui anar-hi. I l'Ajuntament continua la ronda per presentar el pressupost municipal i les inversions als barris. Aquest dijous serà les guardioles i les conserves per explicar-li al veïnatge aquestes qüestions i per rebre també els dubtes, preguntes que tingui el veïnatge de les guardioles i les conserves. El dijous, a 7:45 del vespre, al local de l'Associació de Veïns del carrer Antoni Marca. I el SEM, que dijous fa una xerrada, una vida vertical amb discapacitat, xerrada sobre la parescalada, amb fotos i vídeos també. L'encarregat de fer la xerrada és Miqui Matutano, guia d'escalada i de muntanya, el dijous a 8:00 al local del SEM, i l'entrada és lliure. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Xuclà, del carrer Major número 100.

0: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena el nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
1: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
0: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
1: I un cop al mes, participa al taller obert.
0: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
2: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes, només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
3: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
5: Tens raó.
4: Justament l'altre dia a l'Institut de la Nora hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
6: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què em faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
3: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: en los pequeños de enseñarlos de esta manera, ¿no?
1: Es que yo añadiría a la palabra máscara, ¿por qué no también añadir la palabra traje? Es decir,
0: ah, también.
1: Para cada, es decir, per exemple, aprofito per a tita història. Jo el dijous, el dimecres, perdó, a la tarda estarem presentant un llibre, 900 paraules, al Barra Lliure de Barcelona. Pues que vindran allà dos terapeutes consteladores familiars que són les que tu vas entrevistar.
2: Que van vindre la setmana passada.
1: I com que tenen el centre a prop de casa meva, pues ni corto ni perezoso. Allà portaré un traje. Si jo sóc un fill...
2: Amb corbata i tot, eh?
1: Sí, vull dir, és una manera de dir-ho. Bueno, sí que vaig estar a una escola mestral que havia d'anar amb corbata i tal. Sí, sí. I aleshores, si jo estic, jo què sé, com a fill, i els meus pares volen el millor per mi i volen el que la societat demana, allà portaré un altre vestit. Per tant, portem un vestit diferent a cada ocasió de la vida. O sigui, per exemple, pues, l'Enric segur que a la vida ha portat vestits per donar i per vendre. I cada dia porta un vestit diferent.
3: Jo utilitzo la paraula acomodar-se amb l'altre. Sí, sí, vas a un lloc i ara hi ha una moda, en moment, algunes bodes que jo he tingut, que tota la gent, encara que sigui de high level, van sense corbata. Sí, jo portava
2: ja
3: una
2: no meva...
3: Jo ja tinc una de ganxo ja.
4: Per sí, per no, per sí, per no.
3: I tinc que preguntar amb corbata o sense corbata. I jo tinc que sempre estar parlant català, en castellà, i en quin idioma parlem, perquè les bodes ja, perquè ara són els joves que organitzen les bodes, no els pares, i venen. Ara ja, al mínim, són 250 persones, ja, que és una multitud de gent.
1: Que parlis de bodes i 300 persones, això gairebé és més que una sincronia, perquè això no passa tant, ja.
3: Però als joves els agrada molt això de les bodes, perquè és el moment de trobar-se.
5: La pasta, que no guarden això.
3: Sí,
5: no.
3: Normalment he tingut algunes...
4: La tindran.
3: Una boda amb 15 persones, veus? Ja eren gent una mica ja més gran. Però la gent jove necessiten trobar-se. I segons com vesteixen, com jo em vaig caure una vegada del tramvia, quan havia el tramvia aquell d'abans, i em vaig trencar la roba. I vaig dir amb una por, però ara, avui mateix, venia al metro i hi ha els nois joves, noves de 15, així, van amb els pantalons trencats, perquè és la moda. Jo sempre penso, cada primavera, quina moda hi ha. Encara no la tinc ben definida d'aquest temps. I perquè han de guanyar molta gent que treballa a les fàbriques i a veure, o la forma de vestir-se. I quan jo vaig a l'Índia, jo tinc un vestit de l'Índia de seda, burda, que diuen, que no és refinada. I em miraven així, i dic, ens ha agradat molt vostè que vesteixi com anem nosaltres. Perquè, és a dir...
0: S'ha d'adaptar uno a lo que...
2: Un campanya modern, no?
0: Al moment,
5: donde fueres,
4: haz lo que vieres. És la màxima.
0: És la màxima, és
3: veritat. Jo, sempre que vaig amb una família així, primer observo a veure quines costums tenen. I aleshores, segons els costums, jo actuaré. Però això és normal avui dia.
1: Però és que tu i jo som professors i tots ho som. Què fem? Observem els alumnes, el comportament, com parlen, com gesticulen, i a partir d'aquí anem actuant, interactuant. Exacte. És a dir, és acció-reacció. Mirem a la gent a la cara, escoltem la seva veu, i a partir d'aquí anem associant, però necessitem un temps per conèixer-nos. Jo a vegades els dic als companys, necessito les fotos dels alumnes per poder saber qui són. Després hi ha una cosa que no sabré, però necessito escoltar i veure. Necessitem un temps per conèixer-nos. I així no ens coneixerem mai.
3: Jo per això faig aquest recull de tots els programes amb la fotografia, perquè arriba un moment que ja no saps qui és.
2: Que vingut.
4: És veritat. Però ahí va lo que tu... Ahí va lo que tú hablabas de la aceptación. Todo el tiempo es aceptar al otro, aceptar la situación, aceptar las cosas.
3: Eso en inglés dice to be aware, estar presente, a ver cómo reacciona. Y entonces, según van reaccionando, actuando, yo también respondo a esto al lenguaje. No tengo un sistema fijo de hablar o dirigir a la gente, sino me tengo que acomodar a ver qué piensa sin preguntarle. Tienes que descubrirlo. Y cuando viajas de distintos países, bueno, las costumbres cambian mucho. Yo cuando un joven ha venido, alguien, ahora vendrán cuatro de California, y les tengo que en aquel tiempo los conocí de una manera, pero ahora es que aquellos niños ya son más altos que yo, entonces ya los tienes que descubrir a esos pajaritos cómo vuelan aquí en territorio extraño.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. 40.000 persones omplen aquesta hora l'estadi olímpic a Montjuïc a l'espera de l'arribada del Papa Lleó XIV. En el que ha de ser el seu acte més multitudinari a Barcelona, s'hi han programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada pel Sant Pare a partir de les 8 del vespre. Allà hi ha la nostra companya Mont Carvajal. Bona tarda.
2: Bona tarda, Sabor de Gràcia. Els gitanos catalans de Gràcia acaben d'actuar a l'estadi olímpic. Ara ho fa la cantautora espanyola Conchita. L'oficina de la Santa Seu ha repartit ja el discurs del Papa, que està embargat, però hem pogut veure que està mig en català, mig en castellà. Se demana als joves que siguin crítics, parla d'abusos i de feminicidis i diu que l'amor ha de triomfar sobre la violència, l'odi i l'egoisme. El Papa arribarà abans de les 8.
1: Doncs ja ho sentíem, el Papa dirigirà unes paraules després de la lectura de l'Evangeli i l'acte culminarà amb actuacions a l'Escolania Montserrat i Sergio Dalma i una volta pel Papa a l'estadi. La gent de l'estadi ha vingut d'arreu de Catalunya per veure el Sant Pare. N'escoltem alguns d'ells.
3: Que lo bel el Papa, porque es la primera vez de mi vida.
4: Sí, venimos de Perú.
5: Y un sueño, porque yo nunca pensé estar acá.
6: Venim del Bisbat de Solsona.
7: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
8: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí, no passa molt sovint.
9: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un lloc o un altre els hem vist tots.
1: Més temes. Els bombers preveuen una campanya forestal complexa a les comarques gironines, especialment per les altes temperatures i les possibles ventades. A més, preocupa la vegetació morta en zones de la Garrotxa i el Ripollès, on ha dificultat accedir-hi. Les pluges d'aquest hivern han ajudat a eliminar la sequera estructural que patien els boscos de les comarques. Tot i això, preocupa la vegetació fina susceptible dels canvis de temperatura. També els possibles episodis de ventades, com sentien, i calor intens. En total hi ha 760 bombers en aquesta demarcació. I Sant Boi de Llobregat ja ha començat a exercir com a capital mundial de les polítiques del temps 2026. La ciutat acull avui el Fòrum de Municipis Mitjans pel Dret al Temps, que reuneix més de 200 representants institucionals i especialistes de fins a 16 països per compartir experiències i impulsar noves iniciatives com aquesta. Sant Boi és la primera ciutat mitjana que assumeix aquesta capitalitat després de ciutats com Bogotà o Barcelona. Igualada Barça en joca una plaça per la final de l'hoquei Lliga masculina avui a les 7 de la tarda. Just ara a Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec.
10: Informació local.
11: Els amics del museu organitzen per divendres una nova conferència titulada Els carlins catalans i el foc de Molins de Rei. En parlarà Ferran Toledano, que és professor de la Universitat Autònoma. El divendres a les 7 a la seu del museu del carrer Pinto Fortuny, entrada lliure. I també el divendres el Foment programa el monòleg Los hijos adolescentes amb Andrés Torres. El divendres a les 9 al Teatre del Foment. Les entrades valen 16 euros i les podeu comprar al web Entràpolis. I també divendres el CEM torna amb una nova sessió de les nits musicals del Botànic, en aquest cas al pati de Can Ametller. En aquest cas amb el grup Bratia. És una formació que fa música dels Balcans i Gipsy Jazz, liderada per Ivan Kovacevic, que és veu i contrabaixista. També integren el grup Pere Nolas Clana, violí, Víctor Paradis, guitarra, Julien Canal a la guitarra i Estelios Togias a la percussió. Doncs Bratia, que tocarà el divendres al pati de Can Ametller, obertura de portes a les 8, us podeu dur sopar de Carmanyola i el concert comença a un quart de 10 de la nit. L'entrada general val 17 euros, 12 euros pels socis del SEM i és gratuïta fins als 12 anys. I aquest cap de setmana la grupa organitza dues ballades de sardanes. La primera, el dissabte, és una ballada nocturna i a més doble, amb la Copla Marinada i la Copla La Principal de la Bisbal. Començarà a les 9 de la nit i s'allargarà fins a la 1 de la matinada. Dissabte, doble ballada nocturna a la plaça de la Creu. I diumenge, la ballada habitual dels diumenges de les tardes, a la plaça de la Creu, també a les 7 de la tarda, amb La Principal de Terrassa. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Xuclà, del carrer Major número 100.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
2: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
3: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
2: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
3: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
4: Ona Rainbow, amb Helena Feiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral, per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
6: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
4: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rural, Papa Lleó 14, ja és a l'estadi Lluís Companys, ha entrat fa pocs minuts amb el Papa Mòbil, esperaven 40.000 persones en el que ja és l'acte més multitudinari a Barcelona. Seguint-ho atentament ja la nostra companya Mont Carvajal. Bona tarda, Mont.
2: Bona tarda, èxtasi total ara mateix a l'estadi Olímpic on acaba d'entrar el Papa Lleó 14 i està fent la volta tan anunciada i esperada volta a tot el lateral del camp, a tot el camp. Hi ha tanta excitació que fins i tot una ambulància s'acaba d'endur un jove en llitera. El Papa Mòbil està fent aquest recorregut molt lentament perquè tothom el vol saludar. Tothom ara a aquesta hora està de peu mirant les pantalles de banda i banda de l'escenari on es fan uns primers plans del Papa fent aquest petit circuit o bé directament apretats, tothom molt empantant-se els uns als altres, amb respecte, això sí, però cap als laterals per veure com el Papa Lleó XIV saluda la gent. Tothom vol ser saludat i estan tots molt contents i amb molta il·lusió. Un grup a l'escenari, està cantant Jesus Christ, Urbi et Orbi, suposo, m'imagino que ho sentiu perquè està molt alta. Papa és a punt d'arribar on som ara nosaltres. Al final de tot, allà al Gol Sud, a sota de la boca del Pavater, veiem preparats els castellers de Vilafranca amb les seves vestimentes verdes perquè faran després una actuació davant del Papa juntament amb l'abadia de Montserrat. El president Salvador Illa i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, són també aquí a primera fila i estan ara tot just a uns 50 metres del Papa, que si ens espereu està a punt de fer tota la volta completa. Ara saluda amb la mà esquerra els que han quedat cap al centre a la pista, diguéssim, i de quan en quan, doncs, a dreta i a esquerra va saludant, aixecant la mà, aplaudint també, assenyant-se al front, i l'estan esperant. I d'aquí un moment acabarà de fer la volta, pujaran aquest escenari blanc tan gran, i després aquí uns joves li faran unes preguntes i ell respondrà i els donarà il·lusió, que demanin, que pensin, que tinguin fe, que els problemes s'arreglaran i demanarà també que l'amor sempre guanyi a l'odi. Per cert, ho farà en castellà i català. Mira, ara han agafat un nadó ben petit, un petó de mesos, l'han agafat del mig, l'estan portant al Papa i efectivament i està fent un petó, li ha fet un petó al front i tornen aquests de seguretat privada que...
1: Doncs ja ho sentíem.
3: Informació local.
4: Aquesta tarda es presenta el llibre La Caixa, una història mai no explicada. És un acte que organitza l'ANC, aquesta tarda la Federació Obrera. Hi haurà l'autor del llibre, en Rafa Burgos, que parlarà de la seva recerca al voltant de La Caixa. Mostra llums, però també ombres, aquesta institució que ha marcat la història de Catalunya. La Caixa, una història mai no explicada, avui a les 7 de la tarda a la Federació Obrera amb la presència de l'autor. I l'Ajuntament organitza dues xerrades sobre la edatisme, si l'edat no et limita, perquè ho has de fer tu, aquesta discriminació per edat. La primera és demà dimecres a 6:45 de la tarda al Casal d'Avis, 1 de maig, al carrer Ferran Agulló, i la següent es durà a terme la setmana que ve, el dilluns, en aquest cas a la Riera Bonet. I també demà dimecres es presenta el còmic Six, de Felip Peláez, guionista, i Javier Casado, que és l'il·lustrador del còmic. Es presenta a 6:45 de la tarda a la biblioteca, a aquest còmic Six. I també recordem que es presenta el projecte de Som Mobilitat. Engeguem Som Mobilitat a Molins de Rei per fer el pas cap a una mobilitat compartida i elèctrica. La presentació del projecte es durà a terme demà a les 7 de la tarda a l'aula polivalent de la Federació Obrera. I la farmàcia de guàrdia avui és la Xuclà del carrer Major número 100.
5: Ràdio Molins de Rei.
6: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
7: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
8: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
9: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
0: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
3: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
0: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
3: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
8: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho tan bé com sé.
7: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
9: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta, o un sentiment pell endins. El seu nom és poesia, i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el ver mot. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

0: Ran de mar. Quan la tarda ja declina i la gavina emprèn el vol i l'horitzó rep la posta de l'últim rajet de sol, ran de mar sonen músiques que venen de terra endins, del port vell, sons de veneres i d'instruments ben afins. El vell so d'una guitarra i els acords d'acordió i les veus ben arranjades amb cançons de pescador. Hola, amics, molt bona tarda, i pels qui us incorporareu més endavant, bona vesprada a tothom, a tota l'audiència, també a la Paquita, que la tenim com sempre aquí. Gràcies, Paquita, per fer-nos companyia.
1: Gràcies.
0: Aquest dimarts us he preparat un programa d'estiu, tal i com ho hem anat doncs anunciant des del passat divendres i a través de les xarxes, i aquest matí dins la programació del Bon Dia i Bona Hora. Salutacions a la bona amiga de les Vies de Sol, a Eli Arjona. Gràcies, Eli. I qui us acompanyarà doncs fins a 2:15 del vespre des de l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei, l'Alexandra Morera Fargas, que, com sempre, doncs, està aquí una bona estoneta per fer-vos costat. Ens ho passarem, jo penso que molt bé, entre poemes i cançons marineres. Sortejarem dos CDs de música i acordionista. És un dels convidats que vam tenir, es diu Giuseppe Costa, que a part també forma part de grups de veneres, però en aquesta ocasió és música instrumental que us agradarà molt, la persona doncs, que se'l pugui endur a casa. Totes les cançons i grups que escoltareu aquesta tarda han passat per aquest programa, Quan cau la tarda. És a dir, és un recopilatori que hem fet dintre doncs, de l'espai de tot el que hi càpiga poder-ho escoltar, doncs seran diferents grups i diferents habaneres, diferents cançons. També farem ressò d'alguna notícia que ens han fet arribar per, si us plau, doncs, anar-hi i passar una bona estona. Comencem i ho farem amb un tema, el primer que escoltarem mariner, molt conegut. És el Canó de Palamós per al grup Penjats de l'Am.

Molt bé, avui serà tot estil així mariner, amb alguna poesia que també ho serà, alguna altra que potser no, però també deixarem línia oberta i ho farem al 93-668-61-61. Penseu que ens queda un meset per acomiadar la temporada. Em sembla que m'han dit que jo acabo un dimarts 21 de juliol. Per tant, si acabo un dimarts 21 de juliol, ens agrada que també participeu i ens dongueu la vostra opinió de què us ha semblat el programa, què hi falta, que no hi falta, si us ha semblat bé, si us agrada aquest tarannà que fem de portar convidats. Bé, tot això ens ho podeu dir trucant al 93-668-61-61 i la primera trucada ja serà, doncs, el primer CD que sortirà per la persona que ens truqui. Continuem i ara ho farem amb una poesia que parla d'un far, el far. He passejat per la Costa Brava, on la vista es fon tot mirant el mar. Les gavines prenen els peixos de plata, de tarda la calma embolcalla el far. Raconets insòlits ves a la natura, grans rostolls i pins vorejant poblets. Surt el pescador quan neix la llum pura, tornen cap a casa amb el peix ben fresc. La verdor dels boscos, el sol s'hi descansa. La gent marinera, tradicions d'abans. És un bell paisatge que ens dona gaubança i un doll d'aigua fresca ens besa les mans. Begur, aigua blava, Pals, Palafrugell, típics són els pobles i aquelles contrades. Uns llocs on s'hi amaguen paratges tan vells que sembla talment un conte de fades. Un conte verídic tret de la mirada on la vista es fon tot guaitant el mar. Quan marxi d'aquí, restaré enyorada, recordant la calma que embolcalla el far. Una dona.

0: Sí.
1: Bé, doncs, hem escoltat Llevantina, ben bonica aquesta cançó. I abans de presentar-vos al proper grup, penseu que n'han passat molts, de grups, i han vingut molts convidats al programa. La veritat que no és fàcil trobar-los, però també haig de dir que ningú m'ha dit mai que no. I ara li preguntaria, ja que estem aquí cara a cara amb la Paquita, què t'ha semblat la temporada, o què et sembla que falta alguna cosa en el programa, o què t'agradaria que hi poséssim?
2: No, m'ha agradat molt tot.
1: T'ha agradat tot molt?
2: Sí, molt bé, estupendo.
1: I quan vens aquí t'hi sents a gust?
2: Molt, si no tornaria. I jo ets a tu, fa 2 anys quasi que vinc, eh?
1: Sí, sí, doncs haurem de dir a la gent que s'aficioni com tu, no?
2: Sí, sí.
1: A venir aquí en el programa.
2: Jo ja m'he pres com un si anés a treballar, feina.
1: Molt bé.
2: Perquè ho enyoro si no vinc.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies per la teva companyia, perquè clar, tu estàs aquí fidelment cada dimarts, eh?
2: Cada dimarts. M'hagi fallat un que no m'haig trobat bé.
1: Molt bé. Bé, doncs ara escoltarem un grup que es diu Endavant les Aixes, que també van ser convidats en aquest programa, i una cançó molt bonica que es diu La Botiguera.

0: I digue'm què vols, que et duré.
1: Ja que amb aquest xotis m'ho has demanat també. Olé.
2: Molt bé, doncs vinga, continuem i ara ho farem amb una poesia que es diu, porta per títol, Contemplant el mar, i que a més, doncs, és una miqueta així com d'amor també. Vinga, doncs us la dic. Diu així: com mariner que veu passar el vaixell, allunyant-se mar endins, bo i recordant, conservant-lo a dins del cor com un joiell, tota la vida t'estaré esperant. Si el meu amor per tu sols té la força, quan és al teu costat, no en sé distant, encara que no cerqui una resposta, tota la vida t'estaré esperant. Com la gavina i el seu vol pausat, contemplant el mar mig bramulant, dins l'enyorança de la meva soledat, tota la vida t'estaré esperant. I si el llagut no torna de pesquera perquè li atrau el viure navegant, mal que em pesi no du al cor la primavera, tota la vida t'estaré esperant. I escoltarem Plora guitarra per al mateix grup, Endavant les aixes.

Doncs ara escoltarem un altre convidat que vam tenir aquí, en Josep Andújar, amb la seva guitarra, que ens va cantar unes quantes cançons. En aquesta ocasió és del seu CD, del seu disc, Amor i Mar. I és una cançó molt bonica que porta per títol La noia de sucre.

bonica cançó. I ara us parlaré una miqueta d'en Pere Jordi Monar, que recordareu va venir aquí a presentar un llibre molt especial i ens ha fet arribar aquesta notícia. En Pere Jordi Monar ens ha fet arribar la notícia de la presentació del seu llibre Col·làgen per a l'ànima, la gratitud, a càrrec de Carme López Pagán. El lloc serà Espai de Consciència Jurídica, Avinguda Barcelona 165, baixos de la nostra vila. En Pere Jordi Monar, coautor amb Tolo Alsina de Col·làgen per a l'ànima, ens parlarà del seu llibre i serà a les 19 hores, divendres, dia 12 de juny. És a dir, recordeu, el divendres, dia 12 de juny, a les 19 hores, podreu anar escoltar aquesta presentació d'un llibre molt interessant en aquest espai, a l'Espai Consciència Jurídica, Avinguda Barcelona 165, baixos de la nostra vila. Dit això, també us vull dir una altra cosa, i és un dels escriptors que també és molt afiliat a l'Ateneu Barcelonès, en Miquel Lluís Montaner, doncs ens va enviar també, perquè ho comuniquéssim, que ens fa arribar la nova edició del Premi de Poesia Mossèn Narcís Seguer, aquest 2026. O sigui, comença l'edició d'aquest concurs de poesia. Qui estigui interessat en participar-hi, es posi en contacte amb l'Ajuntament de Vallgorguina, perquè, clar, si nosaltres hem de dir totes les bases, no acabaríem mai. Que es posi en contacte amb l'Ajuntament de Vallgorguina, i està dotat, hem de dir, aquest premi de 1.500 euros. I inclou la publicació de l'obra guanyadora. Les bases són llargues per fer-ne doncs la lectura, per tant, teniu la possibilitat de contactar amb l'Ajuntament de Vallgorguina, o bé us poseu en contacte amb mi, jo us les puc fer arribar, amb un WhatsApp us la puc fer arribar al vostre mòbil, si deixeu el vostre número de mòbil aquí, a l'atenció doncs de l'Eli, i ella ja m'ho faria arribar. Bé, dit això, també haig de dir-ne una altra: la Glòria Bosch i la Mariona Martín. La Glòria Bosch, poetessa, la Mariona Martín, cantautora. Del 12 al 14 de juny, a la fàbrica Fabra i Coats, doncs, si les voleu acompanyar, faran un recital poètic musical el diumenge 14 de juny a les 16:20. Una mica d'hora, però bé, segurament deu ser l'espai que tenen per fer-ho. A les 16:20, Veus de Dona, carrer Sant Adrià 20, a Sant Andreu, Barcelona. Torno a repetir, per si voleu prendre nota, Glòria Bosch i Mariona Martí, del 12 al 14 de juny, a la fàbrica Fabra i Coats, si les voleu acompanyar, faran un recital poètic musical el diumenge 14 de juny a les 16:20, Veus de Dones, diu aquest recital, i és al carrer Sant Andreu 20 de Sant Andreu de Barcelona. I dit això, ara sí, passem a escoltar una altra cançó, que en aquesta ocasió doncs és la mateixa veu del Josep Andújar, i la cançó es diu Atansa't la barca.

La barca. Hi ha una barca ran de mar que no tema les onades. Il·luminant-la un vell far i té les hores comptades. La fusta és plena de corcs. No té rem ni porta xarxa. Va ancorar-se tots els ports i ara jau sol a la platja. Encara es llegeix el nom. Es diu així, Marinada. I ara l'esguarda tothom mentre dorm mig soterrada. El seu destí l'ha portat a la costa de Calella i una mà l'ha dibuixat fent-la que sembli més vella. La barca ja s'endevina, no té les hores comptades. Ara viu a la marina perquè tu li has posat ales.

Ara escoltem per el grup Crema Catalana la cançó La Balada del Lucas. Aquest grup el coneixeu molt bé perquè formen part de la nostra vila.

La barca avui no ha tornat. Tothom al port va esperar-la. Com cada alba, el mariner, plena de peix, va calar-la. Bufa fort el temporal, les ones prenen alçada. Els pescadors tenen por, sols es creuen les mirades. Avui no torna el fill gran, avui no torna amb la barca. La claror d'un vell fanal il·lumina la nit parca. El mar retruny embravit, fins la lluna ve a cercar-la. Més la barca aquesta nit no torna i ningú parla. De bon matí l'endemà, a la sorra de la platja, un cor se sent bategar i una veu d'un jove parla. Esgotat per tant d'esforç, el fill jau a prop la platja. Du l'empremta al seu cos d'un naufragi, un mal viatge. Però la barca no ha tornat. L'ha engolit la mar irada. El pare abraça el seu fill, el més gran abraçada. La barca no era important, li diu el pare mirant-se'l, amb els ulls negats pel plor, amb gust de sal i esperança.

Em plau el vol d'una gavina, com la remor del mar i el cel tan blau, i aquell vaixell perdut, tal com joguina, que navega en solitud cercant la pau. Em complau la claror de la lluna quan deixa d'argent les ones del mar i el murmuri de la blanca escuma quan recula vençuda a la llar. Si em complau el silenci, una posta, un vaixell dins les onades silents i la lluna sospesa em conforta, és per viure gaudint del present. I a trenc d'alba m'agrada el nou dia i està alerta quan la lluna es fon, resseguint amb els dits l'herba humida i deixar que el sol besi el meu front. I quan l'hora de nit ja s'atansa i l'estiu s'assagona com fruit, prenc de nou la drecera amb recança vers l'hivern misteriós i absolut. Doncs ara escoltarem La Gavina per un gran grup i molts bons amics. Barca.

Rafael Llop i Casanova va escriure una preciosa poesia que es va convertir en un èxit espectacular en tots els grups d'havaneres. I la va musicar en Josep Maria Roglan. Us la vaig a recitar i després l'escoltareu per al grup Els Pirates. La barca xica. Amb l'esclop d'un pescador n'he fet una barca xica, d'un llapis al pal major i la vela més bonica d'un retall de mocador. Els rems els he fet tallar dels boixets d'una puntaire i per poder-la ancorar un ham que no pesi gaire lligat amb fil de pescar. Amb l'ala d'un papalló i una agulla de pinassa faig la canya i el timó per si cas hi ha maregassa no es posi gens al gairó. La xarxa la fa un follet amb tela de mosquitera que jo conec un indret per quan surti de pesquera a on només hi ha xanguet. La meva barca és així, petita com una engruna, i quan solqui el blau marí tindrà la llum de la lluna il·luminant-li el camí. I el dia que arribi a port, carregat de proa a popa, vela inflada i rem en fort, tot el poble farà tropa pregonant la meva sort. Tothom dirà, Déu-n'hi-do, tanta pesca no s'explica, 3 unces de peix millor amb una barca tan xica com l'esclop d'un pescador.

Bé, vull fer memòria que podeu trucar, si voleu, al 93-668-61-61 i pel sol fet d'entrar en aquesta trucada tindreu un CD que és música molt bonic del Josep P. Costa, que forma part dels grups d'Havaneres i en aquesta ocasió és en solitari amb el seu acordeó i algun acompanyament. Val la pena aquest CD, ja que ens en va donar un parell per sortejar, doncs avui és el dia adient per fer-ho, 93-668-61-61. Bé, ja ho sé que avui doncs, tenim les televisions molt ocupades amb l'arribada del papa, no? Però bé, aquí hi ha una mama de fa molts anys que també us espera per si voleu trucar i participar. Vinga, endavant. I ara ho farem amb una poesia que defineix una miqueta com és l'Alexandra. Diu així, m'agrada. M'agrada la gent que és bona, carregada d'emocions, que ajuda a la persona i té bones intencions. M'agraden les coses clares, dir-les sempre pel seu nom, sense embuts a la paraula ni utilitzar cap pronom. M'agrada la senzillesa, l'ordre i puntualitat, la paraula compromesa i els drets per la llibertat. M'agrada l'amic sincer, aquell que truca a la porta i s'ofereix el primer quan tens l'ànima revolta. M'agraden les tradicions, el meu país, Catalunya, sense que ens doni lliçons qui no la vol i s'allunya. M'agrada ser independent, perquè la terra és la mare on hi tinc el sentiment i on m'ha fet créixer el meu pare. M'agrada sentir la pau, gaudir del mar i de l'aire i no sentir-me esclau del emigrant renegaire. M'agrada la vida, l'amor, el paisatge, la muntanya, aquell mot que surt del cor i aquell ser que no t'enganya. Resumint, el que m'agrada, com us dic, la bona gent, que sense dir cap paraula, els seus ulls parlen per ell.

0: Voldria ser poeta.
1: Doncs sí, sí, sí, jo també voldria ser poeta. I ara estareu escoltant una bonica manera, Ulls Verds, per al grup Xató.

Bé, i ara doncs farem una altra poesia. Una poesia, en aquesta ocasió, és de Miquel Martí Pol, la lletra. És una miqueta llarg, però és un poema molt bonic que m'agradarà doncs recitar-vos-el. Segurament ja l'haureu sentit en alguna ocasió. Es diu Mare, si fos mariner. Diu així. Mare, si fos mariner, mariner de bona traça, m'aniria mar endins tot sol amb la meua barca. El vent fora un crit de goig, la vela coloma blanca, el cor d'un blau com d'encís i els ulls d'un verd d'esperança. Mare, si fos mariner, mariner de bona traça, m'aniria mar endins tot sol amb la meua barca. Us faria adéu al port, m'enduria goig de l'aire, la verdor fina dels pins, la llum de les vinyes clares. Mare, si fos mariner, tot sol amb la meua barca, iria a cercar l'amor per ports, cales i llunyanes. Doncs on aneu, mariner, tot sol amb la vostra barca? Cerco l'amor, ai, companys, per això m'empeny l'esperança. Mare, si fos mariner, iria amb la meua barca cercant amb delit l'amor per mar de somnis i rondalla. La vela de lluny en lluny cridaria l'arribada i el vent desfaria en llum les trenes d'or de la tarda. Amor, li diria jo, goita la mar, ampla i clara, ella em farà de companya. Tu tindràs el cabell pur, jo la pell un xic colrada, i el nostre retorn al gust d'una música llunyana. Mare, si fos mariner...

I aquesta és la veu de Neus Mar amb Mare, vull ser pescador, una lletra de l'Antònia Vilàs, que ens va deixar ja fa temps.

La bonica i dolça veu de la Neus Mar, que ens va dir que miraria de venir abans d'acabar la temporada. A veure si ho podem, si ho podem aconseguir, perquè ara està ella fent bastants espectacles de dansa i de cançó. Parlant, doncs, de la seva veu, de la cançó que ens ha cantat i de que us he dit que la lletra era de l'Antònia Vilà, és una gran amiga que havia fet moltíssimes lletres de maneres i que vivia a la Barceloneta, just enfront al mar. Doncs li vull dedicar a aquesta poesia que parla cant a la Barceloneta i que l'envio, doncs, a l'univers perquè li arribi. I diu així: quin pas és que t'enamora? Qui és que et fa de coixí, Barceloneta senyora, que tants cors tu fas glatir? T'acarona la mar blava i et deconen els vaixells, i el teu do, la teva saba, és la gent i els teus joiells. Un passeig que t'engalana, un port que encisa el teu mar, i l'orgull de la sardana, i la manera i el far. Aculls a la gent forana i engresques el Vietnam, la ciutat tens per germana, per això ets tan, tan important. Barceloneta estimada, Déu te guardi sempre més, per seguir tan envejada pel poble i els estrangers.

0: I tenim una trucada i em sembla que és el Jordi. Hola?
1: Hola, com l'has encertat, eh?
0: Oh, perquè ja veig que tu no deus mirar el papa, no?
1: És que avui vaig tard en tot.
0: Bueno, acostumes a anar tard sempre que ens truques al final del programa.
1: Bueno, perquè ara he engegat cap allà a les 9 perquè he tingut una trucada que atendre, he baixat el volum i quasi no he sentit res, però això de sentir havaneres a mi sempre m'ha agradat.
0: Doncs aquest programa d'avui és dedicat al món de l'havanera amb tots els grups que han passat per aquest programa quan cau la tarda.
1: Ja, el son de l'havana jo vaig veure una vegada o dos allà al Parc de les Palmeres.
0: Sí, sí, sí.
1: Veu,
0: sí, sí.
1: Veu, okay, i sempre un de més baixet fent la broma i això.
0: Sí,
1: i,
0: sí, sí, sí. Escolta una cosa.
1: Els CDs tinc Barca Mitjana, Els Llobagos i Pirates. I quan m'agrada relaxar-me, me poso això i quedo com un rei.
0: Molt bé, doncs ara quedaràs com un rei doblat perquè et donarem un CD per tu.
1: Ah, moltes gràcies. Sí. Jo no ho faig per això.
0: No, no, és que he dit que la primera entrada, de la primera trucada que entrés, en tenim dos per donar. Però de moment has trucat tu. Aquí hi ha un CD que és música de Josep P. Costa, que tocava l'acordeó i a més també toca amb grups de maneres, i és música d'ell. I em sembla que t'agradarà molt.
1: Què tens ara aquí a l'estudi?
0: El deixarem... No, no, avui no hi ha convidat. Avui és un recopilatori dels grups que han anat passant pel programa.
1: I això de quin grup estava, aquest senyor?
0: Quin? Aquest que et dic ara? El Josep P. Costa? Bueno, és que el Josep P. Costa intervé en diferents grups. Llavors, ell toca l'acordió...
1: És una recopilació, no, Alessandra?
0: No, no, és música d'ell només, d'acordeó, però amb altres acompanyaments...
1: No, sempre m'ha agradat molt. Pues ja posaràs el meu nom i a partir de demà ja el passaré
0: a buscar. Sí, precisament el Josep P. Costa va sortir ahir per TV3 amb un reportatge que vam fer. Llavors, doncs, m'ha fet gràcia i per això he agafat aquests CDs que ell ens va oferir per poder-lo sortejar. Però bé, no sortegem, sinó que te'l regalem d'entrada ja. D'acord?
1: Vale, moltes gràcies, Alexandra, que acabis a fer bé el programa, com sempre.
0: Gràcies a tu per participar. Adéu, bon vespre.
1: No, no, no, no, a mi, saps?
0: Molt bé. Adéu, bon vespre. Adéu, adéu.
1: Adéu, bona tarda, adéu.
0: Doncs bé, continuem i ho farem amb un altre poema i després escoltarem una altra cançó molt bonica, que és del grup Cavall Bernat, i és Girona m'enamora, que és preciosa. Ara anem a fer una poesia que es diu Juliol i que està escrita el 2007 i que diu així: Juliol meixa fogós, cor d'estiu, pell socarrada, catifa, temps de repòs i uns aires de matinada, barca senzilla i humil, un fanal, lluna de plata i una xarxa enmig del mar i unes mans plenes d'escata. Tot és silenci de nit, sols el murmuri de l'aigua s'escolta de cap al tard i un xiulet gronxa per l'aire. Torna a la mar, pescador, torna, torna sempre, tens i sents enyorança. No retinguis l'horitzó dins els teus ulls d'esperança. Abraça el teu pit tan gran, contra el veler, rem i xarxa, i surt de bell nou al mar, que és temps de posar-te en marxa. No temis el temporal, ni el retruny del cel que brama, ni la gavina del port, que festeja el peix de plata.

0: nuevo.
1: Estem escoltant Son de l'Havana, però no era aquesta, havia anunciat la Girona m'enamora. Però bé, no passa res, ara fem un canvi i l'escoltarem. Pel grup, doncs, Cavall Bernat. Girona m'enamora. Ara l'escoltareu...

Bé, el temps aprèvia i volíem acabar i volem acabar amb una de les dues, el meu avi o la vella Lola. Jo penso que podem fer amb la vella Lola, que és la que tenim més a mà. Ens acomiadem pel mateix grup, cantada, i espero i desitjo que us hagi agradat el repertori que us he fet, el programa. Gràcies a la Paquita per acompanyar-me, al Jordi per participar i a l'Eli per estar al registre de so. Bé, ja mirarem de recompondre, aquí hi ha hagut algun petit silenci, però bé, ha sigut una cosa que això ho solucionarem de seguida. Que passeu una bona setmana, un bon cap de setmana, i la setmana que ve us passaran un programa enregistrat en el qual doncs hi va prendre part el Josep, el Pep Genés, sí, Josep Genés va fer un programa molt bonic aquí a Quan Cau la Tarda, i hem pensat, ja que jo no hi podré ser per motius personals, doncs us passaran aquest programa. Gràcies, amics, i de bell nou fins d'aquí un parell de setmanes.

0: Aquest programa és una reemissió d'aquesta temporada.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou Històries de la Fotografia. Aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans d'iniciar l'episodi d'avui, rebeu una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una setmana més per oferir-vos aquestes Històries de la Fotografia. I bé, ara sí, anem a explicar el que escoltareu a continuació. En aquest episodi descobrirem la vida i l'obra del que està considerat un dels grans mestres del fotoperiodisme humanista del segle XX, William Eugene Smith, més conegut com Eugene Smith. Recorrerem la vida i l'obra d'un home obsessionat amb la veritat visual. Coneixerem els seus assajos fotogràfics més importants, des de la Segona Guerra Mundial fins al drama ecològic de Minamata. Descobrirem també els seus conflictes personals, la seva exigència extrema i el llegat immens que va deixar a la història de la fotografia documental. Perquè Eugene Smith no només documentava la realitat, sinó que la transformava en memòria col·lectiva. Anem a conèixer aquestes Històries de la Fotografia. Quan es parla del fotoperiodisme modern, el nom de William Eugene Smith apareix inevitablement entre els grans referents. La seva obra va redefinir la manera d'explicar històries amb imatges, convertint la fotografia en una forma de narració emocional i compromesa. Smith no buscava només informar, volia provocar una reacció humana. Per això dedicava mesos i fins i tot anys a conviure amb les persones que fotografiava. Necessitava entendre-les abans de retratar-les. Els seus assajos fotogràfics publicats a revistes com Life van marcar un abans i un després en el periodisme visual. Imatges com Country Doctor o Minamata continuen sent avui símbols universals de dignitat, dolor i resistència. La seva carrera, però, també va estar marcada per l'obsessió, els conflictes professionals i l'autodestrucció. Smith era tan brillant com exigent, tant amb el món com amb ell mateix. William Eugene Smith neix el 30 de desembre de 1918 a Wichita, Kansas. El seu pare és empresari i la seva mare periodista amateur. De petit, Eugene té fascinació pel vol i l'aviació. Quan té 14 anys, un dia li demana diners a la seva mare per comprar fotografies d'avions. La seva mare, en canvi, li deixa la seva càmera i l'anima a visitar un aeròdrom local per fer les seves pròpies fotografies dels avions. Quan Eugene torna a casa amb la seva pel·lícula exposada, la mare revela les imatges en una cambra fosca improvisada. A partir d'aquest dia, el jove Eugene queda fascinat per la imatge. Amb només 15 anys, fotografia activitats esportives a la Cathedral High School, fotografies que es comencen a publicar en diaris locals. La càmera es converteix ràpidament en una extensió de la seva mirada. El 25 de juliol del 1934, el diari The New York Times publica una fotografia d'Eugene del riu Arkansas assecat, prova dels fenòmens meteorològics extrems que estan devastant el mig oest americà. Have you seen that vigilante man? Aquestes condicions adverses tenen un efecte desastrós sobre l'agricultura, provocant una enorme davallada de gra, producte amb el que el pare d'Eugene comerciava. Aquest, en veure com el seu negoci va cap a la fallida, es suïcida. Aquesta tragèdia familiar marca profundament la vida d'Eugene, qui observa com els mitjans distorsionen la notícia. És llavors que comprèn el poder i la responsabilitat de la imatge periodística.
2: And they herded us around like a wild herd of cattle was then.
1: El 1936, Eugene es gradua a la Wichita North High School. Llavors, la seva mare li aconsegueix una beca de fotografia que li ajuda a finançar la matrícula a la Universitat de Notre Dame. Però quan compleix els 18 anys, deixa la universitat i es trasllada a la ciutat de Nova York, on, després de treballar un parell d'anys per diferents publicacions, el 1938 comença a treballar per al setmanari Newsweek, on es fa conegut pel seu estil intens, proper i profundament humà. Conegut pel seu perfeccionisme i la seva personalitat espinosa, Eugene és acomiadat del setmanari per negar-se a utilitzar càmeres de mig format i defensar l'agilitat de les càmeres de 35 mil·límetres. El 1939, amb 20 anys, comença a treballar per a la revista Life, on construeix una forta relació amb l'aleshores editor de imatges Wilson Hicks. El 1941, Eugene es casa amb Carmen Martínez, amb qui té 5 fills, Marisa, Juanita, Patrick, Shanna i Kevin. El 1942, Eugene es converteix en corresponsal de guerra, documentant els episodis més cruents de la Segona Guerra Mundial al Teatre del Pacífic, on participa en 26 missions de combat i 13 desembarcaments. Al Pacífic, fotografia marines nord-americans i presoners de guerra japonesos a Saipan, Guam, Iwo Jima i Okinawa. De tots els treballs fotogràfics que Eugene realitza a la Guerra del Pacífic, les de la Batalla d'Okinawa són la seva obra bèl·lica més poderosa. Són fotografies que transcendeixen el mer registre documental per convertir-se en meditacions visuals sobre la condició humana en temps de guerra. Lluny de l'heroisme bèl·lic convencional, la seva sèrie A Day in the Life of Front Soldier, Un dia a la vida d'un soldat del front, mostra la cruesa íntima del conflicte. Soldats exhausts, mirades perdudes, moments de vulnerabilitat entre el caos. Una de les imatges més impactants d'aquesta sèrie és la que mostra dos soldats nord-americans a les muntanyes de Saipan el juny de 1944. El soldat que es veu a primer pla sosté entre les seves mans, amb delicadesa, un nen de pocs mesos de vida que han trobat nu i malferit en aquell indret. L'altre soldat es troba en un segon pla, a la part inferior dreta de la imatge, observant el seu company amb una cigarreta a la boca i subjectant el seu fusell. A prou d'aquesta honestetat visual, gairebé és mortal per Eugene. El 23 de maig del 1945, mentre avança amb les tropes nord-americanes, una explosió de morter li destrossa el rostre i el tors esquerre. La metralla li causa ferides que requereixen fins a 32 operacions i 2 anys de recuperació. 2 anys de dolor i impotència on el fotògraf està en mans dels metges que intenten reconstruir, a poc, el seu cos. El seu retorn a la fotografia al 1947 és profundament simbòlic. La icònica imatge The Walk to Paradise Garden, que mostra els seus fills petits caminant cap a la llum entre arbres, es converteix en una imatge d'esperança després de la foscor. Una fotografia que marca el naixement d'un Eugene renovat. El mateix ull implacable, però amb una nova missió: buscar la bellesa enmig de la desolació. Des de finals dels anys 40 i fins a mitjans dels 50, Eugene torna a col·laborar amb Life, per a qui realitza una sèrie d'assajos fotogràfics amb una perspectiva humanista, que es caracteritza pel seu fort sentit d'empatia i consciència social.

El primer fotoassaig publicat per Life el 1948 és el titulat com Country Doctor, doctor rural. Un assaig on el protagonista és un metge de capçalera rural, el doctor Ernest Seriani, que treballa a la petita localitat de Kremlin, Colorado. Durant l'agost d'aquell 1948, Eugene fotografia durant diverses setmanes a aquest doctor rural, cobrint la dura tasca d'aquest metge, que ha d'atendre unes 1.000 persones en 400 milles quadrades, lluitant en situacions de vida i mort. I guess he'd rather be in Colorado. Una de les fotografies que millor il·lustren aquestes situacions de vida i mort és la que mostra el protagonista de l'assaig, el doctor Seriani, a la cuina d'un domicili després d'haver realitzat una cesària durant la qual han mort tant la mare com el nadó. El metge, recolzat al taulell, amb una tassa de cafè a la mà dreta i una cigarreta a l'esquerra, té un aspecte esgotat i seriós, i la mirada perduda. És el rostre d'un doctor afligit per la mort dels seus pacients. Aquest assaig, publicat per Life el 20 de setembre de 1948, desenvolupa una narrativa d'introducció, nus i desenllaç, obert amb tres microhistòries. A totes les fotografies apareixen persones en acció, aportant un realisme i una dinàmica inèdita fins aleshores. Si tenim en compte que la revista Life tenia en aquella època uns 20 milions de lectors en un món sense televisió ni internet, l'impacte del reportatge d'Eugene Smith va ser ingent per a la societat.

A finals de 1949, Eugene és enviat al Regne Unit per cobrir les eleccions generals, que guanyen el Partit Laborista per una petita majoria. Aprofitant que es troba per terres britàniques, Smith viatja al País de Gales, on realitza una sèrie de fotografies dels pobles miners de les valls del sud. Aquí, Eugene fotografia el dia a dia dels miners i de les seves famílies. Homes amb les cares ennegrides pel carbó, dones fent tasques domèstiques o nens jugant pels carrers sota cartells publicitaris de l'acer. Una de les imatges més destacades d'aquesta sèrie és la que ens mostra a tres homes de diferents edats, tres generacions de miners galesos, en primer pla a la part inferior dreta de la fotografia. Tots tres vesteixen amb roba gruixuda, porten un mocador al coll i duen una gorra col·locada de mig costat. Les seves cares estan mig ennegrides, fet que els hi dona un aspecte com de clowns de circ. I les seves mirades estan enfocades en algun punt indefinit fora de l'enquadrament, com si observessin un esdevenir incert. A la part superior de la imatge es veuen, a la llunyania, les rengleres de cases d'estil victorià dels treballadors, perfectament alineades en grups de 7 o 10 cases adossades.

La segona etapa de projecte, que va de l'11 de juny al 7 de juliol, és el treball de camp a la població extremenya de Deleitosa, on Smith mostra, amb una mirada dura però respectuosa, una societat immersa en l'abandó i l'endarreriment, amb carrers sense asfaltar, sense aigua corrent, ni telèfon, ni electricitat o infraestructures sanitàries. Aquest reportatge és un dels més durs que mai abans s'han fet contra el règim de Franco. En ell, Eugene documenta la misèria i les penoses condicions de vida de la postguerra espanyola mitjançant fotografies plenes d'art, de personalitat i d'exotisme, reflectint així el seu gran talent. En aquest reportatge sorgeixen algunes fotografies que esdevenen les emblemàtiques del projecte. La primera és la fotografia dels tres guàrdies civils que posen davant la càmera de Smith amb semblants freds i formals, amb sentiment de poder i plens d'orgull i ressentiment. Una imatge impressionant que reflecteix a la perfecció l'autoritat que imposa aquest cos armat. La segona fotografia emblemàtica del projecte és la filadora, The Tree Maker, una imatge on, en primer terme, veiem a una dona mig asseguda a terra sobre una màrfaga que sosté a cada mà dues bobines de fil. La protagonista es diu Maria Ruiz Rodríguez, té 33 anys, està embarassada per tercera vegada, i Smith la fotografia a la porta de casa seva filant fil de lli manualment, ja que ella no posseix màquina de teixir. I la tercera fotografia possiblement és la més emblemàtica del projecte i una de les més conegudes de la carrera fotogràfica de Smith, la vella, The Wake. En aquesta imatge es mostra la vella de Juan Larrá Trujillo, un veí de Deleitosa de 75 anys que ha mort de gangrena. Al quadrant inferior esquerre de fotografia apareix el difunt, amb vestit fosc, camisa blanca botonada sense corbata i les mans creuades sobre el cos. La resta de la imatge està ocupada per un grup de 6 dones vestides de rigorós dol. En la primera fila es troben la vídua, Tomasa Mateo Cerezo, la seva neta, Josefa Larrá Curiel, i la filla de Tomasa i tia de Josefa, Saturnina Larrá Cerezo. Darrere d'elles, en la segona fila, hi han 3 dones més, possiblement familiars o veïnes. Les imatges del reportatge sobre Deleitosa es publiquen amb el títol Spanish Village, poble espanyol, a la revista Life el 9 d'abril de 1951, assolint un èxit rotund amb més de 22 milions d'exemplars venuts a tota Amèrica i Europa. El gran impacte internacional que aquest té sobre milions de lectors aconsegueix trencar amb la propaganda oficial de la dictadura franquista. Per primera vegada, molts lectors nord-americans veuen la realitat rural espanyola. Però la història d'aquest reportatge, i sobretot de la seva foto més emblemàtica, la vella, no acaba només amb l'enorme repercussió pública que van tenir, sinó que també va originar el que podria haver sigut una bonica història d'amor. A poc temps d'haver-se publicat el reportatge Life, un californià anomenat Charles H. Calusdian veu la fotografia de la vella i queda enlluernat de la noia que apareix al centre de la imatge, la Josefa Larrá Curiel. Sense dubtar-ho, el jove nord-americà li escriu una carta on admira la seva bellesa i li declara el seu amor. En aquell moment, Josefa té nuvi i no mostra interès, però les cartes comencen a succeir-se i també comença a arribar perfums, maquillatges i cremes des de l'altra banda de l'Atlàntic. Durant uns quants anys, els habitants de Deleitosa es mantenen expectants i viuen l'aventura com si es tractés d'una pel·lícula de Hollywood. Tomasa, la mare de Josefa, insisteix que conegui a aquell americà, del que diuen que té un negoci i diners. El nuvi de Josefa, fart de les tafaneries dels veïns del poble i pres per la gelosia, acaba trencant els compromisos amb la jove i emigra a Alemanya. Finalment, Josefa, asfixiada per la situació, abandona el poble i marxa a Catalunya, on primer treballa a una fàbrica tèxtil de Barcelona i més tard a un hotel de Sant Feliu de Guíxols, on s'estableix. A partir de llavors, les cartes del seu pretendent americà s'acaben i mai més sap res d'ell. Josefa acaba residint la resta de la seva vida a la població de Sant Feliu de Guíxols, a Girona, on mor el 22 de març del 2025 als 92 anys d'edat.

Després de l'èxit editorial del reportatge Spanish Village, Smith convenç l'editor de Life, Edward Thompson, que li deixi fer un perfil fotoperiodístic de Mady Cullen, una infermera i llevadora afroamericana que treballa a la Carolina del Sud rural. Aquest assaig fotogràfic, anomenat Nurse Midwife, mostra dignitat i esforç. Es publica a Life el 3 de desembre de 1951 i té una rebuda tan bona que genera una campanya de donacions de milers de dòlars que permeten construir la clínica comunitària Mady Cullen, que obre les seves portes a Pineville, Carolina del Sud, al maig de 1953, amb Smith present a la cerimònia.

El 1955, Eugene comença a treballar per a l'agència Magnum. El seu primer projecte dins de l'agència és l'anomenat Pittsburgh, un encàrrec de l'editor d'imatges, Stephen Laurent, que vol que Smith produeixi un perfil fotogràfic de la ciutat de Pittsburgh. Probablement és un dels projectes més complexos i profuns realitzat mai per cap fotògraf. Smith desenvolupa la idea de relacionar les imatges i els textos com un tot, retratant la ciutat industrial com un organisme viu, complex i contradictori. El 1957, Eugene ingressa a Magnum com a membre de ple dret, però l'abandona tan sols un any després. A l'agència diuen que la seva obsessiva dedicació fregava el fanatisme i que per això els editors el consideraven problemàtic. El 1957, Smith deixa la seva dona Carmen i els seus quatre fills i es trasllada a un loft al número 821 de la 6a avinguda de Manhattan, Nova York. Allà, durant 8 anys, realitza un extens treball de 40.000 fotografies, 4.000 hores de gravacions en 1.740 cintes, 3.000 hores d'àudio i més de 300 músics de jazz fotografiats i enregistrats. A part de fotografiar i gravar obsessivament músics de jazz, des de la finestra del loft, Smith fotografia la vida quotidiana de Nova York des de les altures. A finals dels anys 60, la seva salut física i emocional està deteriorada. Però encara li queda el projecte més important de la seva vida. L'agost de 1970, a 51 anys, Smith coneix a Eileen Miyoko, una jove de 20 anys, de mare japonesa i pare americà, que estudia a la Universitat de Stanford i que li fa d'intèrpret en una entrevista que el fotògraf té amb la marca Fujifilm. A cap de només una setmana de conèixer-se, Eugene li demana que es converteixi en la seva assistent i que visqui amb ell a Nova York. Eileen accepta la proposició i viu amb Smith. A la tardor de 1970, Kazuhiko Motomura, un amic de Smith, es trasllada als Estats Units per proposar-li un reportatge al fotògraf i a Eileen a Minamata, un poble pesquer del sud del Japó, els habitants del qual estan sent enverinats per una empresa química que aboca metalls pesants sense control al mar. De nou, el que ha de ser una feina de 3 mesos acaba durant 3 anys, des del 1971 fins al 1974. Smith i Eileen s'instal·len en una casa al poble de Minamata, on el fotògraf coneix a les víctimes de la contaminació per metil de mercuri que està provocant l'empresa química Kiso Corporation. Les dades d'aquest desastre ecològic són esfereïdores. Més de 100.000 persones es troben altament exposades a patir una intoxicació per mercuri per menjar peix enverinat, i al voltant de 10.000 cauen malaltes, patint greus lesions neurològiques que, al cap del temps, es coneixeran com la malaltia de Minamata. Eugene realitza un extens assaig fotogràfic on mostra el dolor de les víctimes i on denuncia les seqüeles de la pol·lució industrial i l'enverinament que estan produint aquesta malaltia neurològica. Una de les fotografies d'aquest assaig que té més impacte i que es converteix en icona universal és la titulada Tomoko Eumura in her bath, Tomoko Eumura al seu bany, una imatge que mostra una mare bressolant la seva filla greument afectada per la malaltia en uns banys tradicionals japonesos. Aquesta fotografia, presa el desembre de 1971, és dura i delicada alhora, una denúncia social convertida en obra d'art. Al gener de 1972, Smith acompanya uns activistes per documentar la manifestació que aquests estan portant a terme davant les portes de l'empresa química Kiso Corporation. Al cap de pocs minuts d'iniciar-se la concentració, el grup és atacat per empleats de l'empresa i per membres del sindicat local, que identifiquen Eugene i li claven una brutal pallissa que li provoca unes importants ferides que agreugen encara més els seus problemes de salut. Tot i això, Smith continua treballant, junt amb Eileen, en el projecte Minamata. El llibre
Minamata Words and Photographs d'Eugene i Aileen es publica al 1975 i ràpidament es converteix en referència mundial del fotoperiodisme compromès. Tota aquesta part de la vida d'Eugene Smith es va portar al cinema l'any 2020 amb la pel·lícula biogràfica El fotògraf de Minamata, una coproducció britànica-americana dirigida per Andrew Levitas i protagonitzada per Johnny Depp, qui interpreta a Smith. La podeu veure a la plataforma Prime Video.

Smith torna de la seva estada al Japó en novembre de 1974. Els amics de Smith s'alarmen pel deteriorament de la salut del fotògraf i el convencen perquè s'uneixi al professorat del Departament d'Art i al Departament de Periodisme de la Universitat d'Arizona. Eugene es trasllada a Tucson, Arizona, el novembre de 1977. El 23 de desembre pateix un ictus massiu, però es recupera parcialment i continua ensenyant a la universitat. Però el 15 d'octubre del 1978, Smith pateix un segon ictus i mor a Arizona als 59 anys d'edat.

La vida de William Eugene Smith va estar marcada per la recerca obsessiva de la veritat visual. Aquest geni del fotoperiodisme creia que la fotografia podia transformar consciències i va convertir aquest art en una eina de denúncia, memòria i empatia humana. Els seus assajos fotogràfics van revolucionar el llenguatge del reportatge documental. Projectes com Country Doctor, Spanish Village o Minamata continuen sent referents universals per a moltes generacions de fotògrafs documentals i reporters de guerra. La seva obra, recollida en nombrosos llibres i exposicions internacionals, ens ha deixat les bases del fotoperiodisme actual. Perquè Eugene Smith no només documentava el món, intentava canviar-lo a través de les seves imatges.

I fins aquí aquest episodi de l'Històries de la Fotografia, on hem descobert la vida i l'obra del que està considerat un dels grans mestres del fotoperiodisme humanista de segle XX, William Eugene Smith. Hem recorregut la vida d'un home que va entendre la fotografia com una responsabilitat moral. Hem explicat els seus assajos fotogràfics més importants, uns treballs que ens parlen de fragilitat, dignitat i resistència i, alhora, ens recorden que, darrere de cada instant capturat, hi ha una història humana que mereix ser escoltada. I hem intentat explicar-vos la immensa influència que aquest fotògraf ha tingut i encara té en la història de la fotografia documental. Esperem que us hagi agradat aquest episodi. Us recordem que podeu tornar a escoltar aquest episodi els dimarts a 9:45 de vespre en remissió i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant a l'apartat de programes el Històries de la Fotografia, on trobareu tots els episodis emesos. També els podeu escoltar mitjançant les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcasts i Podimo. Per últim, us convidem a que ens seguiu al nostre perfil d'Instagram, Històries de la Fotografia, escrit tot junt, on us informem del contingut de cada episodi i us mostrem les fotografies de les que us parlem. Ens escoltem en el proper episodi. Adeu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El Papa Lleó XIV ha denunciat des de l'estadi olímpic Lluís Companys la violència contra les dones i ha advertit que és una realitat que cal abordar personalment i com a societat. Ho ha dit en resposta a les preguntes de tres joves durant la vella pregària a Montjuïc davant de 40.000 persones. El pontífex ha lamentat el clima enverinat en les relacions familiars.
2: Tantes cròniques policiales, todavía hoy, reflejan un clima envenenado en las relaciones familiares de abusos y opresiones, y en particular de violencia contra las mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad.
1: Lleó XIV ha anat intercalant fragments en català i castellà per si iguals. També ha alertat que la salut mental és malestar invisible entre els joves i ha reclamat que ha d'estar entre les prioritats del sistema sanitari. L'homilia al Papa ha demanat que aquest país sigui un país acollidor per tothom. Demà, Lleó XIV visitarà el centre penitenciari de Brians-1, Sant Esteve Sesrovires, i el monestir de Montserrat per la tarda, a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, i també celebrarà la Sagrada Família la missa solemne després de visitar la tomba d'Antoni Gaudí, coincidint amb el centenari de la mort. La litúrgia començarà a 8:15. L'acte final serà la benedicció de la Torre de Jesucrist, que serà cap a 9:15 de la nit. I 45.000 estudiants s'enfrontaran demà al segon dia d'exàmens de selectivitat. Demà hi ha exàmens d'història i filosofia, primera hora, segona, optatives com anàlisi musical, dibuix tècnic, ciències generals, llengua i cultura llatines i matemàtiques, i per la tarda, biologia, disseny, funcionament de l'empresa, literatura catalana, tecnologia i enginyeria. I Rodalies de Catalunya també emprendrà accions legals contra Siemens per les incidències ferroviàries aquest dimarts, després que DIF hagi anunciat que també ho farà. El conseller delegat de Rodalies, Òscar Paià, ha demanat als serveis jurídics que avaluïn totes les opcions per actuar contra la companyia tecnològica per l'actuació al sistema informàtic que proveeix a DIF i que avui ha sofert dues avaries consecutives. I el Palau de la Música acull demà l'estrena mundial de les obres Set somnis de Gaudí i també 84 campanes de Gaudí amb 200 músics de la London Philharmonic Orchestra i els cors de l'Orfeó Català i el Palau de la Música.

0: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
4: Apunta dels vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
3: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
5: El Vincles per mi és molt important perquè aprendrà la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
3: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
6: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
3: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
7: T'agrada cuinar i no saps per on començar? Nosaltres t'ho posem fàcil. T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
8: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
9: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
10: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
9: Un kit d'emergències?
10: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
11: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
12: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

benvinguts al Highway 61. Comença aquí el nostre programa per aquesta setmana. Un programa que serà musical. Tindrem 120 minuts de bona música aquí en el Highway 61. I començarem ara amb els The Rolling Stones i el seu clàssic Miss You.

Recorda que estàs escoltant el Highway 61 i que aquí sempre la bona música ens acompanya. El Bruce Springsteen ho acaba de fer amb aquest Hello Sunshine i ara us deixem amb el Chris Robinson i la seva Brotherhood amb Coming Around the Mountain.

0: Doncs la bona música d'aquest magnífic guitarrista, músic i productor, que és el Jonathan Wilson, amb aquest tema que es diu Over the Midnight, que sona aquí en el Highway 61. Tot seguit us deixarem amb el Joe Ritter i All Some Kind of Dream.
1: One, two, three, four.

I només aquí en el Highway 61 que trobaràs aquesta música, la dels The Magpie Salut, amb aquest Send Me a Moment. I tot seguit us deixarem amb bones mans amb la dels Vampire Weekend i aquesta cançó que es diu Harmony Hall.

0: diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes, només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
3: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
2: Doncs truquem ara mateix.
4: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
7: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
6: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
7: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
6: T'esperem al Molí Jove.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Comença la segona hora del programa del Highway 61 i us deixem amb la música del David Bowie i aquest tema que es diu The Next Day.

I aquí en el Highway 61, que estem gaudint de la bona música i de la magnífica veu de la Amy Winehouse amb aquest tema que es diu Valerie. Tot seguit us deixarem amb una altra veu memorable del Chris Cornell amb aquest tema que es diu Josephine.

Que bé que sona aquest Fire del Jimi Hendrix, i tot seguit us deixarem amb el Keith Richards i una de les cançons que més ens agraden, Trouble.

Des de que ja no eres mia, la música de los cigarros que ens acompanya en aquest viatge musical que es diu Highway 61. Tot seguit us deixarem amb els Ocean Colour Scene i aquesta cançó que es diu Saturday.

Doncs el temps és implacable i estem esgotant ja el programa, estem arribant al final i us estem posant cançons com aquesta de Rick Robinson que es diu In Comes the Night. Tot seguit us deixem en tràfic dels Estereofònics.

0: cotton. I'm going down number 61. I'm gonna leave here walking. I'm going down number 61.
1: Arribem al final del Highway 61, un programa que ha estat completament musical, i us diem que no tenim temps per més, que acabem aquí. I us recordem que si us ha agradat ens podeu escoltar de 5 a 7 de la tarda els dissabtes i també els dijous en redifusió de 9 a 11 de la nit en el 91.2 de Molins de Rei, i sempre que vulgueu a radiomolinsderei.cat podeu trobar els nostres podcasts i escoltar-los quan més us convingui. De part de tot l'equip, fins la propera. Ha estat tot un plaer, com sempre. Bye, bye.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
2: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
1: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
2: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
1: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
3: Ona Rainbow, amb Elena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/Catalunya lidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
6: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
5: En el principi, Déu.
3: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Fermina Recio.
2: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui es diu Sur la plage i és de la cantautora francesa Laura Caen i es fa acompanyar de This is the Kid, que no és una altra que la cantant britànica Kate Stables. Sur la plage forma part del seu darrer àlbum, un àlbum doble que es diu Side by Side, i bé, és una cançó senzilla, delicada, que comença molt suau i on es van barrejant instruments de tota mena per acabar amb un so molt complex i alhora molt, molt fàcil d'escoltar. Espero que us agradi.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dimarts 9 de juny de 2026 la compartim de moment aquí a l'estudi amb el Xavi García. Hola, Xavi, bon dia.
1: Molt bon dia a tots.
0: I amb el Josep Genés. Bon dia, Josep.
2: Bon dia, com no.
0: De seguida incorporarem el José Polo també. Avui no ens pot acompanyar el Paco Prieto. I en el transcurs de la tertúlia intentarem parlar doncs, també amb algun paradista del mercat municipal arran d'aquesta carta que han adreçat a l'Ajuntament i que han publicat en aquestes últimes hores. Molt bé. Xavi, com va anar, per cert, la festa de la cirera del Papiol aquest cap de setmana?
1: Bé, sí? Sí,
0: és, bon ambient?
1: És, sí, jo crec que és com una perla, pel tamany, perquè és petitó.
0: És petitó, sí.
1: Sí, moltes vegades ens deixem portar per les síndries, no?
0: Sí.
1: Són grans, sí. En canvi, el millor són les perles, no? És molt petitet. Bueno, el Papiol és petit, té un carreró que puja. Molt dic que puja perquè puja fins al castell.
0: Sí.
1: El castell sempre és fascinant mirar-lo, està molt ben conservat i és una joia que tenim allà. I bueno, molt bé, la gent molt participativa. No va vindre massa gent de fora, tampoc. És una festa com molt local.
0: Sí.
1: Poques cireres, també t'ho tinc que dir. Mira que ha plogut, eh?
0: Cada cop menys, eh?
1: Cada cop menys i cada cop més de coses que no... Bueno, tot està passant, eh? Les fires sí. Monotemàtiques, doncs... Bueno, va haver una exposició al castell, la gent ve, van vindre les autoritats pertinents, no? Bueno, doncs bé, va estar força bé.
0: I l'alcalde que l'entrevistàvem fa uns dies, en Jordi Bou, ens deia que també heu començat una campanya... M'agrada el Papiol.
1: Sí, sí,
0: el Papiol
1: sí.
0: M'agrada.
1: Sí, el Papiol m'agrada, sí. Bueno, l'he fet jo, de fet. Gratuïtament,
0: que, això és el que volia...
1: Altruïstament, perquè no...
0: No ens has dat una explicació.
1: No, jo tinc clients que tenen molts clients, i molts calés, les multinacionals, aquests que paguin per un poble de 4.000 persones.
0: No? M'agrada el Papiol.
1: Sí, bueno, bàsicament perquè el mèrit... A veure, jo he fet moltes campanyes. Ara li comentava el Genés, no? Vine al Mercat Reina, Barcelona posa't guapa, Barcelona més que mai... Bueno, he fet moltes per ajuntaments. Ara també estic treballant per l'Ajuntament de Sant Sadurní per un tema de caves. I tal, no? Però el Papiol no cobro, evidentment no... És el meu poble i col·laboro. El m'agrada el Papiol és una frase molt tonta, però és real, és que la gent ho diu. I els publicitaris el que tenen que fer és captar el que diu la gent, que es diuen els insights, no? Aleshores, la gent li diu... Molta gent li diu, hòstia, com és que vius a Papiol? Com allò, com una cosa com despectiva, no? Una mica, digues, si puguem viure, no sé si poguéssim anar a Los Angeles, no? Una
0: sí.
1: Merda, Los Angeles, ja hi he estat i no. I la gent diu, és que m'agrada. O, per exemple, i tu per què fas això? Mira, faig música perquè m'agrada. I la gent fa el que li agrada. Per tant, la gent que està a Papiol és perquè li agrada Papiol. I per això diu Papiol m'agrada. I la baixada de campanya és, pues, m'agrada la música, m'agrada el Papiol, m'agrada l'esport, m'agrada el Papiol, m'agrada el tal, m'agrada el Papiol, i la fa la gent del poble. Curiosament, l'èxit que té, o està tenint, és que gent del poble de diferent pelatge que surten i diuen coses. Perquè parla el poble, jo el que he volgut és que el poble parli, no? I, bueno, vam fer unes bosses que han tingut un èxit tremendo, un cor que fa una mica la forma del poble, bueno, en fi, quatre cosetes, però que jo crec que això... es necessita que les poblacions tinguin un... Si no un lema, un punt d'unió, que tothom estigui d'acord amb alguna cosa, no? I, bueno, com tothom està d'acord que a la gent del Papiol li agrada el Papiol, doncs ho tenia molt fàcil, no?
0: Molt
1: Barcelona és més complicat. Jo et dic que és més complicat. Però, bueno, sí, contents.
0: Doncs ens alegrem que funcionés la festa de la cirera i aquesta campanya.
1: La festa de la cirera, molt bé.
0: Molt
1: sí,
0: bé, me n'alegro. Sí. Bé, en una altra ordre de coses, fa una estona parlàvem amb el Rafa Burgos, ell és historiador i periodista, i avui ve a presentar aquí Molins de Rei a la tarda un llibre punyent. Expliquen La Caixa, una història mai no explicada.
1: Fantàstic.
0: Ens ha explicat que li ha costat 4 anys d'investigació, de recerca, vaja, ha fet més de 100 entrevistes i ha consultat desenes d'arxius per intentar trencar aquella frase que el mateix Rafa Burgos diu, que és que a Catalunya es pot parlar de tot menys de la Caixa. I aleshores ha intentat... Ho ha fet a través de micromecenatge, per cert, interessant.
1: 30, avui en dia...
0: Ha recollit 30.000 euros i això ja s'ha publicat doncs, el passat mes de març, amb l'objectiu també de, diguem, tenir un coixí legal amb uns advocats que ens comentava doncs, que es van mirar el text perquè no hi hagués cap problema, i que ha destacat, per exemple, que els grans mitjans han, diguem, obviat bastant la presentació d'aquest llibre, però que va fent presentacions i que té ganes d'explicar moltíssimes coses. No sé si desperta interès, Josep, a...
2: Sí, jo crec que sí que...
0: L'acte d'avui. Segurament. No sé si diran coses que et sorprenguin.
2: Segurament serà interessant, sens dubte. Però és que, clar, no és cap sorpresa. Aviam, quan ens hi avem i encenem la llum, si encara és fosc,
0: sí,
2: entrem en contacte amb la Caixa. quan obrim l'aixeta de l'aigua per rentar-nos la cara o dutxar-nos, entrem en contacte amb la caixa. Quan obrim, doncs, no sé, per el gas, per obrir, bé, escalfar el cafè, de bon matí, estem en contacte amb la caixa. Segueixo?
0: Sí, sí. És a dir, en molts moments quotidians.
2: Per tant, està clar, estem parlant de quelcom que no és pas una cosa menor, i amb grans poders, òbviament, sobre la societat present i també la dels dècades passades, i suposo que, imagino que en el futur. Per tant, no m'estranya que realment aquest home hagi tingut dificultats en poder fer aquest llibre, i espero, bueno, no sé si ens ho explicarà, si aquesta tarda doncs ho explicarà o no, però en qualsevol cas jo crec que és interessant el que, allò que es vol ocultar se sàpiga, perquè la transparència, la informació real, verídica, no les falses notícies, jo crec que ens fa a tots una miqueta més lliures, i fins i tot, per dir-ho així, una miqueta més cultes, entenent com a culte l'accés a la informació, a la capacitat crítica i un llac, etc. Per tant, benvingut sigui aquesta conferència.
0: Diu que la investigació destapa moltes de les ombres de l'entitat, les inversions en la indústria armamentística i en el fracking, els avantatges fiscals acumulats, l'escàndol de les participacions preferents i les primes úniques, o la relació que ha tingut en el transcurs de la història amb la dictadura de Primo de Rivera, la Segona República i el franquisme. I també les connexions que ha tingut la Caixa amb figures històriques i culturals com Francesc Cambó, Alfons XIII, Puig i Cadafalch, entre altres, i la seva influència que s'estén des dels esports fins a la sanitat, passant per la música, el teatre, l'energia, en fi, una mica en la línia que comentaves.
1: Jo crec que aquest país i el món en general necessita gent valenta. És a dir, escriure sempre és difícil, és una feina tremenda. Jo crec que la constància que té un escriptor de llevar-se i escriure sense que ningú li digui, necessita, els escriptors són gent que necessiten i tenen un coratge especial, no? Necessitem la veritat, i la veritat ben feta, perquè estem plens de veritats que són falses, no? Per tant, a mi el que m'agrada d'aquest llibre, o m'agradarà, crec jo, és que si realment ho ha contrastat, són dades reals, no inventades, sí, ni partidistes, sinó que és un tema de dir, escolta, això és la història de la Caixa, o com diu, la història mai no explicada, sí, benvinguda sigui. És a dir, els escriptors que són crítics amb la realitat normalment ho tenen molt difícil, eh? En canvi, els escriptors que són bons amb el que és la corrent que es mana, doncs guanyen, ara penso un exemple, planetes i coses d'aquest tipus, no? Aleshores, aquesta literatura que està fora dels planetes i dels Premis Nadal, i amb tot el respecte per als escriptors, eh? Aquesta literatura informativa, que són testimoni del que ha passat o del que passarà, tot país la necessita molt, i aquí n'hi ha molt poca. Un altre llibre que em va sorprendre, que també te'l vaig comentar, és el llibre del Florentino,
0: ah,
1: no?
0: Sí,
1: que ningú el volia editar, que era difícil, però clar, no ha pogut fer el Florentino
0: fons,
1: perquè... Sí, perquè és real. És a dir, no obstant, estem en un país que encara que sigui veritat, et pot caure el pèl igual, perquè ja sabem com va la cosa, no? Jo crec que serà un llibre interessant, jo tinc moltes ganes de llegir-lo, i em sembla, com a mínim, que afrontar la Caixa, una història mai no explicada, si no és en pro de la Caixa i fer un document a favor de la Caixa, el que sigui, sinó que és un document de la veritat, jo crec que l'hem d'aplaudir i l'hem de comprar. Hi ha llibres que forçosament s'han de comprar. I jo crec que aquest pot ser un.
0: Bé, interessant.
2: No, només per esmentar un punt sí, molt petitó, potser, i molt recent, o relativament recent, no? I no sé si tens alguna cosa a veure amb la publicitat, Xavi.
1: Home, una miqueta, sí.
2: Hi hagué una època en la que aquesta entitat financera rivalitzava amb les altres...
1: Jo he fet campanyes per a la Caixa.
2: Veus? Sí, sí. Rivalitzava amb les altres grans entitats financeres de l'Estat, al voltant d'aquí tenia més oficines.
1: Sí, sí.
2: I 8.000 oficines, i aquest any hem obert 3.000 oficines, i l'any que ve n'obrirem... Bé, i de cop i volta, i ningú explica el per què. No sé si això s'explicarà en aquesta part no explicada i oculta de la Caixa. Resulta que tanquem oficines a mils, ràpidament, de tot arreu. I pobles sencers i comarques senceres es queden sense oficines de la Caixa. Les altres entitats financeres, idem, fan el mateix. Podria algú explicar-nos aquest canvi de política a què es deu? evidentment, per dir-ho així, no fa falta un Premi Nobel, ni fa falta que tinguis el, no sé, el cum laude de la Universitat d'Economia, no? Ja saps el motiu pel qual passa això. Però això és una demostració de que, efectivament, pots estar molt bé explicar la història no explicada.
0: Doncs avui a les 7 de la tarda, la presentació d'aquest llibre, La Caixa, una història mai no explicada, a la Federació Obrera. Hola, José Polo, bon dia.
3: Bon dia, com anem?
1: Bon dia, José.
0: Què tal, com
1: bon
0: estàs?
1: Dia.
3: Bé.
0: Sí?
3: Bé, bé, sí, sí, anem fent.
0: Bé, per cert, parlaves de... Digues, digues.
1: No, no, això de La Caixa, que sí, he fet campanyes, bueno, per molts bancs i tal, La Caixa sí. També. Jo recordo que vaig fer el llançament del Servicaixa. O sigui, que era una cosa absolutament revolucionària.
0: Sí, el Servicaixa. Bueno, compra d'entrades...
1: No, quan va començar el Servicaixa, sí. Que l'eslògan que els hi vaig fer era dit i fet, no? Mm. Perquè tocaves i compraves entrades i tal.
0: Sí.
1: La qüestió, jo els hi vaig fer als de La Caixa, els que vaig presentar, vaig dir, escolta, però això significa que la gent no ha d'entrar a l'oficina ni a parlar amb ningú, sinó que això no hi havia ni l'època aquesta de l'internet ni tot el que tenim ara. Era t'estic parlant dels 90, eh? O sigui que ens faltava molt encara. I van dir, bueno, això el que passa que agilitza d'alguna manera i tal. En realitat, el que hi havia del servei caixa no és un tema de servei, és un tema de que elimines personal, elimines costos. Si tens que dir un no, no passa ningú vergonya, és a dir, pot ser despietat perquè la màquina et diu el que tens, el que no tens, si pots o si no pots, i ja estan enviant crèdits per la màquina. O sigui, ja el mateix banc et diu, escolta, vols un crèdit? Clica aquí i te'l dono. No hi ha persones per parlar, és difícil. És una sort trobar, encara, perquè, a més, tens tu assessor personal d'aquells que piques i fins que no el veus, fins que ell no vol, no té hora. I moltes vegades es passa. És a dir, el món bancari és un desastre. Des d'un punt de vista personal, des d'un punt de vista humà, és un autèntic desastre. Un desastre absolut. Perquè jo crec que una de les parts... Mira, hi ha tres parts fonamentals per l'home, vitals. Una és la salut. Imagina't que els metges diagnostiquessin per màquina. Potser arriba, Vull dir, què farem quan no veus quan un metge no et mira els ulls? Bueno, doncs ens tindrem que acostumar. Un, la salut. Dos, tot el tema legal. Ja hi ha webs que et diuen si tens raó o no tens raó legalment. Hosti, tu necessites un advocat. O sigui, un metge i un advocat són fonamentals. I després la part dels diners. Si aquí la deshumanitzem, què estem fent? Què estem fent? Si em permeteu, el ridícul. Un ridícul espantós, tot per la pela, tot pel diner, tot per els beneficis. Estem en una societat on tot és el benefici. Es medeixen les empreses no pel que fan o pel legat que deixen, es medeixen pels quartos que reparteixen. Molt malament.
2: Però bueno, això no és un tema de la... del món bancari.
1: No, no. Parlo del món global.
0: Ah, va més enllà.
2: Parlo més enllà. Les dites empreses de serveis, i els serveis poden ser això, l'energia, sí, l'aigua llarga, etc. Intenta parlar amb algú, intenta trobar una oficina, intenta que el telèfon no respongui.
1: Tremendo. Bueno, ara estem compartint... Jo me'n recordo que abans tot eren cantonades de Barcelona del Núñez i Navarro, no era típic, el cantonades. Després aquestes cantonades es van convertir en bancs, que és la falera aquesta de més extensió territorial, més... I ara són tot bars. És a dir, estem en una societat que tota empresa tanca per obrir un bar. Noi, devem ser molt...
3: En el cas de la pèrdua
1: molt de bars, no?
3: d'oficines bancàries, que efectivament s'ha produït, com deia el Josep, fins i tot ha passat una cosa que és repetitiva, a petita escala, de que, ostres, tu, el sector públic acaba rescatant a la banca sempre.
1: Sí, sí, s'ho fa molt malament.
3: Vull dir, la Diputació de Barcelona s'està deixant quartos de tots.
1: Sí, sí.
3: Perquè hi hagin oficines mòbils i hi hagi una atenció bancària en pobles.
1: Sí, sí.
3: Amb oficines que van en furgonetes, amb camions petits... I
1: mòbils.
3: Això és, i això és una inversió que ens costa tot, no? I és novament, doncs, com en el rescat del 2008, que escolta... Clar, perquè la gent es queda desorientada. I normalment es parla, no, les persones grans... Escolteu, no. Les grans i les no tan grans necessiten un referent personal... per gestionar les seves finances.
1: Jo crec que la banca és la demostració que el capitalisme està mort. Per mi és fonamental. O sigui, una de les bases principals del capitalisme és la banca. La banca especula amb diners, només pensa en els diners. Tenint tot el poder a la mà, tenint a les seves mans la banca, la felicitat o la desgràcia de la gent que digui la veu, la possibilitat de que empreses tirin endavant o no, perquè són els que teòricament tenen el caler, i ells disposen tot el que volen fer, no tenen calés. Per què? Perquè el capitalisme és una inflada general, és una deuta per tothom. El banc, les banca, té molts menys calés dels que dona, dels que deixa i dels que, home, anem a dir reparteix. Són tot números. És un gran invent. El diner no existeix. Mira, hi ha una història claríssima, després si tenim temps, si és igual no, però...
0: Ara haurem de canviar de tema.
1: Sí, la banca, que és l'exemple del capitalisme, demostra que el capitalisme està obsolet. El capitalisme no pot tirar més endavant. El capitalisme ha sigut un inflaungle en globo on ens ha enganyat a tots, dient de que si tens un cotxe, tens una casa, tens un terrenet, tens no sé què, no sé quant, triomfes a la vida. No és veritat. El triomf de la vida és buscar la felicitat. I jo estic convençut de que tant que venen la banca la felicitat per tothom i ajudamos i col·laboramos, no, ens estan enganyant. Perquè ells mateixos no poden suportar la gran mentida que estan fent. Per tant, el capitalisme està, jo crec, mort, no? Perquè, per desgràcia, encara l'hem de patir molt. Però està molt obsolet. Hauran de sortir noves maneres socials, eh?
0: Anem a un tema local, si em permeteu, i seguim avançant, perquè alguns dels paradistes del mercat municipal, parlem del mercat, han adreçat una carta aquestes últimes hores, han publicat, vaja, a les xarxes, carta a l'Ajuntament de Molins de Rei. Vosaltres, José, us aneu fet ressò parlant també amb alguns d'aquests paradistes i publicant també fotografies d'alguns cartells que s'han penjat en el mercat. Compte, no són totes les parades, sinó que són unes 8 aproximadament. I què és el que està passant? Doncs ara també ho volem conèixer de primera mà, perquè ells amb aquesta carta expressen el seu profund malestar davant la situació que fa més de 6 anys que pateixen. Quina és la situació que pateixen? Doncs en parlem uns minuts amb la Mireia Gil, que ens atén des de la botiga, la parada baja de Cal Barça. Què tal, Mireia? Com estàs? Bon dia.
4: Bon dia.
0: Bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquests minuts. D'entrada, explica'ns quina és la situació doncs, que esteu vivint i que denuncieu doncs, amb aquesta carta que heu publicat fa unes hores.
4: Bueno, pues, la situació bàsicament és que des de fa aproximadament 6 anys estem aguantant aquí unes temperatures que no són mig normals. Tant com per nosaltres com a treballadors, com per al gènere que venem i tant com per les clientes i clients, o sigui, gent d'aquí del poble que ve
0: això,
4: a comprar al mercat.
0: Correcte. Això vol dir, per tant, que no funciona la climatització, l'aire condicionat de la planta del mercat?
4: Exacte. Sí. Ens han posat com a mesura mentre s'arregla. Bueno, mentre s'arregla, no? Perquè actualment encara no s'està fent res. Ens van posar com els aparatos aquests que es diuen pingüins.
0: Sí.
4: I bueno, l'any passat això ja no va donar cap tipus, bueno, no ens va servir com a solució perquè tant com per davant expulsar aire fred, per darrere hi ha un tub calent que va traient l'aire també, saps? Llavors aquest any el que han fet ho han posat a sobre de les parades i el tub va connectat al carrer. Però jo què vols que et digui? Jo segueixo sense notar cap tipus de millora.
0: Per tant, alguns paradistes, sou una vuitena de paradistes, no?, que heu dit prou i heu decidit denunciar-ho?
4: Sí, tenim una comissió dins del mercat i sí, som uns quants paradistes que hem dit que no podem més amb aquesta situació i que ja està, que volem que es faci alguna cosa amb sentit i que valgui la pena, bueno, que ens arreglin a l'aire, vaja, que no volem res més, o sigui, no volem mesures preventives, no, volem que se'ns arregli l'aire i que es noti.
0: En aquest sentit, què us diu l'Ajuntament quan heu expressat, doncs, el vostre malestar, Mireia?
4: A veure, fins ara l'última reunió que es va fer sobre això, es va dir que no hi havia diners com per fer aquest canvi i per solucionar el tema i ja està. Si a dia d'avui encara estic esperant a que en teoria m'han d'avisar per fer una altra reunió, però bueno, a veure, fins ara nosaltres les reunions no ens han sigut tampoc efectives.
0: Sou 8 paradistes, però suposo, no sé si s'hi pot afegir algú més, Mireia, és a dir, perquè no hi ha una unitat no, de tots els paradistes en aquest sentit. Això pot créixer les properes setmanes?
4: Pues no sé què dir-te. La veritat, jo diria que no.
0: Diries que no,
4: diria que... No, diria que no, que els que estem fent fins ara sí, però no crec que s'afegeixi més gent.
0: I per què passa doncs, aquesta situació? Per què creus que no hi ha aquesta unitat, doncs, que no aneu a la una?
4: No sabria dir-te. Si... Jo al final això ho estic fent perquè crec que és superinjust treballar en aquestes condicions.
0: Sí.
4: Per la gent de Molins, per la penya que ve aquí a comprar, per, i per nosaltres com a treballadors, perquè crec que és un dret que tenim. A partir d'aquí, qui em vulgui seguir, qui em segueixi, qui no, pues, no sé, no sé si hi ha algun tipus de por o algo a l'Ajuntament, o no sé, o sea, jo no et sé dir, no et sé dir.
0: A partir d'aquí heu decidit, i ja vaig al final del comunicat, que prendreu mesures per fer visible aquesta situació. Això vol dir aquests cartells que han aparegut, o hi haurà més reclamacions a partir d'aquí?
4: Pues de moment estem a l'espera de que ens diguin algú sobre la reunió aquesta que t'he comunicat.
0: Sí.
4: Si no, pues sí, tenim més mesures per donar-li més veu a aquest tema.
0: D'acord. No sé si vols afegir alguna cosa més. José Polo, company del Viu Molins.
3: No, primer de tot, felicitar aquesta iniciativa dels paradistes que volen fer públic un problema que ve de lluny i que donen el pas perquè la ciutadania ho sàpiga. I a partir d'aquí, jo crec que és evident que el que s'han de fer és buscar solucions, i el que crec jo, ja és més opinió meva, i no, és que aquestes solucions haurien d'haver vingut ja. Jo entenc que pot haver-hi una forma de construcció del mercat municipal o del sistema de climatització que tingui que pugui ser cara de reparar, però això no és una situació que vingui ara de nou, no és el primer estiu que passa, per tant, les solucions, sota el meu punt de vista, haurien d'haver vingut ja.
0: Mm-hmm. Ah, sí. Mireia, també éreu molt crítics, no?, que hi ha hagut diverses aportacions econòmiques, per exemple, per les taquilles refrigerades i altres aspectes, no?, del mercat, però que no hi hagi hagut diners justament per aquest motiu, no?, que també s'han rebut molts diners en els darrers temps o partides econòmiques, sí, importants, però no per solucionar aquest tema.
4: Efectivament. Bueno, el mateix sistema aquest dels pingüins, home, s'ha hagut d'invertir diners en això perquè no són barats, són cars, saps? Uh-huh. Llavors no entenc, o sigui, entre jo i la gent de la comissió i tal, ho hem parlat diverses vegades i no entenem el motiu de que no hi hagi diners com per arreglar això, quan sí que hi ha hagut diners per altres coses que potser no han sigut tan importants.
3: Mm-hmm. Bueno, de totes maneres, una cosa, parlant de les taquilles refrigerades, tampoc ha de treure l'altra, no? És a dir, jo entenc que el tema de les taquilles, aquí es van adherir a una campanya, sí, de subvencions, sí, sí, que de l'Ajuntament, i és una iniciativa que suma, però és que això no hauria d'anar en contra de que s'arregli l'aire condicionat. Correcte. Del mercat. Parlant d'això, a mi el que em sobta, perquè estem en el problema de l'aire condicionat, fa uns anys recordo que vam parlar de goteres al mercat, i escolteu, és, sí, un edifici que no és tan... No és tan antic, no? És a dir, aquí potser hi ha un problema de base o no sé ben bé què passa.
0: Bé.
4: Actualment el tema de les goteres...
0: Digues, Mireia.
4: No, dic que actualment el tema de les goteres segueix estant actiu.
3: Ah, sí?
4: En algunes parts del mercat, sí. Mm-hmm. Si ja et dic, és que no sé. Bueno, no sé.
0: Bé, aviam, confiem que hi pugui haver una reunió el més aviat possible, doncs, no, Mireia, per desencallar aquesta situació?
4: Esperem que sí, i que sí. Si hi ha una reunió que serveixi d'algú.
0: Correcte, que sigui efectiva. Sí. Doncs estarem atents a l'evolució d'aquesta qüestió. Mireia Gil, moltes gràcies per acompanyar-nos i que hi hagi sort.
4: A vosaltres.
0: Fins aviat.
3: Adéu,
0: que vagi adéu. Molt bé. Adéu-siau, la Mireia, des de la parada Cal Barça, una de les 8 parades que han decidit, doncs, fer aquesta comissió i publicar aquesta carta. Què en penseu, doncs, de la problemàtica, Josep?
2: Home, si anem a comprar a qualsevol dels supermercats de la vila,
0: sí,
2: quina sensació notem? No vull dir el nom dels supermercats, o sigui, que digui, home,
3: que sigui, sí,
2: publicitat.
0: En tens uns quants.
2: Aquí, oi, no podem fer, Xavier, publicitat. N'hi ha uns quants, com dius molt bé. En què coincideixen tots? En el preu no, però la fresca, diguem-ho així, la sensació de temperatures baixes és molt potent. Valgui la redundància de dir-vos, ja sabeu que jo sempre puc fer propaganda, en aquest cas, no pas, sí, publicitària econòmica, sinó publicitària territorial, de que si visitéssim els supermercats europeus, i especialment els dels països nòrdics, ja cal que vagis amb abric.
3: Clar.
2: Perquè, tenint en compte que fora hi ha unes temperatures molt més baixes que les d'aquí, el la temperatura de l'interior dels supermercats, per exemple, la marca Kiwi, d'Islàndia, brutal, és a dir, frega els 5 graus a dintre del supermercat. En alguns casos separen la part, per dir-ho així, que ara les temperatures han d'estar més baixes perquè hi ha el producte fresc, i tenen com espais que separen a dintre del supermercat les dues seccions, però moltes vegades tens una sensació de fred espectacular. per què serà això? Òbviament pel que ens estava dient doncs, ara fa un moment la gent del mercat, no? La temperatura no para de pujar. Cada any les temperatures mitjanes són més altes. Ara els especialistes han calculat la temperatura mitjana d'aquesta primavera que han deixat enrere. No sé si sabeu que la primavera astronòmica és una cosa i la primavera meteorològica n'és una altra. És a dir, estem en primavera, fins Sant Joan, al voltant de Sant Joan no entrem a l'estiu.
0: Correcte.
2: Des del punt de vista, per dir-ho així, de la distribució dels planetes i el Sol en l'univers, eh? Però des del punt de vista dels estudis científics de la meteorologia, la primavera acaba el 31 de març, el 30 de març. Per tant, s'acaba la primavera. I han fet el càlcul de la primavera a Catalunya. La més càlida de la història de Catalunya, des de què es prenen dades meteorològiques. Que observatoris com el de l'Ebre, observatoris com el de Barcelona, observatori Fabra, fa més de 100 anys que s'estan prenent dades. Evidentment, a l'edat mitja no teníem aquesta informació. El més càlid de la història de Catalunya. Per tant, les temperatures no paren de créixer, aquí i arreu del planeta, i aleshores, doncs, bueno, aquí és una cosa que puja i resulta que l'altra doncs, no funciona l'aire condicionat en aquests espais que forçosament... I els privats no s'obliden d'això, eh? És a dir, ni els propietaris del supermercat A ni els propietaris del supermercat B ens fan passar la fresca que faci falta, i per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, jo crec que targeta vermella amb tota claretat i potència a l'Ajuntament de la nostra vila. Però sí, està clar, eh? Espero que no em facin fora de la ràdio. Targeta vermella perquè... I a més, quan ens deia la Mireia 6 anys, és que no m'ho puc creure. O sigui, em costa creure que tinguem un ajuntament amb aquest nivell de deixadesa.
0: Estem parlant potser d'algun defecte estructural de la reforma del mercat?
2: No ho conec.
0: Ara de fet 18 anys, em sembla, era del 2007 la
3: reforma. Si no m'equivoco, sí.
0: Van fer 18 anys fa...
3: I de fet crec que en el comunicat i el que parlàvem amb nosaltres és que els problemes van començar a aparèixer 6 anys, sí. I el que passa que s'han agreujat. Vull dir, no és que sigui... Bueno, crec que és a dir, si la història tinc... Però que igualment és temps, és a dir... Ja l'any passat vam estar amb la mateixa història, és a dir, no... És això. I el dels problemes estructurals, jo que no ho sé, és a dir, s'hauria de mirar bé, però és a dir, amb quines condicions es va fer l'edifici, o potser que a vegades es vol innovar i la cosa no surt del tot bé, però clar, és que és un edifici relativament jove. El mercat municipal, no estem parlant de conec mercats a l'Hospitalet de Llobregat que tenen 60 anys o a Cornellà i no...
2: Bueno, una part de l'edifici sí, que és molt antiga, però sí. Després, evidentment, d'un procés de decadència, per dir-ho així, pel pas del temps, els enginyers parlen de, com ho fan dir-ho això, el cansament o el desgast dels materials,
0: sí.
2: Que afecta
0: sí.
2: Tot, no? Afecta els avions, els cotxes o afecta la nevera de casa. Els materials tenen una vida mitja i després realment el pas del temps ho va degradant tot. Doncs, bueno, va haver-hi un procés, aquest procés el vaig viure, un procés intensíssim de converses entre l'Ajuntament i els paradistes, que en aquells moments eren més... Per tal de dir, bueno, aquest edifici se'ns està degradant d'un nivell que ja no es pot fer la tasca que s'havia previst, que era la de venda de producte alimentari, per tant es va iniciar el procés de reconstrucció, de refer, de reforma del mercat. I en aquest procés, bueno, jo llavors ja no hi era, quan es va fer el que és aquest nou mercat que és basat en l'antic. És a dir, que sí que hi ha coses molt antigues, eh?
3: Sí. L'edifici, evidentment, no és nou, però em refereixo tota l'estona a la reforma que es va fer, que no està...
2: La reforma no conec quins temes estructurals es van fer o es van deixar de fer.
0: Correcte.
1: Bueno, un dels equips més importants de qualsevol edifici del món és el de manteniment. Vol dir, les coses es gasten, es fan molt bé...
3: O potser només és això, que ha faltat partides de manteniment.
1: Clar, a partir d'aquí, normalment, quan les coses peten és perquè el manteniment no és ni sostingut, ni continuat, ni eficient.
2: Tot un clàssic d'aquest país.
1: Clar, o sigui, al final, mira la Renfe, no? El problema que té la Renfe és de manteniment. Vingui pel pressupost o no, que també, però és el manteniment, estan les coses deixades. Si no hi ha un equip fort de manteniment, que aparentment sembla un gasto, en realitat és una inversió, perquè tot el que tu vas mantenint poc a poc i continuadament t'evita arribar a un punt final de... És com una malaltia. Si tu l'agafes de principi i et vas medicant, és una cosa. Si vas al final de tot, possiblement sigui molt més costós i més greu. Per tant, jo no sé el nivell de manteniment que té el mercat, no tinc ni idea, però possiblement, o normalment, aquestes coses peten quan el manteniment no és contingut o no és lo suficient. Clar, si diuen que fa 6 anys que no va el tema aquest, home, el manteniment ja et puc dir jo que ràpid no és, eh? I diari tampoc. Per tant, Els edificis, sí, és veritat, tenen això que el Josep diu, no? Que és, bueno, anem a dir, com una caducitat lògica. Les coses es desgasten i es fan malbé. Per ben fetes que estiguin, tot es desgasta. L'erosió, els canvis climàtics, aquestes temperatures també fan que els edificis i les construccions es dilatin d'una altra manera que no es dilataven. És a dir, tot necessita manteniment. Jo crec que, primer, jo crec que hauria de ser la vila solidària amb la gent de les parades, però té molt de mèrit que avui en dia encara els mercats funcionin.
0: Sí, abans reflexionaves fora de micròfon sobre la situació dels mercats.
1: A veure, els mercats estan deixats de la mà de Déu en general, vale? I l'esforç que fan els paradistes és molt gran, perquè pensa que és un tipus de feina de portar producte fresc, producte de proximitat. És com l'autoengany que fa el consumidor, ens fan tindre, no? És a dir, no hi ha res més natural que el menjar natural, estem d'acord. No hi ha res millor que el menjar de proximitat, estem d'acord. No hi ha res millor que el tracte directe d'una persona que hi entén i és especialista amb el peix, amb les verdures, amb la carn, amb el que sigui. Ho tenen tot i, en canvi, la gent comença a no anar-hi. Per què? Perquè ens estan enganyant. No hi ha millor producte que el del mercat. I tantes reivindicacions, que si veganos, que si no sé què, que si no sé quantos, que si no sé quintos, al final ens donen barretes proteïniques que porten insectes dintre i anem feliços. Estem perdent l'acostum, perquè estem perdent l'hàbit fins i tot de cuinar. Ara el senyor de Mercadona, per dir alguna cosa, diu que cada cop reduirà més el tema de comprar menjar per fer, sinó comprar ja directament menjar fet, no? Al final ens acabaran donant-se pienso, eh? I ens el menjarem com si fóssim una granja. Jo crec que hem de reivindicar tot el que porta, des d'un punt de vista de salut, un mercat, tot l'esforç que significa els pagesos de proximitat, és a dir, totes les bondats les tenim al mercat. Sembla mentida que no aprofitem. I per què no aprofitem? Perquè els horaris d'avui en dia no són d'anar al mercat. Avui en dia la gent anar al mercat, que és pels dematins, encara que també hi ha per la tarda. La gent treballa, la gent no té temps, les cases estan buides durant tot el dia. És que no hi ha ni nens, no hi ha ni àvies, no hi ha res. Estan buides. I què passa? La gent no té el plaer d'alimentar-se. La gent el que vol és halar. Quan més barat i més ràpid, millor. Perquè el halar sembla com un inconvenient en lloc d'un fons de salut, un fons de cultura, un fons de moltes coses. Jo crec que des d'un punt de vista institucional, i parlo de la Generalitat i de tot arreu, els mercats s'han de fomentar. Primer, per la salut que significa la seva alimentació. Dos, per la importància que té el sector. Tres, per la proximitat, la coacció i la humanitat que donen els mercats. I quatre, sempre han sigut un punt d'identitat dels municipis. Per tant, el més bonic que tenim ho estem deixant perdre per unes croquetes envasades d'un tio que no saps on les fa i, a més, te les calentes amb un desagradable de microones. Tot al revés.
3: En aquest sentit, dos apunts. La feina d'expertesa, que a mi el que m'agrada del mercat és que hi ha gent que entén més que jo.
1: Exacte.
3: De les coses i m'aconsella. Llavors, si jo veig que més o menys doncs, la relació qualitat-preu és fluida i veig que no m'intenten enganyar o tinc aquesta sensació, doncs es guanya la meva confiança i em faig client.
1: Exacte.
3: Això, el mercat, és 20.000 vegades millor que qualsevol altre establiment gran. A la Molins, et diria que la majoria dels mercats que jo conec, que relativament conec alguns, no? Això no treu que crec que també, no només en el cas de Molins, però en el cas de Molins també, s'han de fer més esforços per adaptar-se a noves realitats socials.
1: Clar.
3: És a dir, per exemple, el tema de les prestatgeries que refrigeren el menjar i tu el pots anar a comprar quan vulguis, és cert que li treu una certa gràcia, perquè tu no veus, que és la gràcia va ser el tros de peix o la verdura, la veus, la revises i la compres. Li treu una miqueta de gràcia, però és molt útil per la gent que compra aleshores. Llavors jo crec que en aquest sentit també s'han de fer iniciatives que els apropin una miqueta a les noves generacions. He posat un exemple en positiu, i després però també podria dir-te exemples que potser crec que s'haurien de fer millor. I després, en tota aquesta història, i ho intentaré dir amb la màxima curiositat, perquè no vull ficar a ningú en un enrenou. Nosaltres, dijous passat, vam demanar-li explicacions de què estava passant al mercat a l'Ajuntament de Molins de Rei. Som dimarts al matí i no tenim notícies. Llavors, perquè sap greu publicar reportatges on tothom critica, que està molt bé, però clar, és a dir, la meva obligació és... I l'altra part, què diu? I sap greu. I ho dic amb la màxima curiositat, perquè a més estem parlant de que hi ha un vehicle per aconseguir la informació, no? Que recentment la persona ha canviat i aquesta persona ha demostrat que en altres temes està sent molt efectiva. just en aquest, doncs, sap greu que no. Llavors, no ho vull centralitzar sobre la persona, sinó que ha passat alguna cosa que no sé per què en aquest tema, doncs, és que ens falten explicacions. És que, de fet, la mateixa tertúlia que hem tingut, si haguéssim tingut algun responsable de l'Ajuntament, hagués estat més completa. Perquè no crec que hi hagi una intenció política de cap ajuntament ni d'aquest de deixar el mercat desprotegit. Aquí està passant alguna cosa que no sabem.
2: Bé, mai se sap, eh? Les agendes ocultes existeixen, tant a nivell personal com a nivell de les organitzacions, i per tant certes coses no es diuen, però es volen. No, en tot cas, m'ha fet pensar molt el que estava comentant ara el Xavier, al voltant de la salut, el producte de proximitat, la importància del mercat, l'expert, com deies tu també, no, José, en la carn, en el peix, etc. Si analitzem els fets aquests que estem doncs, dient, resulta que això va directament al que parlàvem fa un moment, anomenat capitalisme.
1: Sí, sí, totalment.
2: És a dir, aquestes coses que estan passant no són ni tan ocultes ni tan misterioses. Senzillament és una de les demostracions de com es comporta aquest model econòmic anomenat capitalisme. I com deia molt bé l'Arcadi Oliveres, el cel sigui,
0: sí.
2: Seria molt interessant saber quines coses explicaria avui a l'Arcadi Oliveres, atès el que està passant en el país.
0: Fa 5 anys que va morir ara, sí. fa poquet.
2: Ell té escrit en el llibre, i té, en l'opinió meva, doncs, absolutament demostrat, una de les frases més potents que va dir, no? El capitalisme mata. Aleshores, no només el comunisme va matar, mare de Déu, el comunisme va matar milions de persones. O uns que es deien comunistes mataven gent d'una doncs, bueno, manera salvatge, com si res. No, no, el capitalisme també mata. En el planeta.
1: Molt.
2: I efectivament, com demostrava l'Arcadi Oliveres, mata molt.
1: Molt.
2: I a vegades fins i tot planificadament. Per tant, cura amb els models econòmics i efectivament, com deies molt bé, Xavier, atès que, diguéssim, aquest model s'està fent cada cop més salvatge perquè s'acosta al seu final, i exactament. Això no fa falta que ho digui el Pep o el Xavier en aquesta tertúlia, economistes de la gran economia del món, Estats Units, filòsofs, escriptors i una llarga sèrie d'intel·lectuals estan dient que, efectivament, el col·lapse a la qual està portant el capitalisme portarà una crisi planetària molt rellevant. Què ve després? Home, doncs ja en té teories, hi ha coses. Jo m'interessaria molt, per exemple, que analitzéssim aquest model mixta, per dir-ho així, entre comunisme i capitalisme, que és Xina.
1: Exactament.
2: Jo crec que aquí s'apunta el que d'aquí 50-100 anys pot viure el planeta. La possible desaparició d'aquest model, diguéssim, que des d'Occident, especialment doncs, la banca, com deies, especialment als Estats Units, i uns determinats imperis i unes determinades multinacionals, doncs sembla que dominen, o que tot això serà suplantat per un altre model, que potser també serà igualment cruel i potser també matarà, i que no sé quin nom tindrà, jo de fet el nom que tindrà no ho sé, però apunto a el que està passant a Xina. L'altre dia comentàvem, i amb això acabo, que la velocitat de noves vies de tren a Catalunya, a Espanya, ara a Madrid acaben d'inaugurar doncs, una nova línia, no? Aquí em sembla que, no sé quantes dècades fa que no inaugurem res. siguis com sempre, no? Ara si tingués l'Antonio s'enfadaria. Doncs aleshores resulta que, bueno, no sé, 50 metres per dia és la velocitat de

0: perquè m'interessa, és a dir, quan t'expliquen, no, fas obres, temes d'obres, no, farem túnel en mina, anirem amb túnel a l'Oda, amb pantalles, és a dir, com s'ho fan a Xina per anar tan ràpid?
1: Ahir vaig veure com es movia la, bueno, la tuneladora, no, perquè no vaig baixar el túnel, però les màquines que estan a la superfície, que estan connectades amb la tuneladora de sota, allà al carrer Urgell, que sí, són màquines italianes i tal, i que estan acabant el túnel i que molt aviat sembla que ens tornaran a obrir la circulació del carrer Urgell.
2: Bé, oferirem evidentment també a l'Ajuntament, en aquest cas la Regió de Comerç i Mercats, si vol dir també l'explicació de l'Ajuntament. De moment no ha sigut possible.
0: Per contrastar
2: la informació.
0: El que he dit no va en contra de la regidora, és a dir, nosaltres tenem una via de comunicació que amb el servei de premsa de l'Ajuntament, i a partir d'aquí el servei de premsa de l'Ajuntament decideix, és a dir, no tenim per què anar directament al regidor o a l'alcalde.
2: I per,
0: no, és igual, per són coses molt tècniques que tampoc li interessen a la gent.
2: Però intentar aclarir què és el que passa, perquè no és la primera vegada que en una instal·lació municipal doncs, hi ha algun problema de manteniment, sobretot d'aires. Pel que ens consta, doncs, l'Ajuntament no té ara un contracte vigent amb cap empresa d'aires, i per tant doncs, això convindrà a esclarir doncs, què és el que passa i si es pot solucionar el més aviat possible.
3: A la vida, i per concluir una mica aquest tema, si podem, arribar és més fàcil que mantindre's.
2: I escolteu, lligat amb això, llegia un article, no, una notícia, vaja, a l'Ara. Pimec ha organitzat la segona cimera del comerç de Catalunya, va ser ahir, present i futur del sector. El comerç de proximitat declara la guerra a les grans plataformes online. No és nou res del que diu. La plataforma Pimec reclama un pacte nacional per defensar els negocis locals i reclama més control. El comerç de proximitat català es planta davant les grans plataformes de venda digital com Amazon, Shein o Glovo, a les quals acusa de competència deslleial i de ser una de les raons de l'estancament del seu creixement. Ho hem parlat també en casos en clau local i també doncs, la inestabilitat que tenim amb alguns comerços. Segons dades de Pimec, diu que el comerç de proximitat ha experimentat un creixement discret de vendes entre el 2019 i el 2026, concretament un 6%, impulsat en bona part per la inflació, ja ho explica. Però a la vegada l'organització observa que durant el mateix període els lloguers dels locals s'han encarit pràcticament un 40% de mitjana, important aquesta dada, els costos energètics un 45% i els serveis digitals un 62%. També s'han incrementat els costos vinculats a la seguretat social i a la contractació del personal, que aquí tenim algunes de les claus del moment actual. I davant de tot això doncs, reclamen un pacte nacional del comerç entre els tres agents vertebradors del sector, administració pública, consumidors i establiments, per tenir un full de ruta que permeti fer front a la transformació profunda que viu el comerç de proximitat. Però aquesta és la situació, que no us sorprèn, m'imagino, les dades, però que fan difícil que algú pugui tirar endavant un comerç de proximitat avui en dia.
0: I després la gent mira la comoditat de que t'arribi el paquet a casa.
2: Clar, i si és diumenge al matí... Doncs,
0: i és diumenge al matí...
2: Perfecte.
0: I bueno, hem de ser conscients que quan fec, jo a vegades ho he fet, que no sóc cap sant, entén-me, però que la gent ha de tenir consciència que quan fem això estem destruint llocs de treball de qualitat dins dels nostres municipis. Que hi hagi una necessitat especial perquè hi ha una cosa que no es troba, perquè tinguis un imprevist, perquè X coses, doncs es pot recórrer, no dic que no, però és que hi ha gent que per sempre doncs fa aquestes coses així, no? I això doncs té una implicació econòmica. I té la implicació econòmica en el teu entorn més proper. No estàs parlant de coses que li afectarà a gent que està molt llunyana. No. En el teu entorn més proper està tenint una conseqüència econòmica. Fins que la gent no sigui conscient d'això, que potser és conscient i li és igual.
3: Mm-hmm. És que aquest és el tema.
0: Clar, és a dir, però llavors és que la cosa és molt trista.
3: Mira, cada cop més el ser humà és més estúpid i més tonto.
2: Sempre hi ha matisos, eh?
3: En general.
2: D'acord, parlem genèricament.
3: Sí. El ser humà té la...
1: Però no érem homo sapiens sapiens.
3: Sí. Bueno, estem quedant amb els estúpidos, que algun dia faran el llibre. No, jo el que dic és que cada cop més l'humanitat demostra lo estúpida que és. Hi ha excepcions, poquetes. Què vol dir estúpida? Que es fa mal a si mateixa i és feliç. És el més idiota que hi ha al món. O sigui, tu et perjudiques menjant malament perquè renuncies a la proximitat. Compres a Amazon sense deixar-te aconsellar amb una dosis de fe cega. Clar, però com ho pots tornar i t'ho porten a casa... O sigui, la ganduleria, que és el que... Els invents de la humanitat s'han fet per ganduleria. És per pencar menys o per fer-ho més ràpid. Què vull dir? Què passa amb el tema del comerç de proximitat i d'això? Que la gent és

0: tan, estem educats d'una manera tan estúpida que ens pensem que sabem de tot. Avui en dia la societat més inculta que hem tingut i més estúpida és la més creguda de si mateixa, la que es pensa que ho sap tot. Abans, tu quan anaves a comprar una botiga de proximitat, a part del que compraves, hi havia el consell del que et venia. I aquella confiança i aquell expertís. Anaves a comprar-te unes sabates per dir-te alguna cosa, i a l'expertís deia, escolta, aquesta sabata pel tipus de peu que tens, no sé què, tal, ja et coneixien. Tot això no val res. Perquè ara ho sabem tot. Ara ens envien unes sabates des de Taiwan, que no sabem com vindran, si són de cartró o no, però escolta, són més barates, és ràpid, i a més fardo de que sóc modern.
1: I et duran menys.
0: O sigui, l'estupidesa humana arriba a un punt que ens perjudica. Mira, hi ha una estupidesa inocua, però quan l'estupidesa és col·lectiva ens perjudica a tots. Aleshores, jo crec que el gran mal d'aquestes compres d'Amazon i coses d'aquest tipus, que jo no critico, n'han d'haver, eh? Delivery s'han hagut tota la vida. El que passa que el canvi de sistema capitalista que ens porta a que el senyor Bezos i aquesta gent siguin multimilionaris i que els comerços pateixin, tota aquesta espècie d'usura capitalista, el pitjor que té és estúpids que la segueixin. I a sobre li donin la raó, no?
2: Seria potser bo que sí. Poguéssim definir, no sé si és possible per les raons de temps i del propi llenguatge, dir d'una manera senzilla, quasi que amb una frase, que de redimonis és això del capitalisme. I intentant-ho, i reconeixent d'entrada que no tinc cap garantia d'aconseguir-ho, bàsicament el model consisteix en que les rendes del treball, és a dir, allò que sorgeix de riquesa, que pot ser monetària o de productes de tota mena, que té la població, vagi passant a les rendes del capital. És a dir, a unes poques persones que detenten el poder econòmic. Les classes populars, els treballadors, s'han d'anar fent més pobres perquè els diners que tenen cada cop són menys, mentre que la major part dels diners van passant cada cop a menys mans, que són els més poderosos.
0: Exacte.
2: Això és el model capitalista. Quan deies abans que els bancs resulta que no tenen el que diuen que tenen,
0: no tenen.
2: Evidentíssimament. Ai, si de cop volta, els 20 milions de clients de la Caixa, diguessin que volen recollir els 3.000 o els 30.000 euros que tenen allà. És a dir, tot està perdut. O potser estar en avions particulars, en grans vaixells privats, en grans illes que s'han comprat al Caribe per part de determinades personalitats que són els que tenen el poder econòmic. Això és el model capitalista. Jo crec que el que necessitaríem, està molt de moda el tema de l'autoajuda, jo crec que els humans necessitaríem, per fer front a aquesta estupidesa que tu estaves dient, necessitarien uns llibres d'autoajuda que ens diguessin com es fa front a la comoditat. Com, per tant, podem deixar de ser estúpids.
3: Bé, ho deixarem aquí. Aviam, molta sort als alumnes que avui s'examinen de la selectivitat.
0: Exacte.
3: Déu-n'hi-do la intensitat, vaga de docents de nou, i visita del papa. Vull dir que és un bon, és un bon menú avui dimarts, eh?
0: Està bé, és variat, sí.
2: Podem recordar la pregunta catxonda
3: de
2: l'Espau de l'any passat?
1: Ostres, no me'n recordo.
3: Recorda-la.
2: Què és la perífrasi espectual? Repeteixo. Què és la perífrasi espectual? Pregunta de castellà de l'Espau de l'any passat.
3: La responem la setmana que ve?
2: Bé, d'acord.
0: Sí, perquè jo no ho sé.
2: Jo tampoc.
3: José Polo, Xavi García, Josep Gené, és un plaer. Moltes gràcies.
2: Que vagi molt bé.
0: Adéu.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 de

0: el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.